0: Bon dia. Molt bé, gràcies per convidar-me i donar visibilitat en aquest projecte.
1: Evidentment. Carme, mem, de on va sorgir aquesta idea?
0: Bueno, va ser molt per casualitat, perquè jo formo part d'una comissió de lactància de BPC a l'Hospital de Manacor, i un dia cercant una imatge d'un pit me va sortir una mà que duia un mugró damunt. I jo vaig dir que això pot ser. Què vol dir? I la curiositat me va matar. I vaig anar a les companyes de Giner de Mama i vaig dir, vosaltres sabeu d'aquesta alternativa? I no, no les coneixien. I vaig dir, no, no, no, jo m'he d'investigar, vaig cercar informació, i vaig dir, mama, que me'n vaig a formar-me cap a la península, i així va començar tot.
1: Per tant, es va formar, com bé està contant, i elaborar vostè les pròtesis manualment.
0: Sí, me vaig anar a formar i vaig formar amb aquesta tècnica durant 2 dies, però clar, després s'ha d'anar a fer molta pràctica per anar a perfeccionar la tècnica. Les pràctiques les faig jo mateixa, totalment artesanalment i personalitzades. Treballo amb les silicones i amb els pigments especials per poder intentar reproduir l'areola i el mugró de cada pacient.
1: I és difícil, Carme, em refereix perquè sigui natural i realista. Quina és la clau?
0: Bueno, és una feina que du un parell d'hores i sobretot molta paciència i precisió. El primer que faig és un mol de cereal i el mugró, si tenim una de referència, i aquest mol me dona molta informació, molt important. Me dona la mida de cereal, la forma del mugró i el volum, la textura, i fins i tot me representa els detalls del punt de Montgomery i de Rubí. També després faig unes fotografies que amb aquesta fotografia el que aconsegueix que és que me donen el color i així puc veure les diferents tonalitats, les ombres i si té alguna pilla o que el pacient me vulgui fer una representació d'una pilla que se'n recorda que tenia en el seu
1: Sí.
0: mugró.
1: I
0: I,
1: Carme, quantes hores se'n beneficien actualment d'aquesta prestació?
0: bueno, aproximadament ara aduïm a la consulta de l'Hospital de Manacor unes 52 pacients i s'han pogut beneficiar d'aquesta alternativa. A veure, és una xifra molt important per ja.
1: Clar.
0: Sobretot perquè és un projecte que acaba de començar, ara fa pràcticament un any. Però el que m'aquest, no sé què, amb aquest número, és el que m'aporta la pacient i el que aporta aquesta alternativa a elles.
1: I és fàcil de col·locar aquesta pròtesi i de mantenir?
0: Sí, és molt senzill. El que més me sorprèn d'aquesta pròtesi és que ella mateixa s'hi pot aconseguir l'efecte ventosa damunt la pell, amb un poquet de vaselina, i aquesta hidratació de la vaselina i el calor corporal, la pròtesi s'adapta i se queda ferrada.
1: I
0: Sí que és vera que expliqui moltes vegades que cada pell és diferent i cada cicatriu també. Hi ha casos que la ventosa funciona molt bé, la pròtesi, i hi ha altres que necessitem una altra ajuda per subjectar-la.
1: què li diuen les dones que formen part d'aquest programa? Se senten millor? Guanyen en autoestima?
0: Bueno, la part millor d'aquesta feina és l'aportació que dona, és molt emocionant. Hi ha una frase que una pacient me va dir, que no oblidaré mai, que me va dir, diu, he vengut amb una i me'n vaig amb dues. I és que a vegades no només que havia jo que vam venir al mirall, sinó també la postura. Li comentava un dia, perquè quan hi ha dones que inconscientment se tapen i s'amaguen els pits i es fan petites. I quan se miren i tornen a veure-se en els dos costats iguals, s'estiren i se senten més segures. El simple fet de posar-se una camiseta estreta o el banyador i baixar la mirada i veure't els dos mugrons igual de volum, ja, això pot significar moltíssim per
1: Clar,
0: elles.
1: clar. I són el primer hospital públic de les Illes que les elabora i ofereix. S'estendrà a altres centres de la sanitat pública?
0: Bueno, aquest és un projecte que està implantat aquí a l'Hospital de Manacor i la meva prioritat és continuar fent feina i aprenent de cada pacient. Evidentment que m'encantaria que aquesta alternativa es pogués conèixer i arribar a altres persones, però això s'ha de fer feina i jo crec que és una alternativa

0: que totes les pacients, totes les dones han de conèixer i ja, i la salut pública ha d'oferir.
1: Carme, no pengi, per favor, perquè ara saludam una de les 52 pacients que empren aquestes pròtesis de silicona que amunt el muro de la dona. Bon dia, Sandra, com està?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: A veure, vostè està contenta amb aquesta prestació?
2: Por supuestísimo. Bueno, yo cuando me enteré que se empezaba este proyecto el año pasado, le pedí a una compañera que me pusiese en el proyecto, o sea, que quería formar parte inmediatamente, porque la verdad es que, bueno, lo encontré como un... otra medida, o sea, un tratamiento, pero más bien emocional, ¿no?, que me podía ayudar. Y la verdad es que estoy súper contenta.
1: A veure, a mi m'han piulat a l'orella que vostè és una persona que destila i que té moltíssima autoestima, en general, en la vida. Però amb la pròtesi també ha millorat la seguretat? Se sent millor davant del mirall?
2: Claro, por supuesto. Fíjate que cuando te operan y te hacen la mastectomía, bueno, en mi caso fue una reconstrucción de colgajo de Bier, que es cogerte un trozo de la barriga y te convierten ese trozo en un pecho, ¿no? Entonces, claro, tú ya sabes que has perdido un pecho y que lo que tienes es un trozo de barriga, pero es que ese trozo de barriga no tiene ni pezón, ni aureola, ni nada, ¿no? Y aunque tienes el pecho, te quedas un poco marcada, ¿no? Y entonces volver a ver tu pecho con pezón, al igual que el otro, y es un poco como sentirte completa otra vez. Y bueno, las mujeres no queremos sentirnos, pues, mujeres, ¿no? Y entonces, claro que sí, te sube, vamos, mira, ahora contándotelo todavía se me ponen los pelos de punta, ¿no? De pensar en que yo he sido afortunada de poder tener esto. No, en mi vida, o sea que súper contenta y muy motivada.
1: Ens agrada molt sentir aquestes paraules. Queden pocs dies per al Dia Mundial del Càncer de Mama. Sandra, ens podria resumir una miqueta el seu cas, com se va assabentar, quant de temps tardà en diagnosticar-la, a partir de quan li feien tractaments?
2: Pues mira, a mí, yo me detecté el bulto a finales de noviembre, uy, de noviembre, perdón, de mayo del año 20, justo cuando salíamos de confinamiento. Y bueno, por unas circunstancias u otras, la ginecóloga decidió que ese bulto no era nada preocupante. Pero según iba pasando el tiempo, pues yo seguía detectando que el bulto crecía y además se me invirtió el pezón, y entonces empecé a preocuparme, pero ella insistía en que no tenía que preocuparme. Y me mandó a hacer una prueba, que bueno, en aquella época pues había mucha lista de espera, y al final yo, pues muy preocupada, pues contacté con una persona que conozco en el hospital y me llevó a hacer esa prueba, pero ahí se vio que esa prueba ya no servía para nada, que obviamente lo que había allí era un tumor. Entonces pasé, esto ya estamos hablando 8 meses más tarde, ¿no? O sea, cuando a mí me empiezan a hacer las pruebas, a hacer biopsias, etcétera, y en febrero del 21 me dicen que tengo un cáncer y me mandan a hacer todas las pruebas, la PET-TAC, y ahí se detecta que hay enfermedad en 3 puntos, ¿no? Y entonces ahí en un primer momento, una primera instancia, pues me dijeron que no me podían hacer nada más que dar una pastilla. Y yo ahí, bueno, pues aquí sí que me derrumbé un poco porque, claro, pensé, me quedan 6 meses, un año y esto se ha acabado, ¿no? Pero bueno, luego al final las pruebas, después de analizar muy bien las imágenes, vieron que una de las zonas iluminadas era un desgaste óseo, y como las otras dos estaban en el mismo cuadrante del pecho, me dijo mi oncóloga que me podía hacer el tratamiento. Y entonces pasé a hacer quimio durante 6 meses. Tras la quimio me hicieron la operación, o sea, me extirparon el pecho y me reconstruyeron con colgajo de 10. Que tengo que decir que el trabajo que hacen en microcirugía en Sonospaces es espectacular, porque es que está muy bien hecho, ¿no? Y luego pasé a hacer radioterapia porque yo tengo un poco de metástasis en los ganglios linfáticos en la parte superior del pulmón izquierdo, y el tratamiento fue hacer, ¿no?, la radioterapia para resecar esos ganglios para que no continuasen su camino, ¿no? Y bueno, eso es un poco resumida muy rápidamente mi historia con el tratamiento.
1: Són 6 anys, clar. I com se troba ara mateix, que és el que ens preocupa?
2: Bueno, hay que decir que en general bien, pero bueno, todo el tratamiento, yo sigo en tratamiento, sigo con mis controles y bueno, hay unos efectos secundarios que son reales, ¿no? Como es la fatiga crónica, dolores de articulación, etcétera. Pero bueno, yo procuro, ¿no? Vivir y sentir la vida cada día, ¿no? O sea, es decir, yo mismo me motivo para que cada día sea, pues, un día especial, ¿no? Que la enfermedad no me domine.
1: Qualque missatge per a aquelles dones que estiguin a punt de passar pel mateix, que les acaben de diagnosticar en aquest Dia Mundial que queden pocs dies per arribar-hi?
2: Es complicado porque obviamente dependerá del estadio en el que se encuentren, ¿no? Pero yo les diría que no dejen que su mente les domine, que disfruten de cada minuto, de cada momento, de su gente y que se prioricen ellas, ¿no? Que se cuiden y que trabajen mucho la parte emocional, porque obviamente no es fácil. El miedo es aterrador. La incertidumbre, el qué pasará, ¿no? Y entonces, bueno, hay mucha esperanza, hay muchos avances en la medicina y bueno, yo soy un caso que aquí estoy, ¿no? Y espero seguir estando por mucho tiempo.
1: Esperem que sí, clar que sí. Carme, a banda d'acomiadar, jo crec que la Sandra és un exemple de dona d'empenta amb una energia que serveix d'exemple a moltes dones.
0: Sí. Sandra és que és espectacular, una persona molt, molt especial.
1: Vol dir-li res, Sandra, per acabar, Anna Carme?
2: Bueno, ¿qué voy a decir de Carmen? Carmen es una persona encantadora, además es que te hace sentir tan bien, es muy cercana y te ayuda a entender pues cómo es todo el tema de, ¿no? De la prótesis, que no es nada invasiva, que no. O sea, te va explicando cada paso, pero de una manera tan, tan humana, tan cercana, que bueno, mira, me emociono solo de decirlo. Yo solo la estoy agradecida por esto que ha traído, ¿no? Al hospital y que está ayudando a muchas personas y espero que esto siga creciendo y que al final se vaya haciendo en todos los hospitales, ¿no? Porque creo que es algo que le puede ayudar muchísimo a otras pacientes, ¿no? Que a lo mejor se sienten pues, ¿no? Que les falta algo, de alguna manera, de su esencia, ¿sí?
3: Així és, Sandra. I de moltes gràcies a Carme i a Sandra per haver-nos explicat en primera persona el gran resultat realista d'aquestes pròtesis de silicona per a dones que han perdut part del seu pit i recuperen la seva feminitat i autoestima. Fins una altra.
0: Adéu, moltes gràcies per compartir.
2: Adéu. Gràcies. Adéu.
1: Som ara a Menorca per xerrar de lactància materna tota vegada que aquesta setmana s'ha celebrat la Setmana Mundial per fomentar l'alletament matern. En aquest sentit, ha tingut lloc la 8a jornada de lactància materna.
3: Un acte que s'ha celebrat a la plaça Esplanda de Maó i dirigida especialment a les famílies. És una iniciativa impulsada per l'equip de la Guia de Bones Pràctiques de Lactància Materna de l'Àrea de Salut de Menorca. Conversam ara amb Teresa Moll, infermera i co-líder de la mencionada Guia de Bones Pràctiques en Cures en centres compromesos a l'excel·lència en cures, en aquest cas, de lactància materna. Bon dia, Teresa. Com està? Benvinguda a Vida Saludable, a Divetres Ràdio.
4: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
3: Quin balanç fa de la jornada?
4: Bo, ha estat un èxit rotund enguany. El fet de fer-ho al carrer i que encara fa, bueno, més o menys quant temps, a fer que les famílies puguin venir i un espai obert. I molt bé, molt bé, la veritat.
3: Quins eren els objectius principals que volien assolir en aquestes jornades?
4: Aquestes jornades són una mica perquè la gent interaccioni entre ells i es vegin, que normalment no sols coincidir amb altres mares lactants o coincideixes només amb el teu cercle, i així una mica obrir la visió de tot. I vam preparar dinàmiques i també vam fer un taller molt interessant de moviment i porteig que ajuda a tot, a fer vincle, a la recuperació postpart, a donar pit. I després hi havia un taller de mites que també va agradar molt.
3: Primer de tot, vàrem voler xerrar dels mites relacionats amb aquest alletament. Quin missatge donaren?
4: Els mites serveixen pues, per descobrir coses que pensam que no són certes o que són certes, al revés, i que ens poden interferir en la lactància i ajudar una mica a veure quines coses ens han de fiar i de quines no.
3: A més, vàrem fer un concurs de fotografia. Com va anar?
4: El concurs de fotografia, bueno, enguany és la 8a edició del concurs, que té un èxit rotund. La gent ja l'espera, ja sap que més o manco quines dates sortirà, arriben fotos espectaculars. Que pobre jurat, perquè per triar una foto està complicat.
3: Molta feina, clar. I encara s'ha de fer molta feina, Teresa, per normalitzar la imatge de la dona durant la lactància?
4: S'ha de fer encara, sí. Estem molt millor, no hi ha cap dubte d'això, però visibilitzar la lactància ajuda a que hi hagi més. I això ho tenim claríssim. I per això feim tanta promoció i feim tant de jornades, el concurs de lactància, o sigui, visibilitzar la normalització d'una cosa que és completament natural.
3: Clar. I cal recordar que té la màxima evidència científica pel que fa als beneficis d'alimentar així el nadó, és així?
4: Sí, té la màxima per al nadó i la màxima per a la mare. La recuperació del part quan hi ha lactància materna és molt més ràpida, natural, tot torna al seu puesto com ha de tornar i dona molt de beneficis per una banda i per l'altra.
3: Així és. Moltes gràcies, Teresa Moll, infermera i co-líder de les bones pràctiques en lactància materna de l'Àrea de Salut de Menorca. Fins una altra.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
1: Avui és dissabte 10 d'octubre i se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Aquesta setmana s'han presentat les accions impulsades per la Direcció General de Salut Mental baix el lema «Com estàs?».
3: Volen conèixer aquestes iniciatives, saber els reptes que comporta la salut mental avui en dia a les illes i les principals malalties relacionades. Per això, fem una petita sonata de ràdio amb la directora general de Salut Mental, Carme Bosch.
1: Bon dia.
3: Bon dia, doctora.
5: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
5: Bon dia, com estàs? Què tal?
3: La iniciativa que han presentat aquesta setmana convida la ciutadania a aturar-se un moment, escoltar-se i parlar obertament sobre salut mental i benestar emocional. No se'n parla suficient encara, ben que dir, cada pic es xerra més, però encara falta donar més normalitat i visibilitat, doctora?
5: Efectivament, sí, sí. El que fem és una proposta, no?, per convidar totes les persones doncs, a posar una mica de llum, posar el focus també en aquesta part, que al final és una dimensió més de la nostra vida, no?, la part emocional i afectiva. I, bueno, i donar-li sentit una altra vegada, redefinir aquesta pregunta que estem acostumats a fer de manera tan automàtica i contestar també de manera tan automàtica moltes vegades, no? Aquest com estàs, que moltes vegades ho passem d'una manera molt superficial i no vol dir que cada vegada que t'ho preguntin t'hagis de parar a explicar doncs, tot el que et passa, però sí a parar-nos a reflexionar i demanar-nos realment i demanar-li a l'altre amb una actitud d'escolta i d'interès com estem, no? Perquè és el que dieu, estem acostumats a... Ens eduquen, no?, doncs per parar atenció doncs, a uns hàbits de vida saludable, a l'alimentació, a la son, a l'exercici físic, al cos, no?, fer-nos revisions, doncs, jo què sé, totes les que ens toquen, no?, a nivell de físic, doncs, ja sigui del que sigui, no? Mm-hmm. I, en canvi, doncs, no parem atenció a com... No fem aquesta revisió... diguéssim, d'una manera conscienciosa o conscienciuda a com estem a nivell emocional i afectiu, no? I clar, és important perquè, al final, doncs, això, com dic, és una part molt important de la nostra vida. Si no estem bé a nivell emocional o a nivell afectiu, la influència damunt les altres aspectes de la nostra vida és molt clara i és important que parem atenció en això.
3: La població comprèn que qualsevol persona de la societat pot patir a la seva vida qualque problema de salut mental o encara hi ha qui creu que no li tocarà?
5: Jo crec que encara hi ha persones que pensen que això els hi queda una mica enfora, eh? Però cada vegada més, i cada vegada més bueno, la gent escolta, no? La gent cada vegada més parla de les experiències en primera persona que han tingut, no? Per exemple, ara hem posat en marxa aquesta campanya, posarem en marxa dels videopodcasts amb persones conegudes d'aquí de la nostra comunitat autònoma que expliquen en primera persona, no? Que experiències que han pogut viure. Jo crec que això fa que la gent es sensibilitzi de que ningú està lliure, de que en un moment donat ens pugui passar una situació que ens porti doncs, a un patiment emocional o un tema de salut mental pròpiament dit, no? I que no passa res, que se'n pot xerrar, que se'n pot sortir, que són etapes de la vida en un moment donat o episodis que podem atravessar, i que no passa res, que hi ha ajuda, que hi ha sortida i que hi ha gent que et pot acompanyar, no?
3: Exactament, perquè encara hi ha qui li costa demanar ajuda, hi ha massa estigma, encara que és vera que cada vegada hi ha més divulgació i més informació, però potser encara és una mica tabú aquest tema.
5: Sí, encara costa una mica, encara costa una mica. Sí que és veritat que s'està fent molta feina i que efectivament, no? Cada vegada doncs, la gent s'atreveix més a poder dir que, bueno, que estan atravessant un mal moment o que estan anant al psiquiatre o al psicòleg perquè, bueno, perquè els hi passa pues, alguna cosa, no? Però sí que és veritat que encara hi ha doncs aquesta mica de recel, no? A l'hora d'explicar o a l'hora d'explicar segons quins temes de salut mental, no? Encara hi ha bastant d'estigma, encara costa, però jo crec que el positiu és que després quan uno explica se'n dona compte que a vegades no passen coses tan diferents del que li passa a la resta de la gent, no? No ens atrevim a dir-ho, però al final el món emocional i afectiu és molt comú en l'ésser humà i les experiències són molt iguals, les que es passa a nosaltres mm-hmm. a les que ens passa a la persona que tenim al davant, no? I obrir-nos, poder-ho explicar i poder-ho compartir des d'un punt de vista d'escolta activa, sense jutjar, jo crec que ens fa ser conscients d'una mica de que això no som els únics que ens passa i que és molt humà que ens passin aquestes coses.
3: Una de les mesures importants és la introducció de psicòlegs clínics d'atenció primària. Quin balanç en fan? Ampliaran el nombre de professionals pròximament?
5: Sí, la idea és... Nosaltres ens vam plantejar ja fa temps, no? Doncs aquest reforç de l'atenció primària per tenir aquest primer nivell d'assistència allà on els ciutadans poguessin acudir amb un accés fàcil, no? Al seu centre de salut i poguessin tenir aquest acompanyament, sobretot en aquest primer nivell on hi ha aquests psicòlegs d'atenció primària, no? Que fan una feina molt més d'acompanyament, de valoració, de detecció precoç, molt de treball en grup, abordar temes que generen malestar, però amb temes de la vida quotidiana, però que estan afectant a la persona com per anar al metge de capçalera, no? Vam començar amb 16 psicòlegs a l'octubre de l'any passat, I bueno, i ara és el moment, no, que estem ja començant a implementar psicòlegs de tots els centres de salut fins a arribar als 61 que tenim a tota la comunitat autònoma. Uh-huh. No? Com deia, per primera vegada, per exemple, a Formentera, doncs hi haurà un professional de psicologia única i exclusivament a Formentera que podrà fer un seguiment i que podrà ser un referent dels temes de salut mental que fins ara doncs, no hi era. No? I creiem que això és important perquè l'accessibilitat per la població és fonamental.
3: No podem, doctora, xerrar de totes les malalties perquè, evidentment, necessitaríem molt de minuts, però si es pot dir les més importants que pateixen els illencs?
5: Sí, però no ens diferenciem massa de la resta de l'Estat o dels ciutadans europeus o fins i tot a nivell mundial. La sintomatologia més prevalent, sens dubte, són els símptomes de tipus ansiós i depressiu, no? Perquè, bueno, és un tema que és molt comú, perquè l'ansietat i la depressió al final són manifestacions que poden ser manifestacions típiques d'un trastorn mental o poden ser manifestacions típiques d'un malestar emocional, no? Aleshores, aquesta és la sintomatologia més freqüent que hi ha, sens dubte.
3: Una de les activitats que fan aquesta setmana és la xerrada El trastorn de la conducta alimentària, prevenir, comprendre sí. i acompanyar, per exemple. I també es convida la ciutadania a fer un gest tan senzill com necessari, demanar a algú del seu entorn, com estàs? Una pregunta que pot donar a molt.
5: Exacte. Sí, i a més, la jornada del trastorn d'alimentació es va fer el passat dia 24, forma part d'una d'aquestes activitats que hem planejat doncs, al llarg d'aquest mes, perquè, com sabeu, dissabte és el Dia Mundial per la Salut Mental, i el que vam decidir va ser això, doncs fer tota una sèrie d'activitats per apropar una mica la salut mental a la població, no? Vam fer la jornada dels trastorns de la conducta alimentària el passat dia 24, que va ser molt bonica i va venir moltíssima gent a Caixa Fòrum. Fem els videopodcasts, farem una sèrie de contes, tant a Palma com a Inca i Manacor, també amb un conte que surt del certamen que vàrem fer del relat de contes infantils en temes de salut mental. I el demà és divendres, demà tenim en Elsa Ponset, que vindrà al Conservatori Superior de Música també a fer una xerrada col·loqui, també una mica, i com et deia, una mica amb la idea, amb aquest com estàs, una mica de convidar-nos, no?, també a parlar, a construir aquests vincles, a interessar-nos, a tenir realment un interès per la persona que tenim al davant, no? Perquè també aquest tema de la soledat i l'individualisme també són temes que conviden molt a que en un moment donat podem passar una mala estona o tinguem algun tipus de malestar, no? La soledat no volguda, l'aïllament social, etc. Aleshores, amb aquest com estàs, el que volem també és convidar la gent a que ens interessem per nosaltres mateixos, interessar-nos també per la persona que tenim davant i construir aquest diàleg productiu i d'acompanyament.
3: Ja per acabar, doctora, sempre ho demanam, però és necessari un Dia Mundial de la Salut Mental per encara visibilitzar més aquestes patologies dins la nostra societat?
5: Bueno, tant de bo no fos necessari perquè ho tinguéssim tot molt, molt integrat. Però sí, és necessari. És necessari perquè és un dia allà on posem llum a la salut mental, on aprofitem per reivindicar també, no?, una mica pues, totes aquelles coses que encara fan falta i per conscienciar a la gent, no?, de que hi ha molta gent que pateix problemes de salut mental, que encara falta molta feina per fer, que hem avançat molt, afortunadament, i seguim avançant, però que encara és important que anem canviant una miqueta la nostra visió sobre aquests problemes. I bueno, jo crec que sí, que està bé tenir aquest dia per una mica recordar-nos que hem de parar atenció en això. No?
3: Moltes gràcies, doctora Carme Bosch, directora general de Salut Mental i, per damunt de tot, psiquiatra. Fins una altra.
5: Fins una altra. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Fins aquí el nostre repàs sanitari de la setmana, celebrant avui el Dia Mundial de la Salut Mental. En uns instants fem ara una petita aturada xerrant de menopausa, aquí a Vida Saludable.
6: Vida Saludable, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és dial.
7: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
8: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
6: Vida saludable, amb Carlos Hernández.
1: I Laura Calafat, cada dissabte a la Ràdio Pública de les Illes Balears i Beta Ràdio, xerrant de salut i benestar. Avui, Vida Saludable aborda la menopausa, un procés natural de la dona que suposa el fi del cicle menstrual.
3: Com estem dient, la menopausa és una etapa normal de la vida de les dones, però encara avui continua envoltada de molt de silencis, dubtes i, en alguns casos, també de prejudicis. No és només el moment en què desapareix la menstruació. Durant la perimenopausa i la menopausa es produeixen importants canvis hormonals que poden afectar el cos, el descans, l'estat d'ànim, la sexualitat, la concentració i, en definitiva, la qualitat de vida.
1: La realitat és que cada dona ho viu d'una manera diferent. Per algunes els símptomes són lleus o gairebé inexistents, per a d'altres la sufocació, l'insomni, els canvis emocionals que comenten Laura, o la sequedat vaginal, el cansament i els canvis físics poden arribar a condicionar molt la seva qualitat de vida.
3: I precisament per parlar de la menopausa des d'una perspectiva real, més enllà de les dades mèdiques, avui volem conèixer l'experiència d'una dona de 49 anys que està vivint aquesta etapa en primera persona. Volem saber com va començar tot, quins canvis ha experimentat, com ha afectat la seva vida quotidiana i què li hauria agradat saber abans d'arribar-hi. Ella es va saber adaptar perquè és un exemple d'esportista, de dona decidida i amb una mentalitat ben forta. Bon dia, Caterina Moll, benvinguda a Vida Saludable.
9: Hola, bon dia.
1: I hem de dir també que és metgessa, que és especialista en medicina nuclear a l'Hospital de Sons Pases, però avui ve com a pacient, però sempre és més fàcil de fer xerrar amb una sanitària.
3: Per començar, Men, com descriuries el moment vital en què et trobes ara mateix?
9: Bueno, ara mateix te diria que ja estic sortint, no? Ja una mica la meva procés de perimenopàusia va començar en 47 anys. Ja tot dos anys amb aquest procés i te diré que ara començ a trobar-me bé.
3: Quan vares començar a notar que alguna cosa estava canviant el teu cos?
9: Bueno, quan vaig començar a tenir ja retrasos, que desapareixia o no desapareixia la menstruació, el que és la perimenopàusia, ja notava canvis. Canvis a la pell, canvis a la... Jo sempre he estat molt deportista i notava molt com que... que perdia força, que notava canvis en el meu entrenament, m'acostava més, estava més cansada, vaig començar a dormir pitjor i tot com se retroalimentava, no?
3: Recordes quin va ser el primer símptoma de tots que et va fer pensar que podies estar entrant a la menopausa?
1: Més enllà de la pèrdua de força, clar.
9: Els sofocos.
3: Els sofocos.
9: Molt de sofocos.
1: Com són?
9: Pues estàs tan tranquil·la i de repente és com un foc de dins que va de dins cap a de fora, no? I comences a suar, però algo bestial.
1: A qualsevol hora o més dormint?
9: A qualsevol hora. A qualsevol hora. Jo me passava fent feina, faig molta feina a quiròfano, i clar, estàs allà en sabata i els guants, i de repente era com... qui ha aturat l'aire condicionat, no? I me mirava les mans i tenia tot aigua dins els guants, me suava la cara, me suava l'esquena... i tothom estava bé.
1: I com va ser el procés fins que efectivament vas saber que era menopausa? Perquè clar, ho hem comentat, ets metgessa, anàs sentint xerrar molt, no ets expert en ginecologia, però evidentment és una persona molt formada. En quin moment vas dir, ja ha arribat?
9: Pues quan vaig començar a tenir canvis de la regla, no? Perquè jo sempre havia estat una persona molt regular i de repente pues, vaig començar a tenir... Pues, períodes més llargs, la regla s'allargava o de repente desapareixia, no? I els cicles canviaven. Llavors vaig començar a pensar que començava. Però clar, jo tenia 47 anys, jo li consultava al meu ginecòleg, no? És normal, tan aviat, me sentia una mica jove, no? Per començar-la.
1: D'aquesta pèrdua de força, d'aquests sufocs, d'aquests fogots, quins altres símptomes realment t'afectaven i que deies a mi no m'agrada? Per exemple, l'estat anímic, el canvi d'humor t'afectava?
9: Molt. Jo mai havia tingut símptomes de regla i no sabia el que eren aquests canvis d'humor. I en la perimenopausa vaig començar a sentir com que estava més irritable, més trista. Vaig començar a sentir molt trista i jo tot m'anava bé i tenia una vida molt... Tenc una vida satisfactòria. Jo deia, per què estic trista? Si tot me va bé... I sí, i tenia molt de moments de plorera, de malestar... I bueno... tot això, pues, entre dormir menys, que va determinar per sofocs també, pues, me va afectar molt, no? Com que no era jo.
3: Ja has comentat un parell de símptomes i entre ells la forma de dormir. Ha afectat la menopausa, la manera de dormir? Molt.
1: Has fet qualque canvi?
9: Bueno, jo sempre dormia com un tronc. Llavors, en la menopàusia, pues, vaig començar a notar que me despertava moltes vegades i el somni era més superficial. Jo no sabia per què me despertava, després vaig veure que eren els sofocos també, que me despertaven. Què vaig canviar? Pues, no vaig canviar res perquè no sabia ben bé com fer, vaig començar a prendre melatonina, però tampoc era la solució, perquè realment melatonina no te'n falta. I va ser, clar, un dels motius de consulta, no? Perquè es no descansar bé se retroalimenta tot l'altre, no? S'està més cansat, està més trist, tot repercuteix,
1: tot afecta.
9: Sí.
1: Independentment de la menopausa, crec que tots els experts en son ho diuen, amb els anys dormim pitjor.
9: Sí. I al final el dormir és el més important. Però amb els anys dormim pitjor, però no a tothom li passa. Jo me'n recordo el meu predí, que dormia 12 hores cada dia i fins que se va morir.
1: Quan te passa això, te'n recordes, eh?
9: Vull dir...
1: T'aixeques molt bé quan te passa això, que no passa sempre.
9: Exacte.
3: Hi ha algun símptoma del qual no t'haguessis informat, no coneixies abans i t'hagi sorprès especialment?
9: Bueno, jo tenia moltes migranyes de petita i migranyes amb vòmits molt intenses i després me varen com a desaparèixer, no? I aquestes migranyes m'han tornat de forma molt intensa des de que tinc la menopàusia. Clar, jo no sabia que estava tan relacionat. Jo relacionava lo millor que dormia pitjor, però és vera que quan vaig consultar, la doctora Simón me va dir que les migranyes estaven relacionades amb la menopàusia. I, de fet, m'han tornat setmanalment i amb molta intensitat.
1: Catalina, hi ha un factor important, un símptoma molt clar que asseguren moltes dones, que és l'augment de pes. En el teu cas no va ser així perquè tu ets una persona que s'ha cuidat sempre i que fa molt d'esport i, per tant, tu en cap moment engreixares.
9: No, no vaig engreixar, però sí que la tendència és engreixar. O sigui, notes que es costa va canviant, no? Jo l'únic que vaig fer va ser preparar-me una mica, no? Vaig dir, a partir dels 40, jo no feia peses de jove. Va ser després, a partir dels 40, que vaig començar
1: a
9: veure que la força era important, augmentar el metabolisme basal. Jo crec que és important que el cos tingui uns requeriments d'intensitat d'exercici, que és el metabolisme basal, que això te fa consumir calories al llarg del dia encara que no te moguis. I crec que això és el que fa que a la llarga pues, el cos se mantingui més en sopes, no? A part de que intent menjar menys, més proteïna, sí que he fet petits canvis d'alimentació.
3: La menopausa està plena de símptomes i de tabúes, i un molt important és la vida sexual. La vida sexual, personalment, tu has notat canvis relacionats amb la menopausa?
1: La famosa manca de líbido.
9: Sí, jo personalment no ho he notat, però sí que té molt... Jo amb les meves amigues Cher, i sí que les meves amigues... Tenc amigues que sí que manifesten aquests canvis, no? Jo personalment no ho vaig sentir perquè, a més, me va agafar en una època de la meva vida que jo, a més, no tenia parella, estava molt introspectiva en les meves coses i tampoc estava molt pendent d'això. Però sí que mentalment estàs pensant en això, no? Uh-huh. I sí que la doctora Simón me deia, si no tens relacions has d'anar alerta perquè les hormones afecten a la tonificació de la vagina, t'hauries de posar hormones intravaginals, i bueno, sí que hi ha unes certes coses que també van canviant, no? Personalment no me va afectar, però sí que passa, que hi ha disminució de líbido, més sequedat, bueno, el que em manifesta dones en s'escatxar, sí, sí, sí. No?
3: I t'ha costat parlar d'aquests canvis en la teva parella, si la tinguessis, en les amigues, en la família...
1: S'enxerra?
9: Sí, jo tens la sensació que sí. Jo les meves amigues ho xerren obertament. Sí que és vera que ningú està content. Són canvis importants. I sí que és vera que mentalment, no?, que associam, no?, perdre les regles com que te fas gran, no? I pareix que la dona passa
1: injust,
9: una
1: no?
9: altra fase. I com si... Sí, és injust. I si t'agafa jove, i després, clar, després penses, i les dones que estan malaltes i que se'ls ha anat la regla per la quimio, per... Uau, és intens, eh? Perquè te sents que ja no...
1: Falta,
9: no ets la mateixa.
1: Clar. Falta empatia i diria de la societat, no, diria dels homes, no, de les parelles. Falta que les parelles ajudin més, siguin més comprensives en aquest procés en general.
9: Sí, en part sí, perquè és vera que tenc qualque amiga que me conta, pues, no, que és un matrimoni llarg, de molts anys, és vera que els matrimonis se deterioren per moltes causes, no?, en so temps, però és vera que aquest factor, en el moment que apareix la falta de líbido, que la dona se tanca un poc amb això, si no hi ha una comprensió des de l'altra banda, pues entenc que sí, que hauria d'haver... Però és difícil, perquè tenim mentalitats tan diferents, d'homes i ses dones, que necessita com un esforç.
1: T'ha passat, o coneixes alguna amiga que li hagi afectat el seu entorn laboral, a la seva vida en general, la concentració, aquests símptomes que diuen, ostres, no he dormit bé, ja el dia d'endemà no estic bé, no estic productiva?
9: Bueno, a mi m'afectava moltíssim, que la feina de no recordar coses importants, d'estar com... Tens com una neblina en el cap, com un nígul, que te... Sí, pèrdues de memòria, m'acostava més concentrar-me... Sí, sí que afecta molt.
3: Has tingut algun moment en què hagis pensat no en reconec, que alguna cosa ha canviat en mi?
9: Sí, perquè en aquell moment que jo estava tan trista, pues sí... Notes que ja... A més, no sé, potser també coincideix amb una etapa de les dones que fas com una... No una crisi vital, però sí que hi ha tens més consciència de que coses estan canviant, quines coses has de canviar a la teva vida, no? I jo crec que és un moment molt important per qualsevol dona.
3: I has consultat qualcun professional sanitari per aquests símptomes?
9: Sí, clar, quan ja vaig començar a veure com me van aparèixer les migranyes, perquè clar, jo vaig dir, vale, tens sofocos, estic un poc ennubilada, bueno, deixarem passar un poc de temps, clar, vaig tardar més d'un any a consultar, perquè pensava que això s'aniria passant i tal, però com que anava a més, doncs al final vaig decidir consultar amb la doctora Simón, que és especialista en menopausa i són espases, una companya meva, i bueno, li vaig dir, no sé, no puc més, no? Perquè intentava potser no tenir que tractar-me, però les migranyes m'estan matant, perquè a més té migranyes molt fortes, perd la visió d'un ull, i beneïda consulta.
1: Hem de dir una cosa, que és que a Catalina ens ates també el programa de televisió, que podran veure un reportatge un poc sobre el seu cas dissabte, dia 17, a la 1 del migdia, i ve des televisió, i contra un petit secret, i és que Anna Catalina també ha fet altres intervencions en programes de televisió i vetres, per exemple, La vida són espases, per això tens facilitat per comunicar, és una cosa que t'agrada i que has fet sovint, no?
9: Bueno, no, jo no considero que tingui facilitat per comunicar, però bueno, sí, com a metge pues, també, no? Estem exposats sempre a comunicar, coneixements, transmetre, congressos... Lo de vida saludable, bueno, va ser algo excepcional. No estem acostumats tampoc a motxa d'esquina amb una càmera i... Hi ha gent que li agrada més i gent que li agrada menys.
1: Ho vas fer bé, eh?
9: Jo especialment no som una persona que m'agradi, però...
1: Aquí estem.
9: Sí.
1: Hem de fer una petita durada, fent de menopausa, uns instants també posarem la intervenció professional a l'autora Carmen Simón, que ens donarà els seus consells. Fins ara mateix.
6: A IB3 Ràdio, vida saludable. Carlos Hernández.
8: IB3 Ràdio és investigació.
6: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
10: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
11: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
10: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
11: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
10: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
6: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
12: Diumenge a les 4 de l'hora baixa segueix amb els postres en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
13: Benvinguts a els postres en joc. Benvinguts.
12: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
6: Vida saludable. IB3 Ràdio.
1: Arribats en aquest punt, per introduir un poc més un coneixement important i completar el testimoni de Catalina, la seva metgessa la tenim a nostra disposició. M'atreviria a dir que és la ginecòloga de capçalera d'aquest programa. El manco parlarà de menopausa, perquè és tot una experta i la tenim molta estima, fa feina, són les bases. Com està, doctora Carmen Simón? Què tal?
14: Hola, buenos días, muy bien. ¿Y vosotros?
1: Vostè sap cíclicament que quan xerran de menopausa l'hem de consultar a vostè, la nostra experta.
14: Bueno, es que es importante que se informen con un profesional que esté acreditado en formación en menopausia, en este aspecto y en todos.
1: ¿Com se n'adona una dona que està arribant a la perimenopausa?
14: Lo general es que empiecen a notar alteraciones en los ciclos menstruales, que los ciclos se juntan unos con otros, las reglas se juntan y el sangrado puede ser más abundante, empieza a tener reglas más dolorosas, ya puede empezar a tener algún síntoma tipo sofoco, insomnio. Es una etapa que empieza a notar cambios.
1: ¿Y de la peri a la menopausa, cuándo te pasa, doctora?
14: Bueno, es un periodo muy variable, incluso está dividido en dos fases, una más precoz y una más tardía, pero pueden pasar años en esta situación. depende de cada mujer, entre 3, 5 años.
1: Mm-hmm. En xerrat molt de símptomes, no me'l repetiré demanant-li perquè vostè és experta, perquè tenim aquí un testimoni que ens ho ha contat, però sí tractaments més moderns i actuals. Doctora, quins funcionen?
14: Tratamientos modernos, pues modernos y actuales, realmente no hay modernos y actuales, hay diferentes tipos que están saliendo, pero siempre ha habido aplicaciones transdérmicas en parches, en cremas, en spray, luego la vía oral, y lo que a lo mejor puede sonar a nuevo es las llamadas hormonas bioidénticas, que en realidad no son nuevas, porque siempre la terapia hormonal lleva el estrógeno que usa, es un estrógeno que es bioidéntico, sea la vía que sea de administración, y ahora sí que parece algo nuevo, porque se está dando más importancia a llamarlo hormonas bioidénticas, pero realmente nuevo no hay. Pero hay algunos preparados nuevos, uh-huh. Eso sí, pero a base de estas hormonas.
1: Però, doctora, la terapia hormonal funciona molt bé, ¿no es verdad?
14: Pues sí, la verdad que yo realmente es una consulta muy grata porque veo cómo vienen las pacientes con esos síntomas, ese malestar, esa disminución de la calidad de vida, y al poner el tratamiento pues cambia radicalmente. Se ha demostrado que la terapia hormonal es el tratamiento más eficaz que hay para los síntomas de la menopausia. Pero esto no quiere decir que todas las mujeres lo necesiten y que no haya otro tipo de tratamientos para cada caso en particular.
1: ¿Hi ha massa tabú o desinformació o silencis encara en la menopausa, doctora?
14: Pues sí, sigue habiendo muchos tabús por el llamado edadismo, que es ese miedo a confesar la edad porque la sociedad puede rechazar a estas personas, en este caso a las mujeres de una cierta edad, no rechazar, sino que no se las tenga tan en cuenta para muchos aspectos, y la mujer todavía es un poquito reacia a reconocer que está en esta etapa precisamente por no reconocer que ya tiene una cierta edad. Pero bueno, esto, gracias a Dios, pues se está mejorando cada vez. Es mejor cada vez.
1: Mm-hmm. Doctora, una companya seva, Mercedes Febles, ens va comentar un dia que moltes dones arriben a la seva consulta comentant la falta de libido i desig sexual quan diuen que el seu matrimoni és perfecte i que això els genera un conflicte de parella. Això succeeix? Mm-hmm. Ho has sentit molt?
14: Sí, sí. La falta de libido és una queja muy, muy habitual. Y la falta de libido realmente es un factor, es multifactorial, no hay solo un factor. Entonces necesita un estudio un poquito más detallado, más concreto, y realmente puede mejorar con la terapia hormonal, pero es que no es cuestión de una hormona. La libido es multifactorial. Hay que hacer cambios, hay que hacer un trabajo personal. Y bueno, es que es muy frecuente en la etapa de la menopausia, sí.
1: La darrera, doctora, consell generals per una dona que estigui a punt d'entrar en aquesta etapa natural de la vida.
14: Un consejo, pues que si tiene síntomas, consulte a un profesional, que no consulte en redes sociales, que no se resigne a pasar esta etapa en silencio y que, sobre todo, que pida ayuda a un profesional.
1: Uh-huh. I de moltíssimes gràcies, Carmen Simón, doctora experta ginecòloga, experta en menopausa. Com sempre és un plaer sentir els seus consells i ja sap vostè que aquesta ràdio, aquest programa està a la seva disposició sempre que vulgui. Gràcies.
14: Muchas gracias.
1: Fins una altra.
3: Continua la entrevista amb la Caterina, que la tenim aquí amb el seu testimoni. Amem. Què és el que t'ha ajudat més a trobar-te millor? Canvis en l'alimentació, exercici, perquè sabem que tu practiques exercici físic regular. Però què més has introduït? Millores descans, tractament hormonal, suport psicològic...
9: Una mica tot. Bueno, jo teràpia, suport psicològic ja feia temps que em feia. Sí que és vera que potser l'he intensificat, perquè hi ha tants de canvis, i el que comentava, no?, que a vegades s'ajunta com una petita més crisi personal, i pues, he intensificat el suport psicològic. Després he intensificat l'exercici físic. feia molt d'exercici, però potser més de fer-lo, més fer cardio, li reorientem més a fer exercici de força. He ajustat l'alimentació, no m'aprip de res, però intent menjar menys quantitat.
1: Però estàs molt bé de pes.
9: Sí, sí. També ara només estic més baixa de pes del que estic acostumada, perquè, bueno, he tingut una petita crisi més intensa, que no té res com una menopausa.
1: Però ja estàs bé.
9: Sí, important. Ara tot millor. I que més ajustat... Hombre, els horaris de son són superimportants. Jo a lo millor anava a dormir a les 12 i ara a les 10 intento estar en el llit. Sí, crec que com a mínim dormir 7 hores diàries és important. Però jo m'aixec molt prest i és superimportant. Crec que és una de les coses que si aconsegueixes dormir 7 hores, tot el més a la teva vida millorarà, segur.
15: Si poguessis parlar amb una dona de 45 anys que encara no ha començat aquest procés... I que ens escolten. Què li diries? O, bueno, jo que no me faltarà molt, tampoc.
9: Jo recomanaria que si... Bueno, des de la meva experiència, perquè hi ha mil coses per fer, no? Des de la meva experiència, pues, que si no fan exercici i comencin a fer ja, que se preparin.
1: Especialment força.
9: Especialment força. Sí que s'ha de fer un poquet de cardio, però que sigui predominantment força. I que presti més atenció a l'alimentació, a el que mengen, perquè canviar els hàbits d'alimentació no se trata de fer dietes, perquè després sempre hi ha un efecte rebot. Se trata de canviar estil de vida, canviar estils d'alimentació completa. I el millor prestar més atenció amb això, i si necessites informació amb un nutricionista, pues anar a un nutricionista.
1: I consultar el ginecòleg, com
9: I
1: sempre.
9: I consultar el ginecòleg, òbviament.
15: I ara que ja has passat per aquesta experiència, què has après sobre el teu propi cos?
9: Que el cos té una capacitat de regeneració bestial.
15: I d'adaptació.
9: I d'adaptació.
1: Més del que creiem.
9: Més del que creiem. Jo record que vaig tenir una pèrdua de força, t'ho contaves l'altre dia, no?, l'entrevista, que jo sempre havia fet molt esport i m'acostava a aixecar les bosses de la compra. És vera que els acarrec molt, però m'acostava. I vaig pensar, ostres, no tornaré a ser mai la mateixa, no tornaré a tenir la mateixa força. I no és vera. Si ets constant i fas el que has de fer, tot torna. I que el cos, si li dones una constància i un estímul, allò se mantén. I després una altra cosa també superimportant, que les dones m'han aixecat molt en el cos. Quan mos miram, mos castigam molt, i mos miram i sempre veiem el que no mos agrada. I potser hem de canviar un poc més aquesta mirada. Perquè això no és culpa dels homes. Els homes no ho veuen com nosaltres.
15: Sí, sí, tal.
9: Són nosaltres. Llavors, les dones haurien de canviar la mirada que tenim damunt nosaltres mateixes.
1: Gran missatge. La darrera qüestió. Sempre hi ha coses positives de qualque experiència. Qualque cosa positiva de la menopausa, que jo crec que l'altre dia comentàvem, crec que tota persona entre 45 i 50 anys està en una edat magnífica, amb una maduresa, amb un coneixement de tot. Pot triar normalment el seu temps. És a dir, és una edat perfecta, no?
9: Sí. Sí, té la part d'aquesta que pareix que te fas gran, però en el final...
1: Encara ets jove.
9: Per això és el millor moment de la meva vida. I a mi, si me demanes quant d'any tinc, allò me ve en el cap 30. Jo me sent com si fos jove. A vegades inclús tinc ara un munt de records de quan era petita. No sé, és una etapa molt guapa per com a tornar a tu mateixa.
1: Perfecte. Que tens en Pol... pacient, perquè acabo com a pacient, o dona que ha contat el seu cas de la pere i la menopausa, encara que vostè és doctora especialista en medicina nuclear de sons pares, gràcies per aquest testimoni que jo crec que haurà ajudat a moltes dones que estiguin a punt d'entrar en aquesta fase natural de la vida, que és la menopausa. Gràcies per xerrar amb aquesta transparència i confiança i tranquil·litat.
9: Gràcies a vosaltres.
1: Laura Calafat, acomiada'm el programa, també sempre un cap de setmana que s'ha de disfrutar, que encara queda mig.
15: Gràcies, Carles.
1: Tornant dissabte que ve, bona setmana per tots els oients de Vida Saludable i d'IVT Ràdio. Gràcies. We'll be right back.

0: El programa Copernicus, us ho recordo encara que no és la primera vegada que el citam, és una iniciativa europea que recopila dades ambientals, mediambientals, usant mesuraments realitzats en l'ús de satèl·lits, principalment els Sentinels de la ESA, l'Agència Espacial Europea. Amb aquestes dades i en la participació de més d'un centenar de científics, se mos presenta cada any un informe sobre l'estat dels oceans. Idò bé, s'acaba de presentar el desè informe de l'estat dels oceans del Servei de Vigilància Marina Copernicus. I què mos diu aquest darrer informe? En resum, que el ritme d'escalfament de la mà és alarmant. Per començar, l'augment del contingut de calor oceànica s'ha accelerat des del 1960 amb una absorció addicional rècord de 23 setajulis al 2025, que per entendre-nos és com si l'oceà hagués absorbit aproximadament 40 vegades l'energia consumida per tot el món, pel món sencer, l'any passat. I tota la calor que absorbeix la mà després té greus conseqüències. Com deien Fito i los Fitipaldis.
1: Todas las cosas que al mar tiramos nos la devuelve siempre la marea cuando más tratas...
0: Bona nit des d'Eivissa per totes les illes. Començam amb el Nautilus i tenim en Felipe Ruiz a la sala de màquines i tres entrevistes molt interessants que vos anuncio ràpidament. Primer parlarem de l'informe Copernicus i de la participació balear, perquè en aquesta edició hi han contribuït investigadors de l'IMEDEA, molts dels quals coneixem aquí perquè els hem entrevistat per diferents investigacions. Avui parlarem amb una d'elles, la física Marta Marcos, també professora de la UIP. Després parlarem del projecte de cria de cavallers de mar de la Fundació Palma Aquarium. En parlarem amb la directora de conservació de la Fundació, na Deborah Morrison. I avui també parlarem de ratapinyades, d'un estudi que desmunta algunes de les coses que creiem saber sobre la seva evolució. Us ho explicarà l'investigador del Museu Nacional de Ciències Naturals, Ismael Galván. Aquest és el sumari. Quedeu-vos amb naltros, que aprendrem tots molt.

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
2: Benvinguts a Esports 3 en joc.
1: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
3: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni cavaller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Companys, començant temporada, què poden fer?
5: No sé, per exemple, farmejar aura.
4: Què?
6: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
5: No, jo no soc la moderna és ella.
7: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
4: Però què fan el tractament?
5: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
4: Però ho fan els joves o no tan joves?
7: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
6: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio. El Nautilus. IB3 Ràdio.

Mos queden pocs minuts, però com sempre acabarem amb una cançó amb missatge. Aquesta vegada la cançó que ja mos ha posat en Felipe Ruiz, que avui tenim al control tècnic, és d'en Joni Mitchell, que per cert fa 83 anys el mes que ve. La va escriure l'any 1969, quan va viatjar a Hawaii per primera vegada i esperava trobar un paradís natural, un paradís verge. Un taxi la va deixar de nit al seu hotel i l'endemà, quan va treure el cap per la finestra per contemplar Hawaii en tota la seva esplendor, el primer que va veure va ser un enorme aparcament de formigó. I aquesta primera impressió de Hawaii la va inspirar per compondre el tema Big Yellow Taxi, amb una frase que ja és famosa: varen pavimentar el paradís per posar un aparcament. La cançó també mos parla dels arbres i de l'ús del DDT, que mata abelles i aus. El compost químic DDT està prohibit a la majoria dels països del món des de fa més de 20 anys, i gràcies principalment a la biòloga Rachel Carson i al seu llibre Primavera Silenciosa. Però el DDT l'han substituït altres substàncies, igualment tòxiques. En fi, un anam en Joni Mitchell i tornem la setmana que ve. Cuidar el planeta i apostar per una agricultura local i, a ser possible, lliure de verins.

0: a IB3 Radio, ni fake ni fum. Raquel Agüeros y Alicia Català.
1: Molt bon dia i benvinguts una setmana més a Ni Fake Ni Fum, el programa on les notícies entren com arriben, però no sempre surten així com han entrat. Alicia Català, m'ho expliques, per favor.
2: Bon dia, Raquel Agüeros. Pues és que aquesta setmana tenim molta feina. Eleccions anticipades, sí, sí, habitatge, sí. Impost, atur, inflació, salut, estafes. Diria que la realitat ja du prou renou tota sola, però sembla que sí, sempre hi ha qualcú que està disposat a afegir un puntet de més.
1: Avui hem fet una tria ben especial, però abans d'això, jo m'agradaria dir a tothom que avui, a part de la nostra secció de tinta falsa, de fakes i fum, per tot arreu.
2: Per tot arreu,
1: perquè
2: sí.
1: Perquè això ens afecta a tothom i serà en nosaltres, en Màlic, per xerrar-nos de la targeta vermella. Avui, amb un tema, xerrarem d'Usain Bolt.
2: Exactament, avui xerrant d'Usain Bolt i coses que la gent pensa de la seva carrera que no són tan certes com se pensen.
1: Les coses...
2: Carrer, mai no millor dit.
1: No, no, la literatura, la literatura que hi ha. I també seran nosaltres en Tomi Mayol i una entrevista ben especial. Però abans de tot això, Alicia Català deia que avui hem fet una tria molt especial.
2: I doncs sí, avui ens centrem en titulars i informacions publicades en premsa, declaracions recollides per mitjans, correus, missatges i afirmacions que poden comprovar només en les orelles, però que no poden parar molta d'atenció en realitat.
1: I una cosa important, no tot el que sentirem avui és necessàriament fals de cap a peus.
2: Efectivament, sempre comentam que la veritat de vegades no és la veritat sencera, sinó que ve embocinats. O sigui que, com que tot això també és desinformació, també li donem una bona ullada.
1: I doncs ja podem obrir el tinter.
2: Obrim el tinter.
0: A ni fake ni fum, tinta falsa.
1: Preparada, Alicia?
2: Preparada.
1: Esperem que els oients també ho estiguin. El primer titular diu així: Espanya s'ha convertit en l'economia que més ha crescut de tota la Unió Europea en els darrers 3 anys.
2: Pedro Sánchez ho ha afirmat aquesta setmana en anunciar les eleccions i la frase va aparèixer en mitjans com l'Heraldo i la Cadena Ser. Neutral ho qualifica d'enganyós.
1: Per què?
2: 6 països, t'explico, 6 països de la Unió Europea varen créixer més que Espanya des del 2023.
1: Ai, l'altre titular diu que hi ha un brot de sarna entre els acampats de la Puerta del Sol. La sarna, hem de recordar que és un àcaro.
2: Ai, sí. El titular de La Razón, és de dia 5 d'octubre, parlava d'un possible brot i després va circular com si estigués confirmat. EFE Verifica, però ho desmenteix. Salut Pública va investigar la sospita i va descartar els casos de sarna.
1: T'he de dir...

0: És que això, jo
1: clar,
0: crec que ja
1: això,
0: no... De fa... fet...
1: No, ja... no, existeix la sarna.
0: Existeix, però és una cosa que és com molt de literatura. De...
1: És un àcaro, sí.
0: Sí.
1: Jo me vaig assustar molt, però he de dir, o la gent que mos estigui escoltant, que hi tingui, que és una cosa que se soluciona...
0: I que li pot passar a tothom.
1: D'una forma molt, molt ràpida, és així. El següent titular diu: el periodista Iñaki Gabilondo escriu una duríssima carta oberta al secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado Alicia.
0: La carta torna a circular per WhatsApp i xarxes i és atribuïda a Gabilondo.
1: Què vol dir que torna a circular?
0: Que per lo vist ja havia hagut una espècie d'intent de colar un bulo en aquest sentit.
1: Ja.
0: Però maldita apuntés, dia 6 d'octubre, ho va desmentir. El periodista ja havia assegurat que no l'havia escrit. El text procedeix d'una publicació de Spanish Revolution atribuïda a una altra persona.
1: I de... altre titular. Mercadona, atenció. Atenció.
0: Atenció.
1: Però, atenció. Regala una caixa d'aliments per valor de 40 euros si contestes una enquesta de només 2 minuts.
0: Sí, exacte. La promoció arriba per correu electrònic amb el nom de Mercadona, verifica RTV, ho ha comprovat, amb l'empresa. És phishing. Phishing vol dir que t'intenten robar totes les dades sense el teu consentiment i molt més.
1: Després de la... Te dic una cosa, en lo bé que sona la paraula. I que t'estiguin robant, això, hauria
0: robant.
1: De ser delicte. Posar aquesta paraula.
0: T'estan robant les dades, de fet. Després de fer l'enquesta, pues, demanen dades personals, bancàries, ja. I prop de 2 euros per un suposat enviament, que tu dius, bé, 2 euros també no es va. Però 2 euros per aquí, 2 euros per allà, 2 euros per allà de sa, i va pujant el compte.
1: Clar, clar, clar. És una cosa, perquè tu dius, Alicia, més que... que te regalen coses quan tu no les has demanat, no? Això ens ha de fer sospitar.
0: Habitualment, quan un producte surt gratis és perquè tu ets el producte.
1: Ai. Un altre. A Catalunya paguen 16 impostos que no existeixen a cap altra comunitat autònoma.
0: Feijó ho va dir davant empresaris a Terrassa i ho va recollir, entre altres, La Vanguardia. Neutral ho qualifica d'enganyós. Catalunya té 11 tributs propis efectius i molts tenen equivalents a altres autonomies, també a les Balears.
1: Com, per exemple, quins?
0: El mateix impost sobre estades turístiques existeix a Catalunya i a Balears.
1: L'ITS, vol dir? L'impost de turisme sostenible?
0: Sí. I també tenim un gravamen relacionat amb l'aigua comparable al català. Per tant, dir que aquest impost només existeix per a Catalunya és fals.
1: Uh-huh, d'acord. Corregit. Després dels decrets d'habitatge, diu aquest titular, desapareixen 2.900 pisos de lloguer en només 3 hores.
0: La xifra, jo l'he llegida a moltes bandes, uh-huh. Diu que es va publicar a internet sense indicar-ne la font.
1: D'acord.
0: Maldita Apuntés adverteix que no es pot atribuir aquesta caiguda als decrets. Idealista tampoc valida la comparació de poques hores i el mercat ja perdia oferta anteriorment.
1: És a dir, que segurament haurà influenciat en certa manera un poquet, però se deu a altres coses també, no?
0: Exacte.
1: Això ja venia
0: d'abans. I que ja venia d'abans, clar.
1: Això ja venia d'abans. Espanya té la inflació més alta de tota l'OCDE.
0: El diputat de Vox, José María Figaredo, ho va afirmar al Congrés i la declaració va arribar als mitjans. Uh-huh. Neutral ho considera enganyós. Espanya estava entre les inflacions elevades, però Turquia, Islàndia i Lituània registraven xifres superiors.
1: És a dir, una dada que sona molt diferent si deim una de les més altes o la més alta, no? Com pot canviar només...
0: Exacte. Dues paraules poden canviar tota la notícia i també fer que la persona que està fuetjant o que està mirant per damunt pari atenció.
1: És important també per això, si no hem entès, per exemple, molt bé algo que estem llegint, per favor, l'hem de tornar a llegir 2 pics, perquè... una paraula, ja heu vist amb aquest exemple, te pot fer canviar tot el sentit d'una frase. Anem pel següent títol. La meitat de tot l'habitatge protegit que es construeix a Espanya es fa a Madrid, tot i que hem de dir, això diu el titular, que no es construeix a Espanya molt d'habitatge protegit o pràcticament res.
0: No, de fet no, però bé. Isabel Díaz Ayuso ho va afirmar al Nueva Economía Forum. Neutral ho qualifica també de fals, o fals no, més aviat enganyós.
1: Enganyós,
0: perquè en Madrid
1: enganyós.
0: Va

0: representar el 29,6% de l'habitatge protegit acabat el 2025 i el 21,6% durant el primer trimestre de 2026.
1: La mentida ocupa un lloc més o manco destacat a la vida de qualsevol persona i fins i tot des de que naixem.
0: Ens referim a mentides piadoses, coses que no són molt importants o simplement detalls que preferim ocultar.
1: Oficialment, la mentida és una expressió, una manifestació contrària al que se sap, al que es pensa o al que sentim. I en aquell punt vull saludar a Toni Parets de Project Homo, que ha vingut als estudis d'IV3 Ràdio per tractar aquesta qüestió. Toni Parets, hola, com estàs?
2: Pues ja bé, i vosaltres?
1: Més o manco bé, tenim dubtes.
2: Ara jo no sé si dic una mentida o no, perquè estones bé i estones no tan bé, per tant...
1: És que hi ha mentides de molt de tipus, Toni.
2: Sí.
0: Per això volíem demanar, lo primer de tot, que té a veure la mentida en les persones amb addiccions?
2: Bueno, jo diria que quasi el mateix que en la resta de persones. Pues dir una mentida pues, és amagar una veritat. I si mos posàssim en modo tractament, pues diríem que moltes vegades la mentida no té massa sentit, perquè si hi ha una problemàtica i aquesta problemàtica no s'aborda de front, pues aleshores és mal de fer, no? És mal de fer un diagnòstic, és mal de fer... Comencem per un diagnòstic si la presentació no és fidel. Per tant, la veritat o la... no mostrar la mentida seria una primera passa... O seria una primera passa per mostrar una voluntat, que és una voluntat de canvi, que és una voluntat de mostrar el que passa i, en aquest cas, de solucionar si hi ha una problemàtica darrere.
1: Toni, podríem dir que la mentida dona facilitat a les persones que pateixen una malaltia, com pot ser una addicció, al que sigui?
2: Bueno, jo diria que no. Jo crec que la mentida no dona facilitat per res, en definitiva.
1: Vull dir, en el sentit de l'ús.
2: Bueno, la mentida l'únic que fa por fer és amagar. Clar, si parlant de les persones o d'història de les persones, segurament doncs, aquestes persones, quan van començar a consumir, i qualcú els demanava si consumien, doncs segurament doncs, devien dir que no. O si els deien si han fet una cosa, o devien dir que no. És dir, bueno, doncs, evidentment, quan una persona fa una cosa que no està bé, doncs això no pots anar predicant. Per tant, lo normal és que les persones ho amaguin, que davant aquesta segurament davant la seva família, davant la feina, doncs, quan li demanaven si tenia un problema o si havia passat una cosa o l'altra, doncs és possible. La mentida doncs, amaga moltes coses, clar.
1: I clar, s'usa molt, no? Com una qüestió de només per ocultar una cosa que tu no vulguis. Que sàpiguen.
2: Clar, però que sí que és cert, després quan dins molt de tractaments, quan començàvem a esverinar, comences a veure que sí que en molt de casos, no diria que en tots, perquè seria posar una etiqueta que per en molt de casos no seria cert, però clar. Sí que en molt de casos, però sí que quan comences a aclarir veus que darrere hi ha un substrat, a vegades, de coses que no són certes i de que el que hem d'intentar en aquell moment és començar a que floresquin, perquè totes les qüestions que puguin estar allà dins que no floresquin són coses que no poden treballar. És a dir, qualsevol cosa, des de coses físiques, des de coses interiors, des de pensaments o des d'intencions, la veritat crec que com a valor és fonamental. Com a valor.
1: De la veritat en xerrarem un altre dia, però tenim més preguntes de la mentida, Toni.
0: Com es tracta una persona addicta al tema de la mentida?
2: Bueno, des del primer dia intentant que surti la veritat. És a dir, quan intentam que qualsevol tipus de tractament, quan sigui un grup terapèutic, una entrevista individual, pues que allò se convertesqui en una cosa certa. Si no treballem des de les certeses, que és molt complicat. I això ho intentem fer veure des del primer dia. Amb altres coses, perquè les persones que puguin venir al tractament, per exemple, en aquest cas, hi venen voluntàriament. Per tant, no tindria massa sentit. Clar. No tindria massa sentit que una persona vengui i tingui una problemàtica i en comptes una altra, per exemple, o que li demanàssim si hi ha un determinat problema i digués que no, quan realment... És a dir, però sí que és cert, perquè això no és realment així. Pues, de primera, de cop i volta, és molt mal de fer venir i posar totes les cartes cap per amunt.
0: Tal vegada, jo m'ha vengut en el cap, jo fumava, vaig començar, no sé, 15 o 16 anys i vaig durar fins en les 30. I ma mare me demanava, però tu fumes? I jo deia, no. Tal vegada estem en aquest... Estic intentant explicar això, com una persona que fuma i ho amaga, o com una persona que a lo millor se pren una copa de més dies del que seria habitual i també ho amaga. Això fins a arribar a altres sí. tipus de substàncies, evidentment.
2: Sí, sí, quan començava dient, me referia a això, és una cosa, diria que quasi inevitable, no? Pues de, com tu expliques, una persona jove, que en tenim, o no tan jove, que vull consumir sobretot les drogues il·legals. A vegades, el que és drogues legals, l'alcohol, pentura ja no és tan necessari, perquè, no, perquè és que està a la vista de tothom, pentura en aquest moment, pues tu pots adonar que hi hagi una problemàtica o altres qüestions emmascarades. Però el que és consum en si, pues a vegades hi ha una diferència. Les coses il·legals, és a dir, consum de desigrals, sempre són les que més s'amaguen. Les altres s'abeven i un pot tenir una problemàtica més grossa o l'altra, voler acceptar o no. Però sí, jo diria que la mentida pues, pot anar unida en molt de casos a les persones en aquesta negació. Que després, si la duim més endavant, és la negació de l'evidència d'un problema. Mostrem en casos de que persones, a vegades, pugui costar acceptar que hi ha una problemàtica o pugui costar que han de treballar una determinada qüestió i se pugui tirar cap en aquesta vessant un poc més de magueró.
1: Clar, Toni, perquè quan la gent arriba a Project Homo, tu havies dit, la gent que ve ja no té sentit, no? Que, és a dir, ja ha reconegut que hi passen coses, ho direm així.
2: Sí.
1: Tothom continua endavant o costa molt acceptar abans de donar la passa que el que ha estat formant part de la teva vida pot ser durant anys ja no hi vulguis que hi sigui?
2: Diria, en altres de les 1.000 persones que tractem cada dia, hi hauria 1.000 històries i 1.000 formes d'enfrontar-la diferent. Hi haurà persones pues, que poden tenir aquesta idea més oberta, que poden venir a dir, mira, això és el que hi ha, i hi ha persones que els hi costa molt més. Això és una realitat. Hi ha persones que poden passar setmanes, mesos, fins que a la millor aflorin, inclús molt de temps, fins que aflorin algunes qüestions que poden estar molt amagades, perquè hi pot haver ferides, hi pot haver aquesta motxilla que una persona dugui damunt, que no és tan bo de fer, venir i obrir-la allà en un moment i dir, mira, aquest són jo.
1: No, això... I sobretot a persones que potser no coneguis. Efectivament,
2: per tant, no som ingenus i no se pretén que d'un dia per l'altre una persona s'obri i que vinga, aquí tenim tot això, vinga, com no m'ha fet feina? No, això, la realitat és que no és així.
1: Toni, per acabar, i el que ens comentaves un poquet abans de començar. Clar, jo te demanava, jo tracto l'addicció com a una malaltia i tu has dit, no és exactament així. Les addiccions no sempre són malalties.
2: Bueno, perquè nosaltres tractem, com nosaltres parlem sempre de que la malaltia, nosaltres tractem des d'un model biopsicosocial, que vol dir pues, que hi ha una part metge, aquesta biològica, que és així, però hi ha una part psicològica i una part social. És a dir, no és el mateix viure aquí que allà, no és el mateix haver tingut una educació determinada o una altra, haver tingut uns mitjans o uns altres. I no tots tenim la mateixa forma d'avaluar ni el mateix component psicològic. Per tant, és una problemàtica que a vegades va molt associada a una malaltia, a una patologia, però que s'hi afegeixen altres components, com aquest psicosocial, pues, que cadascú pues, el viu d'una determinada manera. Pues, perquè s'entengui, pues, no el mateix viure a un lloc allà on tens un traficant damunt que teva i davall, pues, que viure a un lloc allà on bueno, pues, vius una altra condició, o tenir una determinada educació o tenir una altra. Per tant, aquest component és molt important.
1: Com que el codi postal marca molt, no? D'on venim i com serà la nostra vida.
0: Els viatges, jo crec que tot. Avui de matí, ara me'n vaig un moment i tot d'una. Avui de matí pensava, clar, és que si jo no hagués nascut aquí i hagués nascut als Estats Units, potser seria completament diferent de lo que som ara. I amb això, més que mai.
2: Per suposat. És fonamental. No et sabria dir bé quin percentatge han de tractar cada cosa, per tractar, i nosaltres ho tractem des d'un punt de vista global. De fet, a l'hora d'una persona reinsertar-se, pues, s'ha de tenir molt en compte aquest factor social, per exemple, aquest psicològic, de com enfrontarà aquesta persona una determinades problemàtiques, perquè no tots tenim les mateixes habilitats ni tenim la mateixa forma de ser.
1: I la resta com ho enfrontem? Per exemple, tu xerraves de la reinserció, que és molt important, però no sabem si és real del tot, no? És a dir, ens posam en el lloc d'una persona que pot oferir un lloc de feina.
2: Sí.
1: Hi ha encara molt de prejudicis amb d'on ve cadascú?
2: Sí, sí. Hi ha persones, i jo t'ho diré, hi ha persones que a vegades diuen, mira, potser no te convé que obertament demà diguis que tens una persona que està fent un tractament. En canvi, hi ha casos que és el contrari. Persones que en un lloc, allà on tu puguis tenir un entorn que te pugui ajudar, que te pugui protegir, que pugui ser, bueno, comprensiu el que te passa, però moltes vegades sí que ho fan. Per tant, no hi ha una regla determinada, però sí que se donen en dos casos. Persones que diuen, escolta, aquella persona no te conèix de res, aquella persona pues, pentura ho pot malinterpretar, o aquella persona, per el que sigui, pentura no ho entendrà, i, en canvi, pues, hi ha molt de casos de persones que, a més, nosaltres, per exemple, fem aquest acompanyament quan una persona fa un procés de reinserció laboral. Per tant, hi ha empreses que quan els contacten ja saben aquesta persona d'on ve i quina problemàtica presenta. Per tant, bueno...
1: Has de saber a qui dir les coses, no?
0: Exacte. No tothom és el mateix d'abans. Tothom té una motxilla i no és necessari mostrar-la tot el contingut a tothom.
2: Aquí... I quan? Doncs potser arribarà un moment, i ara pas una cosa que... Potser arribarà un moment que dirà, mira, doncs sí, m'interessa que aquesta persona ho sàpiga, per què? Perquè me pot ajudar, pot ser un amic meu, pot ser una persona que puguem fer activitats en comú, i bueno, en aquest moment obris. Però hi ha vegades que ho diu, bueno, aquest veïnat d'aquí baix, per què li he d'anar a contar això?
1: Si no te sumarà res, no? No li sumarà res.
0: Exacte. Bé, moltíssimes gràcies, Toni Pérez, de Projecte Homo, per haver-nos apropat aquesta relació, convivència entre mentida i addicció. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, com sempre.
3: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
4: IB3 Ràdio és coneixement.
5: Notícies d'última hora.
6: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Us farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
3: Targeta vermella amb Màlic Deuix.
0: Tenim secció de targeta vermella, els bulos esportius que ens du Màlic Deuix.
14: Què tal, Alicia? Bon dia.
0: Com estàs?
14: Bé, i tu? Tot bé?
0: Tot bé. Què mos dus avui?
14: I d'avui tenim un poc variedat, xerrant un poc d'atletisme, un poc de futbol, un poc de Fórmula 1, un poquet de tot.
0: I començàvem amb...
14: Amb l'atletisme. Tot mot són aquí és Usain Bolt, el millor velocista de la història.
0: Crec que és un dels pocs esportistes llevat d'ell i Rafa Nadal que conec.
14: Sí, no, és que és una llegenda.
0: Sí.
14: Usain Bolt, com sabem, és velocista, i el bulo d'avui és que hi ha molta gent, una creença que diu que Usain Bolt mai va perdre una carrera de 100 metres, que era la seva disciplina per excel·lència. Aquest bulo ve del fet de que Usain Bolt, com han dit que sense discussió és el millor velocista de la història, va guanyar 8 medalles d'or olímpiques i va dominar els 100 metres durant gairebé una dècada. D'aquesta imatge de domini absolut ha nascut la idea que mai va perdre una carrera en aquesta distància. Però això és fals. Bolt va perdre diverses carreres de 100 metres, encara que quasi sempre en curses de menys importància que uns Jocs Olímpics o un Mundial.
0: I quan va ser la primera derrota que va tenir lloc?
14: I va ser l'agost de 2010, a Estocolm. Era la Lliga de Diamant i va perdre contra l'estadounidenc Tyson Gay, que és un altre gran velocista de la història, i va ser la seva primera derrota en aquesta distància des de juliol de 2008, o sigui, després d'haver dominat, sense oposició, tota la temporada dels Jocs de Pequín. Gay va córrer en 9 segons i 84 centèsimes, i Bolt va quedar segon amb 9 segons i 97 centèsimes. Com veiem, és...
0: Una derrota que no és una derrota.
14: Un parell de centèsimes, però en aquesta disciplina un parell de centèsimes ho són tot. I no va ser l'única. L'any 2013, també la Lliga de Diamant, el juny, a Roma, va tornar a perdre. Aquesta vegada contra Justin Gatlin, un altre velocista molt, molt bo i que ha estat un dels grans rivals de Bolt durant tota la seva carrera. Aquest pic per només una centèsima de segon. Gatlin es va convertir amb els anys en el gran rival que li va trencar diverses vegades aquella imatge d'invencibilitat que tenia en Bolt.
0: I encara tenim una altra derrota, si no vaig errada.
14: Sí, i aquesta és la més coneguda de totes. Va ser l'agost de 2017, al Mundial d'Atletisme de Londres, en el que havia de ser la seva darrera carrera de 100 metres com a professional, i Bolt va quedar tercer. Va guanyar un altre pic en Gatlin, amb 9 segons i 92 centèsimes. Segon va quedar l'altre nord-americà, Christian Coleman, i Bolt, aquest pic, va ser tercer i es va haver de conformar la medalla de bronze en 9 segons i 95 centèsimes.
0: Quina pena, la de darrera carrera, i la va perdre.
14: Sí, no el va retirar com ell hagués volgut, i és per això que aquella imatge va ser tan famosa, perquè Gatlin, el guanyador, en aquella ocasió, es va agenollar davant en Bolt en senyal de respecte després de guanyar-li. Va ser un moment molt recordat precisament perquè trencava el guió que tothom esperava.
0: Està molt bé. I fora d'aquests tres, aquestes tres, que més va passar? Va perdre un altre pic?
14: El que sí que és cert és que en els grans campionats que compten de veres, els Jocs Olímpics i els Mundials, Bolt va mantenir un domini gairebé total durant 10 anys. Amb 85 curses de 100 metres d'aquest tipus de competicions, va baixar de 10 segons 53 vegades, una xifra que és espectacular. Però gairebé total no vol dir absolut, i les curses de la Lliga de Diamant, que també compten com a derrotes oficials, demostren que el mite de la invencibilitat d'en Bolt és exagerat.
0: Idò, resumint, aquest de Rebulo.
14: Idò, Usain Bolt mai va perdre una carrera de 100 metres, això és el bulo, i la realitat és que va perdre com a mínim contra Tyson Gay a Estocolm de 2010, contra Justin Gatlin a Roma el 2013 i contra el mateix Gatlin al Mundial de Londres el 2017, que va ser la seva darrera gran carrera i la derrota més dolorosa. El seu domini, el gran campionat, va ser extraordinari, però no absolut.
0: Targeta vermella, idò. Què més tenim? Quina altra història mos dus?
14: L'altra història que vos duc és ben curiosa. Aquesta no és tan coneguda, però crida moltíssim l'atenció. És la història de l'assassinat de l'exfutbolista Andrés Escobar, el colombià Andrés Escobar. El bulo que ara posen sobre la taula és molt concret. Molta gent creu que Andrés Escobar, defensa de la selecció de Colòmbia, va ser assassinat per ordre directe d'unes màfies de les apostes esportives que havien perdut una gran fortuna quan Colòmbia va quedar eliminada del Mundial per culpa d'un gol en pròpia porteria del propi Andrés Escobar. Segons aquesta versió, varen enviar un sicari en l'encàrrec premeditat de venjar-se.
0: És un poquet de pel·lícula, no?
14: Sí, però això seria el bulo, no és real. I per situar-nos, estem al Mundial dels Estats Units l'any 1994. Escobar era un dels millors defenses del món en aquell moment. L'anomenaven el cavaller del futbol per la seva educació dins i fora del camp. El partit contra els Estats Units, el 22 de juny, intentant tear una pilota, va tenir la mala fortuna que la va introduir a la seva pròpia porteria. Colòmbia va acabar perdent per 2-1 aquell partit i això va suposar la seva eliminació del Mundial en primera ronda.
0: I així tot, ell va tornar a Colòmbia.
14: Sí, el seu més propers li van aconsellar quedar-se fora del país perquè l'ambient a Colòmbia en aquell moment estava molt tens. Però ell no va fer cas, va decidir tornar i donar la cara. I 10 dies després de l'autogol, el 2 de juliol de 1994, va sortir amb els amics, va sortir de festa, i amb la seva parella, a un local nocturn a les afores de Medellín, el restaurant barra discoteca El Indio.
0: I què va passar allà?
14: Idò, a una taula propera hi havia els germans Pedro David i Juan Santiago Gallón Henao. Eren dos narcotraficants vinculats al càrtel de Medellín. Van començar a burlar-se de Escobar per l'autogol, cridant-li insults davant tothom. Escobar, fidel en el seu caràcter, educat com sempre, es va aixecar i els va demanar respecte. Però l'atenció va anar a més.
0: I tot se va traslladar fora del local.
14: Exacte, concretament al pàrquing. Allà, el xòfer i el guardaespatlles dels germans Gallón, un home anomenat Humberto Muñoz Castro, es va acostar sense dir ni una paraula i li va disparar fins a 6 vegades. Diversos testimonis van assegurar que en cada tret el xòfer cridava gol, gol, gol, imitant els locutors esportius.
0: Oh, Déu meu.
14: Sí, una brutalitat. Escobar va morir poc després, camí de l'hospital. I en aquell moment tenia 27 anys.
0: I la justícia, que va dir, va aclarir qualque cosa de tot això?
14: Idò, això és algo que s'allargaria. Un any després, el 30 de juny del 95, un jutge de Medellín va condemnar Muñoz Castro a 43 anys i 5 mesos de presó per l'homicidi agreujat i per denúncia falsa. Després del crim, havia fingit que li havien robat el cotxe per intentar despistar la investigació.
0: I els dos germans d'aquells narcotraficants?
14: Els Gallón. Ells varen ser condemnats només a 15 mesos de presó per encobriment i varen sortir en llibertat en pocs mesos després de pagar una fiança.
0: I aquí és on Bulo, aquí és on es Bulo diu que hi havia una màfia al darrere.
14: Clar, aquí és on ve es Bulo, això no era vera. El matís més important de tot el tema és que cap tribunal va arribar mai a provar judicialment que aquell assassinat fos un encàrrec premeditat, ordenat per cobrar-se una deuta de joc, perquè suposadament havien perdut molt de dobbers. El que sí documenten els jutjats és una baralla espontània alimentada per l'alcohol, els insults i la prepotència d'uns narcotraficants a una Medellín que està en aquell moment sumida a un caos absolut, poc després de la caiguda de Pablo Escobar.
0: Però està clar que no hi havia res relacionat amb les apostes ni que era tot tan truculent com semblava de tot d'una.
14: S'ha de matisar, no pot ser tan taxatiu, perquè és important dir-ho bé. Diverses fonts periodístiques ja d'aquella època apunten que els germans Gallón havien perdut fort apostant pel resultat de Colòmbia en aquell Mundial. Això se pot dir que era vera que hi havia apostes de pel mig. És a dir, la pèrdua econòmica probablement hi era, com a part del context i de la ràbia d'aquella nit. El que no es va poder demostrar mai és que existís una ordre freda i planificada, premeditada, d'estil mafiós, per assassinar-lo com a càstig per aquell deute.
0: I en aquest cas, i després de 30 anys, encara està d'actualitat.
14: Molt d'actualitat, de fet. El febrer d'enguany d'aquest 2026, Juan Santiago Gallón Henao va ser assassinat a Mèxic en un restaurant de l'estat de Mèxic.
0: El mateix home que aquella nit va insultar en Escobar.
14: Exacte, un dels dos germans, ell mateix. I el president de Colòmbia, Gustavo Petro, va sortir públicament a dir que aquell home era el responsable de l'assassinat d'Escobar, encara que, com han dit, mai no va ser jutjat formalment per aquell crim en concret, només per l'encobriment.
0: I doncs, com si el cas s'hagués tornat a obrir després de tots aquests anys?
14: Sí, després de 32 anys, encara que sigui de forma extrajudicial amb una declaració política, no amb una nova sentència. Els germans Gallón havien estat, de fet, inclosos en una llista negra del Tresor dels Estats Units l'any 2015 per narcotràfic.
0: I d'anar a resumir aquest tema, que no és fàcil,
14: no? No, és bastant complex en aquest cas. El Bulo és que Andrés Escobar va ser assassinat per un sicari enviat de manera premeditada per una màfia de les apostes, per fer-los perdre milions de dòlars durant aquell Mundial. Si en realitat és que el crim va sortir d'una baralla espontània a un aparcament després d'una nit de burles per l'autogol, com és pel xòfer dels narcotraficants que l'havien insultat. La pèrdua en apostes probablement va formar part del context i de la ràbia d'aquella nit, però cap tribunal va provar mai que existís un encàrrec fred i planificat.
0: I amb una novetat molt recent, de fa només 7 mesos.
14: Exacte, la mort d'un dels germans Gallón a Mèxic i l'acusació pública del president de Colòmbia contra ell per aquest mateix cas.
0: Targeta vermella, idò, per la versió simplificada del Bulo, però amb un tema que continua obert. Malik Deus, te veurem la setmana que ve.
14: Hombre, por supuesto. Moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies.
14: A tu.
3: Ni fake ni fum.
4: IB3 Ràdio és investigació.
5: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
8: Benvinguts a Esports 3 en joc.
5: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
3: Ja has escoltat la nova IB3 Música?

Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música. Enganyifes històriques amb Tom i Mallol.

0: Ja hi som aquí. Tomi Mayol, com estàs?
1: Bones, Raquel, com anem?
0: Clar, si jo te dic peu gran, tu què me dius?
1: Sasquatch, te diria.
0: I si això ho volem traduir per a la nostra audiència?
1: Pues estem parlant del Bigfoot, una... probablement una de les criatures mitològiques, juntament amb Nessie, amb el monstre del llac Ness, més conegudes per tots, no?
0: Criatura és una paraula preciosa, però també és un poquet inquietant, no? Perquè, clar, criatura...
1: Ja saps el que pens, que ojalà existesquin, però sí? Ojalà tampoc mai els atlobem.
0: De moment, i esperant que arribi això, conta-me's, què va passar? Quina és la història del Bigfoot?
1: Avui parlarem del Bigfoot, de peu gran, conegut com Sasquatch, per natius americans. Ells sempre han mantingut la fel creància de l'existència d'aquesta criatura.
0: Sí.
1: Però, diguem, avui parlarem de com va ressuscitar el mite modern, com ha arribat fins a nosaltres, i, sobretot, de bon n'és aquesta història que segur sorprendrà a tots. Tothom.
0: Els orígens, eh?
1: Els orígens del mite modern. Anam fins a l'any 1958, quan un diari local del nord de Califòrnia va publicar unes fotografies en la portada del seu diari,
0: sí?
1: D'unes empremtes de grans dimensions, que evidentment varen cridar l'atenció de tothom.
0: D'acord. On eren? On estaven fetes aquestes imatges?
1: Anem a veure. Primer de tot, comentar que va ser aquell mateix diari que va batejar aquelles gran empremtes,
0: sí?
1: Pues, amb el nom de Bigfoot. Peu gran. D'allà ve el nom.
0: Escolta, clar, jo me post. Que estàs fent feina a un diari... i que t'arriben aquestes imatges, evidentment no podem pensar que és ara, perquè ara tot seria molt més ràpid, bé, molt diferent, recordant que aquesta història comença l'any 1958, però clar, com a periodistes, a tu t'arriben unes imatges i li vols donar la importància que hi tenen, no? És a dir, unes empentes gigants...
1: d'un ésser viu que camina a dues potes i que no està, diguem, reconegut per cap especialista en la matèria. Aquelles fotos, evidentment, els van veure gent i tot d'una van dir que no eren ni dos ni de cap animal per a l'estil. Anem a veure. Estem a Nord-Amèrica, allà es parla de Bigfoot i de Sasquatch, però també tenim la part asiàtica, concretament el Nepal, que d'això dedicarem un programa especial del Getty. Del Getty, no fa tant, fa 8 o 9 anys, el govern de la Índia va treure unes fotos, va treure unes tropitzades, assegurant a tothom que eren, de la criatura. Però això ja en parlarem.
0: És a dir, tothom es va pujar en el carro.
1: Diguem que són les dues versions. Sense tant que als Estats Units, per exemple, el vam parlar fa un parell de setmanes, tenen 7 nessis diferents. Tenen 7 criatures que... teòricament, viuen en els seus llacs. Estats Units és molt gros, Texas és més gros que Espanya. Aleshores, tenen temps, diguem per tot. Però si t'apareix, qui va... De bon
0: què bé? Va passar? Què va passar amb aquestes imatges? Per favor, com va reaccionar la gent? Com es va desenvolupar tot?
1: Va desencadenar, diguem, una febre mediàtica mundial.
0: Mundial?
1: Mundial. El que no sabia el responsable de tot això, un concretista que s'anomia Ray Wallace, el que no sabia... és que les seves fotografies s'estan també publicant a diaris de diferents llocs de per tot el món.
0: No només dels Estats Units.
1: Ell està a casa seva... Ell està a casa seva i no s'enterava del que passava. Estic parlant de 1958, no hi havia pràcticament ni televisió, quasi. Aleshores, molt fàcil. De bon n'és l'idea? Bueno, aquest tipus té, diguem, un campament en la seva família. Tenia un amic que feia feina en fusta i feia objectes i tal.
0: Artesà.
1: I li va demanar que li feiessi un peus de fusta de 40 centímetres.
0: És a dir, de la mateixa mida que feien...
1: Li va demanar. Aquell tipus, evidentment, no sabia ni per què era. Lo primer que va fer en Ray Wallace amb aquest nou peus, diguem, va ser deixar unes tropitzades de vora sa maquinària on feien feina seus empleats. Ell era contratista.
0: D'acord.
1: Aquestes tropitzades, que varen ser les primeres, varen ser les que varen ser fotografiades pel diari i les que varen desencadenar, diguem, la febre mundial. ¿Vale? Però és que això se li va donar a les mans. I ara ve-ho.
0: És a dir, clar. Vos adonau, contat una història en un ordre o en un altre, la història te canvia per complet.
1: Ell va donar, diguem, volia donar un susto o fer una broma als seus empleats i el que no va calcular és que un d'ells fagués una foto, les dugués en el diari i se li és que se queries.
0: Tomi, t'he de dir una cosa. Aquí se diu molt això de que les bromes han de fer riure.
1: Sí, no, però és que ara ve lo bo. És que el tipo, amb la seva dona...
0: El fuster.
1: No, no, és que l'amo, en Ray Wallace, el contratista, l'amo, diguem, d'aquest gran peus, pues es va dedicar durant dècades a viatjar la seva dona a diferents llocs d'Estats Units, se quedaven allà un parell de dies, deixaven tropitzades a llocs on sabien que hi havia excursionistes perquè els excursionistes feiessin fotografies i sempre el mateix modus operandi. Tenien un joc, tenien una col·lecció de retalls impressionants, de diaris, i anaven col·leccionant, i era el seu joc de cada estiu. Elegir un joc de Nord-Amèrica, un lloc, diguem, amb una afluència turística, i deixaven allà les tropitzades amb l'esperança de sortir en el diari.
0: Clar.
1: La frustració de no sortir.
0: Els hi va fugir un poquet de les mans, dels peus i de tot.
1: Sí.
0: Però els hi va fugir un poquet de broma, no és vera?
1: Li va fugir fins tal punt que, bueno, després de la seva mort, un dels fills va sortir, va fer un vídeo que en el seu temps per tota aquesta comunitat va ser un vídeo molt conegut,
0: sí.
1: I va confessar l'autoria de son pare i de sa mare.
0: Va confessar la història real.
1: Sí,
0: és a dir,
1: de fet,
0: això havia estat una broma familiar
1: que se'n va dur durant dècades... i que va omplir diaris, va omplir televisions, va obrir minuts de ràdio. I, a més, el noi va confessar no només això, va confessar també que la seva mare se posava pells, deixaven restes per confundir, per fer aquesta broma perpètua.
0: I, Tomi, una cosa. Mm-hmm. I dins d'aquesta història que ara semblaria, no te dic no creïble, però sí... te genera sospites, de qualque manera, clar, ningú, cap mitjan va comprovar res. Les fotos hi eren, sortien, i tothom va seguir la bolla, no?
1: I en el final, tu tenen en compte una cosa, les fotografies eren les que eren, anem a veure. Encara que els companys de llavors feren el que nosaltres faríem. Què faríem, tu i jo? Pues duríem les fotografies a un fotògrafo. Si el fotògrafo te diu, escolta, jo aquí no veig res que m'indiqui que sigui fals, que sigui...
0: És a dir, Tomi, les imatges que es distribuïen d'aquestes empentes, les feia el propi matrimoni?
1: El propi matrimoni.
0: És a dir, ells controlaven la imatge.
1: Ells controlaven...
0: Per això...
1: Que ells ho prenien com una broma. Ells el que no podien haver calculat mai és que, per exemple, tu te'n vas al nord de California i tal, hi ha zones que, com a Escòcia, com a Inverness, viuen de Nessie, hi ha zones que viuen del Bigfoot. Estats Units hi ha una com te diria, una passió. Uh-huh. És molt seu.
0: Sí, sí,
1: és molt
0: sí.
1: seu. I després també va haver un vídeo, en els anys 70, concretament l'any 76, que també va confondre molt l'opinió pública. Va ser un vídeo que va sortir un documental que es deia Capturing Bigfoot, capturando al Bigfoot, i, bueno, hi ha unes imatges que segurament tu mateix has vist, són les imatges més famoses,
0: uh-huh.
1: Són com la foto del que parlàvem l'altre dia de Nessie,
0: sí.
1: Pues aquestes són unes imatges on surt la suposada bèstia erguida a dues pates, pues, corrent i fent una sèrie de moviments. Tu ara veus el vídeo que han passat 50 anys i és fins i tot còmic, però en aquell temps...
0: Llavors...
1: La suggestió, i després el que sempre hem parlat, les ganes de creure que té la gent, les ganes de creure que hi ha una criatura que no hem conegut, que encara no hem descobert, això en el final opaca un poc la ment. I jo crec que per allà van els tirs. Però, de totes maneres, dir-te una cosa, lo del Bigfoot, encara avui, continua.
0: És que n'hi ha una llegenda... del Bigfoot,
1: de fet,
0: pel·lícules...
1: El d'entrevistament es va donar, o denunciat, es va donar fa 3 anys només. Una parella, un matrimoni, que estava celebrant el seu desser aniversari de boda, anava, sí? Anava de viatge amb un tren, i a Colorado, en un moment donat...
0: Sempre als Estats Units, alerta.
1: Sí, sí. Estaven gravant... Bueno, el Bigfoot, diguem que se mou per Estats Units, pel nord i per Canadà, per aquella zona, no?
0: Clar, si és tan gran.
1: Sí, bueno... I bé, en un moment donat, a la gravació, que els nostres oients, si fan, la poden cercar perfectament, sí, a Google i YouTube, pues lo típic, ells estan gravant, diguem, a l'horitzó, hi ha un moment a una muntanya que hi ha un bulto que se mou. El veure que ell pegui un crit i tot d'una diu, és Bigfoot, es peuran, es peuran. Evidentment, no ha hagut ningú que hagi pogut comprovar que allò que se va moure pues era el Bigfoot. Evidentment, molta gent parla de que era simplement un os, molta gent parla de que és un efecte òptic i no hi ha cap prova de que sigui real. Li demanes als protagonistes, els protagonistes han sortit a moltes televisions donant entrevistes i ells asseguren que van veure el Bigfoot. Tu què me diràs? Què és el Bigfoot? O sigui, quina teoria és?
0: No t'ho sé dir, però és vera que és un, diguéssim, una criatura, com tu ben has dit, en el principi d'aquesta enganyifa, que ha passat per, no sé si per moltes etapes, però que hi ha moltes generacions que saben què és el Bigfoot.
1: Sí, no? I sobretot, si parlant dels natius americans, ells li deien Sasquatch, però hi ha cançons que li cantaven en els nins damunt dels Sasquatch. En el final, la teoria més estesa és que en realitat Peu Gran és un possible descendent del Gigantopithecus. Vale, que és una, bueno, que és un primat homini,
0: sí,
1: que va habitar a la zona d'Àsia a la fi del Plistocè i que, diguem, en teoria hauria passat a Amèrica del Nord a través de l'estret de Bering, sí, que és on després, molt d'any després, quan vessats, pues, ja varen passar els primers humans.
0: Exacte. Gigantopithecus.
1: Això, diguem, és la teoria més estesa i més compartida.
0: D'acord. Què més sabem del Bigfoot?
1: Pues del Bigfoot, que si encara avui...
0: Quina història, Tomi!
1: Sí, no, me pareix increïble, perquè tu tenen en compte una cosa. En el final, si es fi no haguessi confessat l'autoria dels seus pares...
0: Molt generós el que va fer.
1: Però
0: es fil...
1: deiem molta gent que se deiem pregar molta. Tu tenen en compte molta gent, hi ha una cultura de cercar el Bigfoot, d'anar a lo millor localitzacions segons s'han vist.
0: Vull dir, com a broma, està bé, però jo supos que hi va arribar un moment en el que els fills i en moria aquest matrimoni que havia passat tant de gustet realment amb aquesta història i que segurament s'havia convertit en una espècie de manera de viure. Clar, el fill també va prendre les seves pròpies decisions i va dir, està molt bé, això era dels meus pares, però he de dir la veritat, no?
1: Sí, sobretot tenint en compte que el món s'ha fet molt petit, és a dir, ara el món és molt petit i les connexions...
0: Més prest o més tard, Tomi hagués sortit i segurament però, que li haurien afectat aquesta família.
1: Sí, probablement. I després també anem a veure... jo no sé fins i quin punt podria haver fins i tot denúncies, perquè en el final és una enganyifa on molta gent perd temps i perd doblers.
0: Perd temps i mor doblers per una part i per una altra part. Clar, aquest matrimoni... es va beneficiar econòmicament de tota aquesta història?
1: Econòmicament no es va beneficiar, perquè realment no hi havia cap business.
0: Qui es va beneficiar realment eren els diaris, no? Que venien
1: els diaris, però també de ser en una posició, diguem, difícil en els editors d'aquells diaris. En aquell temps no es comprovava ni es contestava, es publicava.
0: Bé, no és que no se comprovés, segurament que sí, però...
1: No es podia comprovar.
0: Però comprovar una imatge d'aquestes característiques... tu, com a criteri periodístic, què faries? Tu les publicaries, tu no? Facundo Tenaglia, que és el control. Tu les publicaries, Facundo, o no? No, no ho sap, perquè, perquè entren moltes coses aquí. Entren moltes coses.
1: El que faríem, evidentment...
0: Te pot arriscar a una mentida,
1: amb, però... amb un especialista, i si ets especialista en aquell temps no té, diguem, els coneixements o no té les tècniques per dir-te que la fotografia és una enganyifa, pues probablement se publicaria. El que m'apareix més meravellós és que en el final estem batejant els Sasquatch com a Bigfoot per el titular d'un diari, d'un diari que probablement mai va vendre o no va tenir la relevància com amb aquelles fotografies que també li van arribar d'una manera casual a la redacció.
0: Tan casual entre cometes.
1: Bueno, casual entre cometes en el final...
0: Casual és molt entre cometes, eh?
1: Bueno, en el final va ser, va ser un treballador que va fer les fotografies i que les va dur en el diari. I probablement les va dur perquè tenia por, perquè... aquell home el que volia és fer-li una broma que els seus empleats, pues, per als seus empleats.
0: Estic contenta de no tenir jefes així.
1: Sí, bueno, home, la veritat és que...
0: T'imagines?
1: I després la dona, que també devia ser... Jo m'imagino en el matrimoni planejant a on anem aquest estiu, en les seves xinxetes, devien tenir, clar, un mapa ja de lo millor tot l'estat de Colorado, d'Oregon...
0: Ara mos reim, Tommy, però segurament... part del fet de la confessió del seu fill, en morir que... aquest matrimoni, segurament, perdó, té molt a veure amb...
1: amb una patologia, amb una obsessió. Amb una cosa que se li va anar de les mans fins a tal punt que lo millor devien viure para y por esto.
0: Moltes gràcies, Tommy. Aquesta història és molt interessant. Ens fa pensar en moltes coses i una d'elles és l'importància que tenia la premsa en aquells moments i la confiança dels lectors cap als mitjans de comunicació, que és ara una cosa que... Això s'ha perdut un poc.
1: En el que t'ho contava antes, del vídeo dels anys 70, si me permets amb un segon, sí. Va passar exactament el mateix. Va ser el fi del director del documental, el qui any després va confessar que aquelles pel·lícules les havia rodada amb un actor desfressat, el seu pare. I encara més, el tio va, diguem, com a prova addicional, va presentar una... Això és molt fort, eh? Bueno, una cita des que va trobar una caixa forta a bones tenses, bueno, el que diríem ara les tomes falses, les preses falses...
0: Perdona?
1: Des vídeo gravat, famós Bigfoot, que va enganar seguint també durant 30-20 anys.
0: No, Kat, te deixes el millor per final. Això se pot recuperar? Això ho podem mirar...
1: Sí,
0: s'han de fer els oients de ni fake ni fum, per favor, per accedir a tot això.
1: És molt fàcil. S'han de... a YouTube, si posen sí? Clint Patterson,
0: sí?
1: Capturing Bigfoot, que és el nom del documental,
0: Clint
1: allà...
0: Patterfoot Bigfoot. Amb que posin això, segurament sí. Ho trobaran.
1: Sí, sí, i les preses falses, t'ho imagina't. O sigui, és que... en el final... o sigui, no valen destruir les proves. Les van guardar una caixa forta, ja no sé en quin objectiu, en quina tal...
0: Segurament amb la intenció de protegir-les, pensant que segurament ells mateixos es varen fer cosa. En Alicia Català, que truca molt per les xarxes, mos està mostrant... aquests fragments.
1: No,
0: és que aquesta història, Alicia...
1: Clar, tu tenen en compte que l'any... ses ganes de creure que tenia sa gent i tot el coi en el final...
0: Tots tenim moltes ganes de creure, ara.
1: Tu ara ho veus i per es Monty no Python. O sigui, tu veus el vídeo i per es una gravació... o sigui, jo crec que ara mateix un sol lot de 10 anys amb un mòbil te fan una gravació amb més criteri
0: tu
1: i més sèrie.
0: Tu ho estàs dient en el sentit de que era un poc cutre.
1: Sí, evidentment, però...
0: Amb els ulls d'ara.
1: Claro, Tommy. I també tenen com una cosa. A l'any 70 i pico, qui tenia una videocàmera? Molt poca gent,
0: però començava, però encara no estava estandarditzat.
1: Exactament. Aleshores, ningú podia pensar que utilitzaríem una videocàmera també per enganar.
0: Clar.
1: No.
0: Ai, Tommy Mayor. Jo és perquè no mos enganis tu molt.
1: No.
0: Al marge de que mos contis aquestes enganyifes teves... tan precioses.
1: Molt bé, moltes
0: gràcies. Criatura Tommy Mayol, gràcies.
1: Gràcies.

0: Quines coses ens conta en Tommy Mayol?
1: Jo és que m'encanta.
0: No.
1: M'agrada moltíssim la història. Hi ha moltes coses que explica que jo ja les havia llegit a qualque banda. Però n'hi ha d'altres que dius, ostres.
0: Podríem fer-li qualque pic un monogràfic només amb Tommy Mayol. Alicia, fins aquí arribam.
1: Fins aquí arribam
0: amb un altre capítol de Ni Fake Ni Fum. I no hem de dir res més. Esperem que hagin disfrutat tant com nosaltres de fer aquest programa.
1: I mos veiem i mos escoltam d'aquí una setmana.
0: Adeu.
1: Adeu.

La IA acabarà amb la humanitat? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica.

0: Les companyies nord-americanes d'intel·ligència artificial han agitat de nou el fantasma d'una intel·ligència capaç d'aniquilar l'espècie humana. Jacob Coxon, exempleat d'Anthropic, va anunciar públicament fa unes setmanes que renunciava al seu lloc de feina relacionada amb la IA perquè deia que era massa perillós. Així mateix, Evan Hubinger, un altre treballador de la mateixa empresa, va situar en més d'un 10% la probabilitat d'una extinció humana provocada per la IA en un termini de 10 anys. Polítics d'arreu del món, agències de notícies i de màrqueting i organitzacions han posat el crit al cel i demanen una regulació del sector. Així mateix ho demanen les empreses participants, però què hi ha darrere de tot això? Per què ara realment la intel·ligència artificial pot acabar amb el món? Avui en parlarem de tot plegat amb un expert en la matèria, Josep Maria Ganyet. Ell és enginyer informàtic, especialista en comunicació digital i intel·ligència artificial, professor i director de l'Agència de Disseny Digital Mortensen. Així mateix, avui conversarem amb Francisco Javier Fernández, inspector i cap del grup de delictes tecnològics i delinqüència econòmica del Cos Nacional de Policia, que recentment ha participat en la jornada Reptes i Solucions Ciberseguretat en Sectors Crítics. Abans de res, però, anem a veure si xorba.
1: Accés autoritzat. Entrant en mode beta.

0: començat amb la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, al món freak, tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla precisament de la polèmica que marca el programa d'avui. La intel·ligència artificial, el seu futur, la seguretat, les dades i la nostra privacitat.
1: Benvinguts i benvingudes una vegada més a la secció de Cultura Geek, aquí a Codi Beta. Una secció que on ens endinsam en el món d'internet per trobar aquestes coses que ens interessen d'actualitat i de retro, de retroarxiu, de veure estètiques i pensament actual i tot lo relacionat amb tecnologia, no? I cultura, sobretot. I avui duc una pensadora molt important i de moltíssima actualitat, perquè és veritat que tota aquesta novel·la d'aquestes setmanes de si la IA acabarà amb nosaltres, pues la veritat és que té molt de pensar molt en això i la veritat que xerrar i posar-nos d'acord a veure quin futur volem, no? Perquè pareix que no pot existir un altre futur que no sigui amb la IA, no? I avui duc una pensadora molt interessant que jo pues, vaig conèixer fa un parell d'anys quan estava cercant informació sobre privacitat i he trobat un llibre seu que es diu Privacitat és poder, i és la filòsofa Carissa Belis, una filòsofa mexicana que dona classes a Oxford, i va ser el seu treball, la seva tesis, la va adaptar a un llenguatge molt més popular, va fer un text molt més senzill de llegir, i va sortir aquest llibre sobre la privacitat, no? I és veritat que és un llibre imprescindible per conèixer, sobretot, què fan... Per què? Per què els interessa a les grans tecnologies les nostres dades, no? I crec que és important no només veure o sentir la part de les corporacions i de les empreses. Jo crec que els filòsofs i les filòsofes pues, tenen molta dia en aquest tema, no? S'està fent moltíssima feina en el camp de l'ètica, sobretot, ètica i tecnologia, i aquest és un dels llibres que us recoman moltíssim, la veritat, perquè la informació que té és molt interessant. I podeu trobar també, si no us animeu a un llibre de filosofia, pues, teniu un parell de xerrades seves a YouTube que pues, ens fica en tot aquest món de la privacitat i internet i tecnologia, no? Un camp que, de veritat, que hem de prestar molta atenció perquè s'estan fent moltes proves i molts experiments amb nosaltres que no tenim ni idea, i està bé al manco estar informats de lo que fem amb els nostres aparatets, no?
0: Carissa Belis, filòsofa i autora de diversos llibres, i de fet, fa res ha arribat també un de nou.

0: profecia.
1: Estem d'enhorabona també perquè de veritat que aquest text ja va ser molt interessant, va ser un text de l'any 2020-2021, un text en anglès, se va traduir a l'espanyol i ara ja tenim aquí el llibre de profecia, val? Un llibre, sobretot, jo crec que sí, imprescindible. Jo encara no l'he llegit perquè no m'ha arribat, està com anat allà a Drac Màgic, el meu puesto favorit. Però sí que he mirat un poc de què va i de que i hi ha una entrevista seva a YouTube molt llarga que us recomano moltíssim, aquesta entrevista sobre els profetes, i xerra sobre totes aquestes prediccions que s'estan fent sobre el nostre futur i també posa un poquet de perspectiva amb totes aquestes supostes conclusions o amenaces o restriccions que s'han de fer o com és aquesta guerra geopolítica amb la IA i tal. I la veritat és que és un plaer veure qualcú, sobretot interessant i molt bé format, posar aquest punt de vista de tranquil·litat, no? De que potser estem corregint massa, estem pensant massa coses i no posam una perspectiva més humana en aquestes discussions, no? Així que per afrontar tota aquesta huracà de notícies i que pareix que tot és molt pessimista, pues, de veritat, heu de llegir a Ana Carissa Belis, és especialista en ètica de la IA, en privacitat i sobretot fa molta filosofia de la tecnologia. Teniu això, xerrades en YouTube, com classes de filosofia que són superxules de veure i sobretot que donen molta tranquil·litat, de veritat, i els llibres, pues, qui us agradi més els textos, un text de filosofia al mes està molt bé i la veritat que fa molta pau mental, ¿vale? Així que abordeu aquests textos i disfruteu del que queda del futur, si és així el que diuen aquestes corporacions.
2: Codi Beta. Anna de la Salut. TV3 Ràdio és entreteniment.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyia?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i mira, se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a vegada.
2: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego.

0: Sabem que la intel·ligència artificial és capaç de dur a terme tasques de cada vegada més complexes, però aquest fet ens obliga a afrontar una pregunta fonamental. Com podem garantir que aquests sistemes continuïn sota control humà? Aquestes darreres setmanes n'hem sentit a parlar fins a la sacietat. La IA acabarà amb la humanitat, està descontrolada, no hi ha prou seguretat i fins i tot les grans empreses tecnològiques han demanat una regulació del sector. Tot va esclatar durant unes proves internes de ciberseguretat en què agents d'intel·ligència artificial d'OpenAI varen aconseguir superar les barreres de seguretat previstes, accedir a sistemes interns i comprometre part de la infraestructura de Hugging Face, una de les grans plataformes de desenvolupament i distribució de models d'IA. OpenAI va reconèixer l'incident i va anunciar noves mesures de seguretat, més restriccions i una pausa en determinats entrenaments dels seus models més avançats. Posteriorment, diversos treballadors, tant d'OpenAI com d'Anthropic, han deixat els seus llocs de feina i han denunciat suposats perills i descontrol en la gestió d'aquestes tecnologies. Com dèiem, les grans empreses tecnològiques demanen més regulació i alerten dels riscos dels sistemes cada vegada més potents que elles mateixes estan desenvolupant. I això planteja una contradicció. Les empreses que lideren aquesta cursa tecnològica també reclamen que se'n limitin els riscos. Però què hi ha darrere de tot això? Per què voldrien les grans i poderosíssimes tecnoempreses del país referent en el lliure mercat reclamar una regulació? De quins riscos parlem exactament? Hem de preocupar-nos per una intel·ligència artificial que pugui escapar del control humà o del perill més immediat i aquestes eines facilitin ciberatacs, fraus i altres usos maliciosos i sobretot, qui ha de posar aquestes regles? Les mateixes empreses, els governs o els organismes internacionals? De tot plegat en parlem avui amb Josep Maria Ganyet, ell és enginyer informàtic, especialista en comunicació digital, intel·ligència artificial, professor i director de l'Agència de Disseny Digital Mortensen. Josep Maria, benvingut a Codi Beta. Gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Començam, si et sembla, escoltant un tall de veu d'un d'aquests treballadors que ha estat en boca de tots, Jacob Coxon.
2: These AIs do many, many things over the course of a day. There's a lot of AI systems doing lots of things. The issue is we can't perfectly control what drives motivate their behavior and the sorts of things they decide to do, which means occasionally these nefarious activities will kind of slip through the cracks. And a sufficiently dangerous bit of nefarious activity could have massive consequences, even if it's just a one-time kind of slip-up, because we can't perfectly control why they do the things they do.
0: No podem controlar el seu comportament, descontrol. Sentim aquestes declaracions de Jacob Coxon, matemàtic, tecnòleg anglès, ex-treballador ja de l'empresa d'intel·ligència artificial Anthropic i OpenAI. Aquestes declaracions en PSB NewsHour. Anteriorment ja havia fet una piulada en aquest mateix sentit. Què no opines d'aquestes afirmacions?
1: En primer lloc, us hauríem de contextualitzar bé, no? Uh-huh. Aquest senyor és un noi que té certa experiència, que ha treballat a OpenAI i ha deixat la seva feina a Anthropic, diguéssim, el rival d'OpenAI, i va fer uns tuits molt catastrofistes, molt apocalíptics, i arran d'això tota una sèrie d'aparicions en mitjans, s'ha de dir portat per una empresa de relacions públiques. Per tant, aquí hi ha una certa voluntat de portar aquest missatge a tot arreu, però és un missatge que, per una banda, és apocalíptic, la intel·ligència artificial pot acabar amb la humanitat, per tant, una gran afirmació, però, per altra banda, no dona ni cap dada ni cap demostració de que això pugui ser així, no? A veure, que morirem tots, ja ho sabem, i això no cal, vull dir, això és una certesa. El què, el com, el quan i el per què no ho sap ningú. Llavors, tothom que us digui, tenim molts apocalíptics al llarg de la història, no?, de que morirem tots i que la culpa és d'això o d'allò altre, poseu-ho en quarantena, no? Dit això, si us heu fixat, també comet un abús de llenguatge que a vegades és intencionat, a vegades és perquè sigui més fàcil parlar del tema, que és antropomorfitzar, humanitzar, donar característiques humanes a la intel·ligència artificial. Diu que no en podem conèixer els seus objectius, que es pot escapar pels cracs, no?, per les escletxes, no?, es pot escapar per les escletxes, atribuint-li una agència, una capacitat d'actuar que no té. Pensem que quan parlem d'intel·ligència artificial estem parlant de matemàtiques, estem parlant de, si recordeu matemàtiques, de matrius, de multiplicacions i sumes, d'operacions molt senzilles. El que passa és que en fa moltes per aquests grans centres de dades, en fan moltes i poden ser molt, molt valuoses, això sí. Però quan diem, no, és que s'ha escapat, no, és que una hi ha enganyat o ha atacat, no, no ha fet res de tot això. Ha fet allò que els enginyers li han dit que faci. Moltes vegades ho fa d'una manera que els enginyers no s'esperen que ho faci. Com aquest atac de Hugging Face, si voleu ja en parlarem. Però això és com si tu agafes la Thermomix, no l'acabes de tapar bé, pitges el botó, o un altre mix, no, perquè té sistema de seguretat, una batedora, no? No ho tapes bé i fas un estropici a la cuina. Llavors dius, no, és que la batedora ha tingut un comportament inesperat. No, no ha tingut un comportament inesperat. Ha fet allò que havia de fer. El que passa és que tu no has previst tot allò que podia passar.
0: Clarament Coxon és d'aquest corrent doomer o catastrofista. També ara recentment ha sortit un llibre de dos estudiosos també que s'anomena, el títol del llibre, Si alguien la crea, todos moriremos, que defensa que si s'arriba a crear aquesta superintel·ligència serà la fi del món. També Van Hubinger, un altre treballador de la mateixa empresa, va situar en més d'un 10% la probabilitat d'una extinció humana provocada per la IA en un termini de 10 anys, que evidentment hi ha corrents més optimistes i més acceleracionistes. Jo entenc que, per les teves paraules, tu no creus que ens hàgim d'extingir d'aquí 10 anys i que sigui per culpa de la IA, no?
1: No, al final és el que deia abans. La IA és matemàtica. És tant com pensar que l'àlgebra ens vol exterminar. No passarà. Hi ha moltes comparacions amb l'energia nuclear que ens ajuden a entendre el fenomen. I és dir, escolti, l'energia nuclear pot servir per fer energia molt barata i si es fa bé, per portar el benestar a molta gent i pot servir per exterminar 150.000 persones de cop, no? Una bomba atòmica. Això és el mateix. Al final, no hem de temer la intel·ligència artificial, hem de temer l'estupidesa natural. O sigui, és aquests acceleracionistes que, sense salvaguardes, sense mirar l'impacte que això pot tenir en la societat, tiren aquests sistemes al món, fan servir el món de laboratori. Si surt bé, ens fem rics. Si no surt bé, ja passaran psicòlegs, polítics i sanitat pública a arreglar l'estropici, no? Llavors, això ho hem vist amb les xarxes socials, també, que no hi ha hagut regulació i hem esperat l'autoregulació de la indústria i així estem. Per tant, no, la intel·ligència artificial, com qualsevol tecnologia, és molt beneficiosa. No pot ser. Ja ho és. Ja ho és. Ja ens ajuda molt. Ara bé, la voluntat d'explotar-la al màxim, més enllà de les conseqüències que això pugui tindre, socials, econòmiques, culturals, fins i tot, això és el que és una insensatesa. Llavors, això ens pot portar a l'extermini? No ho sé, francament, no ho crec. Tots aquests que hi posen un tant per cent i una probabilitat, hauríem de mirar una mica la història, no? Però vull dir, i els faria una pregunta a tots aquests, des del Coxon fins al Sam Altman d'OpenAI o el Dario Amodei d'Anthropic, els grans, no? Escolta, vostè creu que hi ha un 10% de possibilitats que el que vostè està fent extermini la humanitat? Home, és que, clar, si tires una moneda 10 vegades, i qui tiraria una moneda 10 vegades sabent que si una surt creu et pelaran? No la tiraries ja, no? Vull dir, hosti, jo no jugo aquest joc. Escolti, per què ho fa? Perquè desenvolupen. I si, en canvi, això no és veritat, si vostè no es creu que el que està fent pot exterminar la humanitat, perquè ho va predicant, perquè ho va dient. I llavors aquí entraríem en tot un tema de màrqueting, aquestes empreses han de sortir en borsa, aquestes empreses no tenen un valor real, és més, aquestes empreses perden diners a cada nou usuari, estem subvencionats quan utilitzem aquestes eines, encara que les paguem. Per tant, ho aposten tot a futur. O sigui, això és un tema de valors de futur, de sortir de borsa, i esperen que algú tingui la tecnologia que els faci passar per davant de tota la resta i que tinguin un valor incalculable per aquestes empreses. La valoració actual és clarament inflacionada, i aquí el risc d'una bombolla, hi ha molts altres riscos. Però vull dir, i moltes vegades això de posar les llargues, de dir, no, és que d'aquí 10 anys morirem tots, és perquè no ens fixem en els problemes reals actuals, ja. O sigui, si poséssim les curtes, veuríem molts d'altres problemes que causa o pot causar aquesta manera d'enfocar la intel·ligència artificial, repeteixo, aquesta manera.
0: Abans d'entrar en matèria, perquè has obert molts melons aquí, hi ha implicacions en temes polítics, en temes empresarials, evidentment, però anem a aclarir una miqueta conceptes per les persones que per aventura no estiguin familiaritzades amb aquestes grans empreses o amb Hugging Face, no? Què és cada cosa, què és Hugging Face i què va passar exactament amb aquest atac que mencionàvem?
1: Sí, és important, el que deia al principi, de posar-ho tot amb la seva justa mesura i aportar context. Enginyers d'OpenAI agafen el seu model més avançat a principis d'estiu i miren com es comportaria aquest model en cas de que s'utilitzés per fer ciberatacs. Aquests models, si vosaltres els utilitzeu i voleu fer un ciberatac o voleu fer una arma nuclear o voleu fer una nova bactèria, no us deixaran. O sigui, estan bloquejats, el que se'n diu salvaguardes. Tenen salvaguardes perquè segons quins temes no es puguin fer ni es pugui fer servir per fer mal. Però en aquest model li van treure aquestes salvaguardes precisament per testejar fins allà on podia arribar. Per evitar que això fes mal i sortís a internet, el van posar en una mena de gàbia digital, o sigui, en unes màquines que no estaven connectades a internet perquè no pogués fer mal. I li van posar una sèrie de proves, com un examen de ciberseguretat, com un examen per ser furoner, per ser hacker. En català tenim la paraula furoner, que m'agrada molt. Doncs un examen de furoner. Bé, doncs el model va dir, ostres, jo he de passar aquestes proves, i per passar un examen hi ha dues maneres de fer-ho. És sabent-te les respostes o copiant-les, no? Bueno, diu, escolta, jo potser les podria saber, però hi ha una manera més ràpida, que és anar a Hugging Face, que jo m'imagino que com que allà tothom hi comparteix models i informació sobre intel·ligència artificial, potser les respostes seran allà, no? Doncs aquest model raona d'aquesta manera, eh? Des del punt de vista matemàtic, calcula d'aquesta manera i al final diu, em surt més rendible anar a atacar Hugging Face, anar a mirar si allà hi ha un forat de seguretat. I com ho faig per escapar-me de la gàbia amb la que m'han tancat? Miro si hi ha algun forat de seguretat en el programari, en aquest que m'han tancat, no? Amb la connexió a internet, el firewall, miro un forat, i com que el programari té forats de seguretat i com que aquests sistemes tenen una quantitat infinita virtualment de recursos, és a dir, de màquina, de càlcul, miren si hi ha un foradet, si aquell foradet funciona, exploten i continuen per allà, si es toca... No és tanta intel·ligència com ens pensem, és combinatòria. I a partir d'aquí aconsegueix sortir d'internet se'n va buscar les respostes, diguéssim, fa trampes a buscar les respostes. Però això no és que sigui molt intel·ligent, no és que s'hagi escapat del control, no, ha fet senzillament allò que li han dit els enginyers que faci. El que passa és que ho ha fet d'una manera que no havien previst, allò que dèiem abans de la batedora, no? Si no la tapes, faràs una desgràcia de cuina. Llavors, I això té un nom, Vull dir, això té un nom que se'n diu reward hacking, o sigui, hackejar la recompensa. Jo he de fer una tasca i la puc fer de diverses maneres, el cas de l'examen és molt clar, no? O saber, estudiar molt i saber-ho, o puc copiar les respostes del costat. I és una manera de solucionar el problema. No li van dir que solucionés el problema fent ell tots els testos. I van dir, escolta, has de fer aquests testos i m'has de donar les respostes. Ja les buscaré. I va passar això. I llavors, els titulars, i tal com ens ho han explicat, és a dir, un sistema d'OpenAI molt avançat s'escapa d'allà on el tenien tancat, diguéssim, i de manera autònoma ataca a Hugging Face. No és veritat. El titular adequat seria enginyers d'OpenAI hackegen Hugging Face amb l'ajut d'un model molt avançat de llenguatge. I ho dic perquè això té implicacions legals, perquè en el moment que dius, no, s'ha revelat, és el programari, jo no he sigut. No, escolti, si vostè, des de casa seva, qui ens escolti, agafa un sistema d'aquests i ataca el seu banc, anirà a la presó. Mm. Eh?
0: Clar.
1: I no dic, escolti, que se m'ha revelat el xat GPT. No, escolti, no, vostè ho ha fet i ha entrat, no? I vostè és un furoner.
0: Clar, i és important també el que deies a l'inici, en referència a Jacob Coxon, que és que té una agència a darrere i que, parlant d'implicacions tècniques, parlant d'implicacions socials o filosòfiques, per ventura, no?, de tot això, de tot el tema de la intel·ligència artificial, però segurament han de fer una mirada al panorama geopolític i a la política internacional, no?
1: Sí, jo sempre comento que quan estudiàvem intel·ligència artificial, que era pràcticament tot matemàtiques, als anys 80, ens sonava a cosa del futur, però era matemàtiques, era això, era complex. I parlaves de matemàtiques, parlaves de lògica, parlaves d'ètica, parlaves de percepció, parlaves de física, de fisiologia. Uh-huh. És una matèria molt humanista, la intel·ligència artificial, que és pluridisciplinar, i intervenen moltes coses, la psicologia, totes les teories de la percepció. És interessantíssima. I aquests tecnobros, aquests oligarques de Silicon Valley, com ne vulgueu dir, o aquest capitalisme voraç, l'ha convertit en sinònim de poder i de geopolítica. Ara és inevitable no parlar de geopolítica quan parles d'intel·ligència artificial. És més, gairebé sempre has de començar parlant de poder, d'economia, de geopolítica, i ho veiem claríssim, no? El govern Trump ha abanderat això, fins i tot els ha fet canviar el nom d'intel·ligència artificial a superintel·ligència, és un terme molt poc adequat, i fins i tot arribant a situacions ridícules, no? Que Elon Musk canvi el nom de la seva empresa, que es deia XAI, per XSI, que en una entrevista li pregunta al Jeff Bezos per la intel·ligència artificial i llavors no sap qui se diu intel·ligència artificial quan se n'adona, i llavors diu superintel·ligent, una cosa molt, molt estranya tot, no? Per tant, hi arriba el ridícul. Però no deixa de ser tota una estratègia de poder i de geopolítica.
0: De fet, aquestes peticions, no?, de regulació, hi ha hagut qui les ha interpretat com un exercici de responsabilitat, i evidentment hi ha també qui sospita que aquestes grans empreses poden tenir un interès que ja ens deixava veure en una de les teves respostes, que és dificultar, no?, l'entrada de nous competidors. Has mencionat el fet d'entrar a borsa, d'accions.
1: Sí.
0: Com podem distingir aquestes dues motivacions i també quina és la visió de la Xina i altres països emergents d'aquesta possible regulació?
1: Jo crec que hi ha molts factors en joc. Un és dir, realment aquestes tecnologies són molt avançades i en mans d'algun agent amb males intencions això pot fer molt mal, no? I llavors, clar, el que passa és que jo crec que se n'han adonat una mica de dir, escolta, això ho hem de controlar. I s'ha de controlar, crec que a nivell, no val una autorregulació, s'ha de controlar a nivell supraestatal. No? Uh-huh. D'altra banda, jo crec que també l'hem vist les orelles no al llop, sinó al codi penal. És a dir, escolti, si torna a passar, o segons, perquè has atacat Hugging Face, i són col·legues, i són del ram de la intel·ligència artificial, però imagina't que fas aquestes proves a OpenAI o Anthropic i ataca la xarxa de telecomunicacions o la xarxa elèctrica i fot un blackout a nivell d'Estats Units o un estat i mor gent en un hospital. Bueno, aquí comença a haver responsabilitats penals, tanquen l'empresa directament, no? Llavors, jo crec que hi ha tota una sèrie de tot un cúmul de situacions que fan veure que, escolta, estem en aquesta cursa desenfrenada per veure qui és el primer a arribar a aquesta entelèquia, que és la intel·ligència artificial general, que és aquesta que podria ser equiparable a la nostra, que per mi continua sent un terme de ciència-ficció, i aquí ningú, clar, jo no puc parar perquè el del costat va a casa fondo, i nosaltres no podem parar els americans perquè els xinesos van a casa fondo, i llavors és com aquella cursa del James Dean, no?, que van corrent tots cap al precipici a veure qui... I a veure
0: Sí.
1: qui pare últim, no? I al final tots avall. Doncs, bueno, i llavors, jo crec que és, quan diuen això de que hi ha d'haver una regulació, és que s'estan mirant de reull. Dius, ostres, jo no puc parar perquè el del costat no pare. A veure si algú que ens faci parar tots.
0: Clar.
1: Però jo crec que va més per la banda codi penal, diria, que no pas perquè tinguin, de sobte, tinguin una ètica, o vegin unes conseqüències, o que es creguin aquesta cosa de l'extinció, no? Trobo ridícul.
0: Per tant, control supraestatal, organismes internacionals que haurien de posar una miqueta aquestes, haurien de marcar una mica aquestes regles del joc. I abans deies, si poséssim les curtes, segurament veuríem certs problemes o certes preocupacions més enllà, no, d'aquesta amenaça d'acabar amb la humanitat. Quins riscos ens haurien de preocupar avui com a ciutadans si posem les curtes?
1: Si posem més curtes, hauríem de donar-nos de que tot això està basat probablement amb el robatori més gran de la història. O sigui, aquests sistemes són tan bons escrivint textos, generant imatges, programant, perquè han absorbit tot el que nosaltres hem escrit, programat i dibuixat, no? I no només allò que està obert a la xarxa, que podries dir, bueno, això és un fair use, no? O un ús raonable dels recursos oberts, sinó que també de totes les biblioteques, i ho sabem per casos judicialitzats, totes les biblioteques pirates digitals on hi és absolutament tot, textos acadèmics, tot qualsevol llibre que tingui, qualsevol text que tingui copyright. Per tant, segurament, des del principi, això és un gegant que té peus de fang, no? I depèn de com tombi, hi ha un cas del New York Times contra OpenAI, que depèn de com tombi en seu judicial, doncs podríem acabar amb un cas Napster, no? Que Napster va haver de tancar i després sí, després van sortir les plataformes i tot això, però la idea originària de compartir arxius que tenien drets, doncs no s'aguantava. D'altra banda, hi ha un impacte ecològic, que sí, no és, crec que no és tant com es diu, però és indubtable que un gran centre de dades d'aquests, quan entra en una comunitat, el que passa és que hi ha una disrupció terrible, o sigui, el cost de l'energia puja, l'aigua és més escassa, bueno, té tota una sèrie d'implicacions. El cost ecològic no és negligible en cap cas. De fet, s'estan plantejant d'enviar centres de dades a l'espai, no? Després hi ha l'impacte de primer ordre i de segon ordre. O sigui, una cosa és que tu treguis un producte que facis que de sobte sapigui escriure una redacció per presentar-la a l'institut o a l'escola, deixi de tindre valor, perquè aquest sistema redacta millor que qualsevol alumne o a la universitat. Per tant, hi ha una disrupció terrible del nostre sistema de transmissió de coneixement, que sí, segurament està antiquat i és millorable, sí, però el que no pots gestionar és d'un dia per l'altre. I després la segona derivada d'això, el segon ordre, és dir, bueno, si la manera que tenim d'aprendre és llegir i reproduir i allò que diuen en castellà, no? La letra quan sang entra, o en català la lletra entra pel cul, assegut i pelant colzes, per tant, ostres, si això ens ho canvien, estem creant una generació d'idiotes que senzillament dependran de grans models de llenguatge. Per tant, dependran de quatre o cinc empreses que podran modular allò que veuen i, si vols, allò que saben a voluntat. Clar, aquí hi ha unes implicacions, jo diria, econòmiques, polítiques, culturals, fins i tot filosòfiques, que van molt més enllà de que tinguis un sistema simpàtic que sàpiga fer poesies com Jacint Verdaguer, saps?
0: Totalment, ens hem de plantejar si aquestes màquines destruiran, no, els nostres camins intel·lectuals que ens permeten descobrir les coses, les respostes, l'essència al final de la humanitat. I parafrasejaré a tu, no hem de témer la intel·ligència artificial, hem de témer l'estupidesa humana. Josep Maria Ganyet, com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
3: Codi Beta.

0: Anna de la Salut.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: De 8 i 47 minuts.
3: Són les 8.
4: Passen 24 minuts de les 10 del matí.
5: No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. Xarxa experta.

I en el retrovisor d'avui viatjam fins a l'any 1895, un moment en què Wilhelm Conrad Röntgen va descobrir els raigs X. És una tècnica que actualment segur que Botson està més que implantada tant en el món mèdic com en el món industrial. I és una forma de radiació electromagnètica ionitzant, molt similar a la llum, però amb una major quantitat d'energia i capacitat de penetració. Això els permet travessar teixits i l'estructura òssia del cos humà, així com materials de més densitat, i tot i que són invisibles per als nostres ulls, poden produir imatges visibles quan fem servir plaques fotogràfiques o detectors especials per fer-ho. Röntgen va descobrir aquests raigs X mentre experimentava amb els tubs de raigs catòdics Crookset. Després de múltiples experiments aliens en aquest descobriment dels raigs X, el científic alemany va veure que una peça de cartró coberta amb un vidre es tornava fluorescent quan un feix de raigs catòdics passava a través d'aquest tub de Crookset. Va ser així com durant l'octubre d'aquell mateix any es va fer la primera radiografia, la mà de la seva dona amb un anell. El científic va mostrar el mètode per produir raigs X i va demostrar que aquests raigs viatgen en línia recta des del lloc d'origen i enfosqueixen la placa fotogràfica, i va informar que traspassaven diversos materials com el paper, la fusta i l'alumini, però que el poder de penetració depenia de la densitat del material, com dèiem, i que l'efecte es podria disminuir amb plom i os. Uns mesos després d'aquell mateix any va enviar un manuscrit a la Societat Físico-Mèdica sota el nom Una nova classe de raigs, dins del qual anunciava el seu descobriment i el que significava en els avenços científics per a la medicina. Amb aquest apunt, posant punt al programa d'avui. Rafa Andrés ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.

Hola a tots, jo sóc Ana Regina Cortés i això és No venim a manual, el programa per nens, joves i famílies d'Iveta Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Avui començarem parlant sobre la 13a jornada de lectura fàcil que acollirà Mallorca aquest mes d'octubre. Continuarem amb la secció de l'especialista. Cada vegada tenim més informació sobre trastorns, dificultats i conceptes psicològics al nostre abast, especialment a través de les xarxes socials. Avui, Dia de la Salut Mental, volem parlar sobre què aporta en els joves i les famílies aquesta divulgació, però també sobre quines confusions, mites o estereotips pot generar. També tindrem un test per conèixer més els nostres especialistes i, com sempre, descobriran diferents iniciatives relacionades amb propostes educatives. Estau preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No venim amb manual.

0: Avui tornem a parlar d'un tema que ja hem tractat altres vegades en el programa, la lectura fàcil, una manera d'adaptar textos perquè siguin més fàcils de llegir i de comprendre i, per tant, més accessibles per a persones amb diferents necessitats lectores. En parlam perquè divendres 16 d'octubre a Mallorca acollirà la 13a jornada de lectura fàcil, una trobada que reunirà professionals i entitats per compartir experiències, recursos i també propostes pràctiques. Per conèixer una miqueta més aquesta jornada, avui ens acompanya via telefònica na Catalina Amé, presidenta de l'Associació de Lectura Fàcil de les Illes Balears. Bon dia, Catalina.
1: Bon dia.
0: Com dèiem, aquesta és ja la 13a edició de la jornada de lectura fàcil i enguany se celebra a Mallorca. Què suposa per vosaltres poder acollir-la aquí i com ha evolucionat aquesta trobada al llarg d'aquests anys?
1: En principi estem molt contentes perquè sempre l'objectiu d'aquestes jornades, que cada any se fan a una ciutat diferent d'Espanya, és que siguin un poquet un revulsiu, és a dir, que serveixin, aquest és el gran objectiu, perquè més gent conegui la lectura fàcil, conegui bones pràctiques i s'animi a aplicar la lectura fàcil en diferents àmbits. I la jornada no ha evolucionat tant com mos agradaria, perquè precisament el que fan és això, anar a llocs, a comunitats, a ciutats, on la lectura fàcil encara no és prou coneguda. Per tant, és un format que sí que va canviant i evolucionant, però desgraciadament encara és una mica repetitiu perquè encara té aquesta funció d'allà on va la jornada, ser aquest granet d'arena que pugui ser un poquet revulsiu i un poc aquest és l'objectiu, que més gent conegui la lectura fàcil i coneguent aquestes bones pràctiques s'animi a aplicar la lectura fàcil.
0: D'acord. Un dels temes que abordareu a la jornada serà el foment de la lectura i això arriba també en un moment en què hi ha una preocupació important per la comprensió lectora d'infants i joves i també per la falta d'hàbil lector. En aquest context, què pot aportar la lectura fàcil?
1: En aquest context, jo crec que la lectura fàcil ara mateix és la gran eina que tenim per lluitar per aquests problemes de comprensió lectora que tenim, perquè aquest és el gran objectiu, fer que els textos, tot tipus de textos, siguin literaris o no, siguin més fàcils de comprendre. Per tant, jo sempre dic que és una eina que s'ha de conèixer. Llavors, cada expert dins del seu àmbit veurà com l'ha d'aplicar, però com a mínim que se conegui, perquè realment jo crec que ara és la gran eina que tenim, perquè aquest és l'objectiu, adaptar textos perquè siguin de més fàcil comprensió. I això afecta a la redacció i afecta en el disseny. Nosaltres sempre partim d'aquesta premissa de que han de donar les eines que

0: cognitiu que sabem que no podrem passar bé. Per nosaltres és igual de vàlid llegir d'una manera o llegir d'una altra. Però crec que ara l'eina que tenim, l'adaptació de literatura en aquesta metodologia per lluitar amb aquest problema tan greu que tenim ara de dificultat de comprensió lectora.
1: Clar, centrar-nos una mica en hàbil lector i aconseguir l'interès per la lectura. En una visita anterior de la vostra associació ens comentàveu que avui, per exemple, hi ha casos d'adolescents que tenen dificultats per comprendre els textos pensats per la seva edat, però que, clar, per edat i per interessos tampoc encaixen en lectures pensades per infants més petits.
0: Clar,
1: és aquí on parlaves una mica de les possibilitats que ofereix la lectura fàcil, no?, en casos com aquest.
0: Sí, clar, a mi el que me preocupa i me sap greu és que a un adolescent, perquè té problemes de lectura, de comprensió, clar, l'única oferta que tingui siguin textos infantils. Clar, vull dir, així no aconseguirem l'objectiu. Per tant, nosaltres el que intentem molt és donar molt a conèixer la lectura fàcil i l'adaptació de llibres, perquè, clar, ara tenim un públic molt, molt reduït i clar, les editorials que se dediquen a publicar llibres en lectura fàcil, que és com un miracle, el que fan, clar, fan molta adaptació de clàssics, per no tenir drets d'autor i aquestes coses complicades de ses editorials. Però l'objectiu és que hi hagi també textos d'autors contemporanis i que hi hagi molta diversitat. Començam a tenir-ho, eh? Per tant, començam a tenir llibres dirigits a adolescents o en temàtiques i amb autors contemporanis pensats per adolescents. Però sí que això ha d'anar creixent. Però sí, el que tu deies, és a dir, un adolescent o un jove, per molt de problemes de comprensió que tingui, li han de donar una literatura adaptada a la seva edat. No li han de donar una literatura infantil perquè no el farem. No se sentirà bé, se sentirà fins i tot com a més frustrat. I aquí, diguem que en lectura adaptada començam a tenir aquesta varietat, però ha de créixer. Però sí que hi comença a haver això, obres pensades per adolescents i obres pensades per joves i diversitat de temàtiques i de gèneres.
1: I precisament vosaltres també dedicareu una de les taules de la jornada a introduir la lectura fàcil a l'aula, no? Ara que parlant d'aquest tema i del públic més juvenil, i parlareu de reptes i de solucions. Quins són, diries, els principals reptes que se troben als centres a l'hora d'incorporar la lectura fàcil i quines qüestions voleu abordar durant aquesta taula?
0: El principal repte que tenen ara és que, com a mínim a Balears, desconeixen molt aquesta metodologia. I és que ho coneixen és per interès personal, és a dir, perquè afortunadament tenim grans professionals dins l'àmbit de l'educació que tenen un dia a dia molt complicat. I els hi ha arribat més per una recerca personal de cercar metodologia que no perquè, diguem, des d'educació se'ls hi hagi arribat. Per tant, ara posarem aquest granet d'arena perquè més professionals d'àmbit educatiu ho coneguin i quan coneguin aquesta metodologia la poden aplicar de dues maneres. Primer, adaptant els seus exàmens, la documentació que donen en els seus alumnes amb dificultat de comprensió lectora, és a dir, perquè sabent, no fa falta saber tota la norma de lectura fàcil, si la saben tota molt millor, però sabent algunes pautes ja poden millorar els textos que els produeixen per als seus alumnes

0: perquè els seus alumnes tinguin més facilitat per comprendre aquell document, aquell test, aquell examen, aquell treball que li està plantejant el professor o professora, i per altra banda coneixeran més que hi ha una literatura adaptada a lectura fàcil per diferents edats, i a partir d'aquí pues anima't-se a fer clubs de lectura fàcil, a introduir la lectura a classe, que evidentment a totes les escoles ja ho estan fent, però si no tenen aquest material a classe, clar, hi ha alumnes que difícilment participen en igualtat de dret a llegir textos, a comprendre'ls i, per tant, a aprendre i a evolucionar.
1: Tu ja apuntaves els clubs de lectura fàcil. També un altre dels blocs de la jornada estarà dedicat en aquests clubs de lectura fàcil. Reunireu experiències molt diferents i també parlareu de clubs de lectura fàcil d'èxit. Què heu après d'aquestes experiències que ja fa temps que estan en marxa?
0: Els clubs de lectura fàcil, clar, en principi són molt difícils de posar en marxa, però clar, ens dirigim a un públic que pensa que els llibres, que les biblioteques, que les llibreries no són espais per ells, perquè han crescut i també els hi han fet creure, en certa manera, tot plegats, que aquests espais no eren per ells. Per tant, primer, posar el club és difícil, perquè reunien aquesta gent que no ha llegit mai per diferents raons, per un tema de discapacitat, per un tema de poca formació, costa. Ara, quan posam el club en marxa, ja sigui persones amb malaltia de Parkinson avançada, com tingut, amb moltes dones grans, que en el final són les que més s'animen sempre, dones grans sense hàbit lector. Bueno, quan aconseguim posar en marxa aquest club, la veritat és que és molt, molt gratificant. I és gratificant a tots els nivells, a nivell social. És a dir, he sortit, he anat a la biblioteca del meu poble, a nivell cognitiu, perquè se fa, evidentment, un exercici molt important. Vull llegir sempre és un exercici intel·lectual, cognitiu, super important, però llavors molt gratificant també a nivell d'autoestima, de dir, jo no havia llegit mai un llibre i ara, participant en aquest club, he llegit el meu primer llibre, he llegit el meu segon llibre, i perquè nosaltres fem lectura en veu alta, en els clubs de lectura fàcil, perquè mos reunim i llegim en directe, per dir-ho de qualque manera. I això de llegir en veu alta, de sentir molt sa veu i de que la resta de companys o companyes mos escoltin, empodera molt. Jo és una cosa que fa anys no ho sabia i m'ha vingut molt de nou descobrir-ho, com això de sentir molt sa veu, de dir tenim veu i m'escolten, quan moltes de vegades la gent que no està acostumada a que l'escoltin i que li demanin la seva opinió, pues, amb aquest club aconseguim això tan, tan fantàstic d'empoderar la gent. Per tant, és molt gratificant a molts de nivells. Però ja dic, lo difícil és posar-ho en marxa, perquè molta gent pensa això, que una biblioteca a llegir no és per jo. I és per tothom, en el final. En suport, sense suport, però tot és igual de vàlid. I en el final és un exercici és molt econòmic, és a dir, no necessitant grans infraestructures ni coses fantàstiques i meravelloses. Necessitam un espai tranquil i llibres.
1: De fet, vosaltres passareu de la teoria a la pràctica, perquè tindreu un taller que es volen crear un club de lectura fàcil. Per on començam, no? I aquí donareu una miqueta resposta a totes aquestes inquietuds que poden sorgir en el principi, no?
0: Exacte, la part també guapa d'aquestes jornades que se faran dia 16 d'octubre a Palma és que de matí hi ha la part més, més teòrica o més d'escoltar aquestes bones pràctiques i des que a vespre hi ha dos tallers on la gent podrà triar un taller per aprendre les pautes més bàsiques per redactar i dissenyar un test en lectura fàcil i un altre que és això, veure com, com s'organitza, com se fa un club de lectura fàcil. I en el final tot és bastant, bastant fàcil, vull dir, no se descobreix Amèrica, però sempre ha de venir qualcú de fora diguem, expliquem-nos no? aquestes pautes que a vegades poden ser molt òbvies però que no els tenim en compte. Per tant, aquests dos tallers que també sempre se fan a totes les jornades són un poc la part també més guapa d'aquestes jornades perquè llavors la gent ho pugui, allò que ha après aquell dia ho pugui posar en pràctica.
1: I d'acabar amb informació pràctica, on seran aquestes jornades, qui pot participar i què han de fer per inscriure's?
0: Se fan, bé, divendres, 16 d'octubre, és de matí, l'arxiu de la Reina de Mallorca i és des que a vespre els dos tallers se faran a Can Oleo. Se pot inscriure qualsevol persona interessada en la lectura fàcil, ja sigui d'àmbit educatiu, d'àmbit social, persones interessades en la promoció de la lectura, també seran super benvingudes i per apuntar-se a la pàgina web o a les xarxes socials de l'Associació Lectura Fàcil serà el primer que trobaran perquè són gratuïtes però evidentment és important fer inscripció prèvia perquè han de dur un ordre i perquè clar. Esperam que hi hagi llista d'espera,
1: Molt bé.
0: Que s'apunti molta gent.
1: Idò, moltes gràcies, Catalina, per parlar-nos d'aquesta jornada de lectura fàcil i apropar-nos també un poc més en què consisteix. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: TV3 Radio es humor. ¿Ya has escuchado la nueva TV3 Música? Conecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: ib3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Avui, 10 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que ens recorda la importància de cuidar la nostra salut mental, de comprendre millor les dificultats que podem experimentar al llarg de la vida i de deixar enrere mites i prejudicis. I precisament en aquest context volem posar el focus en un fenomen que ha crescut molt en els darrers anys. Mai no havien tingut tanta informació sobre salut mental i psicologia al nostre abast. Les xarxes socials i els mitjans de comunicació han contribuït a donar visibilitat a trastorns, dificultats d'aprenentatge i conceptes psicològics que abans no tenien tanta presència en el nostre dia a dia. Sens dubte, això ha ajudat a detectar dificultats, a reduir estigmes i a parlar-ne amb més naturalitat. Però aquesta major divulgació també planteja nous reptes. De vegades, potser se simplifiquen massa realitats que són complexes. Se tendeix a pensar que totes les persones amb un mateix diagnòstic són iguals, que una llista de símptomes basta per saber què li passa a algú, o que si no veiem exactament allò que han llegit a les xarxes socials, ja podem descartar una determinada dificultat o trastorn. Com podem distingir el que realment sabem sobre aquests temes de les creences errònies, podrien dir, que s'han anat estenent? Avui repassarem alguns dels trastorns, dificultats i conceptes psicològics que amb més presència han guanyat en els darrers anys per entendre millor de què parlen realment i quines idees equivocades s'han generat en el seu voltant. Ho farem amb Mateu Cervera, catedràtic de l'àrea de personalitat, avaluació i tractaments psicològics de la Universitat de les Illes Balears. Bon dia, Mateu, com estàs?
1: Bon dia, molt bé, gràcies.
0: Tu ens has comentat en altres ocasions que entendre un diagnòstic va molt més enllà d'identificar-se amb una llista de símptomes. Per què és important remarcar això?
1: Sí, jo crec que és un dels problemes que hem vist a xarxes, no? Clar, és molt bo de fer llistar símptomes i, de fet, el manual diagnòstic també se basa en llistes de símptomes inicialment, però no només amb això. Aquí ve el gran problema. Aleshores, col·locar avui nous símptomes i simplement dir, mira, si en tens 4 d'aquest 9 o 4 de 6 o 5 de 9, tens aquest trastorn. Això és una fal·làcia, és un error, no es pot fer així. El diagnòstic no depèn d'això. Veure aquests símptomes hi són, però normalment formen part de qüestionaris d'escales que estan molt ben normativitzades, és a dir, que tenen un punt de referència primer, i en tot cas això només és un primer screening, primer aproximació, i després necessites, diguem, acumular molta més informació, informació d'aquella persona, del seu context, des de quina data ho té, amb quina freqüència, amb quina intensitat, amb quina durada. És a dir, el diagnòstic clínic és una feina bastant més llarga, clar. Probablement això se simplifica molt a les xarxes i la gent contesta 4 ítems i pensa, no, tinc això, tinc l'altre. Crec que aquí sí que hi ha hagut un... Hi ha un problema, jo crec, aquí d'informació i de mala informació, en aquest cas.
0: Clar, i de vegades tampoc m'imagino que no saben exactament on dirigir-se, no? Quines fonts són les més fiables. Anem a intentar avui parlar una miqueta dels trastorns més coneguts o que sonen més per xarxes per intentar donar informació veraç i també desmitificar alguns aspectes. Si ens centram especialment en infància i adolescència, un dels diagnòstics més freqüents o més coneguts és el TDAH. Què hem de saber realment d'aquest trastorn, que evidentment a més d'un llistat hi ha més coses a tenir en compte a l'hora d'avaluar, però quins senyals ens poden fer sospitar d'aquest trastorn i quins són els mites més habituals que s'estan associant i que potser haurien de revisar?
1: Sí, TDAH és un trastorn superpopular, com tots coneixeu, no? És un trastorn de neurodesenvolupament, forma part d'aquesta família. És un patró persistent de dificultat d'atenció, d'hiperactivitat, d'impulsivitat, que sobretot tenen, i és molt important això, interfereixen molt en sa vida de l'infant. Han de causar problemes. Que no infant sigui mogut, sigui una mica dispers, sigui una mica extrovertit, sigui més entremaliat, sigui més, no sé com dir-ho, més actiu, no és un infant TDAH. Aquells símptomes s'han de donar amb una certa durada, una persistència, una intensitat, i han de ser clarament interferents en la vida de l'infant, el seu aprenentatge, el seu desenvolupament, les relacions amb altres, etc. Això és fonamental. I jo crec que això m'ha de també pensar o entendre que un infant en TDAH és un infant amb problemes d'autoregulació. No regula bé conducta, no regula bé emocions. tot l'altre que si, que si al voltant de que s'ha fet d'aquest trastorn, jo crec que moltes vegades és equivocat, no? En tots els sentits, d'extrem a extrem. Que és un infant malcriat, no, no és això. Que és un infant massa consentit, tampoc és això. Que és un infant que hem fet massa pantalles de petit, tampoc és això. No és causal, això, no, sabem que no, no va així, això. També és important dir que aquesta no ho explica tot. Molt de pares, quan tenen el diagnòstic, llavors justifiquen tot el que fa el seu fill per TDAH. Això tampoc és vera. TDAH té una influència important en certs aspectes de la vida, però en tot. Pots ser TDAH vago i TDAH no vago. Clar. Vull dir, això no ho lleva tot, no? I després també és diferent en nins i en nines, per exemple, no? Perquè, clar, és que les nines no ho tenen, o ho tenen menys. Bueno, les nines saber que tenen un component més inatencional, però moltes nines tenen moltes dificultats, han estat molt infradiagnosticades, no? I jo, per acabar, també diria que és un trastorn que no apareix en els 40 anys, en teoria. És un trastorn de neurodesenvolupament. L'has de tenir amb uns efectes des de petit. Ha de ser insidiós. Moltes persones, nosaltres tenim persones de 50 anys que ara pensen que ara són TDAHs, no? Perquè, no sé, creuen que la seva vida està complicada, no troben solucions, o tenen un mal moment, un mal d'estrès o d'ansietat, i han llegit i ara pensen que el problema és TDAH. El TDAH és una altra cosa, requereix aquesta altra aproximació.
0: D'acord. Anem a un altre diagnòstic, que també molt present, que és l'autisme. Com el podrien definir d'una manera entenedora? I també, en aquest cas, quins mites haurien de deixar enrere?
1: Un altre trastorn de neurodesenvolupament, un altre cosí germà del TDAH, de fet comòrbid moltes vegades, no? Però se poden donar diferenciats. Mira, el trastorn autista té dues grans àrees on hi ha dificultats. La primera és dificultats persistents a la comunicació i la interacció social. Una manera de relacionar-se amb els altres dificultosa, molt dificultosa. I després, un problema també amb activitats molt restringides, molt repetitives, una certa inflexibilitat, no acceptar bé els canvis, i també una certa, diguem-ne, que sensibilitat o hipersensibilitat també estimula. Això és característic de, en diferents graus, perquè ja se diu espectre autista, perquè això va del nivell 1, molt lleu, a un nivell 3, molt greu. És a dir, des d'infants pràcticament sense llenguatge i molt afectats a infants que tenen una vida relativament normal. És gran espectre. Mites que hi ha aquí, doncs passa un poc igual que en aquesta idea, jo crec, també, no? Que quan una persona ara se troba que no té mites major, troba no té en camí, dificultat de relació, va de fracàs en relació amb de parella, és que potser som TEA, potser som Asperger, no? També apareix aquesta idea, no? També molt que equivocada, no? Hi ha aquests mites que també s'han... En dos extrems, no? Aquest punt de pensar que si a mi no m'agrada massa la gent, si a mi no m'agrada massa anar a actes socials, és que de que
0: s'espera...
1: No, això no, això és una cosa purament temperamental. Però també hi ha altres idees. Per exemple, tots els TEA, tots els Asperger són molt intel·ligents, no? No és vera, algun sí, algun no. Algun tenen altes... Una minoria té altes capacitats, la majoria no les té. Això és molt important. Després també és idea de que no tenen emocions. No és vera que no tinguin emocions. No és vera. Tenen dificultats per expressar-les, per reconèixer-les i per interactuar amb els altres. Però tenen emocions i fins i tot tenen ganes d'interactuar amb els altres. Però tenen dificultats per establir aquesta relació. Un dels problemes, o sorts, com ho mirem d'Estea, és que no saben fingir. I això, clar, crea dificultats. Però imagineu-vos a vosaltres en les relacions socials. Quantes vegades no fingiu? I de deixar un amic perquè voleu mantenir l'amic, que allò ho ha fet bé, que no sé què, quan realment pensava que ho ha fet fatal. Però per mantenir l'amistat has de fingir, has de mantenir certs aspectes que a les costa molt. S'haurien de plantejar si no van bé ells i nosaltres anem malament, diguem, normotípics, no?, en aquest cas.
0: Són dos trastorns que se xerra molt. Com tu ja comentes, hi ha moltes vegades tendència a simplificar-ho, no?, i a, fins i tot, autodiagnosticar-se. Però a més d'aquests trastorns que són coneguts ja des de fa un temps, n'hi ha d'altres que han guanyat com molta visibilitat darrerament, també a través dels mitjans, de les xarxes, i que sovint generen encara més confusió perquè són més nous, no? Més nous, diríem, entre el gran públic. És el cas del trastorn límit de la personalitat, és conegut com a TLP. Per què s'ha popularitzat tant en els darrers anys a través de les xarxes i d'internet? Què és exactament, i també quines són les confusions més freqüents que hi ha en el seu voltant?
1: Molt bé, ara canviant de família, el trastorn de personalitats són una altra família, diferent, no? I un dels més populars, a veure, s'ha fet el TLP. TLP, a més, és un problema molt típic de l'adolescència, d'inici d'adolescent, i, per tant, dins d'aquest àmbit ha guanyat molta visibilitat. Jo crec que s'ha fet molt popular perquè és un trastorn molt cinematogràfic. És a dir, és un trastorn que s'apresta molt a fer personatges dramatitzats d'ell per la seva manera de funcionar. Un TLP és una persona, un adolescent en molt de casos quan comença, que presenta un patró molt persistent i molt greu d'inestabilitat emocional i d'impulsivitat, tot al mateix temps, de manera molt extrema. Això fa que qualsevol petit problema, petita frustració, petit canvi, petita cosa que no va bé, ella, aquesta persona, l'expressa d'una manera molt radical. A vegades en comportaments molt, molt externalitzats, molt de crits, moltes amenaces, etc. I sovint també és molt habitual les autolesions. Això les ha fet bastant populars, no? En el final, una persona en TLP és una persona molt insegura d'ella mateixa, que té una gran por intensa a ser abandonat i requereix dels altres una gran atenció. I quan no la té o quan sent que la perd, té aquest malestar absolutament incontrolable. Una gran buidor dins ella mateixa, jo crec que és la definició d'una persona en TLP. Mites s'ha banalitzat molt. Ara qualsevol persona que se mostra una mica enfadada, una mica descontrolada, una discussió, i ja se pensa que pot tenir un trastorn límit de personalitat. Insisteix, és un trastorn greu, que requereix atenció especialitzada i que és un patró molt persistent i greu d'actuació. La banalització d'aquest tipus de trastorns jo crec que no ajuda gaire, la veritat. El fet que la gent vagi a dir no, mira, que apareix un límit, o se faci això, no ajuda gaire, perquè sembla com que tothom ho té. Afortunadament, és freqüent, però no és pot tan freqüent, i és un trastorn que requereix molta atenció. També són típiques persones que se les diu tòxiques, no? Perquè com que tenen aquesta manera tan làbil de funcionar, passada d'estimar o odiar en el mateix temps,
0: doncs, molt extrem, no?
1: Molt extrema. Se les diu, heu de fugir d'aquestes persones perquè són tòxiques, també, realment. Són persones que necessiten ajuda, no són ni més ni menys tòxiques, tenen un problema i necessiten ajuda. Per tant, la banalització cap a una banda o cap a l'altra, jo crec que no les ajuda massa.
0: Un altre trastorn, amb el que també passa una mica el mateix, no? Que es menciona en el dia a dia i que molta gent també, com si autodiagnostica, es parla del trastorn bipolar. Ens hem acostumat a sentir, a més d'expressions com estic deprimit o tenc ansietat, soc bipolar o avui estic bipolar. Clar, tornem al mateix, que realment aquest trastorn, i en què no l'hauríem de confondre.
1: Una altra família diferent i un trastorn també greu, el trastorn bipolar, dificulta molt. Ara, la gran diferència respecte a trastorn de personalitat, per exemple, és que són trastorns episòdics. És a dir, una persona bipolar té moments d'absoluta normalitat i passa per episodis. I els episodis li canvien la vida radicalment en qüestió de dies. En qüestió de dies o setmanes, depèn. Alguns són més radicals, canvien en 2-3 dies, altres un començament més que se'n diu insidiós, més a poc, i al cap d'unes setmanes canvien. Quins episodis dominen el bipolar? Pues l'episodi maníac, que això a vegades confon perquè no és la mania que deim tots a nivell col·loquial, un episodi maníac és un episodi d'eufòria o d'irritabilitat extrema. Bueno, pot ser el maníac complet, que és més greu, o hipomaníac, que és el mateix, però menys greu. Això és un poc ser, estic hipomaníac, perquè estic molt actiu, tinc molta ganes de fer coses, etc. Però això no és. L'hipomaníac, realment, la persona se descontrola. I comença a tenir idees estranyes. Pensa que pot aconseguir coses impossibles. Per exemple, una característica fonamental és que deixen de dormir. Pràcticament no dormen. En el maníac, pràcticament no dormen gens. Deixen inclús de menjar. Fan un canvi radical. Però és un canvi que la gent veu. De respecte de com estaven a com estan ara, es canvia radical. Una part és l'episodi maníac i després solen caure en l'episodi depressiu, que és exactament el contrari. Dues cares de la mateixa moneda. Aleshores, se defineixen per episodis que van alternant, o que poden alternar, i aleshores és molt diferent d'un trastorn de personalitat que és més persistent, sinó que és un canvi. Elles poden tenir èpoques perfectament normativitzats, normals, i després torna a caure. Problema, tenen tractament, però solen ser molt reincidents. És a dir, vas passant d'episodis cap de cert temps i d'aquí la seva gravetat.
0: Per tant, imagino que és important no caure en confondre aquest trastorn amb que tinc un dia que penso una cosa i un dia penso una altra. És que
1: no, és molt diferent. S'ha popularitzat excessivament pensant en persones que, evidentment, són actives amb moltes idees, amb moltes iniciatives, no? Però la majoria d'elles tenen una certa lògica, toquen de peus a terra. Aquí hi ha una pèrdua de connexió, Vull dir, clarament hi ha una elevació per damunt el que és normal, no?
0: D'acord, per tant, molt important no banalitzar, com comentaves tu, no?, amb aquest tipus de trastorns.
1: No, banalitzar sempre té aquest problema de que li llevem importància, eh? Quan un diu, és que estic hipomania, que és límit, o que no sé què, sempre pareix que és una cosa més habitualment normativitzada, que s'emplea col·loquialment i que ningú fa mala intenció, això ja ho entenc jo. Però, clar, li lleves importància a la gent que ho pateix, no?, perquè la gent que ho pateix i quan veu aquesta banalització diu, penseu que ho fan molt malament, i aquí la gent en parla d'això com si fos, no sé, un constipat, no? I no és el mateix. No?
0: Estan parlant de com s'ha divulgat tot el tema de la salut mental i també de diferents trastorns a través de xarxes que ens ha arribat, com ara sempre, de forma habitual, categories que abans eren desconegudes per la majoria de famílies, per exemple. Clar, hem parlat de trastorns, però també hi ha etiquetes psicològiques que tenen molta presència a les xarxes. Una d'elles és PAS, persones altament sensibles. En vàrem parlar en una altra ocasió, però no me'n recordar de què parlàvem exactament quan parlàvem de PAS i quina diferència hi ha entre el PAS i pot ser una alteració del processament sensorial com la que pot tenir, per exemple, una persona amb autisme.
1: Sí, és molt important diferenciar això, i vam parlar, i va ser un programa interessant ja damunt d'aquest tema. A veure, el PAS, persona altament sensible, no és un diagnòstic clínic. És una característica que podem dir temperamental, de personalitat. Així se va definir en els anys 90, quan se va presentar. I parla de persones que poden processar estímul de manera més profunda que d'altres, poden ser més empàtics, més reactius emocionals, més sensibles en el patiment de les altres persones. Això és una característica general de funcionament i ho podem entendre com això, com a característica de temperament. Després això, d'aquí un trastorn no té exactament un vincle directe. Sí que hi ha cert trastorn que presenten, com tu molt bé deies, una hipersensibilitat, però concreta, coses molt específiques, no? L'exemple més habitual és el trastorn d'espectre autista. Hi ha una hipersensibilitat moltes vegades a estímuls sonors, visuals, gustos, també. Això és una cosa molt específica d'aquest trastorn que també dificulta moltes vegades el funcionament d'aquests infants. Sol menjar determinades textures, evidentment no poden anar a certs ambients on hi ha massa renou, massa llum, etc. No? També quan estàs en certes altres trastorns més diversificats, com depressió, per exemple, quan està en un estat depressiu, moltes vegades també les persones són altament sensibles a estimulació social, a renous, etc. No? Forma part del problema i és una, diguem, una hipersensibilitat, diguem, molt ben detallada, que acompanya altres símptomes i que defineix un diagnòstic, ajuda a definir un diagnòstic. Això no és exactament pensar que una persona altament sensible necessàriament és una persona amb un problema, insistes. Això pot ser una característica temperamental que pot o no associar-se amb un trastorn, però hi ha persones altament sensibles que les podrien classificar com a tals, que hi ha qüestionaris que poden mesurar això, no tenen cap més enllà que com hi ha persones molt introvertides, molt extrovertides, com hi ha característica de personalitat pròpia, diguem-ne. Sí, sí.
0: Molt bé. I hem d'acabar una mica també de mencionar aquestes etiquetes i aquests trastorns també que s'han popularitzat. Paraules que han passat a formar part del llenguatge quotidià, especialment entre els joves, no? Dir que algú és narcisista. O, per exemple, també se diu molt medatoc. No? Això s'utilitza sovint per descriure situacions, per descriure persones. Què hem de saber sobre aquests dos conceptes, per exemple, que són bastant populars? I quin és el risc d'utilitzar una vegada més aquestes paraules de forma superficial?
1: Sí, són una mica diferents. El narcisisme també ve d'un trastorn de personalitat, però tots els trastorns de personalitat parteixen d'unes característiques temperamentals normals. Per tant, ser una mica narcisista no és dolent, perquè això vol dir que tens una certa, o t'agrada, una certa necessitat de que els altres reconeguin la teva feina, però això és bo, ajuda la teva autoestima. Que els altres diguin que ho has fet bé o que te comportes bé, això és agradable i, per tant, forma part de la condició humana, per dir-ho així, ho necessitem en això, no? El problema és quan se duu l'extrem. En el trastorn de personalitat això canvia molt. Un trastorn narcisista és una persona amb una grandiositat exagerada i persistent, una necessitat de creure-se superior als altres i que el que fa és l'únic que importa. I a la vegada, una total necessitat d'admiració per part dels altres, extrema, no? Aleshores, això, i això fonamenta la seva autoestima, no? Necessit pensar que som el millor, necessit que els altres me diguin que som el millor en tot, no? I si això no va, jo estic fatal, no? Per tant, no hi ha cap empatia cap en els altres. No se reconeix l'esforç dels altres. Si guanyem és perquè jo som el millor, no pel que tu has fet, que a més m'has de reconèixer que som el millor. Vull dir, que és una exigència molt, molt complicada, no? I, però, bueno, també són persones amb això que va dir, necessiten ajuda, amb una autoestima molt feble, molt dèbil, i que depèn d'aquesta altra condició tan, tan estranya, no? Clar, avui en dia, per tant, quan una persona que presumeix, o, en el bon sentit, no?, d'una feina ben feta o d'una activitat ben feta, no vol dir que sigui narcisista com a trastorn de personalitat, vol dir que simplement és normal que mos agradi que vulguem reconèixer això.
0: A vegades sempre molt, també, en relació entre els joves i els pares, no? Tenc un pare, tenc una mare narcisista, això surt molt, no?
1: Sí, però, per exemple, perquè hi ha gent que li agrada que tot vol un poc, ser un poc centre d'atenció, però això també és una característica de personalitat. Ah, perdona, sí, de personalitat, de temperament. És a dir, hi ha gent que li agrada més ser centre d'atenció, que se l'escolti, parlar més, etc. També se li diu, mira, que són narcisistes perquè sempre vol parlar ella, perquè potser parla de més, però no és realment el trastorn en si, que va una mica més enllà, i que és bastant extrem en la manera com s'expressa aquest trastorn.
0: D'acord, i m'imagino que és semblant també en el cas de quan parlam de TOC, no és el mateix una mania puntual que realment tenir un trastorn que dificulta la teva vida quotidiana.
1: De fet, aquí te diria que és més bo de fer diferenciar-ho, perquè quan troba una persona que li agrada molt el perfeccionisme, tot ordenat, etc., diem, mira, aquest és un pot TOC. No, és una gran diferència, perquè la gent que li agrada que les coses estiguin en ordre, ben col·locadetes, ben netes, ben estructurades, és gent que quan veu que això no està en ordre, no li crea ansietat ni mal, li crea simplement desagrat. I clar, a mi no m'agrada que hi hagi aquestes coses. Però, en canvi, un TOC necessita fer això, perquè si no ho fa, sent una ansietat extrema. És a dir, necessita una compulsió, una conducta que compensi el malestar que li dona. No és que tingui ordenat perquè li agradi molt que estigui ordenat, és que si no ho ordena, pensa que li passarà una cosa fatal, pensa que tindrà un desastre. I viu dins una ansietat que una persona, diguem, que li agrada sorda i es perfeccionisme, no ho viu de manera ansiosa, ho viu com a perquè m'agrada, que és molt diferent de ho necessit fer perquè si no ho faig, ho pas fatal.
0: Hem parlat una miqueta dels trastorns més coneguts, que s'han popularitzat darrerament, també d'etiquetes, de paraules, no? de termes que s'empren de forma habitual per descriure a persones. Clar, en una etapa com l'adolescència, la joventut, on hi ha molta consulta a xarxes, el fet de tenir tota aquesta informació o el fet que un jove se pugui definir ell mateix a partir de continguts que veu a les xarxes i s'autodiagnostiqui, tot això com afecta en el desenvolupament personal?
1: Sí, bueno, sí, aquí hauria de dir dues qüestions que ja estan un poc paradoxals. Jo, per exemple, si em diu, no, etiquetes són dolentes. No, jo crec que posar noms a les coses no és dolent. La ciència ha avançat quan va poder posar nom a les coses. Sense posar nom no podem estudiar-les, no les podem avançar. Per tant, quan un jove diu, no, és que s'etiqueta no se vinculen en certs moviments musicals, socials, etc. Crec que això és molt normal a l'adolescència i en si no és dolent.
0: Cercar un lloc.
1: Exacte, cercar un lloc, exactament. Ara, una altra cosa és l'etiqueta per cercar un lloc, i l'altra cosa és una identificació personal en l'etiqueta, no? Vull posar l'exemple de que a mi no m'agrada quan una persona diu jo som TDA. No, no, tu no ets TDA, tu pateixes o tens TDA, que és molt diferent, no? Per tant, la mateixa hauríem d'intentar fer veure els adolescents, és a dir, jo és que som una persona inconformista. Bueno, no, tu estàs, i estic d'acord en certs moviments, no sé quins, no? Bueno, aquests moviments està bé que les puguis compartir, però no ets tu. Tu també tens altres idees, altres maneres de fer, no? El pensament una mica més crític, no? De dir, no t'identifiques 100% amb un moviment i ho fas identitari. Identitari vol dir que tot el que diuen els altres, el que jo faré, perquè és el meu moviment. Jo crec que aquí ve el problema, i és el que passa molt d'adolescents, no? Que per mantenir-se en aquell moviment, o aquella idea, aquella etiqueta, compleixen en tot el que diu allò, fins i tot en coses que no estarien massa d'acord, però són incapaços de dir-ho perquè necessiten aquesta vinculació al grup. Jo crec que aquest és el gran problema, no confondre etiqueta amb identitat i fer-los entendre que tu pots compartir certes coses d'una majoria de gent, però que la teva identitat és diferent, tens una altra, pot ser diferent la teva identitat.
0: Clar, i en l'àmbit de la salut mental, imagino que més, també, si no tens un diagnòstic, diríem, fet per un especialista, també és un poc complicat autodiagnosticar-te, perquè tal vegada després tu no pateixes allò i tens alguna característica puntual només.
1: Totalment, totalment. Aquí ve el tema aquest un poc de la un poc d'idea prèvia, de llegir quatre coses per damunt i pensar, jo és que he de tenir això, no? I començar a cercar informació, però que validi la teva idea, un poc allò que en diuen la validació, el viatge de confirmació, el sesgo de confirmació. És a dir, pensar que jo tenc això, creure per una idea una mica generalista, i jo començar a cercar informació, descartar-se que no te quadra i acceptar l'altre i començar a dir, mira quantes pàgines web, quanta gent. I en trobes un que diu, però no, ves alerta que potser això, que no.
0: L'ignoraré.
1: Que no l'ignoraré, no. I això està creant molt de problemes, perquè la gent ja ve molt predisposada. I nosaltres, que som una unitat de TDA, per exemple, a la universitat, ja d'adults i d'infants, moltíssima gent ve per disposar a dir, no, jo som TDA, i amor, diu, jo venc aquí perquè em confirmes aquest diagnòstic, eh? Que potser no ho ets. No, no, no, jo don tot, jo he mirat per internet i don tots els símptomes de TDA. Ja venen amb un viatge, ja... Això no és bo, això.
0: I també anem a acabar amb un consell, no? Com han dit, hi ha molta informació disponible, molt de conceptes circulant per xarxes. Quines recomanacions dones a les famílies per saber com interpretar tota aquesta informació de manera crítica, rigorosa, sense caure en mites, malentesos o simplificar les coses al màxim?
1: Sí, mira, hem de fer una mica per ordre, jo crec, no? I de manera breu. La primera consideració és tenir clar que informació no és diagnòstic. Jo crec que això està clar. Informació sí, està bé, però no és diagnòstic. Jo crec que és el primer punt. El segon, l'altre, sempre mirar la font on t'informes. És diferent una font, s'ha de veure qui és aquella persona, quina formació té, etc. No? Entendre que hi ha fonts que en principi tenen una certa validació, i hi ha fonts que en principi no la tenen directament. No? Mirar a veure qui és que diu allò. No? Jo crec que la tercera seria una alerta en el reduccionisme. És a dir, entendre que llegir quatre idees d'un trastorn que és molt genèric, que tothom pot tenir o que tothom pot presentar, clar, això a tot mos adapta. Anar un poc predisposat i llegir quatre coses sobre el que han dit aquí, de TOC, de narcisisme, etc., diu, igual tenc això jo, no? Reduccionisme no és bo. És a dir, no, pensar que això és bastant més complicat del que se pot resumir en un paràgraf, que pot ser informació que està bé per començar, però que això no és la solució. I després jo crec que per acabar, el més important és entendre que inclús quan vas a un professional, quan vas a un clínic, el diagnòstic, una etiqueta per dir-ho així, és un punt de partida, no és un punt final. Això també ho vull deixar molt clar, perquè m'atropa molta gent que a través del diagnòstic, com deia abans, ja ho explica tot, ja ho entén tot. Si me dones aquest diagnòstic, ja som així, per tant, el que jo faig ja, mira, és que tenc això. No, home, no. El diagnòstic, s'etiqueta, és per fer un tractament, per millorar, per canviar, no com a punt final. Jo crec que això també s'ha de tenir en compte. No és per explicar el que estem fent, sinó per dir, tenim una certa condició i aquesta condició l'hem de canviar perquè ens està perjudicant a certes coses. Un diagnòstic no ho explica tot. Cap diagnòstic justifica tot el comportament de la persona.
0: Molt bé, idò, molt interessant. Ens guardam el capítol en el manual i esperant que tornis un altre dissabte. Mateu, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

TV3 Ràdio és... Joc Net. Ja has escoltat la nova IB3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
2: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
3: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
4: Benvinguts a esports 3 en joc.
3: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
5: Voleu conèixer un poc més en els especialistes i talleristes de Nou Anima Manual? Hem preparat un test ràpid per conèixer-los una miqueta millor a ells i a les seves seccions. I avui és el torn de Nanna Ramis, mestra i pedagoga, que des de fa uns anys ens ajuda a reflexionar sobre l'ús de les pantalles a la infància i adolescència i també a l'àmbit familiar. Hola, Anna!
6: Hola, hola.
5: Hola. Volem conèixer un poc més sobre tu. Estàs preparada?
6: Va, preparada.
5: Vinga.
6: Llença, preguntes.
5: I de començar amb els inicis, què jugaves de petita? Quines eren les teves aficions?
6: Bueno, jo de petita, amb el meu germà, jugàvem a pares i mares. També jugàvem a indios i vaqueros, que és el que veiem a la tele en aquella època. I a casa, en família, jugàvem als Juegos Reunidos Hyper. Això ens agradava molt.
5: Molt bé, tot molt clàssic,
6: I aficions. Sí, molt clàssic, clar. I aficions, a mi m'agradava dibuixar, ballar, però la meva afició que m'han tingut fins gran és llegir. Sempre m'ha encantat llegir. He llegit molt.
5: Molt bé. I d'on tenim més preguntes? Vares decidir ser pedagoga perquè...
6: Doncs mira, per una cosa que quan un és adolescent o jove li sembla que és el tot i després te'n rius, no? Jo volia canviar el món, imagina't. I com que volia canviar el món em va semblar que a través de l'educació o la pedagogia era una manera de fer-ho.
5: Home, és una forma de fer-ho.
6: Sí, sí, sí.
5: Vinga, i ara preguntes sobre la teva professió. Tu què creus que és el més motivador i el més complicat de ser mestra i pedagoga?
6: Mira, de ser pedagoga, que és el que més anys m'he dedicat, el que més motiva és la relació amb les persones. Relacionar-se amb mestres, amb professors, amb directors, amb famílies, és supermotivador. I alhora també és el més cansat i el més complicat, perquè les persones a vegades estem una mica torçades i també presenten problemes i complicacions. Però a mi estar amb gent és el que més m'agrada.
5: I ara va preguntar sobre Nou Anima Manual, sobre la teva relació amb el programa. Quan vas començar a participar en el programa, ho recordes?
6: Jo crec que devia ser cap al 2023, perquè el 2020 vaig publicar el llibre, em sembla, i el manifest Infància i Pantalles, i el 22-23 crec que vaig començar a col·laborar amb vosaltres.
5: Molt bé. I ara van preguntes també sobre la secció que fas a Nou Anima Manual. Sobre quin continguts t'agrada més parlar a la ràdio?
6: Mira, jo fonamentalment amb vosaltres parlo i amb la meva feina consisteix en parlar d'infància i pantalla, sobretot de petita infància, de 0-3, 0-6, però com que també m'agrada molt i m'he dedicat a relacions familiars, m'encanta parlar de les relacions familiars i els dispositius digitals.
5: Temes, a més, molt importants avui en dia.
6: Sí, sí, molt d'actualitat.
5: I ara te demanem un repte, que és, podries resumir en una frase com és la teva secció, Nou Anima Manual?
6: A veure, la meva secció seria, o és, una conversa gent superficial amb narragina sobre infància, pantalles i relacions familiars i dispositius digitals.
5: Molt bé, una frase ben compacta, molt bé. I acabam amb consells. Un consell pels nins i joves que se vulguin dedicar a la teva professió. Què els diries?
6: Bueno, jo els diria que ser educador, educadora, ser mestre, professor, pedagog, segueix sent una eina per ajudar les persones a ser millors i, per tant, una eina per canviar el món, que era la meva idea. I que l'educació, encara que ens venguin, que és un lloc ara molt difícil, és un lloc privilegiat per construir comunitat i col·lectius. I això ens fa molta falta.
5: Molt bé. Idò, apuntam el consell i ja ho saps, t'esperam per fer més capítols del nostre manual.
6: Perfecte, aquí em teniu.
5: Gràcies, adéu.
6: Adéu, adéu.
5: I després de conèixer un poc més els nostres especialistes, ara, com tots els dissabtes, arriba el moment d'escoltar propostes d'educació i divulgatives. Començant parlant de l'espai de gestió emocional per a estudiants que ofereix aquest curs al Centre Universitari de Calvià.
7: Des del CUC presentamos nuestra nueva actividad, el Espacio de Gestión Emocional. Es un encuentro que tendrá lugar de forma mensual y que está pensada para acompañar a los estudiantes en la gestión emocional relacionada con el día a día académico. En este espacio trabajaremos herramientas prácticas para aprender a reconocer y gestionar el estrés, la ansiedad, la frustración y los bloqueos que pueden aparecer durante el estudio o ante un examen. También aprenderemos estrategias de respiración, de relajación o de autorregulación que pueden aplicarse directamente en vuestro día académico para estudiar con mayor calma, concentración y confianza. Estas sesiones mensuales están pensadas para que podáis acudir tanto de forma puntual como de forma continuada. Está dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de ESO, de bachillerato, ciclos formativos, universidad y oposiciones. Si estáis interesados en participar, podéis inscribiros a través de nuestra página web CUC Calvià.
5: Continuem amb la xerrada Límites i fronteres. Ens expliquen que consistirà Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'espai comunitari intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
8: Bon dia. Quins països comparteixen fronteres? Per què existeixen aquestes divisions? I quina relació tenen amb els límits? El proper dimecres, 14, a les 5:30, podràs assistir a la xerrada dirigida a famílies i organitzada per l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu, on compartirem la importància dels límits i com establir-los. Inscripcions a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es. Us hi esperam.
5: Seguim parlant de beques. APSAC Mallorca obre pròximament el període d'inscripcions per sol·licitar beques i ajudes econòmiques per a la identificació d'altes capacitats entre infants i joves. Ens dona més informació Maria José Frutos, secretària de l'associació.
9: APSAC Mallorca obre la convocatòria de beques i ajudes econòmiques per a la identificació d'altes capacitats intel·lectuals 26-27. El termini de sol·licitud és del 15 d'octubre al 30 de novembre i estan adreçades a tot l'alumnat escolaritzat de Mallorca, des d'educació infantil fins a batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, que encara no estiguin identificats com altes capacitats intel·lectuals. L'objectiu d'aquestes beques és garantir que cap infant o jove quedi sense una avaluació professional per manca de recursos econòmics. Si detecteu alumnats amb possibles indicadors d'altes capacitats, vos agrairíem que els informàssiu d'aquestes beques que s'obriran a partir del dia 15 d'octubre.
5: I acabam amb la proposta de Bebres, un concurs internacional no competitiu per promoure la informàtica i el pensament computacional. Ens parla d'aquesta iniciativa Belén Palop, professora titular de la Universitat Complutense de Madrid i coorganitzadora del Reto Bebras a Espanya.
10: El Reto Bebras és una iniciativa internacional per acercar el pensament computacional a niños desde tercero de primaria hasta segundo de bachillerato, desde las asignaturas de matemática, digitalización, tecnología. Se puede realizar en catalán, castellano, inglés o euskera, registrándose los profesores en bebras.ehu.com www.pedagogica.eus y solo tienen que dedicar en principio una hora de clase para realizar el retro. Nuestra sugerencia siempre es que a continuación, en las siguientes sesiones, puedan seguir trabajando en ello y sacar toda la riqueza que tienen esas tareas. Así que os animamos a todos a participar.
5: Moltes gràcies a tots per fer-nos arribar totes aquestes informacions. Nosaltres ara donarem pas en els companys informatius i ens prepararem per la segona hora de programa que avui estarà relacionada amb els jocs de taula.

Continuem en la segona hora de No venim amb manual, com sempre, amb molta participació infantil i juvenil. Començarem aquesta hora amb un test de pares i fills, per després continuar amb un dels audiocontes inventats i locutats pels al·lors del programa i que han triat els infants de la nostra biblioteca. Avui toca un conte de Pokémons i prehistòria. Què pot passar? Idò, ho descobrirem d'aquí una estoneta. També tindrem propostes d'oci i, com us hem avançat abans, una entrevista taller per saber com se crea un joc de taula i per conèixer els nous jocs inspirats en la cultura, la història, les llegendes i els personatges de les Illes Balears jugant.

0: Ja sabeu que no venim amb manual, ens agrada molt jugar, ens agrada fer test i ens agrada mesclar generacions. Per això avui, aprofitant que tenim aquí a un pare i la seva filla, farem un petit test. Avui ens acompanyen en Toni Bestart i en Alba. Hola!
1: Hola!
2: Hola, com estàs?
0: Què sabeu que veniu a fer?
1: No.
2: Un test?
0: Un test? Sorpresa?
2: Sí, completament. Sorpresa perquè no sabem res.
0: Molt bé. Bé, no passa res si no encertau, eh? Aquest test és per veure quan vos coneixeu. Si coneixeu els gustos, les manies de l'altre... Què passarà? Coincidireu, no? Què trobeu?
1: No ho sé jo.
0: Ho provam, preparats?
1: Ho podem provar.
2: Sí, provam.
0: Vinga, idò, primer farem unes preguntes ràpides de qui és més... Jo diré una situació i vosaltres heu de contestar. Jo o ell, ella.
2: Vale, no? Vale. Ok.
0: Vinga, mem. Primera pregunta, qui dorm més?
1: Jo.
2: Ella.
0: Coincidiu, no?
1: Sí.
0: Qui té pitjor despertar de matí?
2: Ella.
1: Mem, depèn.
2: Ella.
1: De matí, jo, de la siesta, ell.
0: Ah, és que la migdiada, qui se desperta bé?
2: Sí, no, això, la migdiada, clar, no, això s'ha de respectar, la migdiada.
0: Només ha de durar 20 minuts, Toni, però si dura més, ja...
2: Jo me dura 2 hores.
1: Ah, això és el problema.
0: Aquest és el problema. Vinga, qui menja més ràpid un tros de pastís?
2: Jo.
1: Ell.
0: Jujup.
1: Sí?
0: Qui s'enfada més quan perd un joc?
1: Jo crec que...
0: O no vos enfadau?
1: No mos fiquem tant en el joc. No.
0: Qui diu més vegades ara vaig i no va? I no
2: ella.
1: Jo.
2: Però vamos,
1: bueno,
2: però...
1: Però tu també tens el que dia...
2: No, ella.
0: A mi, pregunta super transcendental. Qui canta pitjor a la dutxa?
1: Bueno.
0: Conteu bé.
2: Jo, tal vegada, és que cantar, jo crec que cantem, afinar, a manco tenim capacitat d'afinar.
0: Home, tu ets música.
2: Sí, no, però crec que ella té més bona veu. En el final ella té una veu més dolça. Ella canta.
0: Cadascú canta des del seu bany, no? I fa allà un duet. Vinga, anem aquesta. Qui deixa més coses desordenades per casa?
1: Ella.
0: Oh!
1: De petita era més jo, però ara jo crec que ja...
2: Perdona?
1: Sí.
0: No, no. Ui, aquí no coincidiu, eh? I qui té més paciència?
2: Jo.
1: Sí.
0: Els pares solen tenir més paciència.
1: Jo en tenc poca.
0: La darrera, qui conta els acudits més dolents?
1: Jo crec que comptam els mateixos acudits, perquè jo és que compt els aprenc d'ell o del meu padrí. El que passa és que jo crec que jo els acudit pitjor.
0: Tu tens gràcia, Toni.
2: No, depèn del moment. Depèn de com aixec de la sesta.
0: Clar, important. Vinga, i dona'm la segona part del joc. Ara jo faré una pregunta sobre l'altre, un contestarà, i després l'altre dirà si ha encertat o no.
2: Vale.
0: Vinga, primera pregunta. Toni, quin és el color que més li agrada en Alba?
2: Jo crec que el color que més li agrada en Alba és lila.
0: Correcte,
1: sí. Lila solia ser el meu color preferit, però és veritat que ara el vermell també...
0: S'està fent gran, Toni.
2: Sí, s'està fent
0: gran. Però anant bé. I a ton pare, quin color li agrada més?
1: Crec.
0: No, no és negre.
1: El negre li agrada molt per vestir, però jo crec que li agrada...
0: Amem?
1: El verd.
0: Amem? Ens arriscam? Verd o negre?
2: Una combinació de tots dos. Verd
0: clar.
2: I negre.
0: Que ja el coneixen de fa uns anys, sí. També. Eh? Vinga, segona pregunta. Quin és el menjar que més li agrada en Alba?
2: Sense la dilla.
0: Sí?
1: Sí. I el gelat.
0: I el gelat, molt bé. Bona combinació. I a ton pare?
1: La paella.
2: Vamos, sense cap dubte. Vamos, posi una paella...
0: I ara ve una pregunta que és complicada, però potser per vosaltres no ho és tant. Quina és la pel·lícula que més li agrada en Alba?
2: La pel·lícula que més li agrada en Alba pot ser que jo... Ostres, és complicat, perquè és molt complicada
0: que
2: aquesta,
0: són moltes,
2: no?
0: Eh?
2: Jo diria que tal vegada...
0: Potser és que més...
2: Tal vegada... Uf, és que en té molt.
0: N'hi ha massa.
2: Sí.
0: Vinga, digues el gènere, idò.
2: Jo, és que pot ser des d'una d'en David Lynch, podria ser. Vinga, jo diria una d'en David Lynch. Twin Peaks, és completa. Bé. No ho sé.
1: Twin Peaks és una sèrie, però sí, o sigui...
0: També,
1: si fos una pel·lícula, seria la meva pel·li preferida.
0: Molt bé, molt bé. I a ton pare?
1: A un pare li agrada molt matar un rossenyor. I després... està també ja amb el padrino, tal, però jo diria matar un rossenyor.
2: ho he dit moltes vegades. Me l'han fet tantes

0: Haureu de fer la segona part del test un altre dia ja, test avançat. D'acord?
1: Nivell difícil.
0: Exacte, no? Això era easy, encara. I de moltes gràcies i adeu!
2: Adeu! Adeu.

0: TV3 Radio Oix, diversió.
1: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Ja has escoltat la nova B3 Música?

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Hi havia una vegada un nen de 11 anys anomenat Dani, que era molt aficionat a les noves tecnologies. Sabia gestionar molt bé la tablet i era molt bo jugant a la videoconsola.
3: Quan sigui gran, treballaré amb ordinadors. I a més, crearé un munt d'invents xulos que ens facin la vida molt més fàcil,
2: deia Dani. Volia inventar un robot que el vestís pels matins i li fes el llit, una gorra que el pentinés i un mirall que li rentés les dents.
3: Ai, amb la mandra que dóna aixecar-se els matins. Així tot seria més fàcil,
2: deia Dani, que també volia inventar un robot que li fes els deures. I és que a l'escola li agradava... bé, no tant com les noves tecnologies. Tampoc li agradaven molt les excursions, així que ja us podeu imaginar la il·lusió que li va fer el dia que li va tocar la seva classe anar de visita a un museu d'història. L'única cosa bona d'aquella excursió, pensava, és que els seus pares li havien deixat un mòbil per fer fotos.
3: I si aprofito per caçar Pokémons?
2: Va pensar.
4: Nens, no us separeu, seguiu la fila.
2: Mentre la professora explicava què eren els talaiots, en Dani va aprofitar per comprovar si hi havia algun Pokémon a prop. I tant que ho havia. Estava molt a prop, així que es va separar del grup per buscar-ho. Va caminar per sales fosques fins que al final el va trobar.
3: Vaja Pokémon més estrany,
2: va pensar.
3: Sembla un elefant.

0: infant. Ai, aquest mòbil tan vell.
1: I es va disposar a capturar-ho.
0: Ja el tinc!
1: Però, què havia passat? On estava? Allò no era el museu. I el Pokémon estrany era molt més gran i semblava real.
0: Però... això què és?
1: I de sobte va recordar les classes d'història. Un mamut? Havia viatjat a la prehistòria? Efectivament, Danny no havia caçat cap Pokémon. Més bé, l'havia caçat a ell. Un mamut.
0: Auxili! Un elefant pelut em bany i se'm persegueix!
2: Primer final.
1: Mentre escapava del mamut, va notar que algú el cridava. Era un nen amagat darrere d'una roca. Li feia una mica de por acostar-se, però al final es va atrevir.
0: Oh, hola. Jo, nen del futur, vull tornar a casa. Per favor.
1: L'altre nen el va mirar amb cara de pomes agres i li va dir...
3: Per què em parles així? Has portat un mòbil.
0: Ah, parles el meu idioma. També hi havia mòbils a la prehistòria?
3: Què dius? Fent del segle XXI, com tu. He caigut d'aquí caçant Pokémons i a sobre m'he quedat sense bateria. Hem de tornar a casa.
0: Sí, però com?
3: Amb el mòbil... Si ell ens va ficar aquí, ell ens traurà.
1: I així va ser. Es van posar a caçar Pokémons i, increïblement, l'aplicació funcionava a la prehistòria. Aviat van aparèixer al museu i van poder tornar a casa com si res. Això sí, durant una temporada força llarga, Danny no va voler saber res de museus ni de pantalles.
2: Segon final.
0: Un mamut!
1: Danny va córrer fins que va aconseguir deixar-lo enrere. De sobte, va sentir una música prehistòrica. Uns homes prehistòrics ballaven i cantaven al voltant del foc. Van estar una estona fins que un es va acostar a ell.
4: Ngungungu!
1: Què voldria dir?
4: Ngungungu!
1: En Danny no acabava d'entendre què volien dir aquells sons, així que es va posar a repetir-los.
0: Ngungungu!
1: Algun gu va sonar com no tocava, i aquell home prehistòric va començar a posar mala cara. Això tenia molt mala pinta.
0: Ngangangà!
1: Va començar a dir en Danny, a veure si ho arreglava.
0: Nginginngi!
1: I així provant totes les vocals. L'home prehistòric ja no el mirava enfadat, sinó amb cara de veure un mamut volant. Fins que al final va dir...
2: Tu, caçador Pikachus, basta!
1: En Danny va callar de cop.
2: Tu, di paraules màgiques. Ngungungu!
0: Ngungungu!
2: Tu, beneit!
1: A la fi, en Danny ho va entendre i va dir...
0: Ngungungu!
1: I no sap com. En Danny va aparèixer novament al museu. Caram, quina cosa més estranya. A partir d'aquell dia, en Danny va decidir mantenir-se allunyat dels mòbils i, per si les mosques, no va tornar a dir mai més allò de ngungu, a veure si us atreviu a acabar-ho.
2: Tercer final.
1: En Danny corria i corria sense aturar, però estava tan espantat que no es va adonar que havia un penya-segat. I va caure. Allò era pitjor que perdre el Mario Bros. Mare meva. Però, de sobte, va caure un objecte gegant no massa dur i va relliscar, com si fos un tobogan.
0: Yabadabadú!
1: Era un dinosaure! I a devora d'ell hi havia un home prehistòric jaurant la terra, amb la cua del dinosaure. Però com? Dinosaures i homes junts? Va intentar ajudar-los com a agraïment per haver-los salvat, però es veu que llaurar la terra amb un dinosaure no era precisament el que millor se li donava. va rebre un cop en la cua, que el va deixar literalment impactat. Quan va recuperar el coneixement, tornava a ser al museu. Havia estat realment un somni? Tenia una marca a la galta. El dinosaure o una caiguda al museu? Ell no ho va saber mai, però des d'aquell dia no va aturar d'investigar la prehistòria per esbrinar la relació entre homes i dinosaures. Encara està estudiant.
5: I després d'escompte inventat i locutat per l'altre programa, ara arriba el moment d'escoltar propostes relacionades amb oci infantil, juvenil i familiar. Començam amb l'agenda de plans feta per un dels nostres reporters.
6: Hola, som l'Amanda i avui vos duc molts plans per infants, joves i per fer en família. Ja teniu paper i llapis per apuntar? Dia 17 d'octubre, en el claustre de Sant Domingo d'Inca, la fada despistada farà activitats per infants de 0 a 3 anys. Aquest mes se celebra el Dia de les Biblioteques. Per això, dia 20 d'octubre, hi haurà una marató de contes per tots els públics a la Biblioteca Josep Maria Llompart. I encara tenim més plans. Dia 24, hi haurà un taller per aprendre a fer bunyols en família en el casal de barri de Santa Catalina. I si vos voleu anar preparant per Halloween i la nit de les ànimes, dia 17 d'octubre s'estrenarà el musical de la família Adams a Sala Dante. I fins aquí la meva agenda de plans. Adeu!
5: Gràcies, Amanda, per aquest recull de plans. Ara seguim parlant d'activitats pels pròxims dies. Avui en tenim una per infants ben petitons. Escoltau.
7: Bon dia, som la Lluïsa de la Biblioteca Encarnació Vinyes de Pere Grau. Avui vos presentam l'activitat Petites històries de cada dia, pensada pels més petits de la casa, per les personetes entre 6 i 36 mesos d'edat. És una activitat que serà conduïda per música per a infants, on no hi faltaran històries, jocs i moltes descobertes. Se durà a terme dia 20 d'octubre a les 5:30. Com que les places són molt limitades, hem habilitat un període d'inscripció que ja està obert i unes bases que podeu consultar a bibliopalma.cat i a les nostres xarxes socials. Vos esperam.
5: I també tenim propostes pels adolescents.
8: Bones! Som l'Alba del projecte d'intervenció comunitària de l'Electorat. Si ets jove i no saps què fes dijous, te convidam a passar una hora baixa amb nosaltres, fent tallers, activitats i sortides pel barri d'Escoi del Molinar. Són tots els dijous de 5 a 7 de hora baixa per infants de 12 o de 8 anys. I si vols saber més, contacta el 656-510008 o tens més informació a les xarxes d'Instagram d'Escoi Esmo i el Molinar en xarxa. Gràcies!
5: I acabem parlant de còmic, perquè torna Còmic Nostrum. Ens ho explica Pere Joan, president del clúster de còmic i nous mèdia de Mallorca.
9: Enguany el festival Còmic Nostrum tindrà lloc els dies de 7 i de 8 a Inca, a la fàbrica Ranis. Hi ha exposicions, tallers infantils i diferents activitats. I també, com a novetat d'enguany, a la plaça de la Llibertat hi haurà un laberint on, segons el recorregut que un tria, canvia la història contada. És adequat per nens, per adults, per tot tipus de gent, siguin aficionades al còmic o no. També a Palma, a la Solleria, que hi ha una exposició que se titula Vinyeta és un nom en femení. Us esperam a tots.
5: Gràcies, Adob, per totes aquestes propostes d'oci. I ara arriba el moment de fer una petita pausa per agafar energia, perquè després continuem amb un taller sobre jocs de taula.

0: El diari de Menorca, segons el cuix article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora, ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
2: En Joan de Fogi, i se va acostar allà, fos lo que fos, i de sobte, l'objecte se va esveir davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio, 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
5: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
6: Benvinguts a Esports 3 en joc.
5: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.

0: com ànim en manual, arriba un moment que ens agrada molt. Avui ens toca jugar i endinsar-nos en el món dels jocs de taula. Però volem anar una passa més enllà i descobrir com se crea un joc des de zero. I per fer-ho tenim tres convidats que ja coneixem molt bé i que ens han visitat altres vegades. En els estudis tenim en Llucia Serra i en Marc Cantallops, creadors de jocs i de Dinoludens. Hola.
1: Hola, bon dia. Bones.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
0: Preparats?
1: Preparadíssim.
0: Molt bé. I connectant també des d'Eivissa amb en Marc Sales, de Roqueta Lúdica. Hola, Marc.
2: Bon dia, què tal? Encantat.
0: Molt bé. Estàs preparat, tu també?
2: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Tots hem de jugar una miqueta. Idò, hem de dir que tots tres creen jocs de taula inspirats en la cultura, la història, les llegendes i els personatges de les Illes Balears. I avui tornen en novetats perquè, atenció, nins i nines, ens venen a presentar els seus nous jocs. Ué! Per això serà un poc més endavant, i els descobrirem jugant. Ué! Ui. Però abans hem de saber més coses, hem de tenir moltes preguntes per ells, perquè volen saber un poc més sobre com se crea un joc de taula des del principi. Tenim aquí a nins i nines, tenim algun adolescent, tenim també una mare fan dels jocs, que en Dori. Hola, Dori.
3: Hola, com estàs?
0: Tu volies seure a taula, eh?
3: Hombre.
0: Amb tots els nins.
3: Jo crec que m'ho he guanyat, no?
0: Sí, sí, és molt jugador, en Dori. I també te preguntes per vosaltres, en Dori.
3: Sí.
0: Molt bé. I demem, anem a començar amb la primera pregunta, que la farà na Mercè. Mem.
4: Jo tinc tres preguntes.
0: Au, totes juntes.
4: D'on treus les idees per crear un joc? Vos poden venir mirant una pel·lícula, anant per el carrer, i com vos n'adonau que una idea pot convertir-se en un bon joc?
5: Ja has contestat tu mateixa. Les idees arriben de qualsevol manera. De vegades jugant, mirant una pel·lícula, parlant amb altres persones, s'acudeixen idees. De vegades hi ha gent que te proposa directament una idea per fer un joc, i després ve la segona part, que és comprovar si aquesta idea funciona o no. De vegades la intuïció hi diu molt, i simplement quan algú explica un tema dius, uau, sí, això és una idea de joc molt bona. I de vegades tenim idees que semblen bones, però que després no ho són. I ho comprovam a partir d'això, del joc. Quan inventes, en parles, li comences a fer voltes, acabes descobrint si realment aquella idea es pot convertir en un joc o si simplement s'ha de descartar.
1: Sí, jo diré, com a curiositat, que de Cucarell, el joc que tenim dels dimonis, si idea me va venir d'un somni.
0: Uau! Que xulo! Molt bé. Avui he somiat una cosa. Farem un joc,
1: eh? Sí, molt bé. Totalment.
0: Està bé, això. A veure, Maina, tu què els vols demanar?
6: Una vegada ja teniu la idea i vos heu imaginat un poc de què va la història, que ve després, per on començau a crear el joc.
0: A veure, com se fa això?
2: Com dius, el primer és tenir la idea temàtica, com en el nostre cas, per exemple, serà el ponès, pot ser un joc. La segona passa pot decidir la mecànica principal del joc, és a dir, com es jugarà. En el nostre cas sabíem que seria fer diferents tipus de llançaments, ja que, bé, basat en el ponès i sabíem de llançar coses. I la tercera passa era decidir quin tipus de públic anirà dirigit en el joc. Per exemple, si és un joc per infants o joves, doncs prioritzarem que la gent rigui, fer una partida molt ràpida i un estil artístic diferent. Que, per exemple, si és per adults, que és un art més seriós, tal vegada un joc més estratègic, coses així.
0: Molt bé, ja ho hem apuntat. Vinga, Emilce, tu tens més preguntes, va.
7: A mi m'agraden un munt els jocs de rol. Penseu que els jocs actuals de cada vegada tenen més elements dels jocs de rol?
1: Sí, sense cap dubte. És veritat que cada pic hi ha un interès més gran per al rol en general. I bé, tant pel joc de rol tradicional, de paper i boli, de manual, i que tot s'ha d'interpretar, però això també s'aduen els jocs de taula, en els jocs de miniatures, no? Que solen ser Dungeon Crawlers, o jocs tipus Legacy. Legacy significa que no se juga una partida, sinó que se van succeint les partides.
3: Campanya.
1: I cada, a campanya, efectivament.
0: Inadori, sa mare
1: fan. I les partides les que venen després, estan influenciades per resultats de les anteriors.
0: Molt bé. Ara va en Fèlix. Amem, tu què vols demanar, Fèlix?
8: En els vostres jocs, apareixen molts de personatges de les històries de Balears, quins són els que sempre en tenen més èxit?
0: Amén, quins són els més exitosos d'aquests personatges? Els dimonis?
2: Oh. En el nostre cas, sens dubte, el dimoni. La seva personalitat pues, es fa un personatge molt fàcil d'encaixar pràcticament en qualsevol joc, independentment de la temàtica. Si és un joc de to seriós o més humorístic, dona igual, sempre encaixa. També, encara que cada poble té el seu dimoni, qualsevol que hagi crescut o visqui aquí l'associa ràpidament com un ésser que forma part de la seva cultura. Així que sí, els dimonis.
0: Molt bé, hem encertat, oh? Eren sí, els dimonis. Sí. Gràcies. Vinga, Rubén, te toca tu.
9: I d'aquests personatges, quant hi ha de la tradició i quant hi ha de coses que inventau vosaltres?
1: Idò, miram que siga tot sempre molt equitatiu, molt orgànic. Sempre, o sigui, les bases sempre són les arrels, les tradicions, i sempre intentant ser molt fidels. Ara, el mateix procés de creació d'un joc te demana que a vegades facis canvis, que facis adaptacions per tal de que el joc funcioni millor, de que el públic t'entengui, per donar-li certa personalitat que el joc ho necessita. Però bé, això, sempre intentant ser el més fidels possible a les nostres fonts.
0: Vinga, idò, tenim més preguntetes, Joel.
10: I clar, al principi, aquests personatges només són dins el vostre cap. Com expliqueu l'il·lustrador com els heu imaginat i perquè els converteixin en dibuixos? I què passa si alguna vegada no surten com pensàveu?
0: Amén.
2: En el nostre cas, bé, jo li dic a en Víctor, que és el meu amic il·lustrador, i jo li dic la temàtica del joc i a quin públic va dirigit. Després ell, passat uns dies, em mostra diferents esbossos fets en el seu quadern, en diferents propostes, i entre els dos acordem quin estil encaixa més. Com és un projecte entre amics, encara que pugui sorgir qualque opinió dispar, intentant que cada un dins el seu àmbit tingui la màxima llibertat possible per crear i expressar-se.
0: Molt bé, és a dir, que no sobrarà, en vosaltres tampoc, no? Si vos has sortit...
1: No, normalment sempre és un diàleg. Tu tens una idea, però després l'artista l'ha de traduir en el seu llenguatge, i és un poc el mateix procés. Tu li dius quin és l'objectiu, quin és l'història, quin és el públic del joc, i junts arribam a això, a crear un estil que funcioni per aquest lloc.
0: Molt bé, Ana Marina té una pregunta... Atenció a la pregunta d'Ana Marina.
11: Jo tinc una pregunta molt important sobre les regles del joc. A tots ens consta a vegades entendre les regles d'algun joc. És encara més difícil inventar-les?
0: Amen.
1: Bé, pensant que inventar no acaba de ser la paraula, perquè la majoria de mecàniques o regles ja existeixen, i simplement el que fas és una adaptació. Agafes un poquet d'aquí, agafes un poquet d'allà, i fas el teu propi Frankenstein, no? El teu puzzle. Això és molt important. Quan fas un joc, sempre el fas i el desfas moltes vegades fins que t'arriba a quedar així com tu vols. Més que inventar regles, lo difícil és escriure regles. Això és una ciència, és el químio.
0: I s'ha de ser,
1: és complicat i s'ha de saber. Òbviament és escriptura tècnica, però s'ha de ser molt conscient i molt conseqüent de la necessitat d'aquest tipus d'escriptura.
0: Molt bé. Amén. Vinga, ara s'estona en Júlia. Júlia, tu què els hi vols demanar?
12: I com decidiu tot el que tindrà el joc? Com sabeu si es necessitarà un taulell o cartes?
0: Com ho sabeu, quan això?
2: Doncs, sincerament, des d'un principi intentem economitzar el màxim possible components d'un joc. Val? Per exemple, intentant que sempre sigui un joc de cartes. Què passa? Que al final, quan vas provant el joc, el propi joc te demana que evolucioni una cosa tal vegada més gran per oferir una experiència més completa i veure, per exemple, en el cas de Foners, que ja té un tauler, diferents tipus de daus, val? Diferents tipus de fitxes, doncs això. El propi lloc, amb el pas dels temps, t'ho va demanant.
0: Vinga, més preguntes, idò. Héctor.
13: Quan ja teniu el lloc creat, com el proveu per primera vegada? Amb qui jugueu les primeres partides per saber si funciona?
0: Les jugàvem amb els cosins, amb els veïnats, amb qui?
5: Sí, la primera cosa que fem quan tenim un joc i ja sabem com s'hi jugarà és imprimir-ne un prototip de prova. Molt, molt, molt, molt, molt senzill. Encara que sigui fet amb un Word, unes cartetes amb paraules per poder-lo provar. Aquestes partides les solen fer amb la gent de confiança, que són les víctimes que sempre ens fan cas, per exemple. Sí, víctimes i afortunats, això ja depèn
14: de joc.
5: Sí, amb els germans, amb la família, amb els amics més propers. I després, quan ja ha anat passant el filtre i ja ha començat a depurar-se, quan el joc comença a semblar allò que serà definitivament quan estigui dins la capsa, ja l'ampliam a desconeguts. O jugàvem dins una aula amb els nostres alumnes, després el jugàvem amb gent que s'acosta a una fira a provar-lo, amb altres professionals, i tot això ens ajuda a anar detectant quines coses no funcionen dins del joc i s'han de canviar.
14: Els hi demanau sinceritat, no?, en els vostres amics. Sí, sí. Ara ens heu de dir si vos heu passat bé o no. No?
5: En Marc sempre diu que les cares parlen per ell. És veritat que quan algú juga és molt transparent i tot d'una veus que si està passant-s'ho bé o si no està entenent alguna cosa. Però és molt important que quan algú prova un joc te digui el que està funcionant o no, perquè és veritat que de tota aquella informació que reculls en pots treure dades molt valuoses.
14: I d'allò sabeu, si algun dia aneu a provar jocs, heu de ser sincers, eh? Sí, no heu de anar per quedar bé perquè els ajudeu a millorar el joc. Vinga, Eduard.
15: Bé, com ja ho dic, quan començau a provar un joc, segur que hi ha coses que s'han d'anar canviant. Com sabeu que ja heu fet tots els canvis i que el joc està acabat de veres?
2: Sí, de fet, és molt estrany que un joc de primeres funcioni mitjanament bé. Quan tens idea del joc i de com podries jugar, però és fàcil, però quan comences a crear les cartes, el manual de com jugar, veus que hi ha moltes coses que tal vegada estan agafades per un pol. Així que toca realitzar moltes proves per anar canviant i perfeccionant el joc. Tenint en compte, com diu el Danés, també és l'opinió de la gent. Però tot de tant aspectes, on sol haver confusió, on es pot millorar... Nosaltres normalment ens posem una data límit per tenir tancat el joc, però si no, no tornaríem de canviar cosetes. I així ens centrant realment en el que funciona i en el que no funciona.
14: Molt bé, home, ja ho sabeu. Idò, provar molt i una data límit, perquè si no arriba un punt que no aturam. Vinga, Amanda, la darrera pregunta, va.
12: I de jo, per acabar, vos vull fer una pregunta que segur que vos han fet moltes vegades. Quin és el vostre joc preferit?
14: Hola.
1: Sí, doncs aquesta pregunta és molt mala de respondre, perquè tant com a aficionats com a professionals estem obligats a seguir jugant i a seguir provant i a seguir coneguent. I sempre hi haurà un joc que t'agradarà més de lo que has jugat abans.
14: Vos ho posarem un poc més fàcil, un que puguin jugar nins. Vinga.
5: A mi m'agrada molt jugar a l'Azul, que és un joc abstracte que trob que és molt per tots els públics, i un joc que hem jugat moltíssim per adolescents, que moltes vegades no tenen, és Munchkin. I hem fet partides eternes, hem estat anys jugant a Munchkin amb els germans, amb els amics... La veritat és que és un joc que hem jugat molt, molt, molt.
1: Jo he de dir, potser no tant per nens, però des del darrer que he jugat que més m'ha impressionat és el White Castle.
14: D'acord, i en Marc?
2: En el meu cas, jo recomanaria Red Seven. És un joc que només amb una baralla de cartes doncs té múltiples possibilitats i a cada torn t'exiges acabar el torn guanyant la partida, si no has perdut. O sigui, t'has d'adaptar en el que tens a la mà a cada torn per bé, treure el màxim profit de les teves cartes. Molt guai.
14: Molt bé, ho heu apuntat tots.
16: Tot.
14: I crec que en Dori sa mare fan també vol sí. demanar, no? Perquè no se volia perdre. Vinga, Dori, va.
16: Com a mare superfan de joc de taula, sempre tinc ganes de descobrir-ne de nous. Però n'hi ha tants que a vegades és difícil de triar. En què ens hem de fixar per triar un bon joc, tenint en compte, clar, el moment en què se juga i amb qui jugam?
1: Hombre, sí, va molt bé la consulta de blogs professionals, de gent que...
16: Fòrums...
1: Els creadors de contingut, perquè aquesta gent està molt avançada en això i ells ja te desglosen el joc, te diuen per quant de jugadors, quina dificultat, quina temàtica, això, moltes coses que són interessants. Per exemple, hi ha la pàgina web Board Game Geek, que també és importantíssima, que té rànquings, que té nota, que té una explicació detallada d'això, de tots els aspectes del joc.
16: La Catrus també te xerra molt de jocs
1: sí,
16: i tal.
1: Sí, efectivament.
16: I hi ha un parell que també...
1: Les editorials directament sí, o les distribuïdores, les seves webs, pues, també tenen molta informació detallada dels seus productes.
5: I confieu també en les botigues. Els botiguers sí, són persones superpreparades i crec que també està molt bé parlar-los
16: sí.
5: i demanar-los.
16: Exacte, sí. No m'ho hem d'oblidar.
14: Molt bé, molt bé. No, Dori, ja s'ho està apuntant tot ràpidament. Gràcies per aquesta entrevista. Anem a fer un aplaudiment.
16: Molt bé.
14: Però, clar, en el principi ens heu dit que avui també descobriríem els nous jocs que heu presentat i que ho faríem jugant, sí? O no, ho farem jugant,
1: sí,
14: no?
1: Sí,
14: sí. I, Toni, ens ha arribat el moment.
17: Ué!
14: Anirem descobrint cada un d'aquests tres jocs mentre hi jugam i ens expliqueu com funcionen. Vinga, anem a començar amb el primer joc. Primer de tot, quin joc ens presentau? Quin és el vostre joc nou?
5: Doncs avui començarem presentant la Divina Bobota, que és un joc de bases inspirat en la festa dels gegants de Santa Maria. De Santa Maria d'Escaví. I l'objectiu és aconseguir caparrots i gegants per fer la millor colla de gegants.
14: Molt bé, ja vos heu enterat una miqueta, no? I, clar, ens heu preparat una versió radiofònica perquè puguem jugar. Com ho farem? Amén, contau-nos un poquet.
5: Vinga, doncs en aquesta versió nosaltres també intentarem formar aquesta millor colla de gegants, però primer mos haurem d'entrenar. Posarem a prova la seva agilitat mental i les seves habilitats per al ball. Com? I doncs anirem traient cartes de tres instruments que apareixen en el joc, que són xeremies, flabiol i tamborí.
14: Molt bé, els mostram. Aquí tenim el flabiol, el podeu veure tots. Aquí tenim el tamborí, el podeu veure.
17: Sí.
14: És important
17: sí.
14: Que
17: sí.
14: Aniu localitzant. I xeremies, també.
16: Molt bé.
17: Sí, sí. Guai.
14: Molt bé. I demem, com jugarem, Lucía?
5: Cada vegada que surti una carta de xeremia, de flabiol o de tamborí, haureu de fer entre tots el so d'aquell instrument.
14: Uf. Però no només és això, encara hi ha
5: ho
14: més,
5: faran,
14: no?
5: Ho faran molt bé.
14: Sí, segur que les xeremies sonaran genial.
5: Les xeremies, no sé, molt bé. Els nostres gegants poden ballar cap endavant o cap endarrere. Si ballen cap endavant, ens quedarem amb la primera lletra del nom de l'instrument. Per exemple, si surt tamborí, jugarem amb la T. Si ballen cap endarrere, ens quedarem amb la darrera lletra del nom de l'instrument. Per exemple, si surt flabiol, jugarem amb la L. I amb aquella lletra haurem de fer una ronda de paraules tan ràpid com puguem i sense repetir-ne cap.
14: Per exemple, si toques tamborí i ens diuen cap endavant en la lletra T, hem de dir ràpidament paraules que comencin en la lletra T. Tomàtica.
16: Tomàtica, sí.
14: Per exemple. Tap.
15: O torro.
14: Torro. Eh? Però molt ràpid.
16: Sí, però no han d'estar relacionades amb la tradició.
14: No. Paraules no. Qualsevol.
16: Ja estava penjant.
14: Si no, ja era això, molt difícil.
5: Punts extra, punts extra.
14: Això. Molt bé. I deu que estàveu preparats?
17: Sí.
14: Heu entès les normes del joc? Eh?
17: Sí.
14: I de vinga, anem a veure si fem aquesta colla de gegants. Vinga, mem. Lucía, mostra una carta.
5: Carta.
14: Què és això?
17: Tamborí.
14: I deu de fer so, vinga, tots.
5: Cap endavant.
14: Comença per te.
18: Tortuga.
16: Tili-li-li.
14: Això és un pot trampa, no hauria fet trampa. Tuntun sahur, mare meva.
7: Torrent.
14: Seguim.
17: Taller.
10: Dillo.
17: Això. Tortuga.
4: Torrente.
14: Vinga, què més?
17: Tauró.
14: Vinga. Ràpidament.
15: Torró un altre.
16: Tertúlia.
1: Taula.
14: Vinga, hem de treure un altre instrument.
5: Vinga, ara...
14: Què és això?
5: Una...
17: xeremia.
16: Xeremia.
14: Ara, com sonen?
5: Com sonen les xeremies?
14: Mare meva, quina xeremia.
5: No sé. Cap endarrere.
14: Vinga, i deu passar S.
16: Xeremies.
10: Sopa.
14: Sopa.
16: Xiulei.
14: No, per S.
16: Xiulei. Ai, no, que és X, vaja.
14: No, Dori, s'anava a la part més difícil.
5: És que estava pensant en
14: la
5: difícil.
14: Vinga.
15: Sabata.
14: Sabata, vinga.
17: Serp.
14: Serp, vinga, anau dient ràpidament.
17: Sota.
14: Vinga. Vinga, què més?
1: Sopa.
18: Sota, no.
16: Sobac.
14: Ai, no, Dori. Vinga, seguim, un altre.
5: Aquest és un...
17: Tamborí.
5: Ha sortit abans. Com fas, tamborí?
14: Vinga.
5: I d'hora anirà cap endarrere.
14: Passa lletra.
5: I.
10: Iguana.
14: Vinga.
16: Igualtat.
7: Ioda.
17: Iglu.
14: Molt bé.
17: Indiana Jones.
14: Vinga. I...
15: Imant.
17: Isotop.
14: Molt bé, però quin nivell.
17: Índia.
14: Molt bé.
10: Isotònico.
14: Hala, venga, venga, seguim.
18: I ara surt un...
17: Flaviol.
14: Com sona,
18: com sona el flaviol?
14: Aquest sí que sembla un poc més que les xeremies.
18: Molt bé, ara el farem ballar cap endavant, en Saifo.
14: Vinga,
10: fogot.
16: Farol.
17: Fagada. Flauta.
14: Les paraules han de...
15: Fornaluig.
16: Ferro.
14: Vinga.
17: Flauta.
14: Va, clar.
17: Foner.
14: Molt bé, molt bé.
10: Fornaluig.
14: Fèlix.
17: Fàtima.
14: Perfecte, Fèlix i la Fàtima. Fort aplaudiment, molt bé. Ha anat bé aquest joc, no? Què trobeu? Sí. Vos ha agradat? Sí, jugam més.
15: Sí.
16: Sí. Sí.
14: Jugam un altre.
17: Sí.
14: Vinga, quin altre joc ens presenteu ara? Amem. Quin toca presentar-nos? Vinga.
1: I ara vos presentarem les nits endimoniades.
14: Ui, hem de fer tots.
1: Però d'aquest joc avui no vos volem dir gaire cosa, perquè fa molta gana reservar-lo per tornar-hi a jugar a la vostra nit de les ànimes. Així que només en farem un petit tast. Vos mostrarem algun dels personatges que hi apareixen.
14: Molt bé.
1: I ens han dit que avui tenim per aquí una mare que és molt bona actriu.
14: Qui penseu que pot ser?
16: Nadori!
14: Nadori!
16: Bona actriu, no sé, ja ho veurem.
14: Farem... Bé, què farem amb Nadori?
1: Bueno, li donarem una carta de personatge i ella l'haurà d'interpretar sense dir-nos qui és.
14: Li donarem aquestes cartes. Au, Dori, té.
16: Vinga, gràcies.
1: I vosaltres heu d'endevinar. Però alerta. Quan descobriu aquest personatge, vos posarà una prova que haureu de superar tots.
14: Ui, les proves de Nadori ja no sé com seran. Que esteu preparats?
17: Sí!
14: Sí,
17: bueno.
14: I tu estàs preparada, Dori?
16: Bueno, farem la que puguem.
14: Bé, i doncs, ara Nadori ens interpretarà un personatge. Primer, l'hem d'endevinar, mem. Vos posam una musiqueta? Vinga, Dori, interpreta.
16: Què feis per aquí aquestes hores?
14: Però que ràpids. No m'ho deixat que acabi d'interpretar.
16: Jo de vosaltres no estaria tan tranquil·la, Amanda. Heu sentit aquest renou, no? Idò, potser és perquè el teniu més a prop del que vos penseu.
14: I Nadori és una...
17: Bota!
14: Molt bé.
16: Molt bé. M'heu descobert. Som una bubota. Però ara vull veure si vosaltres sabeu fer més por que jo. Un per un, haureu d'intentar fer-nos por només amb la veu.
14: Ui!
16: Podeu fer un renou, posar una cara terrorífica dins una frase. El que vulgueu, però només podeu fer servir la veu. A veure, qui aconseguirà fer-nos més por?
14: Vinga, començam a fer por. Ràpidament. Amem, Amanda, fer por. Ui, quina por. Amem, Rubén.
17: Nino, Nino, Nino.
14: Jo pensava que era un llop, però no era una ambulància. Fèlix.
19: Fora del meu castell.
14: Clar, podeu fer...
19: En el fosso, dels cocodrils.
14: Podeu fer frases i tot, amem, vosaltres tots junts. Vinga, un renou, no?
16: Patates fregides. Avui vespre hi ha peix.
14: Aquests dos fan mal rotllo, home, Mimilce.
20: Demà examen de català de B3.
17: Quina por.
14: Anem, qui més, qui més? El silenci també fa por.
16: Sí.
14: A veure, Naina, vinga, tu també. Vinga, Naina i anem a ser juntes. Feis un renou estrany. Està gent malament.
19: Hi ha proves físiques.
14: Exacte. Molt bé. Dori, un altre personatge. Va, anem a canviar-te la cinta.
16: Vinga.
14: És un altre que també fa por. A veure, vinga.
21: Jo? Per una malifeta? No. Bé, pot ser una de petita. O dues. O tres. Però si ningú descobreix que he estat jo, no passa res, no?
14: Què pot ser això?
10: Un dimoni.
14: Un dimoni? Molt bé, molt bé. Un aplaudiment. Un dimoni. Quin dimoni ets? Un dimoni particular?
21: Sí, els dimoni cucarell.
14: Ah, és el dimoni cucarell. I què fa aquest dimoni?
21: M'heu descobert. Som el dimoni cucarell. I com a bon dimoni m'encanta les manifetes. Ara vull veure quina imaginació teniu vosaltres. Jo vos diré un joc i cada un haurà d'inventar ben aviat quina malifeta divertida hi faria un dimoni. Però alerta, ha de ser una malifeta que no faci mal a ningú.
14: Sí, que som un programa per ells, eh?
3: Sí.
14: Vinga, idò, tots junts podeu anar comentant. Vinga.
21: Vinga.
14: Dori, on podríem fer una malifeta?
21: Una biblioteca.
14: Què faria una biblioteca, un dimoni? Què faria?
10: Xerrar fort.
3: Canviar llibres de secció.
14: Ui.
3: Rompre un llibre.
14: No. Ui. Vinga, una altra banda.
21: Un supermercat.
14: Què faria un dimoni un supermercat?
3: Roba. Canviar els preus.
10: Menjar.
14: Què més?
15: Apagar la geladera de les begudes fredes.
14: Ui.
3: No.
21: A una escola.
14: Què faria una escola?
3: Canviaré l'aire condicionada.
10: Arma d'incendios.
3: Amb dimarts. Provar els exàmens.
14: Sí.
6: Canviar
3: l'aspirador. Canviar-se. Exàmens per
14: a ull. Hola, posaria exàmens. Què faria?
21: A una platja.
14: A una platja. Què faria un dimoni?
3: Levantar arena.
14: Tirar arena. Espolsar la teva ola de vora tu. Que això molesta molt.
15: Posar el parasol a on tu t'havies posat.
14: Posar-se superaferrat a tu. Posar-se a córrer quan estàs tombat, per de vora.
3: Enfonsar.
14: Fer moltes coses, eh?
3: Enfonsar un vaixell.
14: Ui, jo que m'he sentit com identificada, ara. Vinga.
21: A un museu.
14: Què faria un museu que no sigui rompre res?
3: Tocar ses vitrines.
14: Deixar ses dir bruts.
15: Ses ditades.
14: Sí.
10: Fer fotos,
14: exacte.
3: En flash.
14: Molt bé. Vinga, anem a les darrer personatge, va. Posar musiqueta. Aquest li queda bé, Nadori.
21: A veure, una miqueta d'això. Ara unes gotetes d'això, altra. Remenem una vegada, dues vegades, tres. Aquí falta qualque cosa. On heu deixat el meu llibre de conjurs? Sempre em passa igual.
14: I és...
3: Una bruixa.
21: Molt bé, m'heu descobert. Som la bruixa Joana. I ara vull saber si vosaltres sabríeu que...
14: Ser aprenents?
21: Sí. Voleu ser aprenents de bruixes i bruixes? I per això farem una espècie de Harry Potter, però a la mallorquina.
14: Exacte, no val dir segons que. Ha de ser a la mallorquina.
21: Sí, ha de ser a la mallorquina. Jo vos diré per què necessito un conjur i vosaltres haureu d'inventar-ho ben aviat, com es diu. I ha de sonar a conjur de veres, eh? No una cosa inventada xunga.
14: I no val dir, per exemple, Oculus Reparo, no. Ha de sonar...
21: No, ha de ser original.
14: Ho eres ben notes, sí. Per exemple. Eh? Ha de ser un poc així.
21: Necessito un conjur perquè els calcetins perduts trobin la seva parella. Com es diu?
14: Amen, com se diria aquest conjur? Com ho diríeu?
22: Vine aquí, calcetí.
14: Per exemple.
21: Molt bé.
14: Vine aquí, calcetí.
3: Un parell de calcetins.
14: Vinga, un altre.
21: Un perquè els calcetins bruts vagin tots sols fins a la rentadora.
14: Vinga, Amen, què podria ser?
3: Peix Nicolau, una altra vegada me pots ajudar amb els calcetins?
14: Peix Nicolau, ha sortit a la rentadora. Molt bé. Vinga, un altre.
21: Un perquè les verdures tinguin un gust de xocolata.
14: Com ho poden
10: cau amb verdures?
3: Sobrassada.
14: Sobrassada.
3: Xocotel... De mel, d'espai...
15: Xocolatització.
14: Xocolatització. Ui, que difícil.
15: Xocolatització.
14: Vinga, un, dos, tres.
10: Xocolatització.
14: Molt bé.
21: Ja. Yeah.
14: Vinga.
21: Un perquè quan badallis, badalli tothom que tens al voltant.
14: En comptes ja amb el badall.
15: Basta que facis el badall.
14: Sí, realment sí. Això ha sonat un poc a tarpant.
21: Badallos totalus.
14: Vinga.
21: Un perquè quan vulguis córrer, vagis a càmera lenta.
14: Dura.
15: Poc a poc.
14: Està bé.
21: Un perquè quan intentis dir una paraula te'n surti una altra completament diferent.
15: Se me llengo se traba.
14: Molt bé.
21: I ara em falta un, el darrer conjur. Necessito un conjur perquè els pets sonin com una trompeta.
14: Aquí de vegades tampoc fa falta conjur.
6: Trompets.
14: Amem, com?
6: Trompets.
14: Trompets.
21: Molt bé.
14: Clar i senzill, eh? Molt bé.
21: Molt bé, molt, molt encertat, eh? Molt bé. Idò,
14: fins aquí.
21: Ja ho tenim clar.
14: Fort aplaudiment, Dori.
21: Molt bé,
14: molt
21: xicos.
14: Bé. Molt bé, molt bé. Anem al darrer joc, que aquest ens el presenta en Marc Sales. Marc, amen, conta'ns quin joc ens presentes.
2: Ara, avui us presentaré Foners, Herois de la Mediterrània. És un joc operatiu on haureu de mesclar punteria i estratègia per defensar la costa mediterrània i impedir que els enemics arribin a terra. La gràcia és que no basta pensar una bona estratègia, sinó que vos heu d'aixecar, agafar una fona, que serà una carta, i llançar un dau que farà de pedra. I cada jugador haurà d'utilitzar diferents estils i postures per fer-ho.
14: Molt bé. Farem de foners? Estau preparats sí. Per fer de foners?
6: Wow. Sí!
14: Amem, i quina prova ens proposes per jugar-hi?
2: Com que aquest és un joc que també posam a prova la punteria, pensar que estiria bé que avui vos convertíssiu en foners. I m'han dit que per aquí teniu algú que ja sap tirar una fona.
14: Sí, tenim en Eduard. Hola, Eduard.
8: Hola.
14: Que ha fet un pot de pràctica de tira en fona,
15: sí,
14: ha anat a algunes classes.
15: Classe.
14: I a més se pot ficar en qualsevol personatge.
15: Exacte.
14: Com per exemple el doctor Firulais, com seria?
22: Hola, sóc el doctor Firulais.
14: Per exemple. Així que, Marc, qui serà en Eduard?
2: Mira, doncs, ja que ha sortit davant, jo crec que Nicolau, pot fer de Nicolau, que és un dels personatges del joc, i és un atlot mig home, mig peix. Conec molt bé la mà i està disposat a defensar Sant Mediterrani. I és un poc cregut, eh? Perquè està molt segur de si mateix i pensa que ho sap fer gairebé tot millor que els altres.
14: Molt bé, Eduard, com sonaria en Nicolau?
23: Hola, sóc en Nicolau i sóc un guerrer foner.
14: Molt bé, ha sonat així cregut, eh? Vinga, i a més d'en Nicolau, quins altres personatges tindrem?
2: I no podem aprofitar que hi ha dos bollets en el joc, dos petits dimoniets disposats a sembrar escals. Són entremaliats i en Nicolau us haurà d'ensenyar a tirar en fona. Però no sé jo si li faran gaire cas.
14: Molt bé, i anem a provar. Necessitam dos voluntaris per fer de dimonis. Amen, vinga, anem a agafar per aquí en Fèlix i en Héctor. Vinga. Sereu els dos dimonis bollets, i tu, Nicolau, els has d'ensenyar a tirar en fona. Heu de posar-vos drets, si no, no aprendreu a tirar en fona. Vinga. Amem. Ja ets en Nicolau, eh? Ja no ets en Eduard.
23: Vinga. A veure, bollets.
14: Amem.
23: Mireu bé, perquè això de tirar en fona no és tan fàcil com jo ho faig per això, d'acord? Jo som mig home, mig peix, però un foner sencer. Primer, agafam bé la fona. D'acord? Posam... Has dit, aquí, coim l'altre estrem de la fona en l'altra part de la mà, fem un parell de voltes, apuntam i tiram.
14: Que vos ha quedat clar, bollots? Vos ha quedat clar?
6: Sí, molt clar.
14: però sou bollots, heu d'estar com així fent dimoniades, vinga. Vos ha quedat clar?
6: Sí, molt clar. Superclar.
14: Molt bé. Amem, Nicolau, estàs preparat per ensenyar-nos a fer un tir d'aquests ben fets?
23: Preparadíssim, però bé, que fàcil. Si ho fais tan fàcil com ho faig jo... Bueno.
14: Vinga, amem. Idò?
23: Anem a fer un tir.
14: Vinga, alerta, eh? Oh, molt bé, fort aplaudiment.
23: Gràcies, gràcies.
14: Quina força! Quina elegància!
23: Wow. No feia falta que perpadejàssiu. Que vols aportar?
14: Bollets, que ho voleu provar vosaltres?
6: No sé.
14: Heu de dir sí, sí, són dolents.
6: Sí, sí.
14: Vinga, vinga, provau-ho, vinga. Va, Nicolau, posa'ls-hi la mà com puguis. Amem, amem. Amem, amem,
23: estoy...
14: aquí està...
23: Estan intentant, però
14: clar,
23: òbviament...
14: Clar, està costant una mica, perquè l'habilitat que té Nicolau... Clar, no la té tothom. Anem.
21: Molt bé.
14: Ha rebotat i tot. És un fort aplaudiment, també. I ens falta un dimoni bollet per provar-ho.
23: D'aquí poc ja podran sortir les fotos del meu perfil.
14: Tens perfil i tot.
23: Clar. Si me voleu contractar, faig bodes, bautisos i comunions.
14: Molt bé. Vinga, anem.
0: Idò, Fèlix Boya, tu estàs preparat? Vinga, vam, idò, tira. Un, dos, tres. Ui, ui, ui, ui, ui, ha fet un looping. I queda... I ui, ui, ui, ui, ui. Molt bé, això mateix, fort aplaudiment. Que vos heu passat bé?
8: Sí!
0: Idò, amb aquest entrenament de foners acabam els jocs d'avui. Ens ho hem passat bé jugant, que sí?
8: Sí!
0: Moltes gràcies, Llúcia Serra i Marc Cantallops de Dinoludens i Marc Sales de Roqueta Lúdica per haver vengut a jugar amb nosaltres i per presentar-nos la Divina Bubota, Nits Endimoniades i Foners, Herois de la Mediterrània. Tornareu aviat?
9: Segur que sí.
1: Sí, tot dura.
0: Sí, sí, molt bé. Tu, Marc, vendràs d'Eivissa i ens assenyaràs aquí a tirar la fona amb en Nicolau també, eh?
2: Sí, estic entrenant.
0: Molt bé. Alerta, perquè en Nicolau ens ho vol posar difícil, eh?
2: Ja veig.
23: Ei, ja provarà ell ensenyar. Jo ensenyaré i ell ja m'ajudarà.
0: Ui, has creat un personatge que fa por. Oh? Idò, moltes gràcies a tots. Ens fa moltes ganes jugar, però haurà de ser un altre dia perquè avui ja toca anar a dinar. Així que a la una, a les dues, a les

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
1: Bon dia, són les 8. El Pont d'Octubre torna a posar damunt la taula un dels grans reptes del turisme a les Balears, allargar la temporada més enllà de l'estiu. Aquest cap de setmana els aeroports de les Illes operen més de 5.100 vols, que és una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat. La davallada es nota especialment a Menorca, on alguns hotels ja han avançat el tancament. Els hotelers reclamen més connexions aèries per poder mantenir l'activitat fins a final de mes. A l'illa, però, també preocupa la falta d'interès dels turistes pel patrimoni històric i cultural, ho han notat. Mentrestant, el cicloturisme es consolida com una de les alternatives per atreure visitants fora dels mesos de màxima ocupació. Aquest cap de setmana, per exemple, les tres illes acumulen activitats vinculades a aquesta modalitat turística. Repassem ara altres titulars amb Álvaro Alonso. Bon dia.
2: Bon dia.
1: La Guàrdia Civil allibera a Eivissa 25 dones obligades a prostituir-se per una organització criminal. Hi ha 4 persones detingudes.
2: La xarxa captava les víctimes amb falses ofertes de feina i després els imposava un deute de 5.000 euros que havien de pagar exercint la prostitució. L'activitat es concentrava a Platja d'en Bossa.
1: Desconvocada la primera protesta dels sindicats de la sanitat privada a les Balears, prevista per dimecres davant la clínica Roger de Palma.
2: La patronal ha proposat reprendre les negociacions del conveni col·lectiu dia 16 d'octubre. Els sindicats decidiran després de la reunió si mantenen les altres dues mobilitzacions previstes.
1: Es reactiva el projecte de la pedrera de Sespartà i Eivissa. El govern ha tret a exposició pública l'estudi d'impacte ambiental d'una explotació que preveu extreure més de 5 milions de tones d'àrids.
2: Els veïnats anuncien que destruiria un espai protegit i ja preparen al·legacions. El govern assegura que reprèn la tramitació per una sentència judicial, però que això no implica autoritzar la pedrera.
1: Mal de madre, d'Irene Baquer guanya el premi al millor curtmetratge documental del Menorca Doc Fest, que ahir vespre va entregar els guardons a Mercadal.
2: El premi al millor documental de les Balears ha estat per l'últim Baquer de Hollywood, del mallorquí Jordi Nadal Perelló, que recupera la història d'un immigrant mallorquí als Estats Units.
1: I en els esports, Toni Tenerife, bon dia.
3: Bon dia. Arrencam amb bones notícies, mai millor dit, perquè ara mateix ha acabat la cursa a Moto2, el gran premi d'Indonèsia de motociclisme, amb el tercer triomf consecutiu d'Izan Guevara, lo que li val ser ja el nou líder de la categoria Moto2. Sense cap dubte, una molt bona notícia per encertar un test pels esports, on també té protagonisme el Real Mallorca, que juga a les Palmes a les 6:30 a l'estadi Son Moix, i ho faran tots els equips amb la necessitat de guanyar si no volen perdre la pista d'Eibar i Castelló, equips que estan en ascens directe i que han arrencat de forma pletòrica la competició.
1: Temps estable avui, però a partir de demà, atenció, perquè es preveu un canvi acompanyat de precipitacions. Xesca Cifra, bon dia.
4: Bon dia. Avui esperam un temps bastant tranquil la primera part de diumenge. Tindrem el cel poc ennivolat, però així com avancin les hores i, sobretot, a partir de migdia, tindrem cel una mica més tapat. A partir del vespre ja cel ben ennigulat, avui amb vent que bufarà del sud-oest, fluix en general, i amb una situació marítima bastant tranquil·la tindrem marejol. Les zones no passaran del mig metre d'altura. Pel que fa a la temperatura, la màxima puja una mica respecte a la que vàrem tenir ahir. Avui, temperatures entre els 25 i 26 graus. Per demà, una mica de canvi de temps, perquè arriben precipitacions, sobretot al nord de l'arxipèlag, a Menorca i també al nord de Mallorca. Unes plogudes que, en general, no seran gaire importants, només qualque fenomen local de precipitació amb una mica més d'intensitat. Demà la temperatura serà semblant a la d'avui, amb màximes també entre els 24 i 26 graus.
1: Gràcies, Xesca. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començant.
0: Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: Els aeroports de les Illes operen aquest cap de setmana de pont 5.165 vols. Són 122 manco que fa un any, quan el 12 d'octubre va caure en diumenge. On més pronunciada és la davallada del número de vols és a Eivissa, amb 50 manco, tot i que proporcionalment és a Menorca, on més es nota la davallada, que és del 8,5% en el seu cas.
2: A Son Sant Joan, la jornada amb més operacions serà avui, amb 935 vols programats. A Eivissa va ser divendres, amb 298, i a Menorca, i dissabte, en 136. Per cert, que si miràvem la possibilitat de pont als mercats emissors, enguany Alemanya, el dia de la unitat, va caure el dissabte passat, i els pròxims dies de la reforma i Tots Sants, el 31 d'octubre i 1 de novembre, també cauran en cap de setmana i no es passen a dilluns. En qualsevol cas, a l'aeroport de Palma, els informatius i vetres ja ha trobat turisme espanyol i també estranger.
5: Hemos estado aquí 7 días en Mallorca, muy bien, muy contento, muy bonito todo, y ya regresamos a Murcia, que es donde somos.
6: Yo visc a València i ara he vingut uns dies i ara me'n torne.
7: Esperam a la meva filla, que ve a passar el pont.
8: Relax. Yeah. Pool.
1: Dies de relats i piscina, deia aquest darrer testimoni una turista britànica. A Menorca, on és més pronunciada la reducció de viatgers, com dèiem, la temporada entra a la recta final amb alguns establiments que han avançat al tancament. La patronal hotelera demana, però, mantenir els hotels oberts fins a final d'octubre per afavorir l'ocupació i allargar els contractes laborals. La connectivitat continua sent, però, la gran assignatura pendent. Carles Marcàs.
9: El president de l'Associació Hotelera de Menorca, Sebastià Trià, ja ha fet una crida als hotelers perquè mantinguin oberts els establiments, com a mínim fins al 31 d'octubre. Una petició que arriba després que alguns hotels hagin decidit avançar el tancament per les dificultats de connectivitat durant aquest mes. El sentim.
10: S'han d'arriscar, han de ser valents i han de ser solidaris, sobretot amb el personal.
9: Triar i exigeix més connexions aèries i programes que ajudin a allargar la temporada. Reclama la necessitat d'actualitzar el programa de turisme sènior de l'Imserso.
10: És un model obsolet, caducat i que té un preu

0: En aportación, lo cual creo que cumple las expectativas de lo que todos estamos esperando.
1: Cada octubre es diferente, la verdad es que cada año dependemos mucho de la climatología, dependemos mucho de cómo viene el puente también de la hispanidad.
2: Mentrestant, el sector confia que Menorca continuï guanyant qualitat i consolidant-se com una destinació de gamma alta, també fora dels mesos centrals de l'estiu.
3: D'altra banda, ara també es comença a veure com un problema la falta d'interès del turisme pel patrimoni històric i cultural de Menorca. El canvi climàtic i la dificultat d'arribar dels visitants són dos factors importants.
2: El patrimoni és una peça clau de la identitat de Menorca, però gestionar-lo planteja grans desafiaments. Maria del Pozo, directora de la Fundació Aranjuez Paisaje Cultural, defensa la cooperació entre territoris per compartir experiències i millorar la gestió patrimonial, un repte que Menorca comparteix amb Aranjuez. La sentim.
4: És un estudi de caso que traemos hoy aquí pues para abstraer un poco de lo local y ver que las problemáticas en muchos casos son comunes.
2: Un dels principals problemes és el canvi climàtic que, segons el gestor Rafael Duran, ja afecta les visites als jaciments i als espais patrimonials.
5: La calor fa que la gent no vulgui anar a un jaciment, la calor fa que la gent no vulgui trescar, no vulgui fer, volen anar a la platja, i realment jo crec que aquest és el gran repte.
2: Un altre desafiament és arribar als turistes. Antoni Camps, responsable de la gestió del Palau del Comte de Torresaura a Ciutadella, destaca les dificultats de donar visibilitat a aquests espais culturals.
6: Partíem de que és un patrimoni que els ciutadellencs reconeixen com a propi, però no succeeix el mateix amb els visitants. I és perquè no tenim una imatge suficientment creada del valor que té allò com a patrimoni.
2: Mentrestant, el Consell de Menorca treballa en la restauració del castell a Sant Àgueda, un dels jaciments islàmics més excepcionals de l'illa. Sentim Victòria Cantarelles, arqueòloga del Servei de Patrimoni del Consell de Menorca.
7: Hi ha molta feina per fer, no sé si seran generacions futures que ho acabin de veure, perquè tot just s'està començant, però que és una forma de que volen que els menorquins puguin disfrutar del seu patrimoni.
2: L'objectiu és preservar aquest llegat i garantir que les generacions futures també en puguin gaudir.
3: Aquest cap de setmana de Pont ho és també del cicloturisme, sobretot del de l'aficionat illenc i de la península. El motiu és que se celebra una nova edició tant de la Volta Cicloturista a l'illa d'Eivissa com de la Volta a Menorca en bicicleta de muntanya. A més, a Palma, al recinte del Motor World del Coll d'en Rabassa, s'hi fa la primera festa d'aquesta activitat lúdico-esportiva que fa anys és també el principal motor de la desestacionalització turística d'algunes zones de l'illa.
8: No debades, amb una planta d'allotjament amb més de 200 unitats adaptades per a cicloturismes, Mallorca és la primera destinació d'Europa d'aquest nínxol de mercat turístic. Matías Ximelis, responsable del festival.
9: A Mallorca arribar a la desestacionalització gràcies a aquest tipus de turisme actiu, és un turisme sostenible també, de qualitat, major estada per mig, major despesa per mig. Els hotelers de Mallorca varen veure això i la temporada baixa d'abans s'ha convertit en un vertader motoeconòmic.
8: La primera edició de l'Octobike Fest, la primera fira del sector, aplega encara avui fabricants, agències de viatges especialitzades i aficionats, com Vicenç Carbonell, propietari de Cicles Vimont, i Carles Arbó, ciclista aficionat que fa part del grup relacionat amb aquest històric establiment comercial mallorquí.
10: Durant un temps m'ho van dedicar, bueno, actualment també jo en bicis, però teníem una botiga en Esport del Cudi, i dins el món de cicloturisme estranger sí que mos coneixen molt, perquè llogàvem bastanta quantitat de bicis.
11: Hi ha molta gent, sobretot els conductors de cotxe, que moltes vegades pues, mos veuen com els enemics, i som nosaltres els que anem indefensos amb ells. Hem d'anar moltes vegades molt alerta en carretera, ja ho tractam, però a vegades pues, hi ha gent per la carretera que no respecten les normes.
8: El 2030 es preveu que l'impacte econòmic del cicloturisme a nivell mundial sigui de més de 320 bilions d'euros. I dins aquest volum de negoci ara juga un paper important la dona.
12: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
3: 8:12 en successos i tribunals, la Guàrdia Civil ha alliberat a Eivissa 25 dones que eren obligades a prostituir-se per una organització criminal. Hi ha 4 persones detingudes per presumptes delites de prostitució coactiva, tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les víctimes eren captades en falses ofertes de feina i una vegada arribaven a Espanya els imposaven un deute d'uns 5.000 euros que havien de pagar exercint la prostitució.
8: L'organització captava dones en situació de vulnerabilitat, principalment venezolanes d'entre 18 i 25 anys. Els oferien feines

0: en l'hostaleria o la manicura. Segons la Guàrdia Civil, es mantenien sota un control estricte amb amenaces i sistemes de videovigilància i aprofitaven la seva situació administrativa irregular per dificultar que demanessin ajuda.
1: La xarxa operava sobretot a la zona d'oci de Platja d'en Bossa durant els mesos d'estiu. Quan acabava la temporada, traslladava part de l'activitat a la península. Els investigadors també atribueixen a l'organització la venda de drogues i potenciadors sexuals als clients.
0: Durant l'operació, la Guàrdia Civil ha practicat 4 escorcolls a Eivissa i ha intervingut prop de 120.000 euros en efectiu, drogues i material de vigilància.
1: I el Tribunal Suprem ha confirmat una condemna de 10 anys i 9 mesos de presó per un home que va agredir sexualment el seu fill menor d'edat a Palma. La sentència és ferma i també l'obliga a indemnitzar la víctima amb 20.000 euros. Els fets van passar entre el 2015 i el 2016, quan l'home viatjava cada 15 dies des de Madrid per veure el menor.
0: Segons la sentència, aprofitava els moments en què quedaven tots sols per fer-li tocaments sexuals, en alguns casos amb penetració. El menor va necessitar tractament psicològic durant anys. El Suprem ha rebutjat el recurs de l'home contra la condemna dictada pels tribunals de les Balears.
1: La Policia Nacional ha detingut a Palma un home i 3 dones per un presumpte delicte de falsedat documental. Els varen sorprendre en un centre comercial mentre intercanviaven dobbers i passaports francesos falsos. A l'home també se l'acusa d'afavorir la immigració irregular.
0: Les 3 dones ja havien estat interceptades quan intentaven viatjar al Regne Unit amb documentació falsa. Dilluns passat, la policia les va seguir fins a un centre comercial on es varen reunir amb l'home. Els agents varen intervenir 3 passaports falsos i 2 peces en efectiu. En total, durant l'operació s'han confiscat 4.000 euros.
1: En clau laboral, desconvocada la primera de les 3 protestes dels sindicats de la sanitat privada a les Balears, després que la patronal els ha contactat per reprendre el diàleg en una reunió que serà el pròxim 16 d'octubre.
0: Prevista per dimecres que ve, enfront de la Clínica Roja de Palma i convocada per UGT, Comissions Obreres, SATSE i USAE, s'emmarquen les mobilitzacions per localitzar la negociació del conveni col·lectiu. La Unió Sindical apunta que, en funció de com es desenvolupi la trobada i comprovar si existeix una voluntat real d'avançar cap a un acord, decidirà si mantenen o suspenen el calendari de mobilitzacions. Està prevista una concentració dia 21 d'octubre a l'Hospital Sant Joan de Déu i el 28 a l'Hospital Creu Roja.
1: A les Illes Balears, un 15% de la població viu actualment amb un problema de salut mental. Són unes 185.000 persones, això d'acord amb els darrers balanços oficials del govern. Les estimacions indiquen, a més, que una de cada 4 persones passarà per un trastorn d'aquest tipus en algun moment de la seva vida. L'augment continuat de diagnòstics d'ansietat, depressió, addiccions, patologia dual i trastorns de la conducta alimentària fa palesar la necessitat d'un canvi profund en el model assistencial. La manifestació més greu d'aquesta situació és el suïcidi, que l'any passat es va cobrar 94 vides a l'arxipèlag.
0: La preocupació per la salut mental ha crescut en els darrers anys, especialment després de la pandèmia, tant pel fet que cada vegada hi ha menys estima a parlar del tema com per l'augment dels diagnòstics. Això corrobora Xavier Revert, del Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears.
2: Estan augmentant les consultes per ansietat, per trastorn de l'estat d'ànim i per dificultats per dormir, no? Per conciliar el son. 3 àmbits que poden repercutir de manera important en el benestar psicològic i que possiblement aquest augment reflexi com les circumstàncies socials tenen un impacte a la població i com se genera també una demanda creixent d'ajuda.
0: Més enllà dels factors individuals, els experts posen l'èmfasi en la importància dels factors socials en el desenvolupament de trastorns. Miquel Fa és el president de l'Associació Balear d'Intervenció Sistèmica.
3: Hi ha factors que determinen la teva salut mental i no depenen de tu. El fet de que tu no sàpigues si se te renovarà un lloguer, si podràs promocionar la teva feina. Són factors que, per suposat, alteren la teva salut mental i no són qüestions individuals, són unes qüestions que venen de l'entorn, del context, del sistema social on estem vivint. I això cal que sigui un dels debats que tenim que tenir en compte, cal que sigui una mirada que incorporem els professionals.
0: La teràpia és una de les vies per tractar els problemes de salut mental. Els serveis públics i privats, diuen, es troben sobresaturats, a més de que continua existint una important barrera econòmica, les consultes privades.
3: No tothom es pot permetre una consulta privada, perquè no deixa de ser un privilegi poder accedir a un servei privat, i caldria, en aquest sentit, una resposta i una reflexió de les administracions, perquè vivim en un sistema social que dificulta la conciliació, dificulta les relacions humanes, no posen la vida en el centre de la vida, sinó que posen el fet productiu, d'estar constantment amb actiu, fent coses que d'alguna manera tenen constantment un impacte en la nostra salut integral.
1: L'administració de Balears, de tots els colors polítics, ja fa temps que treballa en l'enfortiment de la provisió pública de serveis d'atenció psicològica. Recentment, el govern va aprovar una nova figura estatutària per incloure-la a la cartera de serveis dels centres de salut, el psicòleg general sanitari. Ha envoltat, això sí, de polèmica pel màster habilitant que es demana i que molts professionals antics no han cursat.
0: El nou model d'atenció públic posa el focus en els centres de salut, fent-se fora cada vegada més dels hospitals i dels centres psiquiàtrics. L'any passat es va dur a terme un programa pilot amb 16 professionals que en total van atendre més de 5.000 pacients. Ara, el govern ampliarà fins als 61 psicòlegs perquè tots els centres de salut en tinguin un.
1: En aquest context, el govern posa èmfasi també en la importància de tenir cura de la salut mental dels més petits i de la necessitat d'un diagnòstic precoç. Les dades mostren el gran repte que hi ha. Un de cada 7 joves d'entre 10 i de 9 anys presenta algun tipus de trastorn mental. L'any passat, entre urgències i consultes externes, es van atendre més de 65.000 persones. 15.700 d'aquestes eren menors d'edat.
0: Entre els trastorns més comuns en edats primerenques trobam el trastorn de desenvolupament intel·lectual, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, el trastorn de l'espectre autista, l'ansietat i la depressió. Carme Bosch és la directora general de Salut Mental.
4: Enguany és teixir vincles per crear comunitat. Per un costat d'hiperconnexió digital i per altra banda de molt d'aïllament. Que la societat no jutgi quan algú vingui i et digui mira, jo és que em sento trist, em sento nerviós, és que resulta que no puc dormir perquè tot el dia dono voltes. Bueno, això pot passar i no passa res. Hem de demanar ajuda, n'hem de poder parlar.
1: Segons la darrera enquesta feta a psicòlegs, el 91% dels pacients espera 3 mesos o més a demanar ajuda a un professional de la salut mental d'ençà que comença a notar el seu malestar. I el 95% dels pacients han preferit consultar amb la intel·ligència artificial el seu malestar abans de demanar cita amb un professional.
0: De fet, molts pacients expliquen que arriben a la consulta amb una autodiagnòstica. Evidentment, pot ser erroni. L'ansietat és el que més creix en consulta. Moltes vegades s'asseguren lligada a un aïllament o solitud no desitjada. L'experimenta el 20% de la població adulta i és precisament el motiu de la majoria de telefonades que els voluntaris del programa T'Escucha de la Creu Roja reben de la ciutadania, un espai segur i confidencial on expressar les pors i preocupacions. Daniel Serrano és el cap de l'àrea de salut mental de Creu Roja Balears.
5: Poco a poco se va animando a la gente a pedir ayuda y esto es una parte muy importante de la sociedad también, aceptar que necesitamos esa ayuda i que és valiente pedir-la.
0: Entre 4 i 6 per hora, prop de 150 telefonades al mes, només a les Balears, cridades que duren entre 15 i 25 minuts. Kevin Trujillo i Gori Estrelles són voluntaris del programa.
6: Brindamos herramientas de primeros auxilios psicológicos, donde ayudamos a validar su emoción, a regular, a escuchar, a que no se sienta juzgado, ¿sí? Y posterior a eso, precisamente a escuchar su situación. Al escuchar su situación sí podemos darle orientación para la solución de la situación familiar, de la soledad, algunas técnicas, prácticas que se puedan realizar, lo hacemos.
7: Si un no es empàtic, no ha d'estar en aquest servei. Simpatia i comprendre i pot ser en el lloc de l'altre és bàsic. No? I arriba-se a posar a fer aquest vincle que és guapo, però hem d'anar alerta, perquè si no pots crear una dependència en aquesta persona.
0: La soledat no desitjada és un dels problemes que motiven més telefonades. El telèfon del programa és T'Escucho, és el 900-107-917. És gratuït i anònim. L'horari d'atenció és de 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 8 del capvespre de dilluns a dijous.
1: I aquesta setmana s'ha complert un any del funcionament del servei d'acompanyament 24 hores, 7 dies a la setmana de l'àrea de cures paliatives pediàtriques del sistema públic balear. Això vol dir que arreu de les illes, en qualsevol moment, tant els familiars com els metges i infermers d'urgència poden contactar amb els especialistes de guàrdia a l'Hospital de Son Espases. Joan Josep Sunyer.
8: Per celebrar-ho, usuaris i professionals de la salut s'han trobat aquest dissabte a Palma en una jornada organitzada per l'ONG eivissenca Proyecto Juntos, una entitat dedicada justament a proveir d'espais de trobada, socialització i desconnexió a mares, pares, germans i malalts crònics infantils. Marga Pol entrà en pal·liatius quan el seu fill, Noah, de 14 anys, li varen posar el botó gàstric, perquè s'alimenti per la panxa. Beatriz Oliver és mare d'en Guillem, de 7 anys, pacient de miopatia miotubular, una malaltia rara de la qual n'és l'únic diagnosticat a les Illes.
9: La meitat de nens d'aquí, quasi la majoria, van amb botogàstric, com el meu fill, que s'alimenta per la gastro. I clar, això, tu te'n vas a un puesto d'urgències i no tenen, diguem, la capacitat d'entendre totes aquestes coses com el detenen elles, que són especialistes.
10: Al final, els nens no tenen un horari fixo per dir me pots malalt, hi ha una complicació i no sabem. I és cert que fins que no ha estat operatiu han passat estones de molta angoixa, que així tot encara les tenim, però saber que tens a qualcú en el telèfon o que en cas més urgent sí que poden venir, dona molta tranquil·litat.
8: I aquest qualcú que hi ha darrere el telèfon són persones com Lídia Aillón, pediatra de cures paliatives i malalts crònics infantils a Son Espases. Per ells, els professionals, saber que quan surtin de torn continuarà havent-hi un company de guàrdia els dona tranquil·litat.
11: És vocacional. A nosotros nos encanta. Nos sentimos muy agradecidos simplemente con una sonrisa del paciente o con un gracias de la familia. Pero, claro, al final no podemos llegar al 100% siempre. Es un trabajo que desgasta mucho a nivel emocional para el profesional, que aunque nos guste mucho, hay límites que no se pueden pasar, como las 24 horas, y que gracias a esto hemos ganado nosotros también en calidad de vida, porque a las 3 de la tarde no estamos con UNAI hasta las 8 de la mañana del día siguiente o de un viernes a un lunes. Es decir, nosotros también lo pasamos mal como profesionales.
8: L'ONG Proyecto Juntos, amb el programa Descanso del Guerrero, organitza trobades per a famílies amb infants amb tot tipus de malalties, incloses les cròniques, com ara escapades de cap de setmana. Marta Rodríguez n'és la presidenta.
12: Actividades que los sacan de la rutina de la enfermedad y que, sobre todo, los hace volver a compartir y a pasar tiempo en familia.
8: L'Organització Mundial de la Salut defineix les cures paliatives pediàtriques com la cura total activa del cos, la ment i l'esperit de l'infant o adolescent i la prestació de suport a la família. Comencen quan es diagnostica una malaltia amenaçant per a la vida i continuen al marge de si el pacient rep o no tractament específic.
1: Aquesta primera trobada de famílies usuàries del servei 24 hores 7 dies a la setmana de la unitat de cures paliatives pediàtriques, també amb els professionals que presten el servei, l'ha inaugurada la presidenta del govern, Margalida Proens. Emocionada, ha agraït la tasca i les reivindicacions de millora tant dels especialistes i també dels pares i mares, especialment una a qui s'ha dirigit durant el Parlament.
13: Donar-se les gràcies a la Mari, perquè va ser ella la que, sense conèixer-nos, me va dir necessitam aquesta confiança també al cap de setmanes. Necessitam que els professionals, que ses professionals, tenir-les a prop, a cop de telèfon o a casa, perquè hi tenim dret. I és vera, Mari, hi teniu dret. Això, per favor.
1: Paraules de Proens, que s'ha emocionat al final. 8:25, petita pausa i continuem.
14: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
15: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
16: Para ti y también para ti, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 9 hasta el domingo 11. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
1: En clau política, Francina Armengol liderarà la candidatura dels socialistes balears al Congrés i, per fer-ho possible, ha demanat el suport del Consell Polític del PSIP.
0: La secretària general del PSIP s'ha mostrat confiada en que els resultats electorals seran favorables a Pedro Sánchez. També afirma que es tracta d'unes eleccions transcendentals pel context polític i social nacional i internacional. Ha fet una crida a tota l'esquerra.
17: Ara, més que mai, han de posar peu en paret, han de posar tota sa força, tota sa convicció, tota sa esperança, tota sa il·lusió per aturar a sa dreta i a sa extrema dreta. No volem una Espanya fosca.
0: Precisament el secretari general del PSOE i president del govern, Pedro Sánchez, ha participat en un acte dels socialistes a Sevilla aquest dissabte i ha llançat la següent promesa.
18: Que la política de vivienda no tiene fecha de caducidad y que el próximo Parlamento, con una amplia mayoría progresista y un gobierno progresista, reforzará y mantendrá ese Real Decreto Ley de Vivienda que protege a los pequeños propietarios y protege también a los inquilinos frente a la especulación.
1: Més per Mallorca, ha presentat al Parlament una iniciativa amb 15 mesures per frenar l'especulació immobiliària i facilitar l'accés a l'habitatge. Entre les propostes hi ha una moratòria per als habitatges de luxe, més impostos per a les compres destinades a usos no residencials i la prohibició de construir en sòl rústic. El diputat Ferran Rosa també reclama declarar les Balears zona de mercat residencial tensionat per contenir els lloguers.
19: Duim 3 anys i mig de Marga Proens negant-se a prendre cap tipus de mesura per frenar l'especulació, negant-se fins i tot a dir que existeix una especulació en l'habitatge a les Illes Balears, quan la realitat és més que evident que els preus de compra han pujat un 40% i els preus de lloguer un 30% d'ençà que ella governa. I en aquest sentit nosaltres exigim un topall de preus dels lloguers, exigim una limitació de compra d'habitatges de no residents i exigim mesures contundents per acabar amb l'especulació.
1: Més formacions celebren aquest cap de setmana actes de precampanya. A Madrid, el Partit Popular ha escollit el lema "A la fi", en referència a la convocatòria de comicis anticipats. El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, ha promet ser el millor candidat i també el millor president per Espanya enfront del seu adversari directe, fent referència a Pedro Sánchez.
20: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles. Ojalá hubiesen controlado así de bien el que eligió a dos corruptos como mano derecha y está rodeado de 120 imputados.
1: Per cert, avui Eurobaix acaba el termini per presentar candidatura per liderar la llista d'Esquerra Republicana. De moment, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, guarda silenci i no aclareix si segueix negociant la seva candidatura amb els partits d'esquerres en la coalició anomenada Front Ampli.

0: Han tocat les 8 i mitja, repassem ara els principals titulars. El Pont d'Octubre torna a posar a prova la capacitat de les Balears per allargar la temporada turística. Els aeroports operen més de 5.100 vols aquest cap de setmana, que és una mica menys que l'any passat.
1: La davallada es nota sobretot a Menorca, on alguns hotels ja han avançat el seu tancament. La patronal demana mantenir-los oberts fins al 31 d'octubre i reclama més connexions aèries. Mentrestant, el cicloturisme guanya pes amb activitats aquest cap de setmana a Mallorca, a Menorca i a Eivissa.
0: La Guàrdia Civil allibera a Eivissa 25 dones obligades a prostituir-se per una organització criminal. Hi ha 4 persones detingudes.
1: La xarxa captava les víctimes amb falses ofertes de feina i després les imposava un deute de 5.000 euros que havien de pagar exercint la prostitució. L'activitat es concentrava a Platja d'en Busa.
0: Desconvocada la primera protesta dels sindicats de la sanitat privada a les Balears, prevista per dimecres davant la Clínica Roger de Palma.
1: La patronal ha proposat reprendre les negociacions del conveni col·lectiu dia 16 d'octubre. Els sindicats decidiran després de la reunió si mantenen les altres 2 mobilitzacions previstes.
0: Es reactiva el projecte de la pedrera de Sespartà a Eivissa. El govern ha tret a exposició pública l'estudi d'impacte ambiental d'una explotació que preveu extreure més de 5 milions de tones d'àrids.
1: Els veïnats anuncien que destruiria un espai protegit i ja preparen al·legacions. El govern assegura que reprèn la tramitació per una sentència judicial, però que això no implica autoritzar la pedrera.
0: Mal de madre d'Irene Baquer guanya el premi al millor curtmetratge documental del Menorca Doc Fest, que ahir vespre va entregar els guardons a Mercadal.
1: El premi al millor documental de les Balears ha estat per l'últim Baquer de Hollywood, del mallorquí Jordi Nadal Perelló, que recupera la història d'un emigrant mallorquí als Estats Units.
2: Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.

0: Moment ara també per donar un cop d'ull a les principals portades de la premsa escrita i començam amb Mallorca, on l'última hora dedica el seu principal titular al negoci de l'habitatge. Diu que l'illa ha sumat 66 noves immobiliàries en tan sols 9 mesos, això segons dades del registre mercantil. Unes xifres que mostren que segueix sent un sector en auge.
1: La imatge de portada està dedicada a la Guàrdia Civil, que hi va celebrar el seu dia a Alcúdia. En ella es pot veure agents de la Benemèrita uniformats davant una gran bandera d'Espanya.
0: Diari de Mallorca, en canvi, centra la seva atenció en les eleccions generals. Segons diuen, el PSOE i Més pacten anar junts a les llistes del Senat per tal de fer-se amb 5 dels 6 senadors de les Illes. Volen així deixar el Partit Popular només amb un.
1: Armengol va arrencar ahir la precampanya electoral a Palma i Diari de Mallorca li dona el protagonisme gràfic. Camina en el seu congrés d'ahir amb una carpeta vermella, amb un fragment del seu discurs. No volem una Espanya fosca.
0: A les Pitiuses, el protagonisme tant a Periódico d'Ibiza i Formentera com a Diari d'Ibiza es parla la presumpta xarxa de prostitució que ahir la Guàrdia Civil va anunciar havia estat desmantellada a l'illa. 25 dones d'origen veneçolà han estat alliberades i 4 persones han estat detingudes, com vos hem contat també a l'informatiu. Actuaven, sobretot, a zones d'oci.
1: Precisament l'oci és el protagonisme de l'imatge principal de la portada del periódico d'Ibiza i Formentera, amb l'escenari del closing d'Ushuaia, al qual varen assistir milers de persones. Molt diferent de la de Diari d'Ibiza, que mostra un cor cantant una capella. Música per 20 sacerdots màrtirs, titulen en l'estrena de l'himne, pels religiosos fusilats que seran beatificats dia 17.
0: Menorca Diario, per part seva, se centra en el segon fòrum, Menorca mira el futur, celebrat ahir en el Getserat. Destaquen que el patrimoni històric i cultural atreu més els illencs que els turistes. Influeix el perfil dels visitants que rep Menorca, així com la calor més intensa al juliol i a l'agost.
1: A la fotografia de portada podem veure precisament una de les taules rodones que es varen dur a terme i a la qual va participar el president del Consell, Adolfo Vilafranca, davant desenes de persones.
0: Es diumenge, la premsa d'àmbit estatal aprofita per dur entrevistes destacades. Començant per El País, que ha rebut el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que diu qüestionar el Constitucional és qüestionar la democràcia. Ho diuen una setmana marcada per la decisió d'avalar l'amnistia Puigdemont i la resta de líders del procés.
1: A la seva principal imatge se'l pot veure a dret, d'esquenes a l'edifici del Constitucional. També entrevista El País, per cert, el nord-americà Abdul El Saed, el polític del Partit Demòcrata que ha revolucionat les eleccions del novembre als Estats Units i que aspira a ser el primer senador musulmà del país.
0: L'ABC entrevista el líder de vot, Santiago Abascal. Més de la meitat de la seva portada és una imatge seva durant l'entrevista i han volgut destacar la següent frase de l'entrevista. Diu, tenim una voluntat d'enteniment encara més gran amb el Partit Popular. Per Abascal, també és una urgència, diu, recuperar Ceuta per un sentiment de dignitat nacional.
1: Comparteix protagonisme Abascal amb una enquesta de GAT3 que defensa que el 70% dels espanyols demana frenar el canvi de cens per la llei de nats.
0: La Vanguardia aposta per entrevistes a persones anònimes, concretament 5 persones joves que il·lustren la crisi de l'habitatge. El llarg camí dels joves cap a l'emancipació. Això és el que titula. A la imatge que acompanya la notícia se pot veure dues al·lotes joves segudes a unes cadires enmig del carrer.
1: També destaquen les acusacions de Zelensky, el president ucraïnès, cap a Donald Trump, d'agreujar la guerra després de donar oxigen a Putin permetent les exportacions russes de dièsel. Estats Units, en canvi, culpa Kiev de l'alt preu d'aquest combustible. També es pot veure Trump a la portada fent el seu icònic bye en un especial sobre les eleccions nord-americanes. Titulen l'assalt dels demòcrates contra l'agenda trumpista.
0: 8:36 minuts, donant pas ara a tota l'actualitat esportiva.
2: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
3: Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva a IB3 Ràdio. Izan Guevara vol acomiadar-se de la categoria de Moto2 per la porta gran, amb el títol de campió del món a la butxaca. Ho ha deixat molt clar fa uns minuts al Gran Premi d'Indonèsia de motociclisme. Sumant el seu tercer triomf consecutiu i posicionant-se al capdavant de la categoria en detriment del madrileny Manu González, que ha fet segon, però que encara és líder, això sí, amb una diferència pràcticament simbòlica de 5,5 punts respecte al pilot mallorquí. El sentim, evidentment, a Izan Guevara.
4: Una carrera muy rápida, sí que es verdad que con el neumático nuevo que he puesto después de la bandera roja no me he sentido muy cómodo, tenía demasiado slide dietro, paso al italiano ahora, tenía mucho derrape detrás y intenta controlar lo mejor posible durante toda la carrera y mira, orgulloso porque tercera victoria consecutiva, esto me lo dicen hace 3-4 años, no me lo imaginaba, así que un poquito más cerca del Mundial y nada, ahora toca celebrar con el equipo hoy.
3: Cal dir que Guevara s'ha vist afavorit per l'avaria que ha patit el jove pilot valencià Àlex Escrig, ja que fins a la darrera volta mantenia una dura pugna amb el pilot mallorquí. Per a Escrig li ha passat una cosa que no es veu normalment, sinó que pràcticament a punt d'arribar a la curva decisiva se li ha aturat la moto. Així, literalment, se li ha aturat la moto i, per tant, va quedar el valencià fora de concurs. Si el que sia, Izan Guevara vol deixar Moto2 per anar a MotoGP amb un títol mundial, al igual que va fer en el seu moment quan va obtenir el títol de Moto3 per anar cap a Moto2. Un objectiu, el del títol a Moto2, que ara mateix ho té a tocar. I ara parlant de futbol. Parlant de dos equips, Real Mallorca i Las Palmas, que estan cridats, en principi, a lluitar per l'accés a primera, per retornar a primera per la via directa, i que es veuen avui les cares a partir de les 6:30 a l'estadi de Son Mos. El Gran Canaris, amb 8 baixes confirmades, hauran de fer un 11 de circumstàncies. A més, el seu entrenador, Rubén de la Barrera, està sent discutit per un sector de l'afició canària. Dit això, de la Barrera només pensa en el rival d'avui.
5: Es verdad que le está costando pues ser todo lo efectivo que seguramente a ellos les gustaría, pero al igual que nosotros, pues haciéndose, construyéndose, cada uno con sus ritmos, con sus tiempos y circunstancias y demás. Pero vamos, es un partido de fútbol entre dos buenos equipos.
3: En el Mallorca, amb les baixes de Morlán, Roca, Luna i Jan Salas, afronta el partit sabent de la necessitat de guanyar per fer bo l'empat a Girona, però sense la pressió de moment, que de moment Ibar i Castelló, equips en accent directe, estan exercint sobre la resta de competidors. Luis García.
6: Llevo toda la vida en este negocio, con lo cual estoy muy tranquilo. Creo que estamos en el camino, vamos evolucionando poco a poco, es un proceso, sabemos cómo funciona esto, sabemos también la exigencia, la llevamos de manera natural y sobre todo pues con mucha autoexigencia, mucha autocrítica, muchas ganas de seguir mejorando, de seguir progresando y felices de volver a nuestra casa a disputar un partido contra un muy buen equipo.
3: Recordar que pel partit d'avui el tècnic vermell recupera Lucas Bestrom, Martin Valgen i Sito Lubumbo, tots tres absents per compromisos a les seves seleccions.
7: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Las Palmas.
8: Benvinguts a Esports 3 en joc.
7: L'equip vermell vol retrobar-se en la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IB3 Ràdio.
3: Afegir que ahir a segona es van jugar 3 partits, Ceuta 1, Sabadell 2, alerta amb el Sabadell que es fica en zona de promoció d'ascens, Eldense 2, Córdoba 1 i Celta Fortuna 4, Real Societat B1. Però la notícia d'ahir, això va passar a primera divisió, va ser la suspensió del partit Rayo Vallecano Athletic Club de Bilbao. El motiu? Un sector de l'afició del Club de Vallecas, els coneguts com a bucaneros, van protestar amb insistència al propietari Martín Presa llançant diversos objectes al terreny de lloc, fins que a l'àrbitre del partit no li va quedar una altra que la tercera, suspendre l'encontre quan només s'havien jugat 13 minuts. I per tancar el bloc del futbol del Real Mallorca, també cal destacar un apunt referent a la selecció espanyola femenina, que va guanyar ahir a Washington davant l'11 dels Estats Units per 0-2. Destacar que Patrick Harron, la mallorquina, va inaugurar el marcador al minut 3 i que la madrilenya Eva Navarro, al quart d'hora, va fer el segon i definitiu gol per la selecció espanyola. Més futbol. Avui toca viure un altre derbi. El primer de temporada entre el filial del Real Mallorca i l'Atlètic Balears, dos equips marcats per la necessitat de guanyar, sobretot en el cas dels vermells, que sumen dues derrotes consecutives. Sentim els dos tècnics, Òscar Troya i Lluís Martí, a la prèvia del partit.
9: Que saquemos los tres puntos, que se queden los tres puntos aquí, que sigamos teniendo sensaciones, que sigamos creciendo en minutos de buen juego, de dominio, de someter al rival, de mantener al rival, como el otro día, muy lejos de nuestra portería, en la mayoría de partidos, y al final, pues oye, seguir compitiendo, seguir creciendo como equipo y seguir ganando, que es lo que queremos.
10: Bueno, molt il·lusionats. És vera que tenim ganes de tornar a guanyar, ja sigui un partit perquè és un derbi o ja sigui un altre partit. És vera que després de no aconseguir una victòria, encara que l'equip va fer un bon gran partit, però bueno, nosaltres el que m'agrada és guanyar i, evidentment, sigui el rival que sigui, doncs intentarem sumar els tres punts.
3: De la resta de partits programats avui, a segona federació, cal destacar el que juga també la 12, el Poliesportiu Municipal de Sa Pobla. El del Poblense, en zona de descens, en només un triomf, i el líder, el Castelló B, el que demana la classificació, en només una derrota, i tota la resta de partits, és a dir, quatre més, que es comptabilitzen amb triomfs. Abans, a les 11:30, juga el Penya Esportiva Oriola. Ramiro González és l'entrenador d'una penya que encara no sap el que és guanyar la passada temporada i que demana per avui i perquè la resta de temporada el suport dels seus aficionats.
11: No sé si ellos saben que tenemos una situación crítica y saben de la importancia que ellos tienen. Entonces, bueno, sí que pediría un esfuerzo que por lo menos que son 90 minutos que estén a nuestro lado, porque sí que es verdad que está en un momento delicado donde necesitamos que sentirte arropado en casa, ¿no? Bastante mala es la situación y bastante mal nos encontramos anímicamente viendo la clasificación como para encima ver esto y sentir que juega fuera.
3: I tancam el bloc del futbol en la tercera federació en la sisena jornal grup 11, amb un total de 6 partits jugats ahir, Constància 1, Porrera 0. El Cudi, un Mercadal 0, Andràs 2, Vini Salent 3, Inter Ibiza 0, Societat Esportiva Eivissa i Espitiuses 3, Arenal 0, Penya Esportiva Sant Jordi 3 i Sineu 0, Platges de Calvià 2 per avui, 2 per 3 partits aquest migdia, 2 partits a les 12, Formentera Manacor, Sant Aní i Osetense i un altre a les 12:30, Migjorn Cardassà. En futbol sala, destacar en la segona divisió, la quarta jornada, el meritori triomf del Gasifred Atlètic a la pista del que era fins ahir el líder de la competició, el Móstoles. Futbol sala Móstoles 3, Gasifred Atlètic 5. Una victòria que li permet al conjunt de José Fernández ser el líder. Això sí, provisional, encara queda per jugar la resta de competidors d'aquesta categoria. El Gasifred Atlètic, líder a la segona divisió. Això sí, hem d'esperar que acabi la jornada. Una quarta jornada que també es va disputar ahir a la segona divisió B del futbol sala amb aquest marcador, Palma Futsal B 6, Santa Coloma 4 i Ripollet 7, Llevant de Manacor 3. En quant al handbol, a primera nacional del derbi entre el handbol Mallorca i Seca, la Real, corresponent a la quarta jornada de la competició, se'l va dur el conjunt de Marratxí per 30-25. A divisió de plata, cinquena jornada i triomf de l'handbol Eivissa a casa davant del líder Sant Pablo Burgos per 25-23. Dins el món del bàsquet, a primera federació, recordem que ahir el FIBA Mallorca no va poder amb l'Oviedo, Oviedo 99, FIBA Mallorca 86, i continua sense encetar el seu casilla de triomfs en aquesta primera federació. Per avui tenim el Palmer Bàsquet, que rap la visita del Zamora. Íñigo Núñez es l'entrenador del Palmer.
12: Volvemos después de hacer un partido en el que hemos tenido unos cuantos minutos en los que no hemos exhibido la versión del equipo que queremos tener, y lo que tenemos es ganas de progresar como equipo, y sabemos y creemos que el hecho de progresar como equipo y reducir esos minutos en los que no jugamos como queremos jugar nos va a acercar a tener resultados bueno, pues más competitivos y a ganar más partidos, ¿no?
3: Lliga femenina, tercera jornada, l'Azul Marino torna a jugar. Ho farà les 6 a Son Mos davant el Cali de Seu. Recordem que la mallorquina són capdavantera de la classificació en ple de victòries i amb un nivell espectacular de joc. Sentim el seu entrenador, Alberto Antuña.
13: Mucho respeto y con ganas de poder hacerlo bien e intentar sacar la tercera victoria, que sería súper importante, ¿no? Poder sacar la segunda en Son Mos, sobre todo, y la tercera en este inicio. Pero bueno, sabiendo que va a ser un partido muy duro.
3: En vòlei, la Barca de Menorca va superar ahir el Quiles Socuellamos a la seva pista, ha sumat el segon triomf de la temporada per un 7-3. En ciclisme, continua el ritme de Dols. Ahir va acabar segon al Tour de Lombardia, després de protagonitzar una espectacular etapa. Sense cap dubte, l'artenenc està vivint un dels seus millors moments professionals com a ciclista. El sentim. Em trobava genial, així que vaig tenir tota la confiança per tractar de ser segon, ja que Chisone és un ciclista molt ràpid a l'esprint. Per això ho tenia que provar.
14: I had to try it.
3: I en part de la menorquina Gemma Triay i la seva companya de Fibrea es queden novament a les portes d'un altre final. En aquest cas, el gran Premier Padel d'Alemanya. Ahir van caure a semifinals davant Ari Sánchez i Andreu Estera en 3-7, 5-7, 6-3 i 5-7. I tancam el rugby. En la tercera jornada del grup B, divisió d'Honor B, amb un marcador contundent. El Toro 5, cau de València 67. Tres partits, tres derrotes pel conjunt mallorquí, que està en descens. A l'igual que es pot situar el Ponent, si no guanya avui el seu partit davant el Sitges, partit que jugarà a les 12:30 al poliesportiu Germans Escades. Amb aquest darrer punt del rugbi el deixàvem per avui. Fins aquí els esports. Això sí, recordi que tornem a les 12 amb un apassionant que són la segona federació i amb tot un partidàs. Atlètic Balears, Mallorca B. Un derbi a segona federació, que no està gent malament. Fins ara.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
15: Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
16: IB3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. IB3, tots donem una mà a la Fundació Patronat Obrer.
0: Vuit i 50 minuts en clau internacional. Al Manco, 12 persones han mort i 309 han resultat ferides en un atac atribuït a les milícies Houthis contra l'aeroport internacional de Riyadh, a l'Aràbia Saudita. És l'atac més mortífer registrat al país des que l'Aràbia Saudita i els seus aliats al Iemen varen llançar el cap de setmana passat una gran ofensiva militar contra els rebels Houthis.
1: Entre els morts hi ha 4 ciutadans saudites i 8 persones d'altres nacionalitats. L'atac ha obligat a suspendre temporalment les operacions de l'aeroport i evacuar part de les instal·lacions. Diversos ferits es troben en estat crític.
0: A Ucraïna, al Manco, 20 persones han mort, inclosos 3 menors, en un atac amb bombes de les forces armades russes sobre la ciutat de Zaporilla.
1: El bombardeig també ha afectat un edifici residencial de 5 pisos que deixa més d'una trentena de persones ferides, segons s'ha informat el Consell de Defensa de la Regió en un missatge a les xarxes socials.
0: A tot això, el president nord-americà Donald Trump ha carregat contra el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky i ha demanat un canvi de mandatari.
1: Crec que ha arribat el moment que Ucraïna tingui un nou president, que pugui arribar a un acord. Zelensky mai accepta, ha afirmat Trump, en declaracions a la premsa, feien que s'hauria pogut resoldre la guerra en moltes ocasions, però que no ha volgut. Ha detallat que genera problemes al món acusant l'exèrcit ucraïnès d'atacar refineries que deixen sense combustible a molts països. El mandatari dels Estats Units també ha remat contra la decisió del Comitè del Premi Nobel de la Pau. But I ended eight wars, eight actually... L'endemà que s'anunciés la jurista sud-africana Naveneta Mpilei com a guardonada, Trump reitera que ningú no sap res d'aquesta dona i torna a retreure el comitè noruec que no li hagin concedit el guardó a ell després d'atribuir-se el mèrit d'haver resolt vuit guerres.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Tornem a les illes. Les reserves hídriques de les Balears continuen baixant i se situen en el 36% durant el mes de setembre. Són dos punts manco que a l'agost i vuit punts per davall de les reserves que hi havia ara fa un any. Mallorca i Eivissa han perdut aigua, mentre que Menorca ha experimentat una recuperació. La situació continua sent especialment delicada a les zones d'Artà, Esplà i Manacor a la nit, que es mantenen en alerta per sequera.
1: Per illes, Mallorca ha passat del 38% al 36% de reserves, mentre que Eivissa ha registrat una caiguda més pronunciada de 4 punts i se situa en el 33%. Menorca, en canvi, ha millorat 5 punts i arriba al 38%. Una recuperació que crida especialment l'atenció perquè setembre ha estat un mes extraordinàriament sec a Menorca. Només hi han caigut 3 litres i mig per metre quadrat quan l'habitual en són 60. Aquesta evolució posa de manifest que els aqüífers no responen de manera immediata a les precipitacions i que les reserves també depenen de l'aigua que se n'extreu.
0: De fet, setembre ha estat sec a tot l'arxipèlag. Segons l'AEMET, han caigut una mitjana de 47 litres per metre quadrat, que és un 30% manco del que és habitual. A Eivissa, per exemple, només se n'han recollit 10 davant els 76 que solen registrar-se.
1: Pel que fa a la sequera, tres unitats de demanda continuen en alerta: Artà, Esplà i Manacor Felanitx. Sis més estan en prealerta, entre les quals hi ha Menorca, Eivissa i bona part de Mallorca. Formentera és l'única unitat en situació de normalitat. De cara a l'octubre, la Conselleria de la Mà i del Cicle de l'Aigua preveu una lleugera recuperació de les reserves, tot i que insisteix en la necessitat de fer un ús responsable de l'aigua.
0: I el projecte per reobrir la Pedrera de s'Espartà torna a activar-se. El govern ha posat a exposició pública l'estudi d'impacte ambiental que defineix com una explotació minera activa, encara que els veïns denuncia que mai ha estat operativa i destrossaria un espai protegit encara verge. I Bonaranyó.
17: Els terrenys on es vol obrir la Pedrera són propietat d'una associació del grup d'empreses Matuters amb Matías Arrom. Pretenen extreure 192.000 tones anuals d'àrids durant 30 anys, en total més de 5 milions de tones. Un terç d'aquestes considerades de rebuig. S'emprarien per regenerar l'explotació durant 4 anys més i diuen que ho farien amb explosius per donar-li un aspecte més natural. Davant la forta contestació, fa 2 anys el govern es va comprometre a caducar l'expedient, però pel que pugui passar, els veïns ja preparen al·legacions i recursos. Pere Joan és el seu president.
18: Pensam que la millor regeneració és no rompre res d'així com està. Perquè el fet de regenerar vol dir que ja s'ha remput alguna cosa i aquí no hi ha lloc haver de rompre res. Hauria de ser la conclusió d'aquest tema. Però si la resposta política no ho és, doncs tal vegada tinguem que tocar instàncies europees perquè veiguen el que es fa d'un lloc declarat protegit el que es fa a un lloc com Eivissa.
17: La Pedrera estaria a menys de 70 metres d'una casa protegida. El govern diu que estan obligats a reprendre el tràmit després d'una sentència que considera que l'expedient no estava complet quan l'anterior executiu va decidir tancar-lo. També insisteixen que això no implica que s'hagi d'aprovar.
2: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: El documental Mal de Madre d'Irene Baquer ha guanyat el premi al millor curtmetratge documental del Menorca Doc Fest. El festival, que ha celebrat la 8a edició, també ha reconegut l'últim Baquer de Hollywood, del mallorquí Jordi Nadal Perelló, com el millor curtmetratge documental de les Balears. Els guardons es varen entregar ahir vespres, Mercadal.
1: Mal de Madre explora la violència contra les dones amagada darrere les tradicions populars a través de la història d'una adolescent que descobreix l'origen de les seves postfamílies. Pel que fa al Premi Balear, l'últim vaquer de Hollywood recupera la història de Joan Ribot, un mallorquí que va migrar als Estats Units durant els anys 60 i va acabar vinculat al món de Hollywood. El jurat també ha seleccionat Dreams for a Better Past d'Albert Kuhn com a candidat als Premis Fugat de l'any que ve. I els documentals No els poblets i Cara de bicicleta han rebut el premi Outla Dog. En aquesta edició, el festival ha projectat 16 curtmetratges documentals.

0: I Cala Ratjada celebra avui la 23a edició de la Mostra de la Llampuga, la cita més destacada del cap de setmana del peix fresc. El moll tornarà a convertir-se en un espai dedicat a la gastronomia, amb la llampuga com a gran protagonista.
1: Aquest peix, molt vinculat a la cuina tradicional mallorquina, serà el centre d'una mostra gastronòmica que permetrà als visitants gaudir de diferents elaboracions. La celebració també vol posar en valor el producte fresc de la mà i la tradició pesquera de Cala Ratjada. La mostra obrirà a les 12 del migdia i es podrà visitar fins a les 4 de l'hora baixa. Després una pausa. L'activitat es reprendrà a les 6 i continuarà fins a les 10 del vespre. La mostra de la llampuga posarà avui el punt i final a 3 dies de celebració amb un espectacle de focs artificials.
0: I una darrera proposta perquè Llucmajor acollirà avui la 25a trobada de gegants i la 7a trobada de xeremiers. Tot començarà a partir de les 10 del matí amb la concentració dels xeremiers a la plaça d'Espanya i la plantada de les colles de gegants al passeig de Jaume III.

0: Bon dia, són les 9. Els aeroports de les Balears operen aquest pont 5.165 vols, són 122 manco que el mateix període de l'any passat. La davallada més important en xifres absolutes és a Eivissa, amb 50 operacions menys, mentre que Menorca és on més es nota, proporcionalment amb una caiguda del 8,5%.
1: Precisament l'Associació Hotelera de Menorca demana als hotelers que allarguin la temporada i mantinguin els establiments oberts al manco fins al 31 d'octubre. La crida arriba després que alguns hotels hagin optat per tancar abans del previst a causa de les dificultats de connectivitat durant aquest mes. Escoltàvem el seu president, Sebastià Triay Fallas, i també Hugo Sánchez, el director regional d'operacions de Hyatt Hotels a Menorca, que explica l'ambivalència del mes d'octubre.
2: S'han d'arriscar, han de ser valents i han de ser solidaris, sobretot amb el personal.
3: Cada octubre és diferent, la verdad es que cada año dependemos mucho de la climatología, dependemos mucho de cómo viene el puente también de la hispanidad.
0: Els sindicats de la sanitat privada de les Balears han desconvocat la primera de les tres protestes previstes després que la patronal els hagi contactat per reprendre les negociacions del conveni col·lectiu. Les dues parts s'han citat el pròxim 16 d'octubre.
1: La concentració prevista per dimecres davant la clínica Roger de Palma queda, per tant, suspesa. UGT, Comissions Obreres, SATSE i USAE decidiran si mantenen la resta de mobilitzacions en funció del resultat de la reunió. De moment, continuen previstes les protestes del 21 d'octubre a Sant Joan de Déu i del dia 28 a la Creu Roja.
0: Més coses. El projecte per reobrir la pedrera de s'Espartà a Eivissa torna a estar damunt la taula. El govern ha tret a exposició pública l'estudi d'impacte ambiental d'una explotació que preveu extreure prop de 200.000 tones d'àrids cada any durant tres dècades.
1: Els veïnats s'hi oposen i denuncien que la pedrera amenaça un entorn protegit i que mai no ha estat operativa. Fa dos anys, l'executiu es va comprometre a tancar l'expedient per una sentència judicial no obligada a reprendre la tramitació. Els residents ja preparen al·legacions. El seu president, Pere Joan, explica els motius de la protesta.
4: Pensam que la millor regeneració és no rompre res d'així com està. Perquè el fet de regenerar vol dir que ja s'ha remputat alguna cosa i aquí no hi ha lloc haver de rompre res. Hauria de ser la conclusió d'aquest tema. Però si la resposta política no ho és, doncs tal vegada tinguem que tocar instàncies europees perquè veiguen el que es fa d'un lloc declarat protegit, el que es fa a un lloc com a Eivissa.
0: La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones a Eivissa que presumptament eren obligades a prostituir-se per una organització criminal. Hi ha 4 persones detingudes per prostitució coactiva, tràfic de drogues i blanqueig de capitals.
1: Segons els investigadors, la xarxa captava dones vulnerables, principalment veneçolanes joves, amb falses ofertes de feina. Quan arribaven a Espanya, els imposaven un deute d'uns 5.000 euros que havien de pagar exercint la prostitució. Les mantenien controlades amb amenaces i càmeres de vigilància. L'organització operava sobretot a Platja d'en Bossa durant l'estiu i en els escorcolls. Els agents han intervingut prop de 120.000 euros amb efectiu, drogues i material de vigilància.
0: Amb aquests apunts arribarem a les 9:04. És tot per ara. Tornem amb tota la informació actualitzada a les 10. Comença ara a IB3 Ràdio, La Gran Vida.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
1: Alida, vinga, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Benvinguts avui diumenge, dia 11 d'octubre, i estarem amb vosaltres fins a les 12 de migdia. Programa número 115, i amb en Lluís Menéndez en el control tècnic comença aquest programa, com deien, d'avui diumenge, que vos acompanyarà durant aquestes 3 hores amb molt de temes i molt de continguts. Repassam ràpidament quins són els temes d'aquesta primera hora. UGT i Comissions Obreres se sumen a la vaga general del sindicat convocada per al sindicat de llogateres, que serà dia 11 de novembre. Seguiran xerrant de vagues. Els metges han ajornat la vaga indefinida prevista per al finals d'octubre. Llavors es parlaran d'un llibre. Entrevistarem en Jorge Muñoz Perral i ens presentarà el llibre El Código de Dios. I llavors, per acabar aquesta hora, tindrem entorn nosaltres en Julio Bastida, especialista en successos, tribunals i emergències. En 9 i 5 minuts, senyores i senyors, tenim un número de WhatsApp allà on podeu participar, on podeu enviar les vostres propostes, les vostres preocupacions, inquietuds, el que us vulgueu comptar en aquest número de WhatsApp.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: El tornem a repetir una altra vegada, però si encara no us ha donat temps a apuntar, aquest és el número de WhatsApp d'IB3 Ràdio.
0: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
1: Ara, de 9 i 6 minuts des de matí, començam.
0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Els sindicats UGT i Comissions Obreres han anunciat que s'assumen a la convocatòria d'una vaga general de 24 hores impulsada pel sindicat de llogateres. Serà dia 11 de novembre, una mobilització que vol posar damunt la taula dues qüestions que estan estretament relacionades, els salaris i l'accés a l'habitatge. La decisió arriba després de que el Congrés de Diputats ha rebutjat els darrers decrets sobre l'habitatge i en plena precampanya electoral en les eleccions generals convocades per el pròxim 29 de novembre. Els sindicats reclamen increments salarials d'entre el 4 i el 7%, mesures per limitar el preu del lloguer i la creació d'un parc públic d'habitatge protegit. Per què una vaga general? Què esperen aconseguir? I fins a quin punt pot servir per resoldre el problema de l'habitatge? Parlem d'aquestes qüestions i de tots aquests dubtes amb en Pedro Omar, secretari general d'UGT, i amb en Daniel Càmara, secretari de Polítiques Públiques de Comissions Obreres. Bon dia a tots dos. Pedro, bon dia.
2: Bon dia.
1: Daniel, bon dia.
3: Bon dia.
1: Com està, primer de tot, en bon diumenge?
3: Bé.
2: Fa bon temps, fa bona climatologia i què més se pot demanar.
1: Pedro Omar, anem amb tu primer, per començar. Anem a parlar d'aquesta decisió que heu anunciat. UGT i Comissions Obreres vos sumau una vaga general de 24 hores impulsada per al sindicat de llogateres. Per què heu decidit fer aquesta passa i per què precisament ara?

0: La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversió.
1: Diumenge, a les 4 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió amb el partit Mallorca-Les Palmes.
2: Benvinguts a Esports 3 en joc.
1: L'equip vermell vol retrobar-se amb la victòria davant la seva afició. Viu tota l'emoció del partit amb la narració de Toni Fuster i Miquel Verger. Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes. Diumenge de futbol i també d'entreteniment a IV3 Ràdio.

0: La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
1: Els metges han decidit ajornar la vaga indefinida que havia de començar el pròxim 28 d'octubre. La decisió arriba després de la convocatòria anticipada d'eleccions generals el proper dia 29 de novembre, que ha provocat la paralització de la reforma de l'Estatut Marc, la norma que regula les condicions laborals del personal sanitari. Els sindicats metges expliquen que en les Corts dissoltes i a l'espera d'un nou govern, ara mateix no hi ha un interlocutor amb qui negociar, però adverteixen que ajornar la vaga no significa renunciar a les seves reivindicacions. Els metges continuen reclamant un estatut propi, una negociació específica per al col·lectiu, canvis en el sistema de guàrdies obligatòries i millores a les condicions laborals. Què passarà a partir d'ara? Quines garanties demanen en el futur govern? I com afecta aquesta situació als metges i pacients a les Illes Balears? Per això xerram amb en Miguel Lázaro, Confederació Estatal de Sindicats Metges i president del Sindicat Metge de les Illes Balears. Miguel Lázaro, molt bon dia.
2: Què tal, Miguel Ángel?
1: ¿Cómo te encuentras en este domingo?
2: Bien, bien, bien, bien. Mira, estamos aquí en Menorca, que hemos venido con unos amigos. Precioso, estoy ahora contemplando el puerto de Mahón, que es una maravilla. O sea que, bueno, por ahora, un día bueno que imagino que será incluso mejor conforme avancen las horas.
1: Seguro que sí. Miquel, teniu prevista una vaga indefinida a partir del dia 28 d'octubre i ara heu decidit ajornar-la. Per què heu pres aquesta decisió? És exclusivament a conseqüència de la convocatòria electoral?
2: Tú lo acabas de decir, la convocatòria de las elecciones en noviembre ha supuesto un cambio de escenario de 180 grados y lo que nosotros no podíamos es seguir con una huelga que además ha afectado a más de 3,5 millones de pacientes por la incompetencia y responsabilidad de Mónica García y de Pedro Sánchez. Y lo que está claro que al no haber un interlocutor válido para poder negociar, que es por eso se hace una huelga, ¿no? Para poder negociar. Eso ha supuesto, unido a ese, vamos a llamarle, compromiso deontológico que tiene el médico con los pacientes. Al médico le cuesta muchísimo hacer huelga. De hecho, hacía más de 30 años que no hacíamos huelga, ¿no? Entonces, la verdad es que este elemento ha sido un elemento muy importante, porque claro, si se disuelve el Parlamento, todos los proyectos legislativos, de ahí está el Estatuto Marco, caducan y se caen. Con lo cual, yo creo que estas razones son razones suficientes para, desde la responsabilidad y la coherencia y la ética, digamos, aplazar este paro permanente indefinido, pero la lucha continúa y el conflicto continúa.
1: Els sindicats assegurau que el conflicte, com molt bé estàs dient, continua. Per tant, podem dir que la vaga no està desconvocada, sinó simplement aparcada fins que hi hagi un nou govern.
2: Exacto, eso es. La huelga, tú lo has dicho muy bien. La huelga indefinida nosotros ya la hemos convocado, pero dentro de la huelga indefinida habíamos optado el comité de huelga por el formato más confrontativo, que es el paro permanente indefinido, que, vamos a decirlo, era bueno pues empezar con la huelga y seguir de forma indefinida. Y lo que está claro es que nosotros ahora lo que vamos a hacer es, desde luego, el aplazamiento ya lo hemos digamos, difundido, pero la presión continúa. ¿Dónde va a continuar la presión? Sobre los partidos políticos. Vamos a tener reuniones, hemos pedido reuniones a todos los partidos políticos, y aquí la exigencia es que en su programa electoral aparezcan dos cosas. Una, el que apuestan por un estatuto propio del médico, por un ámbito de negociación, de que los médicos negociemos los temas médicos con médicos, es decir, Mónica García había hecho un estatuto sin médicos contra los médicos, y en segundo lugar, recuperar la paga extra que llevamos desde el año 2010, que el ínclito Zapatero, en un momento de crisis, nos recortó el 40%, llevamos 17 años con este recorte, ha afectado a más de 3 millones de funcionarios con un coste de 30,000 millones de euros, que esto es la cifra que se maneja, y entendemos que ahora en este programa electoral tienen que mojarse, tienen que retratarse. Bueno, nosotros lo que haremos será ver si vienen en el programa electoral estas dos exigencias y desde luego difundiremos entre los 180,000 médicos y los 45,000 estudiantes de medicina digamos, la postura que tiene cada partido político con respecto a un estatuto propio que, por cierto, lo tienen toda Europa, excepto Croacia y nosotros.
1: Miguel, aquesta decisió d'ajornament de Sabag està compartida per tot el col·lectiu. Com han rebut els metges de les Illes Balears l'ajornament d'una vaga que feia mesos estava preparada?
2: Bueno, mira, ten en cuenta que este aplazamiento de la huelga, evidentemente, a ver, hemos hecho un relato sobre el tema, o sea, continúa el conflicto, continúan las movilizaciones, nos planteamos una concentración, manifestación en Madrid el día 21, es decir, que nosotros no vamos a quedarnos parados y luego está, lo que te he dicho yo, la presión a los partidos políticos. Claro, si esto unes la coherencia y la responsabilidad que tiene un médico teniendo en cuenta que no hay con quién negociar y además el Parlamento, los proyectos legislativos, como te he dicho antes, caducan, lo está claro que el 98% de los médicos, no digo que no haya algún médico descontento, vuelvo a decirlo, pero bueno, es una proporción que no llega ni al 2%. O sea, la mayor parte del colectivo, igual que nos ha apoyado en la huelga, sigue apoyando la decisión de aplazar este paro permanente indefinido en este contexto político.
1: Miguel, una de les vostres principals reivindicacions és tenir un estatut propi per als metges. Per què considereu que no podeu continuar dins el mateix marc laboral que la resta de professionals sanitaris?
2: Bueno, nosotros tenemos un estatuto marco desde el año 2003 que ha consagrado pues horas, 48 horas semanales, hacer guardias, hacer más guardias de las que tocaban, perdón, afectando la conciliación con la vida laboral y familiar y nuestra salud laboral, haciendo guardias obligatorias que se pagan menos que la hora ordinaria, haciendo guardias que no computan para que luego nos podamos jubilar cuando son obligatorias, con una clasificación en la cual se consagra un sueldo base del médico que cuando es son de 1.280 euros y cuando uno se jubila sigue siendo lo mismo. Es decir, hay una serie de, digamos, de elementos que además no recogen algo muy importante que tú estarás de acuerdo. Tú cuando vas a un centro de salud o vas a un hospital vas a ver a un médico. Bien, ¿qué significa eso? El médico tiene una formación, digamos, la formación más exigente que hay. El médico además tiene una curva de aprendizaje y de formación continuada que acredita todo el proceso, toda su vida profesional. Y luego tiene algo que se llama responsabilidad. O sea, a mayor responsabilidad, evidentemente, tiene que haber un tratamiento diferente. Esta singularidad del médico se basa en estos tres elementos, pero sobre todo en esta responsabilidad clínica y gestora que tenemos nosotros. Es decir, las decisiones clínicas las toma el médico, el que diagnostica es un médico, el que trata es un médico. Hombre, entendemos que eso, y esto es de sentido común, todos los ciudadanos entienden que esas peculiaridades que tiene el médico, que no tiene el resto de los profesionales, aparte de otra cuestión, el médico trabaja 48 horas semanales. O sea, la mayor parte de los trabajadores no tienen 48 horas semanales, trabajan 35 horas semanales. Es decir, es que tenemos condiciones, digamos, reunidos a nuestra profesión, a nuestra singularidad y luego a las condiciones laborales que no tienen el resto. Luego, lo que sí que está claro es que queremos un estatuto propio, como homologable con Europa. Y además, por cierto, en España hay profesiones que tienen estatuto. Está el estatuto del fiscal, hay estatutos ya, digamos, que han sido creados. No rompe para nada un estatuto propio, no rompe para nada la sanidad pública, al revés, no hay nada más injusto que tratar de forma igual a los que somos diferentes, ¿no?
1: Miguel, per acabar, també denunciau un sistema de guàrdies obligatòries i parlau fins i tot d'explotació laboral. Perquè els oients ens puguin entendre, quantes hores pot arribar a treballar un metge en una setmana de guàrdies i quines condicions voleu canviar?
2: Un médico trabaja, las guardias son obligatorias hasta los 55 años, ¿vale? Las guardias que más o menos estarían dentro de lo normal son 4 guardias. ¿Qué pasa ante la falta de médicos que hay ahora? Que hay médicos que hacen 5, 6, 7 y 8 guardias. ¿Pero por qué? Porque no hay médicos. Entonces, lo que está claro es que nosotros queremos acabar con las guardias de 24 horas de forma, digamos, esto no se hace de la noche a la mañana. Es un proceso en el cual poco a poco hay que hacerlo, porque además los médicos jóvenes es lo que quieren. Los médicos jóvenes no quieren seguir el modelo laboral que nosotros teníamos, ¿no? Y luego otra cosa, el médico tiene jornada de 48 horas semanales, porque hace su jornada ordinaria más una guardia a la semana, seguro. Es decir, son condiciones que, evidentemente, bueno, yo siempre digo, el médico tiene vocación, sí, pero la vocación no es vejación ni es explotación. Y lo que está claro es que los médicos jóvenes no aceptan el tipo de modelo de relación laboral que nosotros tenemos del año 80. Es decir, cada vez hay más médicos que son mujeres, eso es una variable muy importante, y ahora asistimos a un desgaste. Hay un estudio sobre el médico quemado, que lo sorprendentemente es que se están quemando médicos jóvenes, es decir, médicos que tienen 40 años. Lo que está claro es que tenemos que cambiar condiciones laborales, que el médico sea reconocido, porque médicos en España salen muchos de las facultades de medicina, pero tenemos un gran problema, nos faltan médicos en la sanidad pública. ¿Por qué nos faltan médicos en la sanidad pública? Muy fácil, condiciones laborales y el no reconocimiento de esta singularidad que el médico tiene.
1: Miguel Lázaro, president del Sindicat Mèdic de les Illes Balears i de la Confederació Estatal de Sindicats Metges. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui de matí.
2: Muy bien, Miguel Ángel.
1: Deixant clar que queda ajornada, però no anul·lada, aquesta convocatòria de vaga.
2: Eso es.
1: Una ferrada ben forta.
2: Gràcies. Gràcies, Miguel Ángel. Hasta luego.
0: La Gran Vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversitat.
3: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
4: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IV3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
5: Amb olivetes, els festius a IV3 Ràdio a les 9 del matí amb Inés Mateu.
4: I recorda, demà és festa.
0: La Gran Vida.
1: És moment de xerrar amb en Julio Bastida, especialista en successos, tribunals i emergències, i a més està d'enhorabona, bé pletòric. Supos que també un poc cansat, perquè han estat setmanes de preparació d'aquest event, d'aquesta celebració del 5è aniversari. Atenció, senyores i senyors, que això ja no passa a les Illes Balears, i de fet he de confessar que jo no Julio Bastida li deia, Julio, mobilitzar gent és molt mal de fer les Illes Balears i jo en tinc un pot d'experiència i OK Diario, OK Baleares ho ha aconseguit. 2.500 persones ompliren l'auditori del Palau de Congressos divendres passat amb una convocatòria sense precedents amb en Carmen Porter, en Níker Jiménez, amb en Eduardo Inda. Julio, un èxit rotund i que passarà a la història perquè els grans mitjans per antonomàcia de les Illes Balears fan actes de promoció, de concentració, i no aconsegueixen aquesta moguda que heu aconseguit vosaltres. En què atribueixes aquest èxit de convocatori? 2.500 persones, que se diu aviat.
6: En primer lloc, moltes gràcies. Han de dir que sí, se van fer dos fets històrics aquest dia. Un d'ells és la major concentració de gent a la mateixa sala organitzada per un medi de comunicació, aquí a les Illes Balears, de tota la història. Se van juntar 2.500 persones. Basta veure les fotos i com està, en aquest cas, la sala la sala gran del Palau de Congressos, que se va haver d'habilitar la més petita per seguir en streaming, perquè no hi havia la gent. I després van anar es conferenciant, van anar saludant aquesta gent, i la veritat és que va ser un dia molt, molt especial. I a què se deu? Pues jo crec que, primer, que els dos conferenciants són persones que ara mateix Horizonte, és el programa estrella de la televisió nacional, i aquí a Balears van dos punts per damunt de la mitja de tot Espanya, o sigui que aquí a Balears Horizonte agrada moltíssim, està marcant 14% de xarxa d'audiència, que això avui en dia és una barbaritat. Ha superat a l'Hormiguero, ha superat a en Broncano, bueno, en Broncano ara la... ho supera qualsevol. O sigui, les televisions nacionals, els programes més històrics, els estan superant ara Horizonte i està tenint molta acceptació. I segona, que nosaltres també és cert que venim un moment molt important, és a dir, hem arribat en aquest event siguent el segon medi més vist de totes les Balears.
1: Que ho remputes duopoli.
6: Després de 30 anys. O sigui, després de 30 anys, que sempre era diari Última Hora, Diari Mallorca, nosaltres vam arribar i ens vam ficar dins els 5 primers. I acte seguit, el mes d'agost, que és el darrer GM que hi havia tal, vam fer 1.400.000...
1: OJD, perdó.
6: Ens vam ficar dins el que és els segons. O sigui, ja, Última Hora, i després ja hi són nosaltres.
1: I això és un de... Bueno, n'Eduardo Inda deu estar pletòric.
6: Està content, està
1: perquè
6: content.
1: Perquè Balears és la seva niña bonita,
6: sí,
1: i deu estar pletòric.
6: Però nosaltres estem més content que ell, encara, perquè això molt l'hem currat aquí a Balears, i jo sempre dic que és com David contra Goliat, perquè nosaltres, en el final, són 6 persones, i el diari Mallorca, Última Hora i tal, són 100. O sigui, estem lluitant amb una inferioritat numèrica impressionant. Però, bueno, jo crec que no era allò l'Alcoyano o l'Alcorcón que li guanyen el Madrid o el Barça, pues, així estem de contents.
1: Julio, anem a la nostra secció de Codi Vermell aquí a IB3 Ràdio, La Gran Vida, i anem a els principals successos i tribunals que ens acosta cada setmana. Però antes anem a saber què ha passat amb aquest accident que ha tingut lloc a la Serra de Tramuntana, allà on ha mort el conductor i ha resultat ferida molt greu el copilot.
6: Correcte, això ha estat un home de, t'ho diré, de 63 anys, pues ha mort quan està fent participant a la prova de rally 550 Challenge Mallorca i sobretot ha estat a l'alçada de Mortits, a la MA10, direcció Lluc Pollença, en aquest tram. Estem fent unes proves, anava, evidentment, a una gran velocitat i el cotxe li va follir, i el que a una carretera normal o a un circuit fuig i pegues contra una paret i te pots salvar, aquí no. Aquí va caure per un penya-segat i, clar, imagina't, i el copilot, que és una lota de 39 anys, està en estat crític, té lesions medulars importants, està a l'hospital. De moment no ha mort, veurem en les pròximes hores
1: com
6: evoluciona aquesta dona, però té lesions medulars molt importants, està crítica, eh? O sigui, en qualsevol moment mos poden donar aquesta notícia que no sigui bona. Eh? I l'home, pues, aquest home, pues, de 63 anys, ha mort, i això és un accident.
1: I hem aclarit que no estàvem fent res il·legal.
6: No, eren carreres oficials.
1: Carreres oficials.
6: Sí, és a dir, moltes vegades ja la Serra Tramuntana se fan carreres, curses aquestes il·legals, aquí no, era una prova oficial, la Challenge Mallorca, estem fent les proves que se fan...
1: Els entrenos,
6: per dir-ho de certa manera, i en un moment donat, amb un circuit tancat, o sigui, està tot controlat, amb ambulància i de tot, però la mala sort va ser que va sortir, se'n va anar a penya-segar per avall i van ser els bombers que van haver de rescatar el cos que està a molt de metres, han vist les imatges, les tenim a qualsevol medi de comunicació, són les imatges, i les veus que està fatal, la caiguda va ser molt grossa i no va aconseguir salvar.
1: Més coses. Un jurado declara culpable al hombre que en Palma asesinó de 66 puñaladas a una mujer en presencia de su bebé.
6: Va ser en Escoll d'en Rabassa, tots en recordareu, molt a prop de Cana Paulina, de lo que és Gesa, que està per allà, en Gesa, pues allà en aquella recta, que és un Mercadona, pues allà mateix aquest home va agafar la seva exparella sentimental, li va donar 66 punyalades davant un dels seus fills petits i després va intentar follir, ho van detenir i ara un jurat popular l'ha declarat culpable, ara si ja jutge és que li posarà la pena. Han de dir que se li demanava evidentment un delicte d'assassinat i l'home li poden demanar tot el que vulguin, però l'home segur que siguin 25 anys de compliment obligatori.
1: Quantes que s'apliques a presó permanent revisable?
6: Quan no tens cap possibilitat de defensar-te, que a més és molt vulnerable, és a dir, per exemple, si un home o una dona mata el seu nadó de 4 mesos, el nadó no té cap possibilitat de salvar-se, no té cap possibilitat de sobreviure, doncs aquí seria una presó permanent revisable.
1: Vale, no ho deia perquè...
6: O, per exemple, lo de Manacor, que va ser a Porto Cristo, que van tirar a un nadó,
1: a un fet
6: de la basura, tal, no té cap possibilitat de salvar-se, presó permanent revisable.
1: Que normalment la presó permanent revisable se revisa en 20 i pico d'any, no?
6: Sí, lo que passa és que, com que no s'ha produït mai aquest fet, és a dir, se va aplicar la llei presó permanent revisable, però no ha arribat mai.
1: Encara...
6: En aquest moment, fins a 25 anys, no sabrem què passarà. Lo més segur, o el que diuen, és que una presó permanent revisable ve a ser, per dir-ho de certa manera, i com col·loquialment, una cadena perpètua. És a dir, que te passaràs tota la vida a presó, el que passa és que aquí a Espanya això de tota la vida cadena perpètua és molt fort i l'han camuflat un poc, diguem que és una presó permanent revisable, i que d'aquí 25 anys ho revisaran. Però
1: el més segur és que continuï la presó... És que...
6: Correcte.
1: Més coses, la
6: això
1: policia...
6: És adjectiu.
1: Atenció en aquesta notícia, perquè jo no sabia que un patinet pogués volar. Quasi. Un policia local de Palma intercepta un patinet elèctric trucat capaç d'arribar a la velocitat de 103 km per hora. Jo, sí, en sèrio...
6: Hem de reconèixer les coses que gairebé el 95% dels patinets
1: estan
6: trucats. Estan trucats. O sigui, no, també no hem de fer ara... Hem de fer creure que la Vella Maria no en Joan. O sigui, aquí ho tenim molt clar. El 95% dels patinets estan trucats. Un patinet pot anar a 25 com a màxim i no ha cap patinet que vagi a 25 com a màxim.
1: No el conec encara.
6: No, va molt ràpid. Què passa? Que si tu vas a una velocitat més o manco normal, no te diran res. Però ja, ara la policia local té unes furgonetes que tenen unes màquines preparades que ho posen allà damunt i controlen la velocitat que dona separat. I saps si està trucat o no està trucat. La sorpresa és que aquest patinet no és un patinet normal i corrent. Si se veu la foto que va facilitar la policia local, és com molt de motocross, així un patinet molt grossot i té molt de motor, i tot d'una vegada vam veure que aquest patinet corria molt. Què passa? Que vam veure que anava més ràpid que els cotxes, ho van aturar, i quan van fer la prova, 103 km per hora. També hem de dir que moltes vegades els ha botat el radar a la policia i eres patinat. No té matrícula, però ho han trobat i al final ho han interceptat. És a dir, que és molt important, perquè te recordo una cosa, si te dona un cop un patinat i no té assegurança, és cert que tu el que pot passar és que tu aniràs a l'hospital i la seguretat social te curarà. Però tu no cobraràs. O sigui, no hi ha assegurança, no cobres.
1: Però no hi ha una llei nova de patinets...
6: Ara sí, ara és obligatori tenir assegurança. I si no tens assegurança, te llevaran, se duen el patinet. Però encara estem en aquest limbo, que això és una llei que s'ha aplicat ara des de fa uns mesos, i què és el que passa? Que hi ha molta gent que encara no té assegurança. I hi ha aquest limbo que, si tens sort i té assegurança, cobraràs, però si no tens assegurança, ja t'has d'anar per la via civil, anar per aquella persona, i la gran majoria, perquè això és així, de gent que té cops tals, o són insolvents, o són nins, o són menors, i és molt complicat després cobrar. Que sí que pots anar a son pare i sa mare, que sí que pots anar a reclamar civilment, però te tiraràs 3-4 anys per cobrar.
1: He deixat els darrers minuts per xerrar del cant del Pablo, perquè és
6: millor.
1: Flipant.
6: És
1: flipant. El palacete del Pablo en Palma escondia una piscina con cascada, un bar privado y un túnel de casi 75 metros para escapar.
6: Correcte.
1: Mem.
6: No per pas.
1: Posa'm en borda.
6: Qui és el Pablo?
1: Qui és el Pablo?
6: Pablo Campos Maya.
1: Que, per cert, l'han mullat, l'han deixat lliure.
6: Ara t'explico. Pablo Campos Maya és un dels millors narcotraficants que hi ha a les Illes Balears, històric, de tota sa vida. Fins fa 2 dies ha estat a presó.
1: Més que la Paca.
6: És que eren a més, són de sa mateixa edat, i la Paca se repartia, era el que era, controlava son banya i ell controlava la Soledat. I sempre han tingut una bona relació. És a dir, tu que teva i jo que teva. A que meva.
1: I tots els amics.
6: Sí, jo no me fico en son banya, tu no te fiques en
1: la Soledat.
6: I tots dos són clan gitanos. És a dir, se respetaven moltíssim. I sempre s'han respetat. I se duen bé, eh? Què passa? Que el Pablo ha controlat la soledat, carreteix, tot allò, de tota la barriada és seva, pràcticament. Tot el que és carreteix, fornaris, tot això és seu. Què és el que passa amb el...
1: Seu en propietat.
6: En propietat, amb testaferros i tal,
1: és seu. Bueno, sí.
6: Què és el que ha passat? Que el Pablo, de tota la vida, ha controlat la droga d'allà. Ha estat a presó moltes vegades per tràfic de drogues, és fill també, etc etc. I ara havia sortit, està en llibertat en càrrecs, en llibertat provisional, perquè està en llibertat perquè ja havia complit sa condena. Pensa que té 70 i pico d'anys, el Pablo. Què és el que passa? Que en aquesta operació no és una operació de droga, no l'ha duit el tema d'Udico, que són els de drogues. L'ha duit Vigilància Aduanera, que és agenda, i l'ha duit la Policia Nacional, Grup de Delinqüència Econòmica. I no anaven a cercar droga. Varen fer una gran operació i no anaven per la droga. Per això estan en llibertat. Perquè el que anaven era la línia de flotació, les vivendes, els dobbers, les cases. I ara sí que hi ha una operació molt important per llevar-li tot el que són totes les cases que són il·legalment, que no pot demostrar que siguin seves. I per això ara comença, està cercant el Pablo, els millors advocats, per cert, va telefonar a en Jaime Campaner, li ha dit que no. Li ha dit que no és una... Jo he xerrat amb Jaume, m'ha dit que de cap de les maneres, que ell no vol saber res d'aquests temes, però està cercant advocats molt bons perquè veu clarament, quan té la vigilància duanera i hisenda, que la cosa se li pot complicar.
1: I han trobat dins aquestes cases lutxes.
6: Correcte, i han trobat dins tot el que és la soledat, que és una zona, aquesta part de la soledat, que és una zona molt deficient, per dir-ho de certa manera,
1: tot degradada.
6: Sí, tot tipus de lutxes i un túnel subterrani a l'estipo Chapo Guzmán de 75 metres, però ben fet, eh? Ni el túnel de soia, eh? O sigui, però ben fet, il·luminat, molt correcte per por a follir de les cases. I han trobat també que la seva casa era un autèntic búnquer. Eren quatre plantes, per dir-ho de certa manera, amb tot tipus de lutxes, amb bar... bé, és que
1: piscina.
6: Tenia absolutament de tot una piscina en cascada.
1: Julio Bastida, moltíssimes gràcies.
6: Molt bé, i la setmana que ve.
1: Fé bo, Maria, vinga.
6: Vas dir que els són curts, eh?
1: Jo encara vaig dir que els són curts i m'he arrepentit avui de matí a primera hora, eh? Però la setmana que ve ho parlarem.
6: Adéu, vaig bé.
1: Bon anem als serveis informatius d'IB3 Ràdio i a les 10:04 continua La Gran Vida aquí, en tot voltros. Vinga, fins ara.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. La policia local de Palma investiga un home de 55 anys per provocar un xoc frontal al camí de Can Palau mentre conduïa begut. L'home va donar positiu en l'alcoholèmia amb una taxa de 0,75 mg per litre d'aire expirat, tres vegades superior al límit administratiu permès. Segons la policia, circulava pel carrer contrari perquè es pensava que era una via de sentit únic. El cotxe va topar frontalment amb el vehicle d'una dona que viatjava amb els seus dos fills menors. Totes van ser traslladats a un hospital per a una valoració mèdica. I a les Pitiüses, el nombre de papallones s'ha reduït en un 60% en els darrers anys. Per contribuir a protegir aquests polinitzadors, voluntaris del festival Que Celeste han creat un oasi amb plantes aromàtiques a Formentera. L'espai s'ha habilitat al recinte cultural de Sant Ferran i vol afavorir la presència d'aquest insecte. Un dels voluntaris que ha participat en la iniciativa és Nacho Estefani Urtiaga.
2: Aquest jardí de papallones està fet amb plantes aromàtiques i del que es tracta és que atraiga polinitzadors aquí a aquesta part de l'espai cultural de Sant Ferran i bueno, és per promoure la biodiversitat.
1: Des d'Ibiza Preservation indiquen que amb accions simples com deixar créixer les herbes del camp o plantar flors, tots podem ajudar a revertir la reducció dels polinitzadors. En àmbit estatal, EH, Bildu i Esquerra Republicana han acordat reeditar la coalició que es varen presentar al Senat el 2023 amb l'objectiu de defensar els drets nacionals i socials i fer front al bloc conservador. En canvi, la CUP planteja no concórrer a les eleccions el 29 de novembre, una decisió que sotmetrà a votació de la militància fins demà. Mentrestant, continua la incògnita sobre qui encapçalarà la candidatura d'Esquerra Republicana al Congrés. Avui a Eurobaixa acaba el termini per presentar candidatures, mentre Gabriel Rufián manté el silenci sobre una possible integració al Front Ampli. Per la seva banda, Sumar anunciarà el seu candidat el 17 d'octubre i encara negocia com incorporar Podem. De moment, la seva líder, Irene Montero, ha intervingut en un acte de precampanya a Madrid amb el lema així de bàsic: pau, casa i feina.
3: Y de eso van estas elecciones, compañeras, de que la política se tiene que poner del lado de las personas, no de los negocios. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Qué va a hacer Vox con los escaños que obtengan en estas elecciones? Van a proteger a los de arriba y os van a pedir a todas y a todos que estéis muy enfadados con el de al lado y con el de abajo.
1: En clau internacional, l'atac de les milícies hutís contra l'aeroport internacional de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, ha deixat almenys 12 morts i 309 ferits. Es tracta de l'atac més mortífer al país des de que l'Aràbia Saudita i els seus aliats van iniciar el cap de setmana passat una gran ofensiva militar contra els rebels al Iemen. Entre les víctimes mortals hi ha 4 ciutadans saudites i 8 persones d'altres nacionalitats. L'atac ha obligat a aturar temporalment l'activitat aeroportuària i evacuar part de les instal·lacions. Alguns dels ferits es troben en estat crític. I en cultura, el documental Mal de Madre d'Irene Baquer ha guanyat el premi al millor curtmetratge documental del Menorca Doc Fest, que enguany ha celebrat la 8a edició. El festival també ha distingit l'últim Baquer de Hollywood del mallorquí Jordi Nadal Perelló com a millor curtmetratge documental de les Balears. L'obra recupera la història de Joan Ribot, un mallorquí que va emigrar als Estats Units als anys 60 i va acabar vinculat a Hollywood. Els guardons es van lliurar ahir vespre a Es Mercadal després d'una edició en 16 curtmetratges documentals a concurs. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Vingui d'hora, anem en aquesta passejada per Mallorca, pegam un bot des de Buja fins a Calonge, fins en aquest punt de les nostres illes, on estan gaudint del seu darrer dia de les festes de Sant Miquel. I és que ja duen, com dèiem, molt de dies, des de final de setembre, des d'aquest dia de Sant Miquel, celebrant multitud d'activitats, de festes, sopars, concursos de coques i pastissos, sopar a la fresca... Bueno, un poquet de tot, perquè Escalonge jove han anat a una diada a Mondragó en sos carros i carretons. Bueno, un poquet de tot en aquestes festes. També han tingut en Zorris Camoia, en Agustina Casta, en Amarga Pocoví. Bueno, un poquet de tot, però encara queda el dia d'avui. Per això volem saludar en el regidor Ibal Lapadani, en aquest cas de Calonge, en Sebastià. Bon dia, com anam?
1: Bon dia, com anem?
0: Molt bé, Sebastià. Escolta, heu fet Sant Miquel i un poc més, eh?
1: Sí, com cada any. Cada any, festa de Sant Miquel, fem festa grossa.
0: Festa grossa.
1: Tenim un poble petit, però bona festa.
0: Això passa, eh? Perquè vosaltres, Calonge és un poble de Santanyí, no? D'estat municipal.
1: Sí, nosaltres som un nucli que pertanyem al municipi de Santanyí.
0: Bueno, jo aquí tenc amics, per exemple, Biniamà, que és un llogaret de Sauva, també és un poble molt petit, però, escolta, fa molta festa. Així que, vosaltres, compte-mos, aquestes festes de Sant Miquel, que suposen per vosaltres, per la gent de Calonge?
1: Bueno, jo, és el que dic sempre, les festes no són només actes que hem d'anar, perquè sí, nosaltres, enfocant les festes, com un moment d'unió del poble, per reviure les tradicions, per un mos en sols veïnats. És un moment, jo crec que bastant especial, no només és un moment d'estar allà i anar a actes. Que és una cosa molt més especial i més transcendental, també per les noves generacions i per tothom.
0: Bueno, fer comunitat, no? Fer aquest poble, fer aquest sentiment de pertenença a algun lloc i aprofitar per gaudir-ho, clar que sí. Bueno, avui, diumenge 11 d'octubre, teniu el Legend Cars a la plaça de Sant Miquel, precisament, i en els voltants, des d'ara fa res, uns minuts, que acaba de començar aquesta quarta exposició de Legend Cars, que se podrà visitar fins a les 4 del capvespre. Per tant, tothom que mos estigui escoltant, si no teniu pla per avui, bon diumenge, teniu una bona passejada per Mallorca, en aquest cas, a Calonge. Conta-mos, Sebastià, què és això de Legend Cars?
1: Mireu, pues això és, bé, com tu ho has dit, avui és el darrer dia de tractes de la festa patronal, de la festa de Sant Miquel, i com cada any ja fa un any, des de 3 anys, que fem aquesta quedada de cotxes, és una quedada de cotxes antics, i convidem a tothom que vulgui passar per aquí, que tenim aquí un DJ, també tenim castells inflables per més petits, i convidem a tothom que vengui a aquesta exposició, que un any tenim sobre un 60 i pico de cotxos per mostrar.
0: Mare meva, 60 i pico de cotxos amb exposició en aquesta quarta exposició, quan dèiem de Legend Cars, aquests cotxos de llegenda, de cotxos històrics, entenc, que participen en aquesta exposició a Calonge i precisament en aquesta plaça de Sant Miquel. Aquest és el darrer acte i ja esperam a Nadal, no? Ja no hi haurà més festes fins a Nadal, o hi ha qualque cosa?
1: Bueno, nosaltres a Calonge també, com bé hem dit, és un poble que fem molta festa.
0: Sí.
1: I també a finals de novembre tenim una festa pagesa que fa moltíssims anys que es va deixar de fer,
0: sí?
1: Però fa 2 anys que ja venim retomant aquesta festa i fem un pot de diada pagesa. Fem una exposició d'arades antigues i exposició de cavalls, un poc de...
0: Molt bé, molt bé. La qüestió és tenir trull, eh? No hi ha res que dir.
1: Exacte.
0: Molt bé. Idò, Sebastià, que vagi molt bé aquesta exposició. Te deixam que segurament estaràs entretingut avui tot el dia i animar a tothom que mos escolta que pegui un bot fins a Calonge, que encara hi són a temps.
1: Efectivament.
0: Vinga.
1: Moltíssimes gràcies per aquesta convidada i convido a tothom que mos senti que vengui en aquest poble i descobrir-ho.
0: Clar que sí, gràcies, que vagi bé.
1: A vosaltres.
0: Idò, nosaltres ho deixem aquí per avui, en aquesta passejada per Mallorca. La setmana que ve, encara no ho sé, no sé on anirem, però vaja, no passeu pena, que diumenge que ve tornarem amb aquesta passejada per Mallorca. Miquel Àngel, no ho sé jo, si avui cap vespre encara ets atents a anar fins a Calonge i veure aquesta exposició, perquè els castells inflables no t'hi veig, no t'hi veig.
2: No,
0: vinga,
2: no,
0: que vagi bé.
2: Moltes gràcies, Raül.
3: I ningú el pot negar, com el cel per mi és tenir-te al meu costat.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
5: IV3 Ràdio és història.
6: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears. La gran vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
2: Així és, això és del rebost al plat. Cada diumenge un restaurant convidat comparteix una recepta especial perquè el puguis preparar a casa. Una cita setmanal de gastronomia amb productes creatius i plens de gust. Avui entram a la cuina de La Vall Arcada, un restaurant italià emblemàtic de la platja de Palma, pioner a Mallorca en l'ús d'un autèntic forn de llenya duit des de Nàpols en els anys 70. Amb en Xisco Plàñez, xef del restaurant, prepararem avui uns escalopins en salsa de sobrassada i mel, una recepta que combina la cuina italiana amb els sabors de la nostra terra. Xisco Plàñez, muy buenos días, chef del restaurante La de La Vall Arcada. Muy buenos días.
7: Muy buenos días.
2: ¿Cómo te encuentras?
7: Muy bien, muy bien.
2: ¿Cómo estáis por el restaurante? ¿Todavía se ha notado ya el bajón de turistas o todavía estáis trabajando mucho?
7: Bueno, se está manteniendo la cosa. Parece muy bien, la verdad.
2: Bueno, eso es bueno entonces, eso es bueno. Vamos a preparar este plato de escalopines en salsa de sobrasada y miel. ¿Por dónde empezamos y cómo empezamos? Vamos a hacer un recuento de ingredientes primero.
7: Bueno, tenemos que tener un poquito de solomillo de cerdo,
2: okay,
7: ¿vale?
2: Okay.
7: Que los vamos a hacer, bueno, si quieres te los voy explicando.
2: Sí.
7: Primero ponemos los escalopines un poquito en la parrilla, bien caliente, ¿vale? Y se oye ese chispoterreo que ya nos abre ese apetito.
2: Ok.
7: Le damos un tiempo justo para que se dore un poco por fuera, ¿vale? Y queden jugosos por dentro. El truco es sencillo, la verdad. Es no darles demasiadas vueltas.
2: No marearlos mucho.
7: Efectivamente. ¿Vale?
2: Ok.
7: Y después, una vez que los tenemos en la parrilla, después vamos a proceder a la salsa, que es el toque mallorquín.
2: Ok, la sobrasada.
7: Sí. Vale, y en el restaurante calentamos suavemente la sobrasada para que se funda y se desprenda todo su aroma.
2: Ok.
7: Vale. Añadimos la miel un poco a poco y después incorporamos un poco de nata. Y removemos a fuego suave hasta conseguir una salsa cremosa y sedosa, que envuelva bien la carne después.
2: Ok. ¿Cuál sería el secreto de este plato?
7: Hacerlo poquito a poco y con amor.
2: Importante.
7: Importante, siempre. Todos nuestros platos se hacen con amor.
2: Repasemos los platos, los pasos. Cogemos los escalopines, los ponemos encima de la parrilla a fuego suave sin marearlos mucho.
7: No, dos vueltas, lo justo y necesario.
2: Exacto, pero que no queden crudos tampoco.
7: Efectivamente.
2: Luego vamos a la salsa y repetimos cómo preparamos esa salsa.
7: Repetimos la salsa, pues nada, la salsa es, ponemos la sobrasada, que suelte su jugo, una vez que se haya disuelto bien la sobrasada, añadimos un chorrito de miel, hacemos que el la miel se suelta también con la sobrasada y después añadimos un poquito de nata y buscamos esa cremosidad que le damos al plato.
2: ¿Ponemos la salsa sobre los escalopines o aparte?
7: No, yo lo pongo sobre los escalopines, que se envuelva bien la salsa con los escalopines.
2: ¿Y qué guarnición le pondríamos a este plato?
7: Pues la verdad es que nosotros tenemos una patata asada que le ponemos con una salsa tártara casera.
2: Pues podrías darnos la receta de la salsa tártara.
7: Ah, mira. Pues bueno, nosotros lo que le echamos es una buena mayonesa casera que hacemos nosotros.
2: Ok.
7: Le echamos cebolla morada, pepino, perejil y le damos un toquito de mostaza. Le damos nuestro toque.
2: Muy bien.
7: Vale. Y esa sería nuestra guarnición.
2: Perfecto. Yo necesito ahora que te voy a pillar un poquito. Te voy a hacer un atraco. Es que nos recomiendes un postre casero que hagáis en la Vallarcada para completar este plato.
7: Bueno, el postre para mí el tiramisú casero, buenísimo. Yo llevo 20 años en la empresa,
2: okay.
7: Llevo 18 años en la Arcada, y siempre lo hemos hecho de la misma manera, o sea, seguimos la misma línea, casero, auténtico, italiano.
2: Ok. ¿Ese tiramisú cómo lo haríamos?
7: Bueno, este tiramisú es de huevo. Separamos las yemas de las claras, montamos las claras, okay. Mezclamos la yema del huevo, la ponemos su azúcar, la ponemos a que llegue a su porcentaje fuerte de cremosidad con el azúcar y la yema, bien trabajado,
2: okay.
7: Y después ligeramente con las claras montadas hacemos movimientos envolventes juntándolo todo pero antes con el mascarpone, ¿eh?
2: Ok.
7: Y después lo vamos a procediendo a montar. Y con nuestro café, todo perfecto. Yo os invito a que vengáis a probarlo, Ala.
2: Yo te cojo la invitación y creo que me acercaré a veros y a catarlo porque me he quedado con el regusto en la boca de ganas de probarlo.
7: Me parece perfecto.
2: Pues chef, Xisco Plañez, muchísimas gracias desde la Vallarcada. Un abrazo muy fuerte.
7: Un abrazo muy fuerte.
2: Les deu i 57 minuts, uns minuts musicals, serveis informatius i llavors és l'entre tu i jo, amb en Juan Mimas.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. El PSC, PSOE i Més per Mallorca continuen negociant l'acord per presentar candidatures conjuntes al Senat a les quatre illes. L'objectiu és coordinar les forces d'esquerres per intentar aconseguir 5 dels 6 senadors que s'elegeixen a les Balears. Fons de Més confirmen que el pacte no està tancat de forma definitiva i que, en tot cas, hauria de passar per l'aprovació de l'executiva i la ratificació de l'Assemblea. El termini per comunicar possibles coalicions acaba dia 16 d'octubre. A les eleccions de 2023, una candidatura conjunta de l'esquerra a Eivissa ja va aconseguir un escó al Senat. Ara, les negociacions plantegen estendre aquesta fórmula a les quatre illes, inclòs a Formentera, que per primera vegada tindrà un senador propi. I la Policia Nacional ha detingut un home i una dona a Sombanya, a Palma, com a presumptes autors d'un delicte de tràfic de drogues. Els agents els varen sorprendre en dues cassetes utilitzades com a punts de venda d'estupefaents i que varen veure la policia. Quan varen veure la policia, tots dos varen intentar fugir. A l'home li varen intervenir importants quantitats de cocaïna i prop de 2.700 euros amagats dins els pantalons. La dona es va de fer d'una ronyonera abans de ser interceptada dins i duia més de 750 euros, 29 embolcalls de marihuana, més de 182 grams de haixís i diverses dosis de MDMA, a més de pastilles per a la disfunció erèctil. A més, la dona tenia una ordre d'atenció judicial pendent d'un jutjat de Palma. El Pont d'Octubre és una cita destacada per als aficionats al cicloturisme, que cada setmana coincideixen una nova edició de la Volta Cicloturista a Eivissa i la Volta a Menorca en bicicleta de muntanya. A Palma, a més, el recinte de Motorwall, el Coi d'en Rabassa, acull la primera festa dedicada a aquesta activitat. El cicloturisme és també una de les principals vies per allargar la temporada turística a Mallorca. L'illa disposa de més de 200 unitats d'allotjament adaptades a aquests visitants i és una de les principals destinacions europees d'aquest segment. És Matías Ximelis, responsable del festival Octobike Fest.
2: A Mallorca arribàs a desestacionalització gràcies a aquest tipus de turisme actiu. És un turisme sostenible, també, de qualitat, major estada per mig, major despesa per mig. Els hotelers de Mallorca varen veure això i la temporada baixa d'abans s'ha convertit en un vertader motoeconòmic.
1: Més temes. El Consell de Mallorca obre demà dilluns la veda general de caça, que s'allargarà fins al 10 de febrer, segons l'espècie i la modalitat. Durant aquest període es podran caçar espècies com els tords, les perdius, les becades i algunes aus aquàtiques. En caràcter general, els dies hàbils de caça amb escopeta, els vedats seran els dimarts, dijous, dissabtes, diumenges i festius d'àmbit estatal o autonòmic. Hi ha, però, excepcions segons la modalitat. La caça del coni i de la llebre en cans llebrers o falconeria acaba el 6 de desembre, mentre que la caça de la perdiu en reclam i la modalitat tradicional de tords enfilats a coll tenen terminis específics que poden arribar fins al 10 de febrer. En l'àmbit de la cultura, Aima Quartet ha guanyat el primer premi del certamen Art Jove de Música per a joves intèrprets en la modalitat de grups de cambra. El quartet de saxòfon s'ha imposat a la final celebrada aquest dissabte al Teatre Principal de Maó. El guardó ha estat dotat amb 3.000 euros i 3.000 euros més per finançar dues actuacions. El segon premi de 2.000 euros ha estat per el duet Montcades-Riera, mentre que el tercer de 1.000 euros ha recaigut en el duet Vives Lali. El certamen l'organitza l'Institut Balear de la Joventut i s'adreça a artistes entre 16 i 35 anys nascuts o residents a les Illes Balears. Amb això és tot. L'actualitat informativa tornarà a les cans del partit entre l'Atlètic Balears i el Mallorca B.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
1: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. I TV3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
2: I TV3 Ràdio és Dial.
3: A TV3 Ràdio, la gran vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.

0: Tercera hora de programa d'aquest diumenge i la veritat que és que tenim ara moltes ganes de fer aquesta entrevista que ja sabeu que feim cada diumenge a partir de les 11. Avui és un dia especial perquè tindrem molta gent aquí a l'estudi, en el carrer Manuel Azaña, on ens trobam en els estudis de la Ràdio Pública de les Illes Balears i ja sabeu que tenim moltes ganes de conèixer no una persona, ni dues, ni tres. Avui tenim en nosaltres un, dos, tres, quatre, cinc, que m'estic comptant jo. No sé si havien de ser set, vuit, en el final som cinc persones. I tenim avui un entre tu i jo especial. Són persones que no se coneixen entre elles, són persones que podríem pensar que no tenen res en comú, però més que res perquè tenen professions diferents. Són persones que venen de llocs diferents, cadascuna de seu papa i de la seva mamà, tenen la seva pròpia història, però hi ha una cosa que les ha ajuntades, no? Que et sabeu. Vàrem fer un curs, jo he tingut la sort de fer un curs amb ells i amb elles, d'uso professional de la voz. I és un curs que vaig fer perquè em feia ganes i gràcies a aquest curs he pogut conèixer històries diferents i persones que una és escriptora, una altra que canta, una altra que va venir de Colòmbia, una altra que se dedica a ajudar a emergències a les persones. I també tenim una persona que ve de Londres. La persona de Londres m'ha dit, no vull xerrar. Bueno, no passa res, si no vol xerrar, no xerrarà, però de moment la tenim aquí amb nosaltres. La veritat és que avui a l'Entre tu i jo de la gran vida ens acompanyen na Vicky, en Pedro, na Sílvia, na Rebeca i na Lucía. Això serà fins a les 12 del migdia.
1: Entre tu i jo.

0: Avui començarem en Nediki. Ella fa feina en el SOIP, en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears, però també té una altra faceta que no coneixem, i és d'escriptora. Dues qüestions molt diferents, però també és una manera d'utilitzar sa veu, no? Hi ha una veu interior, també,
1: exacte,
0: Vicky, que mos fa... que mos fa treure les paraules i escriure llibres com aquest. Què és això que tinc a la mà? Explica-ho tu.
1: En mis cicatrices soy brotan flores, efectivamente. Xerraré en castellà, ja que el llibre està escrit en castellà.
0: Sense cap problema.
1: Perfecte. Bueno, pues es un libro que surge detrás de mucho trabajo mío, trabajo emocional, trabajo psicológico, y es un libro que busca acompañar a todo aquel que lo lea, que busca ayudarle a sanar todas estas heridas que venimos arrastrando, y sobre todo a que esa persona sepa que no está sola en el proceso.

0: TV3 Ràdio, tot és a punt per viure una nova jornada esportiva. Comença Esports 3, en joc. Endavant, Miqui Tous.
1: Són les 12, bon dia, benvinguts a Esports 3 en joc. Començam diumenge de futbol en directe amb partits de la segona federació. Juguen els representants balears. Ja tenim un partit en marxa. El Penya Esportiva Oriola ara acaba de començar. Un derbi, l'esperat Atlètic Balears, Mallorca B, també a Sa Pobla. A les 12 comença el Poblense Castellonense, en Raúl Medrano, el Municipal de Santa Eulàlia, en Gavi Fortesa i Rafael Sastre, a l'Estadi Balear, Antoni Tenerife, el Municipal de Sa Pobla i en Vival López, el control tècnic. Començam una nova edició d'Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. Benvinguts a la sisena jornada de la segona federació. Juguen els representants balears. Tots arrenquen aquesta jornada a la zona baixa de la classificació. Toca reaccionar, toca tirar per amunt. A veure si poden comptar victòries en aquesta edició de diumenge d'Esport 3 a IB3 Ràdio. Començant ja les primeres connexions perquè, com vos deia, ja tenim un partit en marxa des de les 11. Al Municipal de Santa Eulàlia juguen la Penya Esportiva i l'Oriola. Allà hi tenim el nostre company Raúl Medrano. Raúl, bon dia.
2: Molt bon dia, Miqui, molt bon dia. Avui és d'IB3 Ràdio. De moment, una bones notícies perquè està guanyant la Penya Esportiva. Acaba d'avançar-se res fa 3 o 4 minuts amb una jugada molt afortunada, gairebé sense ocasions ni per a la Penya ni per a l'Oriola. A la primera mitja hora de partit, però a la primera que arribava la Penya, si es pot dir, arribada, una centrada des de la dreta, la pentina a l'Evera, una rematada molt forçada, al porter que se li escapa la pilota de manera inexplicable, una aturada que semblava molt fàcil, i jo no sé si és ell mateix que es fica la pilota a la seva pròpia porteria o arriba a ficar la punta de la bota. Montori, li donarem 33% a Montori, 33% al porter en pròpia porta i 33% a Alevera, que és que havia fet la rematada pentinant cap al darrere. En tot cas, un gol molt estrany, ja ho veureu. A la tele s'ha avançat la Penya, però atenció, per cara, acaba de veure la targeta vermella en futbolista de la Penya, que es queda amb 10. Vermella directa, mare meva, quina cosa més estranya. He de dir que no he vist gaire bé l'acció per la qual ha vist la vermella. Crec que és Yuzun, és que està, m'agafa l'altra punta del camp, el futbolista que abandona el terreny de joc en aquella cantonada. Mare meva, en 3 minuts la Penya ha marcat un gol estranyíssim i s'ha quedat amb 10 per l'expulsió. Diria que és Yuzun, el jugador que està caminant, ficant-se, a més està ficant la camiseta a la cara, lamentant-se. Ara creua per darrere la porteria. Ara confirmaré qui és el futbolista que ha estat expulsat de la Penya. En tot cas, Miqui, perdona per aquesta. Ha passat tot en els últims 3 minuts.
1: Mare meva, quin començament de programa. Mare de Déu, frenètic.
2: Ha estat mitja hora que m'estava quedant adormit, però ara ha passat de tot en aquests 3 minuts. Bé, en tot cas, repassem, resumim, minut 34 ja de partit, que recordem que ha començat a les 11:30. Està guanyant la Penya per 1-0, però haurà de jugar amb un home menys tot el que queda de partit.
1: I de la Penya, que ella guanya aquest partit contra l'Oriola. Això sí que contratemps que haurà de jugar en 10 el que resta de partit. A veure si aguanta el conjunt de Santa Eulàlia. Com vos deia, ja tenim en joc aquest partit. 1-0, bones notícies des de Santa Eulàlia. I també ja han arrencat els partits que començaven a les 12 del migdia. Començam per l'Estadi Balear, perquè allà tenim derbi. S'enfronta l'Atlètic Balears contra el Mallorca B. I a l'Estadi Balears, el nostre company Gavi Fortes, com ha començat el partit? Bon dia.
3: Bon dia, Miqui, bon dia, oients d'Esports 3 en joc. Duim 4 minuts de joc en el derbi entre l'Atlètic i el Mallorca B a l'Estadi Balear, sense ocasions de gols. I, evidentment, amb empat a 0 en el marcador, un duel en el que hi ha molta d'afició cridanera, la lògica i habitual de l'Atlètic Balears, i uns 50-60 aficionats del Mallorca que també han acompanyat en el filial vermell fins al partit d'avui. Alerta per aquesta jugada per banda esquerra. Està jugant amb atac l'Atlètic, cerca línia de fons, fa la centrada, la rematada, cap, no. ha rebutjat la defensa molt ràpidament per part de l'equip d'Òscar Troya. Juli Ribas a la porteria, Hugo Anglada, Iván López i Álvaro Martín, línia de tres en defensa. Per les bandes, Miguelito Hinofra, Miquel Soler i Pablo Hernández. Alerta la jugada d'Hurtado, dintre de l'àrea el Mallorca, el xut, atura el porter. Miquel Soler i Pablo Hernández al mig del camp, Jofre enganxant i Adrià Català i Raúl Caballero a la punta d'atac. Només un canvi de l'equip que va guanyar fa una setmana el Poblense en aquest mateix recinte. Ha quedat fora Izan Llinares i ha entrat Miguelito. També per Lluís Martí fa un únic canvi. Miquel Jaume substitueix Pol Montesinos a un 11 inicial format per Nil a la porteria, Ortega, Iago Méndez, Tafalla i Orejuela en defensa, Jandro i Cesc Riba al mig del camp, Diallo per una banda, Miquel Jaume per l'altra, Aymar Peña i Wilber Hurtado en la punta d'atac. Els dos equips en zona de descens, en el play-out, per ser més correcte, el Mallorca B, tots dos en 5 punts, partit dramàtic entre els dos equips de Palma de la categoria.
1: Partit dramàtic a l'estadi Balear i també comença aquesta jornada amb posicions de descens al Poblense amb 4 punts. El conjunt de Julián Robles que rep avui la visita del Castellonense. Anant cap allà per saber com ha començat aquest partit al Municipal de Sa Pobla i és el nostre company Toni Tenerife. Toni, bon dia.
4: Salutacions, molt bon dia des del Poliesportiu Municipal de Sa Pobla. En un partit que, com bé dius, és un partit ja que té tints dramàtics per part d'un Poblense que en 4 punts està setzè la classificació en zona de descens i que rep la visita del filial del Castelló, que és el líder. 4 victòries consecutives, va començar perdent, però 4 triomfs consecutius li deixen en el liderat en solitari de la classificació d'aquest grup tercer de la segona federació. El Poblense que ha format d'inici amb Aaron Gómez sota els pals, línia de 5 amb dos carrilers, Juan Midurain, Raúl Prades per les bandes, al centre de la defensa 3 futbolistes, Nacho Peremé i Tomàs Balcedo, a la zona de mitjo 4 jugadors, Francesc Fulgiani i Tomàs Joaquinto a la zona de creació, pels costats Marc Ramon i Miquel Alorda, i a la punta d'atac Lluís Aloma. 5 minuts de partit, bona entrada per l'Esportiu Municipal de Sa Pobla, temperatura molt agradable, el terreny de lloc, doncs, un poquet millor que altres ocasions, però podia millorar molt més. El Castelló ve que està donant el mànec del partit davant d'un Poblense al que sumar un punt li aniria mel de vella. Per tant, pràcticament arribat al 6 de la primera part, Poblense 0, Castelló B 0.
1: Empat a 0 entre el Poblense i el Castelló B a Sa Pobla. Ja roda la pilota en aquesta sisena jornada de la segona federació. Tornem a l'herbi, tornem a l'estadi Balear perquè hem de saludar el nostre comentarista, en Rafael Sastre. Rafael, com estàs? Bon dia.
5: Molt bon dia, Miqui.
1: Com ha començat el partit? T'agrada aquest derbi de moment? Estan trepitjant àrees els dos equips, no?
5: Ha començat elèctric, ha començat que el partit, però és que els jugadors de mig camp no han sortit. Mallorca ve a trepitjar ja seré contrari. Seti Balears també ha comptabilitzat dues mitges ocasions que començam a veure actuar el porter de filial, el Nil. I com tu dius, un partit també marcat per la necessitat de sortir d'aquesta zona baixa. Dos equips referents d'aquí de la ciutat que no han fet o no han firmat, millor dit, un bon inici i que avui han de posar una pedra més per Mallorca B, en aquest cas, lluitar per la permanència i que troben que és el seu objectiu i Xeret i Balears per començar a escalar i connectar en la posició de play-off que comencen a estar un tant en fora.
3: Estan ses el partit, estan ses.
1: Ah, t'anava a dir, quin ambient se respira, Gavi, l'agradaria.
3: Sí, hi ha qualque cosa més, no és un partit normal. Ni tan sols l'Atlètic Balears Poblense de fa una setmana. No, aquí hi ha un altre caire, hi ha una altra cosa, i això de moment està en el terreny de joc, també.
1: Se nota que és un partit especial, aquest Atlètic Balears Mallorca B, de moment empat a 0, això sí, partit elèctric en ocasions, en dues porteries. Tornem a Santa Eulàlia perquè el començament de programa ha estat elèctric en el Municipal de Santa Eulàlia. Raúl Medrano anava a posar un poquet d'ordre en aquest partit, guanya la penya, però com us comentaves, el conjunt de Santa Eulàlia que juga amb 10 jugadors.
2: Així és, el gol que ha marcat amb un pèl de fortuna. La veritat és que el porter de l'Oriola s'ha cobert de glòria en aquella acció i després, tot just després, la següent jugada també se li ha escapat una altra centrada. En aquella ocasió ha tingut la sort de que no passava per allà cap futbolista de la penya. De moment li donarem a Montori, va, falta veure la repe al gol de la penya i després l'expulsió que ha estat per doble groga. Jo no acabo d'entendre, cert que Juzum ja tenia una groga, una falta molt rigorosa, s'ha enfadat molt la banqueta de la penya per aquella segona groga. De fet, l'àrbitre no havia assenyalat la falta i jo crec que ha estat l'assistent, que li ha hagut de dir que sí que era falta, ha aixecat la bandera, llavors l'àrbitre ha marcat la falta i li ha tret la groga, que era la segona, a Yuzun, i ha hagut d'abandonar el camp. Ràpidament amb un fitxa

0: I 12 continuen les festes de tancament de discoteques a Eivissa, que aquest matí han acabat les de Universe i Amnesia, i demà serà el torn de la discoteca DC10. Milers de persones han omplert els principals clubs de l'illa. Bon Aranyó.
1: És un dels caps de setmana més importants de la temporada. Milers de persones han vingut a Eivissa a passar-s'ho bé i acomiadar així l'estiu. Molts venen de lluny i per primera vegada.
2: Vivo en Alemania. Y he venido, vine ayer, estuve en Universal, viendo David Guetta y nada, hoy estoy aquí. Solamente tengo pensado ir aquí, hoy no voy a ir a Universal para casa porque mañana tengo una fiesta en un barco. Y nada, eso es mis vacaciones y ya otra vez a volver a Alemania a trabajar.
1: Altres aprofiten per celebrar els seus aniversaris.
3: We are here for our birthday, coming from Germany, because I have birthday today, my boyfriend on Tuesday, we celebrate this with the closing here in Eivissa.
1: I alguns gaudeixen d'un bon pressupost per gastar en una nit.
4: Para hoy creo que 2.000. 2.000 está bien.
1: L'objectiu de tots és clar.
5: Divertirme y pasarlo bien, 100%, felicidad máxima.
1: I ballar, ballar, ballar i encara més, i fins que el cos aguanti.
0: Gràcies i bon passar. Som Sant Joan, sumarà avui amb 935 el major número d'operacions d'aquest pont del Pilar, en què en conjunt els aeroports de les illes acumularan 122 vols, manco que fa un any.
6: En qualsevol cas, seran més de 5.000. En total, 30 manco a Palma, 50 manco a Eivissa i 42 manco a Menorca. Precisament, a l'aeroport de Mou, el dia de més activitat ha estat aquest dissabte, en 136 operacions, i Escodolà d'Eivissa ho fou divendres, en 298.

0: Un apunt més abans d'anar amb la informació política, també d'àmbit estatal. Molts menorquins, davant l'escassetat d'aigua, cerquen la manera d'emmagatzemar millor la de pluja en dipòsits per poder-la després aprofitar. Arreglar antics els jups o fins i tot les cisternes flexibles són algunes possibilitats que estan sorgint. Ens ho conta Blai Barber.
1: Les cisternes flexibles són una opció quan no es pot construir. Per exemple, en sòl rústic. És un dipòsit que pot ser de moltes mides, de 20 metres cúbics o fins i tot de 1.000. Escoltam a Joan Carretero, administrador d'Impermeabilitzacions Carretero.
2: I és una bona opció perquè amb aquests dipòsits podries connectar un tubo i replegar les aigües de les cobertes que cauen de la pluja i se podria aprofitar. La fitxa tècnica d'aquest dipòsit posa que té garantia de 10 anys, però realment duren més de 20 anys.
1: Amb una bomba també es pot connectar a una altra cisterna vella i ampliar la capacitat de recollida d'aigua de pluja que tindrà la finca. Així es pot emprar l'aigua de ploure per regar, per exemple, i no cal utilitzar-ne de la xarxa. També s'estan impermeabilitzant amb làmines dipòsits ja construïts per evitar fuites d'aigua, a més de folrar cisternes antigues. Escoltem a Pere Carretero, que durant anys s'ha dedicat a l'ofici d'impermeabilitzar.
3: Lo interessant seria que els ajuntaments obliguessin, quan entren en un projecte, que diguessin s'ha de fer un depòsit per recuperació d'aigua.
1: Folrar una cisterna antiga pot costar al voltant de 100.000 euros. Una de flexible, de 10 metres cúbics, costa uns 1.700.
4: Informatiu migdia.
0: Dues i 16 minuts, ja està en marxa la precampanya per a les eleccions generals del 29N, 29 de novembre, i els partits s'afanyen a tancar les seves llistes. Gabriel Rufián liderarà finalment Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés. Es descarta, per tant, l'opció de formar part del Front Ampli.
5: Les negociacions per conformar aquesta coalició continuen entre Sumar i Podem, mentre el PSOE també cerca aliances per treure la majoria absoluta al Senat al Partit Popular. El PSC i PIMES continuen apropant postures per tal de tancar una llista única a la cambra alta. Per part seva, els comuns reiteren que volen construir una candidatura guanyadora amb persones que creuen en un model de societat més justa. El ministre de Cultura, Ernest Ertasun, ha fet aquesta comparativa.
6: Decirle a los españoles que PayPay y Vox son dos papeletas pero que comparten el mismo programa de la motosierra para recortar derechos al conjunto de ciudadanos de nuestro país. Nosotros vamos a pedir el voto en esta campaña, sobre todo para construir y para

0: convencer a una mayoría de ciudadanos españoles que vale la pena seguir construyendo una sociedad más justa, más libre y más igual.
1: A Catalunya, els socialistes han elegit a Jordi Hereu, l'actual ministre d'Indústria i Turisme del govern espanyol, per encapçalar la llista al Congrés. També es descarten opcions. Per exemple, Merche Aizpurua ha anunciat que no repetirà les llistes d'EH Bildu després de tres legislatures al capdavant de la formació a la Cambra Baixa.
2: En el segon acte de precampanya electoral del PSOE, el seu secretari general i president del govern, Pedro Sánchez, ha alertat que si arriben a governar plegats PP i Vox, arribaran les retallades.
3: Hoy Abascal, en un medio de comunicación, dice que va a derogar todo aquello que huela a sanchismo. Es decir, la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, la reforma laboral, todas las leyes de igualdad, la ley de cambio climático, por supuesto que no le gusta. Va a derogar todo lo que huela a sanchismo, todo lo que huela a gobierno de coalición progresista. Pues yo os digo que lo que huele a naftalina es el proyecto político de Abascal y de Feijóo.
1: Fa referència a una entrevista al diari ABC de Santiago Abascal en què es lava el PP per una entesa, tot i que en condicions.
4: Incluso una voluntad de entendimiento mayor. Por eso nos gustaría poder entendernos más y hablar más. Nos gustaría que el Partido Popular rompiera, por ejemplo, los acuerdos que tiene con los tránsfugas socialistas y con los islamistas en Ceuta y que rompiera también cualquier tipo de coalición en el Parlamento Europeo. Esos pasos serían importantes para entendernos también mejor en la política nacional.
1: Per part seva, els populars insisteixen en que està en joc la reconstrucció nacional. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
5: Pedro Sánchez no dice nunca la verdad. Y aquí estamos, ante las puertas de un próximo 29 de noviembre donde tenemos que votar y los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante.
2: I més enllà de la política, la Policia Nacional ha desallotjat en manco de dues hores el campament de migrants del Guan o Ceuta, l'últim dels grans assentaments sorgits després de l'entrada massiva de persones els dies 30 i 31 de juliol. L'operatiu ha començat a les 7:30 del matí i s'ha desplegat amb agents de diverses unitats policials i suport de la Guàrdia Civil.
1: Abans de l'arribada dels agents, molts dels ocupants han fugit cap a les muntanyes pròximes a les seves pertinences. La resta han estat traslladats en autobusos al centre de temporal d'estrangers del Tarajal, on seran identificats i derivats els recursos d'acollida disponibles. Els menors han estat separats dels adults per rebre atenció diferenciada. El desallotjament s'ha fet a poc més de 48 hores de la visita oficial dels reis Felip VI i Letícia a Ceuta, prevista per dimarts. L'endemà visitaran Melilla.
6: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: 2:20, obrim la plana cultural. La costa nord de Menorca es converteix en el paisatge d'un dol, però també d'un combat interior, el de qui ha perdut la persona estimada i no sap si recordar-la amb amor o amb ràbia. És la història de Tenyor, un curtmetratge amb accent balear i vocació de llarg, participant, per cert, per IV3. Carles Marquès.
1: Una casa, una absència i massa preguntes sense resposta. A Punta Grossa, es Mercadal, el rodatge de Tenyor converteix la costa nord de Menorca en l'escenari d'un dol que no avança. El protagonista, Toni, interpretat per Xavi Frau, ha perdut la seva parella, però la sospita que li ha estat infidel el manté atrapat entre l'enyorança, la ràbia i el ressentiment. Sentim l'actor.
2: Ell creu que ha passat una cosa, que això li embruta el dol, li fa com el confon, i descobrirà que les coses no eren exactament com ell creia que eren.
1: L'actriu Andy Duato dona vida a Laura, la dona absent que continua ben present en la vida del protagonista. La casa on van viure junts es converteix en una presó emocional. Sentim Ferran Bex, productor, guionista i director.
3: I és una persona, en Toni, que ha perdut a la seva parella i creu que també li porava ses banyes, no? Llavors se li queden ja preguntes que no tenen resposta i intenta resoldre'l i no vol sortir de casa.
1: 5 empreses, 4 d'elles mallorquines, prenen part en la coproducció del film. El projecte compta amb la participació d'IV3 i el suport del govern balear i de la Menorca Film Commission. Sentim Andreu Fullana, productor.
4: Estem preparant una seqüència que és de vespre, però realment són les 10 del matí, tenim aquest sol i en breu ens ficam a dins a fer pareixer que és de vespre. O sigui, en el final ens hem d'adaptar.
1: El rodatge dura 5 dies i reuneix una vintena de professionals de Menorca, Mallorca i de diferents punts de la península. Amb un pressupost de 50.000 euros, Tenyor vol funcionar com a curtmetratge, però també obrir la porta a un llarg, un dol tancat entre quatre parets, en Menorca com a taló de fons.
0: Així arribarem a les 2:23, petita pausa i els esports.
5: Informatiu migdia. IV3 Ràdio.
6: No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
7: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
5: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
8: Com anar? Molt bon dia. Informació esportiva aquí a IV3 Ràdio. El Mallorca cercarà avui retrobar-se amb la victòria contra les Palmes. El conjunt vermell afronta el duel situat a la 6a posició de la classificació amb 14 punts després de 8 jornades. La principal assignatura pendent és recuperar la capacitat ofensiva, ja que els mallorquinistes només han marcat 8 gols en aquest inici de temporada. En canvi, la solidesa defensiva és un dels seus punts forts, amb només 3 dianes encaixades. Per al partit d'avui, Luis García no podrà comptar amb Manu Morlanes ni Antonio Roca, tots dos lesionats. En canvi, el tècnic recupera efectius després dels compromisos internacionals. L'entrenador del Mallorca, Luis García, fa una crida a la tranquil·litat.
9: Llevo toda la vida en este negocio, con lo cual estoy muy tranquilo. Creo que estamos en el camino, vamos evolucionando poco a poco. Es un proceso, sabemos cómo funciona esto, sabemos también la exigencia la llevamos de manera natural y sobre todo pues con mucha autoexigencia, mucha autocrítica, muchas ganas de seguir mejorando, de seguir progresando y felices de volver a nuestra casa a disputar un partido contra un muy buen equipo.
8: Al davant hi haurà una Unió Esportiva Las Palmas que arriba a Palma amb la necessitat de tornar a sumar de 3. L'equip canari ocupa la zona mitjana de la taula amb 11 punts i acumula 3 partits consecutius sense guanyar. A més, el tècnic Rubén de la Barrera haurà de gestionar una situació complicada amb fins a 9 futbolistes lesionats. Amb la necessitat de reaccionar i el suport de Sant Moix, el Real Mallorca té avui una nova oportunitat per fer una passa endavant i tornar al camí de la victòria davant un rival que, malgrat les nombroses baixes, arribarà disposat a complicar-li les coses. Aquest partit, aquest duel, el podreu seguir en directe des de les 4 del capvespre aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio, en una nova edició d'Esports 3 en Joc. A la primera divisió, el Barça continua intractable. Victòria del conjunt català per 3-0 contra el Getafe. El Real Madrid va guanyar per 1-0 el Villarreal i Vinícius va ser expulsat i es perdrà el Clàssic. Ens ocupem ara de la segona federació. Empat a 2 gols entre l'Atleti Balears i el Mallorca B en el derbi balear disputat avui migdia. Escoltam l'entrenador de l'Atleti Balears, Òscar Troya, i Pell Lluís Martí, entrenador del Mallorca B. No tenim aquest talls. Per la seva banda, el Poblense ha aconseguit la victòria per 2-1 davant el Castelló B. Més coses. Mentre que la penya esportiva s'ha imposat per 3-1 a l'Oriola i el Sant Rafel jugarà avui a les 4 de l'hora baixa contra el Prat. El partit de tornada de la ronda de classificació per a la Copa del Rei a l'anada, els catalans s'imposaran per 1-5 i els pitiusos tenen molt complicat remuntar l'eliminatòria si es produís el miracle. El Sant Rafel ja té rival per a la primera ronda de la Copa i rebria a casa a l'Atlètic Club.

0: Més coses. La selecció espanyola de Patrick Jarro i Lucía Corrales es va imposar al partit amistós contra els Estats Units per 0-2. I la gran protagonista va ser la migcampista mallorquina. Guijarro va marcar el primer gol del partit al minut 3 amb un gran xut des de fora de l'àrea. I abans del quart d'hora, Eva Navarro firma el 0-2 definitiu amb un altre gol. És un triomf en què Patrick Jarro va jugar 45 minuts i Lucía Corrales 66. Dimarts es tornaran a enfrontar els Estats Units a un segon amistós. Parlem ara de motociclisme. I en motociclisme, Izan Guevara referma la seva candidatura per conquerir el Mundial de Moto2. Avui ha tornat a guanyar, ho ha fet, el Gran Premi d'Indonèsia i queda a només 5 punts i mig del líder Manu González. El mallorquí es mostrava molt content després d'aquest gran triomf.
1: Una carrera muy rápida, sí que es verdad que con el neumático nuevo que he puesto después de la bandera roja no me he sentido muy cómodo, tenía demasiado slide dietro, paso al italiano, tenía mucho derrape detrás y intenta controlar lo mejor posible durante toda la carrera. Y mira, orgulloso porque tercera victoria consecutiva, esto me lo dicen hace 3-4 años, no me lo imaginaba, así que un poquito más cerca del Mundial y nada, ahora toca celebrar con el equipo hoy.
0: I en el món del bàsquet, a les 6 del capvespre, l'Azul Marino disputa la tercera jornada de Lliga, rep a casa el Cadileseu i ho fa amb la intenció de sumar el tercer triomf consecutiu després de superar el València Bàsquet i l'Espart Girona. L'equip vol continuar mostrant la seva fortalesa i deixar clar que Son Moix ha de ser un fortí. El tècnic Alberto Antuña té les baixes de Lídia Rivers i Embolito, però recupera a Morgan Green. A la primera FEB, el Fiwi no aixeca el cap. Nova derrota del conjunt mallorquí, aquesta vegada per 99-86 a la pista de l'Oviedo. I avui de matí, el Palmer Bàsquet Mallorca ha guanyat per 84-69 al Zamora. Fins aquí els esports.

Estàs en òrbita. Les notícies musicals, cites històriques, clàssics, la coctelera sonora d'IP3 Ràdio amb Tito Fuster.

Són pitxorines, tradició i música popular que es mescla amb la modernitat i la interpretació d'aquestes vuit joves mallorquines que reciclen el cançoner popular. Pere Gallarí, Ensata Òrbita 3, el viatge per al món musical que t'oferim a IB3 Ràdio dissabte i diumenge durant el capvespre. En selecció de continguts, a les mescles i comentaris, Tito Fuster davant del micròfon. Pitxorines protagonitzaran els propers minuts a motiu de la seva actuació avui diumenge a Felanitx. Ahir va arrencar la tercera edició del Festival de Folk d'aquesta localitat del Llevant de Mallorca. Avui la cloenda amb l'actuació de Pitxorines a partir de les 8 del capvespre en el Centre Cultural L'Hospici. Escoltam 3 i 3 i 3.

Bon dia, som Abel Miquel, percussionista de Pitxorines. Presentam el disc La Falda Girada, un disc de 9 temes on podreu escoltar cançons de música popular mallorquina i també algunes que són pròpies, on també podreu escoltar algunes col·laboracions especials com la de na Judit Nederman o na Miquela Lledó. I vos animam a escoltar Pitxorines aquest cap de setmana a Òrbita 3.

Són les mallorquines pitjorines que avui actuen a partir de les 8 del capvespre a l'Hospici a Felanitx per tancar la tercera edició del Festival de Folk d'aquesta localitat del Llevant de Mallorca. El gruix d'aquest esdeveniment va tenir lloc ahir i a partir de les 8 del capvespre aquesta darrera actuació avui mateix de pitjorines. Aquest projecte format per 8 joves mallorquines que, juntament amb Xanguito i Maria Jaume, són els artistes balears que lideren les nominacions de la votació popular dels Premis de la Música Feta a les Nostres Illes, que atorga la revista especialitzada Enderrock. Premis que es donaran a conèixer dia 18 de novembre en el Teatre Principal de Palma. Una més de pitjorines, Fandango de Sonamar.

0: Aquí, dues pitxarines en òrbita.
1: Jo soc na Carmela Font, la cellista del grup.
0: I jo soc na Bel Miquel, percussionista de pitxarines. I mos podeu escoltar el cap de setmana a Òrbita 3.
1: Música d'arrel mallorquina, feta aquí, quilòmetre zero. Ja sabeu, si mos voleu escoltar, orbitau en nosaltres.
2: La música illenca a Òrbita 3. Estàs en òrbita?
3: Ses òrbites en sincronia.
2: Òrbita 3 en Tito Fuster. I de 3 ràdio és humor.
4: TV3 dona una mà a la Fundació Patronat Obrer, una entitat que des de fa més de 100 anys acompanya persones i famílies en situació de vulnerabilitat i promou la formació i la inserció sociolaboral. Per més informació, podeu visitar patronatobrer.com o telefonar al 971 46 62 01. TV3, tots donam una mà a la Fundació Patronat Obrer.
5: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol jo no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, oi? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
2: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Estàs en òrbita.
6: Hola a tothom, som en Fran Pons, de Pol de Gall.
7: Hola, som en Lluís Segura, L.A.
8: Som en Julià Cornell, Dani Mofarrec.
9: Hola, aquí Bernat de los Brindis.
10: Què tal, oients d'Òrbita 3, sóc en Fabi de Negra.
2: La música illenca.
9: Aquí, a Òrbita 3.
7: Aquí, a Òrbita 3.
2: En Tito Fuster. Òrbita 3.

0: Hola, som en Crit Joanico i vos venc a presentar Rosa dels Vents, un disc inspirat amb els vents que mos pega de Menorca, que són tots. És un disc amb 8 cançons, cadascuna d'elles inspirada amb un dels vents, com pot ser la tramuntana, el migjorn, llevant, ponent, mestral, gregal, xaloc i llebeig. Aquests són els 8. I cadascuna d'aquestes cançons està inspirada amb aquest vent i, a més, té les característiques marcades d'aquests vents en les cançons. El que he fet és la Rosa dels Vents, situar-la damunt l'illa de Menorca i convertir l'illa de Menorca en una espècie de mirador de talaia, des de la que mir, escolt, sent, olor, el que m'adú cadascun d'aquests vents o la direcció que està d'on ve el vent, abans que hi puc veure. Pots escoltar Rosa dels Vents aquí, a Òrbita 3.
1: El de Ciutadella, Crit Joanico i el seu darrer treball discogràfic, que per cert, artista que actuarà en l'entrega dels Premis de la Música Balear en el Teatre Principal de Palma el proper 18 de novembre. Una gala que inclou actuacions com ara la de Júlia Colom, Amulet, Fora del Sembrat, Pere Bujosa, Projecte Mesquida, Terra i Sal i Carme Vives. En Joanico arribam en el punt horari de les 3 amb aquesta cançó titulada Tot mirant aquest paisatge, dedicada en el vent de Gregal i amb la col·laboració de la mallorquina Emma de Mar. Recorda que després del buit informatiu seguim orbitant. Entrarem en sessió de migdiada. Gràcies per ser a l'altra banda, aquí, Tito Fuster.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bon dia. El nou president de l'Agrupació de Cadenes Hoteleres de Balears, Miquel Miralles, reclama millores en infraestructures elèctriques i hídriques per assegurar el servei a la població. En una entrevista, IB3 Notícies apunta que els propers 4 anys vol posar el focus en la competitivitat i la lluita contra l'oferta il·legal i demana més inspeccions.
2: Té un dèficit de financiació i no pot dur les infraestructures tant d'aigua, com de llum, com de carreteres, com el que necessitem en el nivell que requereix la població, potser haurem de prendre mesures per pal·liar aquest dèficit d'infraestructures.
1: Miralles assumeix que el turisme té impactes que s'han de gestionar, però avisa que també genera activitat, feina, inversió i desenvolupament. Els mestres i professors de l'escola concertada es tornaran a concentrar dimarts davant el Parlament per reclamar al govern que compleixi el compromís de pagar-los l'IPC congelat del 2020, l'any de la pandèmia, i part del següent any. Suposa entre 800 i 1.000 euros per cadascun dels 4.000 treballadors afectats. Juan Carlos Lorenzo, el secretari general de la Federació d'Ensenyament d'USO.
3: Nos dicen que no nos corresponde porque ellos han hecho una interpretación. Nosotros, evidentemente, no aceptamos esa interpretación. ¿Cómo puede ser que ya se haya abonado una parte y ahora, por una interpretación de minoración en la que se ha metido por medio la consellera de Trabajo y firmando un acuerdo con el sector público y excluye tanto a los trabajadores de la enseñanza concertada como al sector público instrumental y personal de la calle?
1: La convocatòria d'eleccions generals del 29N centra un dia més l'agenda dels partits que s'han llançat retrets els uns als altres en els primers actes de precampanya. El president del govern i líder dels socialistes, Pedro Sánchez, ha fet aquesta petició.
4: Yo desde aquí le pido al Tribunal Supremo que frene este intento de atropello de Feijóo y de Abascal, porque en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza, se garantiza.
1: Això en referència a la llei dels nets. I per part seva, els populars insisteixen que està en joc la reconstrucció nacional. Esther Muñoz és la portaveu al Congrés.
5: Pedro Sánchez no dice nunca la verdad. Y aquí estamos, ante las puertas de un próximo 29 de noviembre donde tenemos que votar y los españoles tienen que decidir entre el partido de las saunas, de las cloacas y de las joyas, el partido de Pedro Sánchez, o el partido que quiere apostar por una reconstrucción nacional y porque España tenga un futuro por delante.
1: Això mentre es continuen perfilant les llistes pels comicis. Esquerra Republicana ha confirmat avui Gabriel Rufián com a candidat. L'executiva nacional formalitzarà la decisió avui hora baixa. En els esports, el Mallorca vol recuperar el camí cap a la victòria avui. Davant Les Palmes, el tècnic vermell, Luis García, no podrà comptar amb Manu Morlanes ni Antonio Roca, tots dos lesionats, però recupera efectius després dels compromisos internacionals. Un partit que podreu seguir en directe aquí a partir de les 4 i 5 minuts amb la prèvia d'Esports 3 en joc. L'encontre, que han de dir, ja s'ha disputat aquest migdia, és el derbi entre l'Atlètic Balears i el Mallorca B, amb resultat d'empat a 2. Amb tot, en les hores prèvies en aquest encontre, contra un grup de d'haver 50 aficionats mallorquinistes atacat amb pedres i bengales al bar Atlètic Balears, ubicat al barri Palmasà de Son Gonleu. Segons ha explicat la Policia Nacional, també s'ha produït el llançament d'objectes a l'interior d'aquest local. Els autors han estat identificats, tot i que no hi ha cap detingut, perquè el propietari de l'establiment no ha volgut denunciar. Acabam amb un apunt del temps. Emergències de l'U2 ha activat l'alerta groga del Pla Meteoval a Mallorca i Menorca. És l'IG0, que suposa perill baix, i en el marc dels ruixats que es preveuen durant la matinada en aquestes illes, que poden descarregar fins a 20 litres per metre quadrat. És tot. Més notícies al butlletí de les 4. Continua ara Òrbita 3.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: never did. Right? You gotta eat, but if you're gonna eat, it's gonna come to you. Larry Willis, the great pianist, told me once, if you take care of the music, it will take care of you. And if you're true to it, you're gonna get what you need. You just have to put all, you can't just put a little bit, you gotta put it all in there.
1: Textures musicals elegants i suaus de la mà del trompetista, pianista, compositor, productor i DJ ibisenc Pere Navarro, considerat un dels majors talents del jazz emergent. Un dels atractius de la 7a edició del Festival Internacional Jazz Point Eivissa, que arrencarà aquest proper dijous, dia 15 d'octubre, fins al proper diumenge, dia 18. Així hem arrencat la sessió de migdiada d'aquest 11 d'octubre. Seguim així navegant per al món musical, pilotant aquesta nau radiofònica que explora la galàxia musical, Tito Fuster davant del micròfon. Aquesta franja horària, com és habitual, la dedicam en el jazz i a les seves variants i fusions. Aquest proper divendres, dia 16, Pere Navarro serà part del projecte The Trumpet Monsters. També hi serà Michael Crews Quintet i la participació de Pere Navarro, que és proper divendres, dia 16, en el Jazz Point Eivissa Festival. Pots ampliar la informació a jazzpointeivissa.com. Una peça més de Pere Navarro.

0: No, no, Marta Sampas, m'ha bé, m'ha bé. No és car del Cudis, si sí. Posa ja. Prec com tot vosaltres, perquè hi ha moltíssima gent ja també a YouTube. Invitam una, Neus. Convida, anava a dir invitam.
1: Ha vengut bé, eh?
0: He vengut, ha vengut concentradíssima. Bé, eh? No, va, convidam a la gent que ens escrigui en el chat de YouTube. Ja ho sabeu, ja també ho teniu fàcil, podeu escriure i dir el que vulgueu. WhatsApp. No, Òscar, està molt positiu per avui. Diu que avui el Mallorca guanya 2-0. Mira, amb aquest missatge de moviment, mos quedem amb aquest. Mos aferram tots, en el missatge de Òscar. Ens agrada.
2: I això significaria que Antoni Fuster ens contaria dos gols, ens narraria dos gols des de l'estadi de Son Boix. El partit comença a les 6:30 i, com sempre, ens contaran tot el que passi a l'estadi amb Miquel Verger i Antoni Fuster.

0: I avui, abans de partir cap a l'estadi, han passat per aquest estudi central d'Ivetra Ràdio els nostres dos companys. Toni Fuster, ho deies en l'abans, en els sumaris d'aquest programa. La gran notícia és el retorn de Martin Valiant, que ocuparà, sens dubte, un lloc titular al centre de defensa. Veurem si Lubumbo també tindrà oportunitat de tenir una d'aquestes posicions a l'onze titular de Luis García, però també continuen les baixes de llarga durada. En definitiva, Toni, ets positiu? Creus que avui veurem una versió millorada del que hem vist darrerament del Mallorca?
1: Esperem que sí. Novena jornada, duel insular, més de 2.500 quilòmetres de distància entre Gran Canària i Mallorca, dos conjunts que fa poc eren a primera, com un ascensor varen davallar a segona, i avui es veuran les cares. El Mallorca, ho documentaves, amb els tres internacionals ja disponibles, quatre baixes, dues de llarga durada, Morlanes i Antonio Roca, el Vermells, que el voldran retrobar en la victòria perquè varen perdre l'Almeria i varen empatar l'altre dia contra el Girona a Montilivi. Per tant, toca victòria, toca guanyar, si no, volen despenjar una mica i aprofitar també que avui el Castelló ha perdut el camp de Andorra.
0: Sí, sí, és una gran notícia aquesta per a la gent que està en la lluita per pujar primer aquesta derrota del Castelló al camp de l'Andorra. Miqui Vergés ens deia també que moltes baixes a Las Palmas, i veurem si avui el Mallorca reacciona una miqueta després de la imatge mostrada a Montilivi la setmana passada.
2: Sí, contra un rival que també es juga molt, perquè fins i tot se xarra de la possibilitat de que sigui un ultimàtum el d'avui per Rubén de la Barrera, que és el tècnic que substitueix en Luis García, però si centrant-nos en el tema del Mallorca, són dos partits sense fer gols, després de el partit contra el Girona, que si vares treure un punt va ser absolutament per la gran actuació del teu porter, és a dir, ni tan sol te pots agafar el bon rendiment defensiu de l'equip en general, sí, d'una figura en concret, que és Arnau Tenas, però bé, jo crec que el Mallorca avui està obligat, com diu Antoni, a guanyar i a donar una passa més, o donar una passa perquè a l'aficionat mallorquinista li agradi un poquet més el que ha vist, perquè hagi empatat, guanyat o perdut, el Mallorca no ha enamorat mai.
0: No.
2: I avui és un dia important també per mirar d'aconseguir, òbviament, i sobretot per damunt de tot, els tres punts, però també un poquet el gust que tingui el futbol per de cara a l'afició.
0: I si els nostres oients, Toni, Miqui, se demanen ara mateix en quin sistema sortirà avui el Mallorca, amb un 4-2-3-1, tornarà a jugar en tres centrals, què li poden dir?
1: Jo penso que serà un 4-1-4-1. És a dir, penso que Valgen, Raillo, Moreno i Morenci Puigmal conformaran la línia de 4 darrere, o serà Donald? Anem a veure, perquè darrerament jugàvem entre centrals. Per tant, jo penso que tornarem en sota 4. No crec que hi hagi tan poc excusa ara mateix, jugant amb Martin Valiant, que tornem en línia de 3. Mig del camp jo apostaria per Darder, Alex Sala i dos extrems, davant Torres i Fuentes. Pablo Torre, mitja punta, Pablo i Fuentes i Fuente davant. 4-1-4-1, dos extrems, dos enmig, amb Bernardé i Navet Sala, i dos extrems, veurem si serà Lubumbo, serà en Josep Cerdà, serà en Lissos a l'altre costat.
2: Jo no sé, jo crec que en Joan Donald jugarà, perquè crec que dels jugadors de camp va ser el millor l'altre dia, perquè és un defensa que defensa cap endavant, que jo crec que és el que li agrada i molt en Luis García. Però veurem com s'ho fa també perquè en Rayo i en Valin també jugaran, estic segur que jugaran.
0: Sí, Santi,
2: així que seria més, no sé si com a lateral dretà i que sigui un dels que no pugui, i Alberto Moreno si juga, podem dir que jugarà de lateral, però segurament sí. La idea és que jugui molt més avançat. No sé qui jugaria per davant d'en John Donald, i després veurem. El que tenim clar tots és que la parella

0: boxar Fuentes no la tornarem a veure avui d'inici.
1: Gent, perquè està una mica desencantada l'afició amb aquest inici del Mallorca, hi haurà bona presència d'aficionats avui a Son Moix?
0: Jo crec que 16.000, és a dir, estic amb tu en el sentit de que hi ha gent que hi ha una petita desconnexió entre la graderia i l'equip, però l'equilibri el fa que és una bona hora per jugar, que fa bon temps i que demà és festa.
2: Tot això està molt bé, però la festa de demà, pot la gent que per ventura de pont que ha viatjat i que avui no seran el partit, però jo penso que més o manco els 16.000 seran avui a Son Moix. Sí.
1: I si hi ha gent que ara mateix encara està dinant o està fent la sobretaula amb una bona conversa, ja saben que una altra opció és Ivetres Ràdio, que aquí vos ho contarem tot al detall, com si estiguéssiu a Son Moix, no, Toni?
2: I tant. Ho viurem, com sempre, en la màxima intensitat, que en Mallorca, Unió Deportiva Las Palmas, cercant aquests 3 punts i que puguin repicar les campanes, que fa estona que no repiquen.
1: Sí, fa estona, perquè dos partits sense marcar...
2: Son Moix, fa estona.
0: 189 minuts.
1: Sí, sí. Hi ha gent que té molta pressa. En Miquel Basia té molta pressa per cada partit. Son Moix, i encara hem d'encetar el jugador misteriós.
0: Sí. Tranquil·litat.
1: Però qui també té molta pressa per classificar-se per a la Copa del Rei, malauradament, per als interessos del Sant Rafel, és la Unió Esportiva Prat.
3: Sí, no, ha començat gens bé, 2-0, guanya ja l'Associació Esportiva del Prat, el Sant Rafel.
0: És a dir, global de 7-1.
3: Ara mateix, sí, pràcticament ja sí que, sí, que impossible, de més, començar així, no? Que hi deuen arribar amb l'esperança de, per què no? I ja és primer quart d'hora encaixar dos gols, per tant, bé.
1: Recordant que
3: s'ha de jugar el partit, això és l'únic que ha de fer.
1: El guanyador d'aquesta eliminatòria, que ara mateix està 7-1 favorable al Prat, s'enfrontarà a la primera ronda de la Copa del Rei contra l'Atlètic Club de Bilbao. Com sempre, diumenge 11 d'octubre, com han fet al llarg de les 8 jornades anteriors, cercam un jugador misteriós del Mallorca, Marta Sampas, Miquel Berger.
3: Sí, i per descobrir quin és aquest jugador en aquest programa d'avui, anirem donant una sèrie de pistes, fins a un total de 6. La primera pot esclarir alguna cosa, però és bastant difícil, en tan sols una pista, endevinar el jugador. Per tant, paciència. A poc, vos anirem ajudant a que el trobeu. Anem amb la primera, Miqui Berger.
0: Sí, el seu darrer partit com a jugador professional va ser a Còrdoba, a la màxima categoria.
3: Molt bé, el jugador que cercam avui, el jugador misteriós, ja tenim en Fuster pensant...
1: Sí, en Toni pensa, no ho sap,
3: en Toni. En Juanga, que té cara de sobreró, no sé per què. Bueno,
2: i tant que pista més, eh? No. I tant que pista més.
3: En Juanga té cara de sobreró, però perquè ho ha sentit a la redacció.
4: Perquè està escrit aquí en el guió.
3: Tampoc té massa misteri. Perquè la gent avui en dia fa moltes coses màgiques, les pantalles, abans s'hi ampliaran a YouTube.
4: No, és impossible.
3: Hi ha molt tramposa. No, va, aquesta és la primera
1: pista.
3: El seu darrer partit, com a jugador professional, va ser amb el Còrdoba, a primera divisió.
1: No,
0: a Còrdoba.
3: Ah, a Còrdoba, no és el mateix.
1: No,
3: no és el mateix jugar a Còrdoba amb una altra camiseta que...
0: Exacte.
3: Bé, això.
1: Bueno, pot ser que jugués amb el Còrdoba.
0: Clar, no tancant cap porta.
1: Segons que el seu darrer partit va ser a Còrdoba.
0: A Còrdoba.
3: El partit de seva retirada va ser allà.
4: Jo, insisto, crec que la Marta Sampa no està capacitada per fer aquest curs.
3: No compta. No, 6-4-6.
0: Va anar molt bé la setmana passada.
4: Va anar molt bé la setmana passada.
3: Jo he revisat el programa i vaig dir, mare meva, com se nota.
1: No va tenir cap problema.
0: Brutal, el millor jugador misteriós de la història, el millor concurs.
3: Sí, ho va fer molt bé.
4: Per cert...
1: Quin número de telèfon va anar?
3: 6-4-6-93-45-01. Si el sabeu, i d'anar-ho contestant. I ja vos diré jo, amb això de reaccionar, sí o si no.
4: I l'audiència, que mos escrigui i que feliciti l'aniversari.
3: Els nostres
4: Tonis, el Far Guia, en Toni Terrades, ha complit un any més.
1: Sí.
4: 104. I en Toni Fuster. 154.
3: I n'afegim un altre, a la festa. En Toni Cardell, el tècnic, que està posant aquests coets de fons. Són per ell, també, mare perquè meva. També va fer els anys.
0: Tots Tonis.
4: Triplet de Tonis,
3: sí? Sí.
4: Que fan...
2: Quin trident,
3: tots sou d'octubre que sou de signe...
1: Balança.
3: Ara... I en Cardell també hi ha, no? És que de vegades depèn del dia.
4: I hem de saber com ho han celebrat. Toni Terrades, com has celebrat el teu aniversari? De manera modesta.
3: Per començar, amb una modèstia. A veure, no...
4: Austeritat.
1: Amb un viatge a Nàpols.
3: Ah, bé, clar.
4: Molt bé.
3: Ni més ni menys.
0: Lo típic.
4: Menjar pizza napolitana.
1: Correcte.
0: Allà li diuen pizza, només.
4: Pizza.
1: Sí.
4: Toni Fuster.
2: He estat un hotel a la Colònia Sant Joan.
4: Molt bé.
3: venen bons aquests anys. El Cardell, què diu, què diu?
4: Ha fet botellot, ha dit.
0: Bueno.
3: Que surt més a compte, ben fet. Aquest jove, jove, tenim cru.
4: Molt bé, i de molts anys a tots.
0: Moltes gràcies.
3: I molts anys i moltes gràcies, perquè ho han celebrat amb ells també avui. En privat, a la redacció. Gràcies, companys. Per això tenim aquesta energia.
4: Clar que sí, energia.
3: Perquè mos han donat de dinar.
4: I de l'altre dia vaig anar al meu supermercat de confiança, que vaig cada setmana dues vegades, no? Sí. A omplir el rebost, clar, no? Sí. I quan vaig entrar per la porta...
3: Sí. Què van fer?
4: I de vaig veure que ja hi ha torrons, que dius,
3: sí,
4: i polvorons.
3: Sí, sí, sí, sí, és horrorós.
4: Per tant, ja és Nadal.
0: Sí.
4: I per tant, si ja és Nadal, si en el supermercat ja hi ha polvorons i torrons... No. Ahir ve la ràdio i els postres en joc.
0: Sí, sí, sí.
4: Ja és Nadal i volem felicitar el Nadal des d'Ivetra Ràdio. Bon Nadal a tothom!

0: Jo no meto, però no he sido feliç. És que Nadal. Feu el que vulguis.
1: Que bé, bon Nadal a tothom, eh? Feliç any nou!
0: Menys, sí, el millor s'està despertant de xubec. Què dius?
1: Ja és Nadal, hi ha torrons i polvorons en el meu supermercat.
2: Passat per davant dels bunyols
0: sí, sí.
2: I de rosari en sucrat.
0: I de Halloween.
2: De pinyons.
0: Halloween.
2: Passat per davant.
3: No, però... Jo fa un mes caca meva...
0: Ja posa xabra.
3: Me posen pel·lícules de Nadal. Fa un mes.
1: Alerta amb aquest gènere. D'això se n'ha de parlar.
3: No acaba mai,
1: De les pel·lícules de Nadal.
3: No repetim mai.
1: No. I cada vegada se'n fan més.
3: Sí.
1: I tenen èxit.
3: Supos que per gent com la que viu a Can Mesa.
0: Pobre.
1: Una abraçada forta a tota la família d'en Miqui Verdier. Després d'aquest pal, canvieu... Que no pugui entrar a casa.
0: Canvieu el pany.
1: Dit això, ja és Nadal, bon Nadal a tothom i també, si ja esteu pensant en els regals de Nadal,
2: el
1: millor que podeu fer, si voleu sorprendre la veritat, a una persona que estima, va i li regales un cotxe.
3: Clar.
0: Jo me demano un cotxe aquest Nadal.
3: Si fas un aniversari, si qualsevol, te'n vas a Nàpols,
1: un bon cotxe, un descapotable d'Inca Centro Auto. Clar que sí. I és que octubre avança i a Inca Centro Auto les oportunitats per estrenar cotxe no s'aturen aquest mes. Tria el teu estil, el millor preu. Emporta't l'Opel Combo des de 189 euros al mes. O el Citroën C3 per només 89 euros mensuals. Aprofita els Lion Days de Peugeot o fes el salt a l'elèctric amb Leap Motor. Tu creus que en Gustavo Civil farà Lion Day, si ho farà.
0: Sí,
1: ves a l'avinguda del general Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari de confiança.

0: A IB3 Ràdio. Esports 3. En joc.
1: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caib.es. Govern de les Illes Balears.
2: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
3: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
2: I recorda, demà és festa.
0: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: Les senyals horàries, ho heu sentit, marquen les 4 i mitja, puntual a la seva cita, unes postres en joc més, donant la benvinguda al nostre Xisco Nadal.
1: E gli uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful.
0: Xisco Nadal, bon dia, com estàs, estimat?
2: Molt bon dia, companys, encantats de ser aquí. No sé si he entrat a l'estudi 1 d'Iveta Ràdio o a una reminiscència de la passarel·la Milán, perquè estic regirat amb aquest total denim del nostre Juanga Bulla, és a dir, camia, coll, mao, texana, sí, sí. Americana, texana.
0: Molt ben definit.
2: Texans.
0: Sí, sí, texans.
2: És es que ets un dandy.
0: I a més, n'heu combinats ara mateix els tres, eh?
3: Un poc Brokeback Mountain. No, sí, yeah,
2: bueno,
3: fins
2: per
3: i tot...
2: ser Brokeback Mountain crec que serà una nova versió perquè som tres. M'hauràs de dir qui vols que siguis teu Dennis del Mar.
3: Tot pot encaixar, tot pot encaixar.
2: Ai, no.
3: I t'has hablava, bé, no?
2: Sí, sí.
3: T'has hablava, tot va... El por a la meva pregunta, com que na Marta Sampas... si ningú ho sap, la setmana passada no hi va ser.
0: Sí, però si encara hi ha
3: algú. Jo vull saber com està la nostra amiga Naveta. Naveta Coqueta.
2: Ah, beníssim. Li vaig enviar un missatget i està beníssim.
3: Manteniu la relació encara.
2: Sí, sí, sí. No passis pena.
3: És de veritat.
2: Una cosa, tot això és perquè vols que la convidi a qualque cosa que tens?
3: Home, el més que bé no estaria malament, eh?
2: Ja està, molt bé. Si tu vols que jo te faci la gestió...
0: Bé.
2: Té una agenda ocupada, però...
0: No sé.
2: Beta Coqueta, és Elisabet Benavent, escriptora, multivendes, autora de la Nissaga Valèria, però com que ara en Juanga també és escriptor, supos que vol introduir-se dins aquest món.
3: Estic allà, estic allà, en la lluita.
2: Bé, heu estat pendent aquesta setmana de tot el que ha passat o no?
0: No, jo espero la teva secció amb ganes per saber-ho tot. Jo no m'hi res dic. En Xisco ja me farà resum en tot el que ha passat la setmana... Per això està aquesta secció. I avui, Xisco Nadal, encertes el teu repàs...
2: Com has reconduït per la teva línia de guió.
0: Sí.
2: Un aplaudiment per les Sampas.
0: Gràcies.
3: Ha tornat!
2: Bravo!
0: No m'agrada més el feina en guió.
2: En plenitud de forma. Ella sabia que havia de dir qualque cosa.
0: Sí, jo m'ho havia avisat.
2: Per donar peu un àudio i ella ha estat allà ràpida.
0: Home, tens dues frases, jo m'aferro les frases que m'escriu. A més, és un honor, llegir frases escrites per en Xisco Nadal. Avui encertes el teu repàs de la setmana amb un incident internacional que té un protagonista ben inesperat. El cuiner basc, en Carlos Arguiñano, que ha fet?
2: T'he de dir que d'ençà de la Frenta de Corpes, bon en recordeu, en el tercer cant del Miocid,
0: no.
2: Quan los infantes de Carrión van segrestar les filles del Cid, doña Elvira i doña Sol,
4: sí.
2: des d'aquell moment que va estar a punt de tremolar Espanya,
0: sí.
2: Jo crec que no s'ha viscut un incident internacional com el que ha provocat Carlos Arguiñano. En aquesta avui planetària hi ha tres protagonistes. Carlos Arguiñano, un pelador de patates i una iuca. Després no me direu que el món no és un lloc sorprenent. Escoltau.
5: La iuca viene como con una cera por encima, pero es para conservar la piel. Se pela súper fácil. Con el pelador de siempre, el de las patatas, pelamos también la iuca. Así, le quito la piel y vamos a poner una buena cantidad de yuca para acompañar.
2: M'agrada molt la cara d'Antoni Terrades, com que diu això és un audio innocent. No sé com això ha pogut estar a punt de provocar una tercera guerra mundial. Doncs aquesta setmana Carlos Arguiñano ha estat a punt de provocar una crisi diplomàtica entre Espanya i Llatinoamèrica. I tot per culpa d'una yuca. Resulta que el popular cuiner basc preparava en el seu programa una orada a la llima acompanyada d'unes xips de yuca.
4: Sí.
2: I aquí és on va bollir tot. Fins aquí tot normal. Res podia fer l'hospital, drama que era a punt d'arribar. El problema és que Carlos Arguiñano va agafar un pelador de patates i va començar a pelar la yuca com si fos una patata qualsevol. I aquí és quan les xarxes, com en aquells versos d'Urias Marc, que tots recordareu, va bollir com la casola en forn. El vídeo va començar a circular... milers de persones de Colòmbia, d'Equador, República Dominicana, Cuba, és a dir, tot Llatinoamèrica varen criticar aquest bon home i se'n varen endur les mans en el cap. Perquè resulta que la iuca té una pell molt gruixada i tradicionalment, a Llatinoamèrica, d'on és originària, s'apela amb un tall longitudinal amb un guinevet que permet retirar-ne la clovella i la capa que té a sota. I clar, Carlos Arguiñano va agafar un pelador pensant-se que allò era un tubercle insignificant. I aleshores, Hispanoamèrica... va decidir enviar... És que jo crec que, si tu me dius que una màquina del temps capaç de ressuscitar Hernán Cortés per enviar-lo en aquells estudis que té per Euskadi,
3: sí,
2: i segrestar en Arguiñano i dur-lo davant Moctezuma, aleshores jo m'ho crec. I aquí jo tinc una pregunta a un dels companys d'aquest programa, que sé que practica molt el que seria Els entorns llatinoamericans, Juan Gabausà, sí. A tu com t'han pelat sa iuca quan t'han fet orada a la llima, que teva?
3: A mi me l'han pelada molt bé, sa iuca, a més...
2: Però tu l'has vista en pelador o en guinevet centrat?
3: En guinevet, clar que sí. És que Narguinyà... És que jo no sé per què Narguinyà no se fica en coses que no sap. O sigui,
2: no, a vegades un doi. A vegades un doi. No, sa repercussió va ser...
3: Ho diu tot.
2: Això se va amb altres vídeos, crec que va ser la setmana passada. Dimarts El País va fer una notícia, que és d'on jo m'he inspirat per fer aquesta crònica, i dimarts ja duia 18.000 comentaris, ara ja en duia 24.000, estaré pico va i mira. Instagram, 5.000 a TikTok, de més 4.500 a Facebook, i els comentaris han de dir que no eren per riure, però hi havia gent que estava força emprenyada en Narguinyano, perquè ses cordes s'apel·len quan toca. I Narguinyano, totalment aliè en aquesta polèmica, perquè per això és Narguinyano, ell va penjar vídeos xarxes i va dir: en la cocina me gusta utilizar ingredientes de todos los sitios y la yuca es el alimento perfecto para acompañar nuestros platos.
0: I ho fa quan i ell, ja està.
3: I ja està.
2: Com si ell no hagués estat a punt de que el rei Felip VI hagués d'anar a la cimera hispanoamericana, sí, a donar explicacions de per què un cuiner basc havia pelat sa iuca quan no toca.
0: Mira, és vera que quan toquen lo nostre, gastronòmic...
2: Marta, m'ha pensat que anaves a dir: és vera que quan te toquen sa iuca...
0: No.
2: Has de votar.
0: No, està boníssim.
2: No te queda més remoi que tacar.
0: Està boníssim, clar. Jo que vaig estar a Colòmbia, ja tot s'acompanya, així com nosaltres ho acompanyem, sí, tot amb patata. Però, sí, però...
3: No.
0: Bullidat, així quan la posa... Està molt bo.
2: Juanga, la polèmica bé, no, era Narguinyano.
0: Sí,
2: no volen que
0: es porta si
2: en jo protagonitzi res més no, enllà que, de l'esportiu.
0: Clar, és que ell ara vol afegir que no li agrada, clar, ja faltaria però això.
3: Vull dir que sa patata, una bona patata fregida...
0: Clar, però,
3: on estigui
0: mira,
3: una bona patata fregida que se llevi sa iuca.
0: En això anava, Juanga, que al final lo nostre... Mos toques... Mos fa sensibles. Mira, per exemple, sa gent de Sud-amèrica que menja sempre iuca ha vist això i li pareix un desastre i nosaltres reim. Però quantes vegades ha passat que veiem encimades fetes de no sé què,
2: clar,
0: i te pots les mans en el cap i quan pots...
2: Imagina't,
0: quina
2: gràcia te faria tu, Marta Sampas, que estàs tan passada a construcció, que qualcú fes un tombat amb pinya tropical.
0: Imagina't.
2: No riuríem aquí.
0: No, és que per això...
2: O que qualcú digués: ai, posaré un granets de magrana a un frit mallorquí. No mos faria gràcia. Idò, hem d'aprendre a respectar. Ara també vos dic... Relaxem-nos.
0: Sí, que te'n pots saber de
2: no
0: tot.
2: No tot ha de ser un drama de proporcions bíbliques.
0: Ah, però
2: bé, canvi de tema perquè no vull entrar en més polèmiques i d'una sorpresa, a una altra. Com és el canvi? M'encanta la cara de sorpresa d'en Toni Terrades.
0: Abans que ho diguis,
2: és que no t'esperaves aquesta sinfonia de colors.
3: No.
2: I d'una sorpresa a una altra, el canvi de look de Carlos Alcaraz, que també ha revolucionat el món de les xarxes perquè, sorpresa, s'ha deixat bigot.
4: Un bigoti de pa, un bigoti molt gran, tot el món vol conèixer l'home del bigoti gegant.
2: Hem de dir que Carlos Alcaraz ha tornat a revolucionar les xarxes, però aquesta vegada no ha estat per un cop de dret espectacular ni per cap punt de partit, ha estat per el seu bigotet. El tenista murcià s'ha presentat de queixa suerte, que diria mo mare, en els entrenaments del Master 1000 de Xangai, amb una imatge completament renovada, una bona cabellera i un bigoti ben vistós. Ja ha deixat els seus seguidors en sa cuberta, quan també s'han fitxat en el seu equip, que segur que varen fer com una mena d'aposta,
0: sí,
2: i el seu germà Álvaro, el seu entrenador en Samuel López i el seu representant Albert Molina també han aparegut amb un bigot. Tot apunta que potser s'han posat d'acord per avançar-se en el moviment Movember, que ja saps que per reivindicar que els homes també tinguin cura de les nostres parts íntimes a partir del novembre, aquest moviment que és deixar-te el bigot per recordar-nos de la nostra pròstata. I el canvi de look és espectacular i corrobora una de les meves teories, per això he duit aquest tema sobre la taula i m'agradaria que responguéssiu amb sinceritat. Jo penso que no és qüestió de ser lletjos, és qüestió de ser pobres. Perquè, en el cas d'en Carlos Alcaraz, l'evolució que ha fet aquest jove, d'una estètica balilla balaga, no entraré a opinar més, que hagi passat a ser un set símbol absolutament i que tothom el compari ja amb en Ferran Torres, a mi m'ha sorprès molt, i això, evidentment, hi ha hagut una operació de màrqueting, però també de restauració important, en so cos, i sobretot la cara d'aquest jove. No sé què en pensau.
3: Jo, primer, crec que està tornant el bigot. Cosa que a mi me sorprèn.
0: Però coincideix amb lo de... Ho has esmentat ja, aquest moviment que sol a les novembre, que la gent s'ho deixa...
2: Sí, però
0: és que,
2: estimada, som a mitjan octubre.
0: No, ja, bé, però jo què sé, potser algú li... Mira el que li ha costat que li surtin en enllamal.
3: Sí, però...
0: Després de ser... Vull dir que potser ja comencen, i quan que ets jove...
3: Que a mi me sorprèn, que cada vegada més gent, en el carrer, vull dir, du bigot, i el bigot no li queda bé a tothom.
2: No.
3: I jo crec que...
2: Així com sa barba és el maquillatge dels homes...
3: Efectivament.
2: El bigot, jo trob que sobratlla defectes.
3: Sí, jo crec que no queda bé. En general, eh? En general. Però, Inalcaraz, i doncs sí, ha fet un canvi important, a molt millor. Ara ja, només... que no sigui només físicament, sinó que també... A l'hora de...
2: Bueno. Quina passadeta de mapes a cara que acaba de fer en Panga Nostro.
6: Ah, de parlar, val. Sí, no. Satri va guanyar el torneig de Tòquio.
0: No, és que va ser una promesa que tenien, si guanyaven l'ATP de Tòquio, que el van guanyar fa uns dies. A més, se veia la imatge quan celebrava que hi deia bigotes para todos, los bigotes. Perquè se'n recordassin de la promesa.
3: Per exemple, en David Bisbal, que l'escoltaves l'altre dia en una entrevista, busques una persona... que ha evolucionat amb la seva manera de pensar, de parlar, ha fet una evolució molt important. I que l'evolució no sigui només física, sinó que també sigui intel·lectual.
2: Sí. I me queden res, 4 minutets, i vull acabar parlant de futbol, perquè a la fi he trobat un equip amb el qual m'animaria a entrenar i fins i tot a jugar.
7: Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perder...
2: No sé si sou lectors habituals del diari Notícies de Galícia.
0: Ah, no.
2: El practicau.
3: Sí, cada matí. Cada matí amb el cafè.
2: Jo, per preparar aquesta secció, jo m'ha de que balears, m'ha de que es postres en joc, jo consuls a premsa local, nacional i internacional, sempre intentant saber prendre el pols.
3: La Voz de Galícia i el New York Times.
2: No és la Voz de Galícia. Aquesta és Notícies de Galícia.
3: Notícies de Galícia. És més important que la Voz de Galícia.
2: Crec que era més petitó. Perquè aquesta setmana hi vaig llegir que al setembre a Lugo havia nascut un equip de futbol amb una norma molt particular. Estava prohibit córrer. Ja ho heu sentit. No se pot córrer. Futbol, però caminant. L'equip es diu Legado San Roque i està format per antics companys i amics, molts dels quals tenen entre 50 i 60 anys. És a dir, el meu target.
3: Mira, pot anar amb Miqui Vergent, aquest.
6: He de dir que aquí la Federació Balear de Futbol també va instaurar per gent gran...
0: Que li feien saber home en Fuster, que era seu, aquí, pobre.
6: Un joc de posició, més que de córrer.
0: Sí, aquí se deia futbol a peu. Sí.
2: Allà, suposo que també s'ha de dir igual. Futbol a P.
0: Exacte, en gallec.
2: En gallec.
3: Això
2: què?
0: Sí,
6: sí.
0: Que li dèiem un enfuster que s'apuntàs.
6: No, gent que li encantava el futbol, que ja no estava per córrer ni...
0: Està beníssim, ha parat super...
6: Sí, i per evitar lesions, i que simplement era un joc posicional, que tu podies moure't una miqueta i ja està.
2: He trobat la meva entrada en el món del futbol, perquè a mi el que m'ha fet pareix era córrer. Per tant, a mi si se pot estar caminant una micona i després ja anar a fer setat, i la xerrada, ho trobo meravellós.
3: Però allà es distreix el billar...
2: Sa parella a Becoll. És a dir, tu fas una cursa on t'encamelles la teva parella a Becoll i has de fer un recorregut i després són 253 metres i mig d'obstacles. Hi ha un tram d'aigua, és a dir, també has de nedar amb la teva parella. I no fa falta que estiguin casats. Per tant, si vols, ara que estàs com a tant explorador, pens que tu i jo hi podríem participar.
3: Tu i jo sí, perquè t'anava a dir, jo des de fa un any ja no hi puc participar, ara.
2: I el premi, ho dic perquè m'hauries de dir tu a mi, que te sortiria més a compte, el premi inclou la quantitat de beguda equivalent en el pes de la persona transportada. Per tant...
0: Ostres!
3: M'ho duríem un pico, eh?
0: D'acord. És que...
2: Però, tio, per què tan desagradable? No, de veres.
0: O
2: besofòbia en directe a Ivetra Ràdio.
3: Tot s'ha de dir que està... Estàs com un pinzell.
2: Sí, sí, sí.
3: Com un pinzell.
2: Sí, sí, sí.
3: Estàs com un pinzell, ja, tot s'ha de dir.
0: Jo crec que guanyaríeu més si ell te du, tu.
3: Ja,
0: però en Juanga, ets alt.
3: Però no, no és alçada.
0: Ja, però es pas també d'una persona alta.
3: Clar.
0: Podríeu fer un mix.
2: Me'n queden dos, que ens he trobat interessants, a menys si qualcú s'apunta. Debbie Shire, tot això sols a Anglaterra. No sé què passa a Anglaterra, que ets hi pegui per ses coses estranyes. Fan toe wrestling, que seria una modalitat de lluita on els dos contrincants s'enfronten entrellaçant els dits d'espeus. I en solidaritat d'espeus han de fer com una lluita per veure menys qui és més fort. Seria com estorçabràs tradicional, sí, però elevat a senèssima potència. I llavors, a Lancashire, que també és Anglaterra, una que he pensat tot d'una manjuanga, que és el gravy wrestling, que és que te tanquen dins una piscina plena de brou de carn i has de lluitar en el teu, contrincant. Però... I no saps si acabes fent un rostit o una cursa.
3: Però calent.
2: No, supos que deu estar fred, allò.
3: Ah, va, però perquè si no, surts d'allà...
0: Però quines coses.
3: Surt d'allà
2: vermell. Bueno, Terrades, veig que no t'és alien aquesta pràctica.
6: No ho sé, però jo posaria que no sigui ni fred ni calent, una temperatura...
2: Bueno, fred i calent, gran programa. Sí, cada dimecres, a IBT Ràdio, amb en Miquel Calent i en Fanny Pons.
3: Seria gallina vea, fa bon brou, eh?
6: Sí.
2: Bé,
0: està faltant.
2: Jo després d'això me'n vaig.
0: Està faltant.
2: Jo venia a fer unes notícies curioses... Treure una rialla, però veig que avui heu Juanga...
3: Has estat magnífic, eh?
2: No, gràcies.
0: Sempre,
2: gràcies. No, gràcies a vosaltres.
3: Te canvies de gimnàs?
0: Ara treus això?
2: Per un moment m'he pensat que ja, per rematar sa falta, m'anaves a demanar si me canviava de vorera.
3: No.
2: I ja flipava i dic, avui cal per anar. Ja, no. No, perquè estic molt content de sa meva. De vorera, bàsicament.
3: No, home, això està clar. No, perquè com que no s'han pantat...
0: Jo no m'he canviat de gimnàs. A mi sí que no m'hi durà. A mi sí que no m'hi durà, a l'altra banda.
2: Per favor, puc partir? Mira que no sóc susceptible, però m'està pegant una calorada.
0: Han arribat els oients o no, que es partiran encara. Xisco Nadal, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, estimats. Fins la setmana que ve. Feix bonda.
0: Ciao.
6: Adéu.
3: Bona, mare.
0: No ho sé, tu.
3: No sé què passa. Ai, senyores i senyors, ladies and gentlemen, si sou de futbol de caminar i vol lesionar-ho, perquè clar, també te pots lesionar. També pots acabar a jugar a l'hospital, de caminar. Ai, Déu meu. Si teniu alguna dolència, si vos passa alguna cosa, si no esteu bé, Juaneda Hospitals. Perquè Juaneda Hospitals fan feina en equip amb tu i amb la teva família per cuidar la salut, combinant tecnologia, proximitat i un equip humà compromès, perquè curar empieza a cuidar Juaneda Hospitals.
6: Són les 4 i 48 minuts de l'hora baixa. Recordeu, a partir de les 6 i mitja, partidars a Son Moja entre el Mallorca i la Unió Deportiva Las Palmas. Tenim obert també el nostre concurs del jugador misteriós. Han donat una pista. Anem amb la segona, Marta Sampas.
0: Sí, a més, en la primera pista ja hi ha molts oients que ho han intentat, però de moment cap ha encertat. Recordant la primera pista, per el jugador misteriós que cercam, deien que el seu darrer partit com a jugador professional va ser a Còrdoba, a la màxima categoria del futbol. I la segona pista és que va arribar al Mallorca després d'una temporada on va fer 7 gols al seu equip. Però, curiosament, amb el Mallorca només en va fer un gol en 125 partits. Si sabeu quin és el jugador misteriós d'avui, amb aquestes dues primeres pistes, ja ho sabeu, 646-93-45-01. I a veure si hi ha sort i encerteu. Si no, hi ha paciència, que anirem llançant, com sempre, més pistes.
6: Són dues pistes, de moment, difícils per encertar, però segurament si hi ha qualcú que ens dona la sorpresa. Són les 4 i 49. És hora d'obrir el bar de na Neus.

0: En Miqui Verger ens demana pas des de Som Bons, tot d'on estem en Neus. Miqui Verger, ha arribat ja Les Palmes? Ara recuperant tot d'on en Miquel Verger, a veure si el poden tenir, però tenim també en Neus. La saludam, tot d'on donant pas en Miquel, sí. Però tenim en nosaltres en Neus. Neus Sánchez, com estàs?
1: Bon dia a tothom.
2: Bon dia. Alticlat, te sentim.
0: On ets avui, Neus?
2: Des d'on?
1: Ara mateix som a un àtic.
0: A un àtic.
2: A casa meva.
1: Aquí.
0: Hola!
2: Ah, per als oients, la Neus ha dit aquí, està fent un plànol que poden veure Esports i Vetres a YouTube d'un edifici preciós.
3: Una casa típica francesa.
2: Hola, hola! Neus Sánchez, explica als oients on ets.
1: No, això, som a París.
2: A París,
1: que t'ho veig. Però no me podia perdre, ja ho sabeu, que encara que sigui a Honolulu, jo me connecto amb altres.
2: No, és que podríem afegir el bar de Neus des d'on, no?
3: I cada
2: jornada. Bé, Neus...
3: A més, amb un look molt francès,
2: molt
3: francès, amb aquestes ueres. Molt bé,
2: sí. Neus, com sempre, demanem, feim el gest de volem es bar, revisam jugades, revisam errades, revisam millors moments de l'anterior programa. M'imagino que millors moments pocs, perquè jo no hi era, i errades tampoc. Però bé, abans, Miqui...
0: Sí, tot d'una amb na Neus, però partim a Som Boix. Miquel Verger, darrera hora des d'allà.
4: Sí, la darrera hora és que ha arribat la Unió Deportiva a Les Palmes, el primer dels dos equips que arriba a l'estadi de Som Bons i que ja han aparcat i són dins l'estadi l'expedició del conjunt Pio Pio.
0: Molt bé. Idò, a l'espera que arribi el Mallorca, ens demana pas en Miquel Verger. Miquel, línia oberta des de l'estadi de Som Bons. I començam amb Neus. Neus Sánchez, què ens tens preparat per avui?
1: Amem, com diu na Marta, la setmana passada, amem de grans moments, si no tenim na Marta, no n'hi ha gaires.
0: Perdona.
1: Però he de dir que com que, per sort, tenim en Toni Fuster.
2: Sí, oi, pare.
1: Estam salvats.
2: Per sentir en Toni Fuster, com sempre na Neus ja ens explica, que anam de menys a més, paciència, però de moment, el primer que tenim, Toni Terrades, és una errada teva.
0: Se poden seure a la cadira o...?
3: No, per davant de la imatge.
0: Se poden seure...
1: Es verb...
0: A seure's.
1: Es verb caure no accepta la pronominalització. Se es caure de la cadira. No, se va caure de la cadira. Es filar molt prima.
0: Sí.
1: Però,
0: sí, sí.
1: Toni, amb tu puc filar prima. Ets com el típic alumne que sempre me treu 7 i 8 i ja sé que me pot treure un 10.
0: Molt bé, moltes gràcies.
3: Quina mentida, mai grossa.
0: Això no m'ho havien dit mai.
2: Següent. Això sí que és important, que en Juan ha de saber ja dir bé aquesta paraula, a més ho fa molt, i això ho has de dir bé.
5: Es impresionante cómo se pueden mover las caderas de esa manera. Así que bueno.
3: Muy bien. Es importante mover las caderas de manera importante. Yo sé que el míster...
0: Hombre, pero está finísimo Mario Machea.
3: Mario Machea...
1: Ay, estas caderas, Juanga.
3: Sí, me duele loco.
1: Haurem d'anar a veure Bausa... Sí. I t'hauré de dir com se remenen els malucs.
3: Els malucs, sí, els malucs. Com seria maluc en francès? Què dius?
1: Jo no sé pas.
2: És difícil.
0: Molt bé. Tenim dues primeres correccions. De moment hem rebut en Juan Gaijó.
3: Sí.
0: Veurem qui repara.
2: En Juan Gaijó, com que jo no puc reure, m'encanta la secció d'avui.
3: Perquè la setmana passada vam ser els dos flamants presentadors d'aquest gran programa.
2: Increïble.
3: En Terrades i jo.
2: Una dupla.
0: 6 hores.
2: La veritat és una dupla espectacular.
3: Va el doble d'audiència, més.
2: Sí.
0: Neus, qui rep següent?
2: En Juan Gà.
3: Sí, clar.
1: En Juan Gà.
4: Clar, havia de fer un directe per xerrar del temps i és que, saps, no passava res.
3: Un pot d'amarillisme, no? Que sempre queda bé.
4: Tal qual. Correcte. Sí.
3: Periodisme groc.
4: Exacte.
0: Ai, quin desastre.
3: Periodisme
2: groc. Ai, quin desastre, quan t'he enterrat.
1: Llavors te vas corregir, vas dir periodisme groc.
3: Sí.
2: I estaria així?
1: Pots dir groguisme.
3: Groguisme.
1: S'entén perfectament.
2: Sí. Groguisme.
3: Groguisme.
2: Ostres, me sona més incorrecte que...
1: No existeix de la mateixa manera que això d'amarillisme també me va sonar una mica estrany. Però, com que Juanga a vegades té aquest esperit de Ramon Llull, que s'inventa paraules noves, ja me va bé, però han de dir groguisme.
2: Sí. Perfecte. I a banda d'això, no n'hi hauria d'haver, però, perquè a més jo, clar, no us havia escoltat, i escoltant aquest moment del programa, vaig riure molt, perquè per així que s'havia posat un abric, perquè... Bé, és igual, no ho repetirem. La següent és d'en Toni Fuster, Neus.
6: Si s'ha complit de moment, de manera correlativa, és a dir, el pronòstic haurien de guanyar avui el Mallorca Girona.
2: És que ja...
3: És que tremenda.
0: Ha estat.
1: No vaig entendre aquesta manera de dir-ho, de pronunciar-ho. Poden dir de manera correlativa o de mode correlatiu i sona perfectament.
2: Perquè
1: no sé si en Toni mos escolta.
0: En Toni no, està muntant.
2: Però jo crec que en Fuster pensava que era incorrecte, sí. I per això ho fa la pronunciació en castellà, com que dic sec, ho estic dient malament, fa una rieta. Jo crec que no devia pensar que sí, que és igual.
1: Sí, però el que no acaba de saber en Toni és que jo escolt tots els segons del programa.
2: Sí. Sens dubte.
1: A 1.25.
2: A 1.25, sí, això sí, t'ho compram, normal. Sí, és que si no...
1: Perquè el web d'IV3 Ràdio permet
2: això. Sí.
1: Però sí. No.
2: I de la següent també és d'en Toni Fuster, que va dir aquí.
6: El suma oro cap a Antonio Sánchez, a la volta, gira, juga en Raillo.
2: Gira.
1: Donar-se la volta... No és que sigui incorrecte per aquest ser, és que és incorrecte el verb donar. En aquest programa, de la mateixa manera que vos he de fer un esquema de les diferències entre ser i estar,
2: hem
1: de fer un esquema de quan no podem usar donar.
2: Dona.
1: I donar és, jo te don una cosa. La resta de coses
2: se fan. Sí que és vera, ho has dit tant, a moltes ocasions.
1: Se fan. Ses passes se fan, ses besades se fan.
2: Idò, un recordatori més, això ja no hauria de tornar a sortir. Però bé, la següent del teu favorit, Neus, d'en Pau Cedros.
7: I aquesta targeta que no ha tret ja és el rasero, que ara Neus me dirà la pròxima setmana com se diu.
0: És cert, Pau, però aprofitam ara.
2: El menys, no?
3: El rasero.
1: Sí, no, me va fer gràcia perquè ja sap que aniré per ell. Poden dir raser.
0: Raser, molt bé.
2: Bueno, no era tan difícil.
3: Ara feia el que faig jo, i ho faig de manera correcta. O sigui, amarillisme. Està tot intentar catalanitzar-ho d'alguna manera, i algun encertes.
2: Alguna que està.
1: Tu, Juanga, ho expliques de manera col·loquial i després dius aquest periodisme groc, perquè, clar, ets bo i saps també com ho hem de dir de manera formal.
3: Efectivament.
2: Va, en sa darrera, m'agotaven ses llàgrimes de riure. Escoltant aquest moment que va protagonitzar el gran Toni Fuster.
6: Era un cèntim. Jo m'acot encara. Home,
3: el Fuster no és que s'acoti, se tira a matar. El Fuster se tira en planxa.
6: No.
3: Fuster vol dos pes.
6: Me fa... El que faré. Però hauré de tornar a repassar una altra vegada. A veure'm amb... El Joé.
3: Un calaix allà.
6: Don Joé, petitó, aquestes modes que tinc. D'en Franco. En ser estrelletes. A veure si hi ha qualcuna d'aquestes que estan una mica...
4: Arriba al Mallorca.
2: Ah, mira. Mira, Neus, ara ho comentant, però primer Miqui Verger arriba al Mallorca, som moix.
4: Sí, amb una 30 persones més o manco a la rebuda de l'equip, les escoltam. Saluda Luis García, partit especial per ell. Com sempre, no falla mai la Nina amb la pancarta d'en Pablo Torre, demanant-li la camiseta, que es veu que encara no l'ha aconseguida. Això sí, té una d'en Zito Lubumbo. Ja es troba el jugador, el bus, dins l'estadi, amb les novetats, com deien, dels tres internacionals que ja han retornat després de l'aturada de seleccions.
0: Molt bé. El Mallorca ja és a l'estadi, també la Unió Deportiva de Las Palmas i na Neus Sánchez, que volia comentar Jo sempre, sempre em passa una cosa. Quan surt el moment monedes amb en Fuster, és inevitable que surtis nom d'en Franco.
2: Sí, no sé què té, perquè en té una d'aquella època.
3: En té moltes, en té moltes.
2: En té moltes.
3: Té moltes, tal, i...
0: Neus.
1: De totes maneres, és una llàstima que no m'ho escolti ara, perquè jo em voldria xerrar amb ell. Perquè aquesta capacitat que té en Toni de tirar-se damunt una moneda d'un cèntim, no trobeu que només Durant el podria fitxar?
2: Sí, exacte, sí. Per trobar grans sí, monedes.
1: Perquè, mem, en Toni és, des de fa molts anys, et sabeu com els acompanya en el partit del Mallorca, però anem a veure, cadascú s'ha de dedicar
2: també
1: en allò que és realment el bo, i no ho sé, eh?
2: Jo no sé si en Toni si deu llençar, perquè no, per un cèntim no deu estar, però diuen que dona sort. Jo també els agaf, sobretot si sones d'un, diuen que dona sort trobar-se una moneda d'un cèntim. A mi sort no me n'ha duit, però bé, és una forma de fer, de fer un pot d'exercici, eh?
0: No te sents afortunada.
3: No és afortunada, fer feina
2: sí,
3: en l'altre.
2: No, sí, ho retiro, té moltíssima sort, però me referia econòmicament xerrant. Crec que dona sort, escolta, en aquest sentit. Però sí, m'és igual, si no tenia més.
4: Si te trobes una moneda d'un cèntim, la sort és que ja tens més diners. Tens
2: sí, un cèntim més, molt bé. Vinc que urgéssim, me consoles. Sí, exacte.
3: Després,
2: d'un en un, arribaré.
3: Després, si tires el teu dos bes...
1: Que això li diguin a aquell lloc...
3: A Shakira.
0: Digues, Neus.
3: Perdó.
1: Que això li diguin en aquell lloc que se va tirar de cap dins a Fontana di Trevi de Roma.
2: Ostres,
1: a raconar totes les monedes i després li van posar, no sé si eren 15.000 euros de multa.
2: Mare meva.
1: Que Déu no vulgui que en Toni Fuster no vagi a Roma.
2: No.
3: Ja està, ja està. És a Fontana di Trevi. Allà deu haver... Crec que
2: ho diuen cada any quan fan neteja. No sé si és cada any, però sé que jo ho he llegit alguna vegada quan han tret.
3: Treuen saigo
1: i...
3: Jo em vaig tirar.
2: Sí,
3: vaig tirar a bitllet de 50 euros.
0: Neus Sánchez, quin és el teu pla avui a París?
1: Vaig a veure la Maria del Mar Bonet a l'Olímpia.
2: Ostres, mira.
0: Molt bé.
3: Com està la
1: nostra amiga? Que per això ha vengut, he de dir.
3: Com està la nostra amiga Maria del Mar? Quan vendrà a Porto? Podria venir.
1: Està més forta que un roure, més... Està... Bueno...
2: Sí.
1: És que ara volia dir-se la lletra de la Balanguera, però és igual. Està fortíssima.
2: Sí.
0: Bé, idò, bé.
3: No convidàvem que vengui.
0: Un pla extraordinari. Sempre hi ha un nivell en aquest programa i la Neus Sánchez ocupa el pis més alt.
3: Sí, no, clar. Ella s'ajunta amb Maria del Mar Bonet i nosaltres amb en Pau Santró i companyia, saps? O sigui...
1: Recordem que és un concert per commemorar el 50 aniversari del concert famós que ella va fer aquí a l'Olímpia, fa 50 anys.
2: Uau, molt bé. I de Neus, a gaudir-ho.
1: Sí.
0: Sí. És un extraordinari pla per aquest diumenge 11 d'octubre.
3: Jo crec que la Neus Sánchez hauria d'acabar la seva connexió en aquesta balconada francesa cantant una cançó, una estrofa d'Anna Maria, alguna cançó d'Anna Maria del Mar Bonet, però aixecada, com si fossis Nevita Perón a punt de donar un discurs i cantar-li al poble francès una cançó i fer pàtria, per això fer pàtria d'Anna Maria del Mar Bonet, per favor.
2: Vinga, així ja tindrem un millor moment per la setmana que ve.
3: Clar, per favor, Neus.
0: Balears t'escolta, Neus.
1: És una cançó, ella va musicar l'Opi de Formentor, sí. I vos la dedico a tots.
0: Molt bé.
3: Estic emocionat ja estic plorant.
1: Bon cos, tinc un arbre, més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Despunta de ses fulles l'eterna primavera. I no segueixo perquè estic amb delay i m'estic sentint...
0: Molt bé, Neus! Molt bé, Neus! Extraordinari, com sempre.
2: Gràcies.
0: Gaudeix moltíssim de París, del concert i d'aquests dies de vacances.
1: Moltes gràcies. Bon soirée.
0: Adéu, Neus. Anna Neus Sánchez, amb aquesta estrofa, amb aquest cant...
2: És que...
0: D'una veu privilegiada a una altra. Miquel Verger, voltants de l'estadi de Somos. Com es respira per allà aquesta prèvia del Mallorca a Las Palmas.
4: Bé, queda hora i mitja, però poqueta gent i gran majoria dels que hi ha són turistes.
0: M'ha
4: cridat molt l'atenció. Sí, que encara hi ha molt de turistes, just en el moment que ara el que fa el bus del Mallorca és anar-se'n, perquè... Ja els jugadors, després del partit, se'n van amb els seus cotxes particulars, però poquet ambient de moment, a veure si podem agafar qualque aficionat. Què tal, com va?
8: Molt bé, molt bé.
4: Com ho veu, vostè?
8: Bueno, avui s'hauria de guanyar, no? Sí. Com vendria.
4: Clar, camiseta típica de l'any de la UEFA Mendigo Tristán, la negra, guapíssima.
8: El gol que va ficar en Tristán a Amsterdam, la primera vegada que va guanyar un equip espanyol a Amsterdam, sí.
4: Sí, sí, és cert. Bé, l'equip com li agradaria que jugués? És a dir, el Mallorca ha guanyat, ha empatat i ha perdut aquesta temporada, però no acaba de jugar bé, no li ha agradat mai a l'aficionat. Espera avui sortir amb un poc amb aquesta sensació de veure un equip millor?
8: Soc oient del teu podcast i estic bàsicament d'acord amb tot el que vareu dir, de que en atac mos falta un punt més. Mos falta més tenir la pilota, jugar un poc millor i jo crear més ocasió de gol.
4: I tens fe que avui podria passar?
8: Jo crec que sí. En qualsevol moment s'han de començar a entendre en Sergi i en Sala, no? Sembla que fins ara s'han estat tropitjant, però jo crec que en qualsevol moment haurien de començar a jugar plegats bé.
4: Molt bé, a veure si és veritat. Un resultat per avui.
8: 3-1.
4: Molt bé. Gràcies. Adéu, que vagi bé. Adéu, les paraules del primer dels aficionats. Sí. Un oient fidel, eh?
3: De, sí.
4: Diu de Tres Ràdio i sobretot...
0: I d'Espinyol Vermell.
3: De Pinyol Vermell, ja. Sa visualització exacte. Una que té... Justament t'ha agafat a ells.
2: Que dolent, no?
3: Justament, no?
0: Té milers de visualitzacions. Sí. Però jo estic convençut que en Miquel Verge ara mateix està levitant.
3: Ara mateix,
0: ja. Aquesta declaració, que està molt orgullosos d'aquest podcast, que avui recordem viurà la seva edició de butxaca, perquè és un pinyolet,
2: és
0: pinyol petit, que fan després dels partits, que avui, i d'això, al voltant de... Sí, de les 10-11 del vespre, ja podreu sentir aquesta valoració final d'aquest Mallorca Les Palmes que faran en José Sánchez i en Miquel Verge.
2: Bé, vos conto un parell de coses. La primera, que el Sant Rafel ho té encara més complicat. Està al descans el partit. Associació Esportiva Prat-Sant Rafel, 3-0 guanya el Prat. El global són ja 8-1. Per tant, pràcticament impossible ja en aquesta segona part, però bé, han anat a jugar i en Bonó han d'acabar el partit. El conjunt d'Ivissanca en aquesta prèvia de Copa del Rei. Després, vos conto, hi ha moltíssims missatges, molts d'ells intentant endevinar el jugador misteriós. De moment, cap encertant. I missatges que ens diuen de tot, ens saluden i sempre ben contents d'escoltar Esports en Joc una jornada més. En Jan diu, hombre, na Marta ha ressuscitat. Diu, aquests gamberros van posar un ram com una ofrena. Diu, vinga, amunt Mallorca, que disfrutem tots. I diu, don Mr. Pau el teniu? No, avui no.
3: Avui no.
2: Pau,
3: està descansant.
2: Està descansant de comentar, però també entrenant.
0: A les 7 juga.
2: Míster del Campos. Avui té partit, per tant no el poden tenir. Diu, vam al Mallorca i diu, ja estan a Neus. És a Sàtic d'anar a Ayuso. Diu, el mallorquí és el millor. Diu, si no, Neus estava a Sàtic.
0: No, era un àtic a París. No. A París.
3: Sí. Escolta, a lo millor, si en
2: no
3: Pau...
2: No volen fer política.
3: A lo millor, si en Pau Sandrós... l'expulsen a la primera part, pot arribar
2: a comentar-se
3: la segona part del Mallorca.
2: Ah, vale, pensava l'enviaves a París.
3: Si l'expulsen, que és una cosa habitual.
2: No, sí, no. En Bernat mos diu, bona, resultat de 2-1, gols d'en Fuentes i en Valiant. En Joan Josep Llopar, que diu... Bé, fa, no sé què s'ha de referir, però diu que el primer és recordar que el futbol és un joc, que no se poden permetre comportaments violents, com els d'avui matí d'afició nostra contra el Balears ni contra ningú. Avui a guanyar, perquè si no vindran els nervis i tots seran alarmes que no duran res de bo. I un altre porra, avui estan molt amb els resultats els oients, Antoni Palleres, que troba que el Mallorca avui guanyarà 3-1, tant de bo, sentint Fuster cantar 3 gols del Mallorca.
3: Que està preparada perquè té la carcamella fresca, perquè dur sense cantar gols
2: quasi
3: 3 jornades.
2: Ho ha dit uns minuts en Verge, molt.
3: Ai, senyores i senyors, ladies and gentlemen, en aquesta hora hem de parlar dels nostres amics estimats de Numis Duran 1995. Teniu mona de senties a casa i no sabeu quin valor tenen. Idò, Numis Duran, 1995, són especialistes en numismàtica, valoració i compra de monedes antigues. Us ofereixen una valoració professional i un tracte directe a la seva oficina. Una oficina extraordinària, amb uns acabats increïbles, tot de fusta...
2: Ho dius en coneixement de causa.
3: És extraordinària. Mm-hmm. Te pones aquest i fa vermella quan t'arriba. Sí. T'ofereixen una hidratació sí. quan t'arribes allà. Un sofà de pell bona. D'aquestes bones. I si voleu anar i comprovar-ho i veure que és veritat. Les seves oficines estan ubicades al carrer del Sindicat, Cèntriques, 67 de Palma. Només durant 1995, les teves monedes, cling-cling, tenen valor.
0: Parlàvem abans que en Pau Cendrós avui té partit. Sí. Avui és partit important perquè juga davant el Ferriolense,
2: el
0: Campos d'en Pau Cendrós, que encara no ha guanyat cap partit en les quatre jornades disputades fins ara, i li desitjam tota la sort del món. Sí. També he estimat moltíssim en el Ferriolense, però sí, no té aquestes urgències classificatòries que té el nostre estimat Pau Cendrós. El que va com un tir és en Raúl Pareja, entrenador del Calvià, que, atenció, divendres va guanyar el derbi contra el Platges de Calvià B. Sí. I va guanyar 0-3.
2: Molt bé.
0: En Raúl Pareja.
2: Jo ja dic que li ten carinyo en el Platges, però bé, ja en Raúl.
0: 0-3.
3: És que és increïble.
0: És increïble.
3: I no se podrien anar intercanviant de banquetes amb Pau i en Pareja, i potser així.
0: Una setmana un i l'altra.
2: Sí.
0: I com a mínim la permanència la tindria.
3: És que si no, no ho veig clar, jo.
0: Idò, avui en Raúl, després d'aquest 0-3, li han donat un premi, sí, que és el premi de descansar i d'anar bones a
3: nosaltres. Sí, sí, sí.
2: Descans.
0: I en Pau juga a les 7 contra el Ferriolense. Avui qui estirà en nosaltres serà en Gustavo Simeone.
2: Ni més ni menys,
0: des de la cabina de transmissió d'IV3 Ràdio, que ja en aquella cabina tenim en Antoni Fuster, ja el veiem en imatge, en el nostre company, com sempre, un bon polo vermell.
2: Com perquè avui li cauen donar bé, els anys.
6: Com ha de ser, han d'anar de vermell, de vermell sí, impecable.
0: Clar que sí, Antoni Fuster, la setmana que ha fet 40 anys. Toni, com està l'estadi? Han sortit ja els futbolistes del Mallorca i les Palmes a revisar l'estat del terreny de joc?
6: Veig ara mateix damunt la gespa el jugador de la Unió Deportiva Las Palmas. Veig també l'àrbitre amb els seus assistents, però jugador del Real Mallorca, en veig un, dos i poc més. La majoria ja deuen ser dins els seus vestidors. Terreny de joc, en principi, des de la nostra posició de comentaristes, en molt bones condicions, molt bé. Ja s'han obert les portes, per cert, de l'estadi, s'ha donat el sus perquè la gent ja pugui començar a entrar, i a veure men si s'anima. Hi ha una bona entrada avui per aquest Mallorca, les Palmes, per aquest duel insular.
0: Partit que començarà a les 6:30 i que vos contarà Antoni Fuster en directe aquí a IV3 Ràdio, que en Mallorca, Las Palmas, que volen comentar, com no, amb el nostre doctor de capçalera, obrint consulta amb el doctor Macha. We went back.

0: Ja, però Mario, tu me parles de someter-los, però en Luis García, que sempre està prudent en roda de premsa, l'altre dia, després de l'empat a zero a Girona, va dir que ja era una cosa personal seva, perquè estava molt preocupat i que faria tot el possible perquè agafava el problema com una cosa personal seva. Que mai un equip que ell havia entrenat havia generat tan poc o tenia tan pocs arguments ofensius i que no entenies per què.
1: Ah, es lo que yo te estaba diciendo, que es un equipo que no genera ocasiones de goles. Lo que hay que llegar dos veces y meter dos goles. Hostia, si no lo hacen papel, lo vamos a hacer nosotros.
0: Però, per què no se genera? Perquè tens una plantilla àmplia i, en principi, has fitxat molt de futbolistes.
1: Sí, luego hay jugadores que no están dando un buen nivel, tampoco. Aquí, Pablo Torres, te lo vuelvo a repetir, un jugador súper muy intermitente, un jugador, sí, que tiene mucha calidad, sí, todo lo que tú quieras. Darder, son jugadores muy intermitentes, son buenos, pero son muy intermitentes. ¿Me entiendes? Ale Chala, que empezó muy bien, ahora también está un poco contagiado en ese aspecto. Luego hoy jugamos de una manera, hoy jugamos de otra, que no pasa nada. Hay que saber jugar de otra. Claro. Es decir, yo, los equipos grandes y buenos, históricos, si tú quieres, es un once que te lo sabes de memoria.
0: Exacte, Mario. Repetitivo. Perfecte, pues te vull demanar, perquè tu has estat futbolista i has estat entrenador. Crec que veïn clar tots, que en 8 jornades disputades fins ara, Luis García encara no té el seu model d'equip. Per això mateix que diu tu, perquè no sabem l'11 de memòria. De fet, fins fa 10 minuts no sabíem en qui sortiria avui, i ho han sabut ara. Això com afecta la plantilla?
1: Hombre, afecta, digamos, en plan negativo tampoco. Es decir, al final hay una competencia y tal, pero no sé cómo explicártelo. Es una cosa que el que es jugador pues dice, bueno, a ver, es cuestión de ganarte el puesto, como hacíamos en anteriores jornadas, pero sí que es cierto que ves que no tenemos un modelo fijo, una identidad, vamos a hablarle así, de cómo se tiene que jugar, de lo que queremos y tal, que vamos variando demasiado. Y nosotros somos unos, vuelvo a repetir, no es lo mismo que esté el Mallorca en primera división, que tienes que intentar pues contrarrestar al Barça, al Madrid, al Betis, a equipos más poderosos que tú, que en una división como es la segunda, que los que se tienen que adaptar a ti son los demás, y los que te tienen que contrarrestar a ti son los demás, por plantilla y porque tú eres el Mallorca, tío. En segunda división, el Mallorca tiene que estar arriba, arriba, arriba, en la pirámide, en el pico, el primero, el segundo, y a mal peor el tercero. Y es así. Y yo veo, pues, que veo a un Gerona que tiene mucha más identidad que nosotros, veo a un Castellón que tiene que jugar mucho mejor, con las cosas muy claras, más que nosotros. No te quiero contar el Eibar. Es decir, hoy, por ejemplo, el Eibar tiene un partido complicado en Oviedo. Hoy es una jornada que hay que sumar de tres. Si sumamos hoy de tres, que yo creo que sí, porque si esta gente tiene 9 bajas, le meten más goles que Alcantarranas y tal, pues hay que ganar. Entonces hay que ganar. Entonces, pero hay que ganar haciendo las cosas bien y trabajándolas bien. A mí el otro día, no, jugamos con dos puntas. Sí, pero ¿para qué quieres jugar con dos puntas si no hemos hecho un centro en 80 minutos? ¿Me entiendes?
0: Sí.
1: Entonces, a ver, falta un poco que, y sinceramente, que además me extraña porque el entrenador era delantero. ¿Me entiendes? Y esto yo siempre he dicho una cosa. Los equipos que tienen entrenadores que han sido jugadores es bastante condicionante cómo van a jugar sus equipos. No es lo mismo que un entrenador haya sido jugador central o lateral derecho que un delantero centro, por ejemplo. Uh-huh. O que haya sido organizador, un pivote. Y este ha sido delantero. No acabo de entender, y te lo vengo diciendo desde la primera jornada. El equipo no juega bien, es muy plano. No tiene. Y hoy yo espero que es un día para pegar un golpe en la mesa y decir, serán muchos condicionantes, serán que ha perdido el Castellón, que Eibar en Oviedo lo tiene complicado y que nosotros tenemos en casa un partido con 9 bajas, pero bueno, en Las Palmas van a jugar con 11 que tengan 9 bajas, que nadie se olvide. Intentar, pues, tener la identidad clara por ellos. Tío, pero no iba a pedir una presión alta, tal, y si algún futbolista, por sus características, pues no aguanta una presión alta o esto, pues no lo pongas y pon a otra que lo haga.
0: Sí. Respecte a un futbolista que s'està guanyant els galons per ser titular una setmana sí i una setmana també, és en John Chetauya, aquest futbolista que se li va obrir la porta en la baixa de Valiant per compromisos internacionals i ha aprofitat la seva oportunitat. L'altre dia, juntament amb Arnau Tenas, va ser un dels futbolistes destacats a Montilivi. Avui torna a jugar. Veurem en quina posició, si ho farà de carriler, si estirà més cap al centre com a tercer central, però és un futbolista que, Sí que és vera, si hem de parlar de brotes verdes, John Chetauya és un d'ells.
1: Sí, la verdad que sí, de los pocos, sí, sí. La verdad que lo que yo te dije, cuando tienes una oportunidad hay que aprovecharla, y la está aprovechando y ya está. Ahora falta, ¿sabes?, que cuando venga o cuando tenga más entrenamiento, su tema descansado, el que estaba en su puesto, que va bien, a ver si el entrenador dice, ahora vas a seguir jugando tú o no. Pero bueno, sí, sí, sí. Este es otro tema. Lo importante es que él lo ha aprovechado y está demostrando que puede jugar, y esto es muy interesante.
0: Quant acaba de marcar l'Almeria, Marta.
2: Sí, es posa per davant l'Almeria. Recordem aquest partit en joc des de les 4 i quart, minut 52 de partit. Almeria 1, Leganés 0.
0: Sí, l'Almeria que també ja ha agafat velocitat de creuer, Mario.
1: Sí, sí, sí, que estos no perdonan. Esta categoria no puede estar aquí. Si quieres ascender, los playos, yo he jugado muchos, de jugador y entrenador. Son muy complicados. Y una tarde tonta te vas para casa. Mentira, un fallo del portero, una tarde tonta, el árbitro se equivoca y te vas para casa. Por eso yo pienso que el Mallorca en esta categoría tiene que campeonar o quedar segundo. No hay otra. No hay otra. O tiene por lo menos que intentarlo. Pero es que hablamos de partidos por ejemplo, el mismo día el Sabadell, que ganamos 2-0, que el resultado es un partido súper engañoso. Súper engañoso. Por tenerte un ejemplo, engañoso. Entonces, tío, yo quiero ver a un equipo que en esta categoría sea dominador. Y que intente someter a los rivales. Te he hablado, como siempre, del Ibiza en la primera red. Por cierto, el Ibiza ha mejorado mucho estos dos partidos, ¿eh? Ya hablaremos en otro momento. Pero eso es lo que yo quiero de los dos equipos, tanto del Ibiza en primera red, que es un equipo potente, como del Mallorca en segunda, que tiene que ser un campeón, su campeón, o a mal peor, por esas cosas del fútbol, porque también los demás juegan pues tercero. Y yo veo que hay equipos que, oye, me gustan bastante más que el Mallorca actualmente. Y siempre el entrenador, no, porque esto es muy largo, es muy largo, tío, pero cuanto más largo sea y más atrás vaya, más te va a costar llegar, más vas a tardar en llegar, más largo va a ser. Entonces, bueno, yo espero que hoy el equipo gane, primero porque somos mejor equipo que Las Palmas, vaya por delante. Segundo, porque ellos tienen nueve bajas, aunque repito, jugarán con 11 aunque tengan 9 bajas.
0: Sí.
1: Y tercero, porque bueno, jugamos en casa y pienso que el equipo, a ver, tampoco es un desastre, pero entiendo que tienen que jugar ritmos más altos, entiendo que tienen que tener la idea de la manera que juegues, con carrileros, con lo que sea, automatismos memorizadísimos, ¿vale?
0: Sí.
1: Y bueno, y esto es lo que yo he hecho un poquito a faltar, automatismos, evoluciones, que se dice, juegues con un punta, con dos, con carrileros, con extremos, lo que tú quieras, pero saber lo que. Y luego hay jugadores como Pablo Torre, como Darder, que hay que pedirles más, tío, hay que pedirles más. Y es así. A mí me gusta hablar claro. Pablo Torre es un gran jugador, igual lo llega, te mete un brazo por la escuadra, pero luego sin balón le cuesta mucho, tío. Y es un chaval que tiene 21, 22 o 23 años, ¿me entiendes? Por poner un ejemplo, no hay jugadores que no están dando un nivel en esta categoría, que tendrían que ir sobrados, y no, para mí no lo están dando, de momento. Espero que a partir de hoy o hoy empiecen ya a ir para arriba y saquen los partidos adelante bien.
3: Que bé que parla el míster,
2: ¿eh? Ell sí que dones nivell.
3: Ell dona molt de nivell. Aunque una cosa, míster, a veces eso que dice que una tarde tonta y te vas a casa, a veces una tarde tonta te quedas, ¿eh? A veces...
2: Juan casa seva.
1: Bueno, en el fútbol no, ¿eh?
3: Ja. El fútbol no.
2: Ell se'n fa una hora bauxa, Juan.
1: A la vida, una tarda tonta,
2: una hora bauxa tonta, Juan.
3: Míster, bon Nadal, ¿eh? Bon Nadal, ¿eh?
1: Felices Pascuas.
2: Sí, també.
3: No, el otro día entré en el supermercado y hay turrones, polvorones y tal. O sea, no sé si hace calor todavía. O sea, un poquito más de fresquito, pero ya...
4: Però abans hem de cantar clavelitos.
3: Això és bueno, ¿no?
2: Sí.
3: Bunyols, eh?
2: Bunyols, com abans. Sí.
3: Míster, vostè de cantar de tunes, eh? Vostè estonante, ha anat a cantar clavelitos, li agraden...
1: No. A mi déjame de tunes. No.
2: Jo
1: tunero, no.
0: Mario, aquest diumenge, després de la victòria de la penya, supos que... Sempre mos agrada, perquè en Mario, com sempre dic que és un pinzell, està superfí. Sí. Avui de què han dinat, Mario?
3: Ah, això és important, sí.
1: Hoy paella.
2: Ah, mira, molt bé.
1: Hoy paella.
2: Molt bé.
3: Bon diumenge de paella.
1: Casa de mi cunyada, que també ha tenido cumpleaños. Por cierto, felicidades, eh?
0: Ah, moltes gràcies.
1: Molts anys. I muy bien.
2: Ah, no, Mira, sí, sí, ha dinat bé.
3: Però paella mixta, paella de marisc, que li ha, té mista, algun mista, ingredient, mista, algun mista, ingredient mista. Secret, alguna cosa que fa, perquè cadascú sa paella fa...
2: Sí, és que
1: mixta,
2: la fa...
1: Mixta, mixta, mixta,
2: que bé.
3: Extraordinari.
1: Oye, por cierto, Marta, ¿cómo fue Shakira? No me cuentas nada.
2: No va agradar, Mario, ¿qué te pones?
1: ¿No?
2: No.
1: Ya te va a decir. ¿Qué te dije?
2: Ya, no va agradar.
3: Ya te va a decir, Mario.
2: Flush.
3: Ja t'ho va dir.
2: No, suposarà millor i veurà un artista o han de veure's avui a Neus, allà a París, no?, per exemple.
3: Sí, no m'ha dit el Mau,
2: bé, són gustos, però no. Ja, per exemple, sí que vaig veure una Rosalía i no té color davant a Shakira. Però són gustos, pues musicals,
1: mira,
2: jo
1: el
2: 20, i
1: d'això. Jo, el 25 de junio, sí, m'he enganyat i vull ir a Granada a veure el Bisbal.
2: Oh, el Bisbal sempre és divertit.
3: Oh,
2: el Bisbal
3: sempre
2: es seves voltes i les seves potades.
3: Jo, no, no, no.
2: És que
3: ha
1: tret... No, canta bé, canta bé.
3: Mister, el últim disco de Bisbal, que fa versió sí, dels clàssics,
1: sí,
3: Julio
1: sí,
3: Iglesias, és espectacular. Jo, quan s'anuncia, avui, mira, anar
2: sí,
3: a veure-lo.
0: Pots anar amb en Mario?
1: Jo saqué con mi mujer, sacamos la entrada y vamos el 25 de junio.
3: I a más a Granada.
0: Clar, ja...
4: Va, ja serem a primera, no?
0: Clar, i en Juan,
2: ja serem a primera.
0: I en Juanga té bo. Jo Mario, que... si cercau clar, allotjament, no. En Juanga...
3: Ho té moríssim, perquè mon mare és de Granada, i jo som un home de Bodegas Las Castañedas, mister. No te va a faltar de nada ahí.
1: Ja lo sé jo, ja lo sé jo.
2: Això és alt, també. Que bé,
1: si tan seguro tuviera yo el cielo.
0: Mario Ormaechea, fins aquí la secció. Per cert, l'Almeria ha fet el segon.
2: Exacte, sí, perdó.
0: Segon gol de Miguel de la Fuente, 2-0 està guanyant l'Almeria en el Leganés.
2: Sí, sí.
1: Aquests van per feina. Aquests,
2: intractables.
0: Sí, van
2: sí.
0: Per feina.
1: Bueno, avui s'ha de guanyar, jo penso que guanyarem, perquè
2: sí, anirà bé.
1: Som, la veritat és que som millors aquí que les Palmes, però bueno, bueno, tenim que trobar la identitat i tenim que
2: intentar guanyar. Sí, sí.
0: Mario, una família molt forta.
1: Abraçades per tots.
0: Adéu. Partim cap a la cabina de transmissió d'Ivetres Ràdio, l'estadi de Somos, perquè tornem a ordenar, Toni, l'11 titular del Mallorca i també el de les Palmes.
5: Així sortirà d'inici l'equip de Luis García Fernández amb Bernau Tenas a la porteria. En defensa, John Chetau i Adonal. Al lateral dret, Martin Valien, que torna després de disputar en les seves seleccions partits amistosos amb Antonio Raillo i Alberto Moreno. Lateral esquerra, per davant, Antonio Sánchez i Alex Sala, Liso i Lloret Cerdà. En bandes, Pablo Torre i mitja punta i Adri Fuentes com a referent a la punta d'atac. Per part de la Unió Deportiva Las Palmas, José Antonio Caro, la porteria, amb Valentín Pezzolesi al lateral dret, Enzo Loidice, lateral esquerrà, Juan Marzoc i Alex Suárez seran els centrals per davant en el centre del camp, doble pivot, amb el capità Kirian Rodríguez, Iñaki González, amb Miyashiro per davant, mitja punta, Adrián e Iván Jaime, els estrens i en punta com a referent, Jepté Betancourt.
0: Aquests són els 11 del Mallorca i de les Palmes. Anem a l'exterior de l'estadi. Allà el nostre company Miquel Vergés. Miqui!
6: Escolta, Toni. És el tall de Vermadors de Binissalem, perquè avui aquí a Som Mos estan fent ball de bot. Aquí avui a Som Mos és el dia de Binissalem. És el poble escollit per aquesta novena jornada. I res, hi ha molta gent mirant aquest espectacle. Què tal, com estàs?
7: Jo, bien, molt bé.
6: Que noms?
7: Jo som en Cris.
6: Què m'has dit, Cris, abans? Què ha de passar avui?
7: Que han de replicar les campanes. I per lluny també, si pot ser.
6: I per lluny també. I com ho veus tu? Més difícil avui que lluny, no? O no?
7: Bueno.
6: Ja ho veurem.
7: Ja ho veurem, però bueno. Castillon ha perdut.
6: Sí. L'Almeria guanya 2-0.
0: 3-0, 3-0, Miqui.
2: Acaba de marcar 3-0.
6: Ah, 3-0, m'he dit, bueno. 3-3.
7: Bueno, 3.
6: Sí, diuen. Sí, vaja que sí.
7: Bé, si la lliga llarga, jo confio en el Mallorca. Tanmateix, encara segona divisió és una lliga molt, molt rara, tot ho sabem.
6: I no acaba mai, sí.
7: Sí, sí. I, bueno, jo crec que en l'equip, sincerament.
6: Amb aquest equip, eh? Sí, amb l'entrenador, també?
7: Sí, sí, moltíssim, moltíssim més.
6: Però t'agradaria veure millor futbol? Trobes que és possible?
7: Sí. Jo dic una cosa, si tots li ficessin els cons que li fiquen a Tom Prats, ara mateix estaríem Europa League o qual cosa.
6: Però no ha debutat, Nabdon. Trobes que li haurien de donar qualque oportunitat més?
7: Men...
6: O qualque oportunitat, sense el més?
7: Sí, jo diria que sí. Sí que perquè és complicat, perquè tenim ara en Fuentes, que està en el seu prime. I, bueno, el millor darrer minut, perquè són que... Abdon, minut 93 sempre, o alguna cosa així. Sí. I, bueno, jo diria que serà un paper important, ell.
6: Va, un resultat per avui.
7: 2-0.
6: Gols de?
7: D'en Butxa i de... Bé, no, d'en Butxa no, d'en Fuentes. I, bé, els dos d'en Fuentes.
6: Els dos d'en Fuentes. Ah. Els 6 gols. Es posaria pitxitxi, crec, eh? Què tal, com estàs?
8: Va bé, va.
6: Què noms?
8: David.
6: David, com ho veus tu?
8: Jo, és veritat que no és un rival fàcil, però veig bastant accessible el partit.
6: Sí, que el Mallorca pot guanyar i pot millorar l'imatge, també, no?
8: Exacte.
6: I ets tan optimista com el teu amic per final de temporada o no? Com ho veus?
8: Bé, jo crec que podem ascendir directament. Som un equip que lluitam i tenim moltes possibilitats de pujar directament, sincerament.
6: Qui és el jugador que més t'agrada, aquest Mallorca?
8: Lubumbo.
6: Lubumbo, però no ha fet cap gol des que va venir.
8: És igual, jo m'agrada molt el Lubumbo.
6: Sí? Farà gol avui o no?
8: Ojalà que sí.
6: Haurà de ser la segona part, crec, que en principi no juga.
8: Bueno.
6: L'esperaràs, no?, igualment.
8: Sí, òbviament. El miro molt en el Lubumbo. I fa un parell de mesos no venia molt en el Mallorca, però el Lubumbo i l'equip i el meu amic, que també m'ha ajudat a descobrir aquest equip un poc més. Jo soc del Mallorca totalment.
6: No me diràs que t'has fet del Mallorca per Lubumbo.
8: No.
6: Ah, vale.
8: Era...
6: Però vens el Mallorca per Lubumbo?
8: No. Tipo, però és un dels meus jugadors preferits en l'equip.
0: Molt bé.
6: Bé, idò, David, sí, i aquest espectacle de Vall d'Hebo t'agrada?
8: Sí, està bé.
6: Sí. Idò, ara faran un altre ball. Gràcies, gràcies a tots dos. I que vagi bé. I que repiqui.
1: Que repiquin les campanes.
2: Molt bé. No, està bé, s'ha enganxat ara.
0: Sí. Ah, i jo en Juanga i jo, com a presidents de la penya Cito Lubumbo,
3: sí.
0: No sé per què s'estranya tant en Miquel Berger,
2: que
0: la gent...
2: Sí,
3: Cito Lubumbo fa afició.
2: Clar. Sí, és un tio carismàtic.
0: Jo el que demano és que en Cito Lubumbo...
6: Sí, afició sí, gols no.
0: No, però que el posassin de nou. De davanter.
3: Clar.
0: De davanter. No,
6: de nou és una altra vegada o...?
2: També.
0: No.
3: Tancam el micròfon sense fil, no se'n vull, per favor.
0: Posició de davanter centre. Això és lo... Clar, és clar. El que deman d'en Cito Lubumbo.
3: Efectivament.
0: Posició de davanter centre. No
6: bé,
0: fer,
6: Toni,
0: fer esforços per sa sí, banda. No.
6: Fora bromes, és més davanter centre que de l'extrem.
0: Clar. No,
3: volen que el posin al seu lloc.
0: Si jo no estic de bromes.
3: Perquè crec doni que... espectacle i gols.
0: Crec que és un futbolista que tens per atac, per ser davanter centre... i no l'has empleat mai allà. I de bé, no passa res.
3: Dit això. Anem a demanar-li a en Miqui Berger, avui, el dia que dedica el Mallorca als diferents municipis, és el de Binissalem.
2: Sí,
3: volen confirmar, Miqui Berger, sí. Està ballant i participa el nostre director en aquesta ballada, en Dani Barjacoba, i si farà ell la treta d'honor en el partit d'avui, com Vini Salamé il·lustre, que és el nostre director d'aquesta santa casa.
6: Bé, són molts, però jo diria que no.
2: No el veus.
6: Així per començar.
2: Sí. I en Toni Escanelles.
6: Antoni Escanelles tampoc el veig.
3: Perquè...
6: I la treta d'honor, jo crec que la treta d'honor l'hauria de fer en un programa nostre, no?
2: Sí.
6: On ja ara que sortim per YouTube i tal, que la faci i sí, ja està. Però crec que avui tampoc, no. Per aquí tampoc hi va el tema.
2: Molt bé.
3: Idò...
0: No ha anat bé.
3: Arrat el departament de fires i festes del Reial Mallorca, perquè jo crec que avui hauria d'haver fet la treta d'honor el nostre grandíssim director, Dani Barjacoba. Dit això, anem...
2: Dit això tan important.
3: Passant per Inca Centro Auto, per favor.
2: Sí.
3: Anem a passar per Inca Centro Auto. Sí, malament. L'Opel Barjacoba.
2: Què de bé,
3: L'Opel Barja.
2: Què de bé, nom.
3: Octubre
6: continua. Barja que subo.
3: No. Això ja és motiu de comiat, eh? Ja m'ho estan fent un informe, eh? De recursos humans. Allà apuntant, eh? Hora, data... Octubre continua.
2: Arranca.
3: Brum, brum.
6: Todo lo que sube Barja.
2: Trata de arrancar-lo.
3: Octubre continua avançant a Inca Centro Autos, el moment perfecte per estrenar un Opel. Descobreix l'Opel Combo Ultimate des de només 189 euros al mes. I si cerques un SUV modern, tecnològic i versàtil, el nou Opel Frontera GS pot ser teu des de 149 euros al mes. No deixis escapar aquestes oportunitats. Ves a l'avinguda del General Luque 393 d'Inca. Inca Centro Auto, el teu concessionari
0: brum, brum,
3: de confiança.
0: A punt d'arribar a les 5 i 40 minuts de l'hora baixa. Faltaran en aquell moment 50 minuts perquè comenci el partit entre el Mallorca i la Unió Deportiva Les Palmes a l'estadi de Somos, i els nostres oients ja estan actius, tensos,
2: sí,
0: abans del partit.
2: Nervis. Hi ha nervis, però hi ha optimisme. Es veu que avui estan fent molta porra i tot això sona amb victòria de, del Mallorca. Hem de dir que també tenim un primer encertant ja, de jugador misteriós. Sí, en Bernat. Sí. En Bernat ha encertat.
0: En dues pistes, eh?
2: Sí. Havia llançat un nom que no era correcte i el segon que ha llançat, i de sí, ja ha encertat. Per tant, ja tenim guanyador, primer guanyador de del concurs d'avui de trobar jugador misteriós. Missatges. Tenen una pregunta per en Miqui Verger. Diu, fa temps que m'envoltes cap. Té ganes, aquest oient, en Jan, de que en Pau Cendrós hi siguin els podcasts de Pinyol Vermell. Diu, hi ha un bon Pinyol Vermell quan s'enfada amb en Cendrós. Però, clar, en Cendrós ja té un compromís amb en Juanga, que clar. És...
3: Nosaltres volem el nostre videocopes. De fet, avui llançar un repte a la cap d'esport d'aquesta casa, Marta García. Volem. Miqui Verger, se suporta un compromís. Ara mateix...
6: No. Ei, no, cap ni un.
3: El videopodcastillo aquest que feis...
6: sí.
3: Quin és el... Quin és el màxim de visualitzacions que ha tingut? Moltíssimes.
0: Milers.
3: És igual.
2: Sí, tu vols posar que... una xifra, no?
3: Nosaltres volem proposar que en Pau Sandrós i jo gravarem un pilot del nostre...
2: Un capítol pilot, videopoc, ho llançareu.
3: El llançarem. I si tenim més visualitzacions...
2: Que és màxim que han tingut ells, no?
3: Efectivament.
2: D'acord, ostres.
3: Mos deixen tota la temporada. Firmem tota una temporada sencera. Uf. Si tenim més visualitzacions...
2: Mira, que t'he dit, eh? Com confia en el seu projecte.
3: El podcast més visualitzat... No en feim un.
0: Divetres.
2: Sí, perfecte.
3: De Pinyol Vermell...
2: Videocopes. És que jo hi vaig a l'escenari. És que ja no vent d'això.
3: Miqui Verger...
0: No,
3: estic notant a la seva veu la por.
2: Sí.
3: La por que té ara
6: mateix. No. Mira, jo tinc molt bo amb la directora.
3: Sí, jo ho sé.
6: Si tu i el teu podcast amb en Pau Cendrós supera el nostre... Te robaré en Pau Cendrós, me carregaré en Sanchís, ja.
2: Dona per fet que sexy seria gràcies a en Cendrós. És fort, això, aquestes declaracions.
6: Si baixa el tema amb en Cendrós, t'agafaré tu.
2: Bé, la qüestió és que ens envieu molts missatges al 645-93-4501, també al xat d'Esports i Vetres, i ho podeu seguir fent durant tota la retransmissió, a veure si és en positiu, quan el Mallorca comenci a marcar i en Toni Fuster mos canti els gols que volen sentir avui. Pista 3, ja han dit que hi ha un encertant, però volen que n'hi hagi més, perquè volem omplir aquest estudi com avui, que hi ha dos oients d'honor, d'aquí una estona en Juan anirà a saludar-los. Però volen que encerteu el jugador que cercam avui. Qui és? I de vos han donat dues pistes. La primera era, i és, que el seu darrer partit com a jugador professional va ser a Còrdoba, a la màxima categoria. La segona pista, que va arribar al Mallorca després d'una temporada d'haver fet 7 gols al seu equip. Però... curiosament, amb el Mallorca només va fer un gol en 125 partits. I va costar. Tercera pista. El partit del seu debut a Espanya, Xavi va fer el primer gol del partit. I el partit del seu comiat a Espanya, Xavi va fer el darrer gol del partit.
0: Wow.
2: I va ser present.
0: Tot ho va començar
2: cas.
0: I ho va acabar Xavi.
2: Curiós, sí.
0: Molt bé.
2: Sí, és la tercera
0: pista del nostre concurs. Per cert, a la prèvia de Copa del Rei està guanyant
2: 4-0.
0: L'Associació Esportiva Prat ja 5-0 al Sant Rafael. Per tant, ara mateix el global és de 10-1. Poden dir en...
2: Pobre, ja devem desitjar així la final i ja està.
0: Poden dir en tristó que el Sant Rafael queda eliminat del somni de la Copa del Rei. Encara queden 20 minuts per endavant, però 5-0 està guanyant el Prat, que serà qui s'enfronti a la primera ronda a l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Ah, així anem a parlar, no?, amb el nostre oient d'honor. M'he de posar dret. Gisca, per favor, pots així treus tot el meu outfit sense...
2: Plan a l'obert, si el voleu veure, Esports i Vetres a YouTube, i ara tot d'una sentima als oients.
3: A la fi, ja m'ho puc a l'americana, perquè ja tenia jo gana, ja venia el fred. Com estan aquests senyors, candidats per jugar a futbol a peu? Tots.
2: Alerta, no, millor.
3: Com està aquest senyor?
9: Bé, molt bé, gràcies.
3: Quin és el seu nom?
9: Tafel.
3: Tafel, t'ho estàs passant bé o no?
9: Molt bé.
3: Faig cadira bona, que són noves, com s'han posat ara, i estan ben acolxades i això. Tafel, estàs preocupat amb aquest Mallorca o no?
9: Sí que estic preocupat. Totalment d'acord amb l'entrenador. que xerrava.
2: Mario.
9: No jugué res a Mallorca. Li falten homes que han estat a primera divisió, com en Dardé, que no sé què li passa, jugadors que no donen la talla. Ja estic preocupat, perquè jo també he estat jugador de Mallorca, jo.
2: Ah, sí?
9: Infantil i juvenil.
2: Mira.
9: És a dir, fa molts anys d'estem d'en Lluïset, d'en Buele Petit, com que tens 75 anys, però vaig començar amb el Mallorqueta i sé que això de jugar dins el Lluïtxitge i de jugar amb taloners, quan el Mallorca va ascendir primera amb el Rosselló. I, bueno,
3: un home cansat, és un home cansat de futbol i el que hi ha.
9: He tingut mala sort. Vaig tenir mala sort, em vaig rompre el peroné, i vaig tenir lesions. Quan el metge del Mallorca era aquest el bigot que feia en Jordà. En Jordà era el metge del Mallorca.
3: Una enciclopèdia, aquest home del Mallorca. És part de la història, també.
2: No, bé, compta l'època que hi va viure, clar.
9: En Benicidre, en Lluïset, teníem un equip que van ser campió de Balears, de juvenils.
2: Ah, molt bé.
9: Però, bueno,
3: sabia. I avui què farà el Mallorca, avui?
9: Avui li costarà molt, igual guanya 1-0, però bueno, que les Palmes no, el que deia, que estàvem a jugar 11 jugadors també. Malament tingui lesions.
3: Què li pareix el postre en joc? Què li pareix la ràdio per de dins? Ho està passant bé o no?
9: Bueno, jo tinc un fill meu que està a IB3.
2: És veritat,
3: aquí. Qui?
9: En Pau Folvera, que és de, està telecomunicacions de la tele.
2: Ah, clar.
0: Fol, sí, senyor.
2: En Terrades, sí, sí, sí,
9: el sí, sí, sí, clar, sí.
0: Ah, ah, molt bé, molt bé.
9: En bicicleta.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Sí, sí, sí, sí.
6: Gran jugador de pàdel, també. Però...
2: Mira, diu en Verger, que juga bé pàdel, el seu fill.
9: Sí, que juga bé pàdel. Sí. Ha jugat amb ell.
0: No, en Verger, en
2: Miquel Verger. Miquel Verger, ara ho deia. Sí. Sí, molt bé, de
6: mira. Fa anys, però sí, sí.
9: Sí. Toca de és molt deportista.
0: Sí.
9: Va fer... Fa anys que està...
0: Sí, fa molts anys. Són companys.
3: Molt bé, i de moltíssima per seguir. Després xerrarem amb...
2: Bé, acompanyat, eh? Bé, acompanyat, arribem. Després el seu torn,
3: sí, sí, sí, idò, anem per aquí. Bon Nadal, per cert.
2: Bon Nadal.
3: Com està aquest senyor?
10: Molt bé.
3: Quin és el seu nom?
10: Som en Jaume.
3: Jaume.
10: Com els que van sortar els...
2: Ah, molt bé. Enhorabona.
3: Soient il·lustre, eh? Soient d'honor nostre.
0: I Jaume, crec que era el concurs... Tu vas encertar el concurs d'en...
2: Quin jugador?
10: De l'Antonio...
0: D'Antoni González.
10: Antoni González.
0: Buf, jo crec que ha estat el més difícil que hem plantejat fins ara.
10: Si vols dir com ho vaig treure.
0: Com ho vas treure?
10: El sol GPT.
2: Ai, però t'ho arriba a dir, perquè no és fàcil, eh? També has de fer les preguntes...
0: Sí, mira que en Miquel Verger intenta que siguin pistes que no siguin de fàcil accés,
2: sí.
0: ni per internet, ni per intel·ligència artificial.
2: Ho va trobar, saps que són molt de nius, això de ser ja.
10: Vaig cercar jugadors del Mallorca que haguessin fet dos gols. Sí. En competició
0: Europa.
10: Europea, van sortir 4 per mi. En el record.
0: Sí. Tristan, per aventura.
10: Tristan i...
0: Sí, sí. I en Toni Gonzalo.
10: I Narango.
0: Pot ser, eh?
10: Narango i... Bueno, i d'aquest 4
0: sí.
10: Vaig triar els que havien jugat a una illa.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí
10: i me va sortir en Antonio...
0: Antonio González.
10: Que havia jugat... Havia començat a jugar amb el Mallorca B aquí.
0: Correcte.
10: I a Grècia.
0: I havia acabat a Grècia, sí, sí.
2: Idò.
0: Molt bé, Jaume, molt bé.
2: I per això és aquí, avui,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, clar que sí. Sí.
3: Tot el que acaba d'entrar en José Sellers, que és el nostre productor, que ha fet aquí una... un pot de passarel·la a Milano. Com veus el Mallorca? Com veus el Mallorca? Estàs preocupat? No estàs preocupat?
10: És veritat que encara és molt prest, però cada vegada és menys prest. I clar. Jo no el veig encara com per poder... per poder pujar. No, directe, almenys. Promoció pot ser, però ha de millorar molt.
3: Te va agradar més el programa la setmana passada, sense la Marta Sampas?
2: Ai, que dolent! Has de dir que no.
10: Bueno, jo els veig quasi tots. I bueno, el barri va ser un poc diferent.
2: Clar,
10: sí, va ser diferent.
2: Diferent, molt i pitjor.
3: Ah, diferent.
2: Diferent, molt i pitjor. Jo m'ho vull agafar així. Que sí, home.
3: Bueno, moltíssimes gràcies i a gaudir. Després seguirem parlant amb els nostres oients d'honor. Moltes gràcies, eh? Aquí teniu aigua, teniu de tot, aquí, eh? No faltarà absolutament de res, eh?
0: No, Tòfoli, Jaume, qualsevol cosa que necessiteu, sí. Ho heu de demanar, no és?
2: Sí.
0: No, no, no, no és la llotja del Mallorca, és molt millor, això, és molt millor. Clar que sí, per això ho heu triat. Són les 5:49, en 41 minuts començarà el partit a Son Moix entre el Mallorca i Las Palmas. Això és Esports 3 en joc.
11: Esports 3. En joc. IB3 Ràdio.

0: Encara amb la recta final d'aquesta prèvia del partidàs que ens espera a les 6 i mitja. Som boja entre el Mallorca i les Palmes. Toni Fuster, cabina de transmissió d'IB3. Ha sortit ja escalfant l'heroi de la setmana passada. Ha sortit escalfant Arnau Tenas.
1: Han sortit ja els porters del Real Mallorca i també de la Unió Deportiva Las Palmas. Per part del Mallorca, Arnau Tenas, Luca Beristrón, que torna després d'estar convocat a la seva selecció, i el Pichu Cuellar. I per part de Las Palmas, veiem escalfant el dos porter, José Antonio Caro, que serà el titular, i també Adrián Suárez. Ara falta que surtin també els futbolistes de Mallorca, Las Palmas, damunt al terreny de lloc de l'estadi de Son Moix, mentre a poc a poc se va a l'estadi omplint d'aficionats de la Real Mallorca. També va en qualcuns aficionats també de la Unió Deportiva a la zona on es troba la graderia Vivitant, i esperant, com dic, veure també el retorn de Martin Valien després de dos partits sense jugar. El futbolista Lovac, partit oficial, vull dir, no amistosos, contra Illes Feroe i contra Moldàvia. Va estar convocat el futbolista de la Real Mallorca, i també, com dèiem, el Cito Lubumbo. D'aquí un instant sortiran, com dic, els protagonistes, un Real Mallorca que cercarà aquest 3 punts després de la derrota darrera vegada que va jugar Son Moix contra la Unió Deportiva Almeria, i l'empat de la setmana passada a Montilivi contra el Girona.
0: Avui en Toni té bou, eh? Té bou, sí. de cantar una victòria, de cantar gols del Mallorca, després d'haver fet, com dèiem, aquesta setmana 40 anys. En Toni Fuster, la bou del Mallorca,
2: 40 anyats,
0: tot preparant.
1: 40,
0: amb,
1: baixant, 40 i un premi més.
0: 40 i un premi més, no fa falta ser tan concrets. Baixam una mica de les escales de la cabina de transmissió i ens situam a l'entrada de l'estadi. Ja el nostre company Miquel Verger, també amb ganes de contar alegries avui a hora baixa, Miqui.
3: Sí. Just en el moment que comencen a entrar els aficionats de la Unió Deportiva Las Palmas, a la zona d'afició visitant, no són molts, eh? Seran aquest, ara mateix els que entren ara són uns 25-30 més o manco. Veurem si són més en el final, abans de començar el partit. I res, la gent continua arribant. Estic sorprès encara de la quantitat de turistes que continuen entrant aquí a l'estadi. És a dir, si restam aquest nombre de turistes, no sé quant de mallorquinistes hi haurà al camp avui. Veurem quina és l'entrada final.
0: Mm-hmm. Això pareix ja el camp del Barça.
2: Sí, no? Esperem que no que sigui,
0: diuen,
2: ja...
0: Que diuen que la meitat són turistes.
2: Sí, del Madrid també.
4: Perquè veieu com és en Miqui Verger.
0: Sí.
4: I aquí això és un programa que ho contem quasi tot.
2: Sí, de vegades massa, sí. Però què contaràs ara?
4: Però quan en Miqui Verger ha vist que en Toni Terrades havia duit menjar per celebrar el seu aniversari, sí. Quan en Fuster ha vist que ha vingut amb una bona encimada... Sí. Per...
2: Han complit tot, molt bé.
4: En Miqui Verger, perquè veieu com és, ha mirat quin dia era el seu aniversari.
2: Ai,
4: i si coincidia...
2: Verger, que has de dolir
4: contant
2: això.
4: I si coincidia amb que el Mallorca jugava a casa...
0: Ha dit merda, jugam a casa.
4: Per tant, haurà de dur alguna cosa per celebrar el seu aniversari. Perquè veieu com és en Miqui Verger, eh? Del puny aferrat.
3: M'agradaria dir que tot és mentida, però no puc.
4: Malauradament.
3: No puc mentir a l'audiència. Això sí, Mallorca-Leganés. Haurà de passar per l'estudi amb una encimada i
2: bé,
3: cercaré...
2: I després cercaré, més.
3: Cercaré a veure si hi ha més companys que facin... A l'aniversari als voltants d'aquell dia.
0: Sí, en Miqui vol fer una UT.
3: O hi és de nou, una cosa d'aquesta.
4: Està una cosa complicada. Ai, senyores i senyors, ladies and gentlemen, si és el teu aniversari, i si no ho és, si vols complir anys amb bona salut,
2: sempre.
4: Com es troben el nostre far guia, amb el vigor del nostre far guia, Antoni Terrades, i el vigor que té en Toni Fuster.
0: Sí.
4: Si voleu estar bé, heu de mirar la vostra salut i anar a Juaneda Hospital. Perquè a Juaneda Hospital, de la mateixa manera que en el futbol, la victòria comença tenint cura d'un mateix, i a Juaneda Hospitals ho fan amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb un equip que mai es rendeix, oferint el millor tractament. Porque curar empieza en cuidar Juaneda Hospitals.
0: 5 minutets per a les 6 de l'hora baixa. Marta Sampas, hi ha un partit en directe a segona divisió que afecta la lluita per l'ascens, perquè en principi és clar candidat a pujar a primera.
2: Sí, l'Almeria, que continua guanyant 3-0, minut 82 de partit. Almeria 3, Leganés 0. Uh-huh. Bé, ho dèiem amb Mario Maetxea, intractable el conjunt andalús.
0: I recordem que avui hora baixa la gran sorpresa d'aquesta novena jornada s'ha produït a Andorra. Allà ha guanyat l'Andorra 1-0 en el Castelló. Per tant, oportunitat important la que tindrà demà l'Eibar, que visita el Carlos Tartiere per ampliar el seu avantatge com a líder destacat de segona divisió. Connecta amb Miquel Verger, línia interna, estadi de Son Bosch. Qualque novetat, Miqui?
3: No dic res, eh?
0: Ah, val. Veia que posaves, però ja me queda clar el que has de fer el descans, en Miqui. Sí. El que ja veig que per la cabina de transmissió d'IV3, en Toni Fuster ja no està tot sol, està acompanyat, per tant, tot d'una, anirem amb en Gustavo Sivero, que és el nostre comentarista en el dia d'avui, i Marta Sampas, recordant de moment les tres pistes del jugador misteriós que tenim per al dia d'avui.
2: És el nostre concurs, cercar un jugador misteriós cada jornada, en triem un diferent, i el d'avui, que s'abandelli, doncs, saben ja tres coses. La primera, que el seu darrer partit com a jugador professional va ser a Còrdoba, la màxima categoria. Després, que quan va arribar al Mallorca va ser després d'una temporada amb 7 gols al seu equip, però amb el Mallorca només en va fer un amb 125 partits que va jugar. La tercera pista, que l'han llançada de fa una estoneta. El partit del seu debut a Espanya, sí? Xavi, va fer el primer gol del partit. I el partit del comiat d'aquest jugador misteriós a Espanya, Xavi va fer el darrer gol del partit.
0: Vaja.
2: Curiositats.
4: Qui serà?
0: Abans que comenci el Mallorca a Las Palmas, quarta pista. I en el descans del partit, cinquena pista. Uah. I amb això ja ho
2: hauríem
0: de tenir.
2: Ja
0: i després
2: sabran.
0: Ja ho sabeu, en el post sempre arriba una pista ja molt clara, molt
2: evident.
0: Clara, molt clara, sí. Per poder resoldre abans que na Marta Sampas i en Miquel Verger sí. ens diguin qui és aquest jugador misteriós que cercam en el dia d'avui. En qui connectam ara ja, cabina de transmissió, és amb el nostre comentarista en el dia d'avui.
5: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente.
0: ¿Qué te parece, Juanga?
2: Me agrada.
4: Espectacular, un bon tango.
0: Carlos Gardel.
4: Gardel sempre és una meravella d'escoltar.
0: Clar. I el Gardel dels comentaristes a IV3 és en Gustavo Sivero. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. No me pongan a esa altura, por favor. Yo creo que podría haber llevado los instrumentos en una banda, pero nunca ni tocado ni cantado, o sea que, bueno. Gracias por el sitio en el que me colocan, pero me parece demasiado. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gustavo, dues cosetes abans de començar a analitzar el partit entre el Mallorca i les Palmes. Primer, Gustavo, avui ha hagut derbi a segona federació entre l'Atlètic Balears i el Mallorca B. S'ha avançat l'Atlètic Balears fins a 2-0 al marcador, però després el Mallorca B ha reaccionat. A la segona part ja ha pogut empatar el partit a 2. Què t'assembla? Record que tu vas dir als nostres companys d'història dels d'Albert i a IV3 que per ventura el Mallorca B se'n podia dur el derbi i li ha faltat poquet en el conjunt de Pat Lluís Martí.
6: Sí, sí. El partido arrancó muy mal para los intereses del Mallorca B. La cosa se puso más seria cuando encajó el segundo gol, pero a partir de los cambios que hicieron sobre el minuto 70 por ahí, el partido cambió totalmente y pasó a ser totalmente del Mallorca B. Se plantó en campo contrario, descontó, empató y yo creo que si el partido hubiese durado, no sé, algunos minutos más, incluso hubiese tenido posibilidad de habérselo llevado porque terminó mejor, terminó dando la sensación de que estaba mejor en el campo que el Baleares y que el Baleares, luego de haber tenido la ventaja que tuvo, daba por bueno el empate porque no acabó bien el partido. Esa es la realidad.
0: La segona cosa que te vull demanar, Gustavo, hem sentit en el podcast Històries d'Albert, amb els nostres companys Pedro Guaspi i Marc Herrero, que parlava amb Gustavo Siviero d'aquells mesos que va coincidir a Newell's amb Diego Armando Maradona. Idò bé, Gustavo, he tingut la sort i la fortuna de ser aquesta setmana a Nàpols. I he entès el sentiment d'aquella ciutat cap al mite que suposa per ells Diego Armando Maradona. Per moltes raons a Nàpols, però tu també contaves en el podcast, Gustavo, que per tu, aquells mesos que vares coincidir, també era com una cosa extraordinària viure al costat de Maradona.
6: Sí. Bueno, yo lo conté ahí, que como futbolista todos los objetivos que querramos poner van a estar bien, porque hacía cosas realmente excepcionales. Pero además era un grandísimo compañero. Esa es la sensación que yo tuve en los pocos meses que estuve con él. Yo creo que lo dije ahí también. A mí me parece que su ámbito era ese, era un vestuario. Él se sentía realmente él ahí dentro y, bueno, se expresaba como era. Bueno, nosotros tuvimos la gran suerte de compartir algún tiempo con él. Y después ver cómo ha trascendido su figura futbolística y humana. Porque me atrevo a decir que en Nápoles no solo idolatran al futbolista que llegó para hacerlos campeón de liga, para hacerlos creer que podían estar o que podían plantar cara a las fuerzas del norte, sino que también hay gente que no lo ha visto jugar y que lo idolatra en Nápoles. Hay gente que no ha sido contemporáneo de Diego Maradona y tiene una imagen, tiene algún elemento que lo relaciona con Maradona y con la historia del Nápoles. O sea que te imaginas que eso va a perdurar en el tiempo, sin duda.
0: Sí, sí. Idò, ara començam en l'anàlisi d'aquest Mallorca. Les Palmes han sentit aplaudiments. Sí. Toni Fuster, quan parlava amb Gustavo Siviero, no sé si eren per Gustavo o perquè sortien els futbolistes del Mallorca.
7: Ha sortit l'equip mallorquinista. Ben segur que Gustavo Siviero ja n'ha rebut moltíssim d'aplaudiments aquí a l'estadi de Somoix. I el Mallorca, que ja damunt la gespa, també ho és el futbolista de la Unió Deportiva Las Palmas. I, per tant, veurem si avui aquest Mallorca ens pot donar, i Gustavo Siviero també ens pot donar un poquet de sort, no? I que els tres punts aquell d'aquí a Somoix.
6: Ojalá. Un partido... yo creo que muy bonito, interesante, de los buenos partidos de esta categoría, con dos rivales que, bueno, son aspirantes a estar en los puestos de cabeza. Partido especial también para Luis, para nuestro entrenador, porque, bueno, la temporada pasada estuvo allí. Y, bueno, siempre han solido ser buenos partidos cuando se han enfrentado tanto Las Palmas como el Mallorca, Mallorca Las Palmas, y esperemos que hoy no sea la excepción.
0: Gustavo, t'agrada l'11 que planteja avui Luis García? I si t'agrada, no sé si t'agrada o no, ara mos ho diràs, com creus que actuarà? Quina és la pissarra que s'adequa en aquest 11?
6: Bueno, yo me sorprende un poco la posición de John. Luego vamos a ver la disposición del equipo en el campo. Veremos si es una línea de tres o si John va a actuar claramente como lateral derecho. También quiero ver la posición de los extremos, porque ya hemos visto que Adrián Lisso se desenvuelve mejor y se siente más cómodo, me parece a mí, en banda izquierda, pero también es una posición en la que Josep Serdat suele actuar y suele tener sus mejores actuaciones. Bueno, veremos. Yo creo que sigue apostando a un centro del campo dominador, con un jugador, en este caso Antonio, que va a actuar un poco como referencia o equilibrio del equipo, soltando a Alex y Pablo estando más cerca de Adri. Pero yo creo que deberíamos ver, por ejemplo, a Alberto Moreno muchísimo más en acciones ofensivas que lo que hemos visto hasta ahora. Se supone que va a ir cogiendo la forma, debe estar un poquito mejor, y vamos a ver si nos puede aportar esa claridad de mitad de cancha hacia adelante. Yo creo que va a ser un partido donde hay que ver si qué equipo es capaz de empezar a torcer ese pulso a su favor, porque enfrente tenemos un equipo también habituado a jugar con la pelota, habituado a ser protagonista y a ser atrevido también en el ataque.
7: Se podría donar en aquest cas, per tant, Chetau, ja, Valls, Di Raio, tres central d'Alberto Moreno de carriler, en Lloret Cerdà, y Liso y Fuente en punta.
6: Podría ser, porque Adri también ha actuado ahí, ha actuado como, casi como un segunda punta. Podría ser una sorpresa, nos podría sorprender. Ya hemos dicho que este equipo, esta plantilla, tiene mimbres para poder jugar a un montón de cosas y quizás hoy veamos alguna de ellas.
0: Veurem que fa Luis García. Entens, Gustavo Siviero, que la gent, l'aficionat, encara no estigui content amb el que veu del seu equip?
6: Bueno, sí, pero también la gente tiene que entender que es una categoría muy complicada, muy difícil. Es muy o casi imposible avasallar llevando tan pocas jornadas en la competición. Yo lo dije hace unas transmisiones atrás y lo vuelvo a repetir. Hay muchísimos equipos con las mismas aspiraciones. Eso reviste a cada partido de una complejidad enorme. Y bueno, como poco el equipo está en puestos de ascenso. Obviamente, todos quisiéramos ver ya un juego muchísimo más aceitado o atildado, pero tengamos paciencia. Yo creo que hay que dar crédito a los futbolistas que tenemos, a lo que viene haciendo el equipo, y si aún no hemos conseguido identificarnos con el juego, bueno, puede que aparezca en la siguiente jornada.
0: Va dir Luis García, després de l'empat a 0 de la setmana passada a Girona, que ja era una cosa personal, s'ho plantejava així, com una cosa personal, intentar treure més profit ofensiu del seu equip, que mai li havia passat a cap altre equip que generassin tan poc ofensivament.
6: Sí, se entenderà un poco por lo que fue Luis como futbolista, un jugador de claro corte ofensivo, de buenos números en cuanto al gol. Bueno, querrá verse reflejado también en él, en su equipo, y es cierto que fue especialmente llamativo el último partido del equipo, habiendo tenido tan poco en ataque. Y bueno, ya sabemos que sí, te puede alcanzar para puntuar, como ocurrió, pero si vos querés estar arriba necesitas muchísimo más, y él lo sabe. Y bueno, es una muy buena señal que él se preocupe o se ocupe de que su equipo pise más área rival.
0: Gustavo, tu com a entrenador que també ets, com és aquest procés d'intentar donar amb la tecla de que l'equip funcioni, que encara no ho ha trobat, aquest procés de setmanes que veus que proves coses i no acaba de sortir res, com ho viu un entrenador internament?
6: Bueno, más que dar en la tecla, lo que hay que tratar de hacer es encontrar las sociedades ideales, ese tipo de relación que hace que el fútbol fluya y que a veces, sin siquiera entrenarlo, la cosa salga bien. Tiene que ver con las sinergias, con esa afinidad que tienen los futbolistas, por cómo se entienden en el campo, muchísimas veces cómo se mueven, cómo ocupan los espacios. Y bueno, eso lleva a un conocimiento, lleva a un proceso. Bueno, quizás es el proceso natural que está pasando el equipo. Todos quisiéramos que ese proceso pase rápido, pero bueno, a veces lleva su tiempo. Lo importante es que se encuentren, se conozcan como tal dentro del campo, se reconozcan cada uno en su posición y en su función, y que el equipo pueda manifestar todo aquel potencial que todos suponemos que tiene.
0: I al final, els Jocs del Mediterrani. Marta.
2: Sí, ha guanyat l'Almeria 3-0. Bé, que ho dèiem amb en Mario, i en Gustavo supos que estarà d'acord també, no? En un equip que sí que sentencia, que sí que està en bona dinàmica, i avui ho demostra un pic més amb aquesta victòria, amb aquests 3 gols que ha marcat a casa.
0: Amb aquesta victòria, Gustavo, l'Almeria s'assegura acabar la jornada en posició d'ascens directe.
2: Sí.
0: És el segon classificat, ara mateix amb 21 punts, empatat amb l'Eibar, amb el líder, que també en té 21 i ha de jugar demà al Camp de l'Oviedo. Això significa que el Castelló, que avui ha perdut davant l'Andorra, cau a la tercera posició, cau a les posicions de play-off. Supos, Gustavo, ho has dit que era una categoria molt complicada, supos que aquestes pujadas y bajadas clasificatorias las verán fins a final de temporada.
6: Sí, esto va a ser así. Hace 2 jornadas atrás decíamos que parecía que el Castellón había cogido velocidad de crucero y que estaba imparable, y se ha dejado punto en las últimas 2 jornadas. Y hay equipos preparados que vienen apretando detrás, todos los que has nombrado, más alguno más que se va a sumar, que va a hacer que esto sea un quitarse y entregar o ceder determinados puestos hasta que se consiga una estabilidad que digamos, bueno, estos 3-4 equipos están claramente para pelear por esto, el resto van a ver si consiguen un puesto dentro del playoff de ascenso y los demás van a estar para no pasar apuros o para mantener la categoría, pero yo creo que para eso falta mucho todavía.
0: I un dels grans titulars de l'hora baixa, això va pels tots tres, eh? Toni, Miqui, Gustavo, és la suplència de Sergi Darder. Ens contava Miquel Berger fa un parell de setmanes que estava enmig d'una petita pretemporada després d'un procés bacterià i sembla que no treu el cap. Miqui.
3: No, és a dir, ha millorat físicament, eh? Però en Sergi Darder, ara per ara, està un 50%. Sergi Darder està per 30 minuts, bàsicament. És un poc, seria un poc el titular senzill de la història de Sergi Darder, actualment del seu estat físic, i a part ha tingut també problemes personals que li fan que avui segurament no estigui en les millors condicions més enllà del tema físic. Però, si parlem només del tema físic, en Sergi Darder ara mateix està per jugar a mitja hora també a banc.
0: I això és un...
3: I sí que és cert que aquesta setmana ha fet una passa endavant. Està físicament, ha millorat un poquet, això sí. Però encara li falta per acabar de recuperar-se de la malaltia que va tenir, que li va fer estar ingressat.
0: Sí, sí. I aquesta peça, Gustavo Sivero, és important, perquè en Sergi Darder ha de ser un home clau dins l'esquema de Luis García i, clar, no pot aportar a nivell grupal el que tots esperàvem.
6: Sí, bueno, por eso, dentro de ese contexto a mí me parece una decisión inteligentísima, porque cualquier otra hubiese sido exponerlo al futbolista y tampoco, si vos no lo convocás, no le das la posibilidad de que él la pueda pelear en las condiciones en las que esté. Bueno, como dice Miki, si está para 30 minutos, para 30 minutos. Yo sé que todo el entorno no va a entender, porque cuando quiere o sabe de la calidad de Sergi, lo va a querer. Y que rinda ya, pero bueno, hay que tener en cuenta todo este tipo de situación y darle aquellos minutos en los que él se puede expresar.
0: Toni Fuster, continua al Mallorca fent exercicis d'escalfament?
7: Sí, sí, correcte. Els futbolistes del Mallorca segueixen escalfant a la nostra esquerra de la posició de comentaristes. A la dreta ho fan els jugadors de la Unió Deportiva Las Palmas, quan falten encara 20 minuts perquè arrenqui, perquè comenci aquesta novena jornada de la Lliga Hypermotion aquí a l'estadi de Son Moix.
8: Vostè ja ha mirat les monedes del joier, ja ha ficat mà per allà, que has trobat?
7: A veure, mem, hi hem d'anar, Juanga.
8: Sí.
7: Hi hem d'anar, perquè jo crec que aquesta sessió, en el seu moment, jo crec que ha pujat, mira per on.
8: Sí.
7: Me fa l'efecte que amb aquesta convocatòria d'eleccions me fa l'efecte que han pujat les monedes.
8: Clar, clar, és que això a vegades passa, eh? La fluctuació de les coses que passen al món
2: influeix
8: a les tresors que tu puguis tenir.
7: Correcte.
8: O no, Gustavo, Tú que eres un analista de todo.
6: Bueno, un todólogo.
2: Un todólogo.
8: ¿Cómo vos el mercado de las monedas antiguas, Gustavo?
6: Bueno, mira, yo a mí...
7: Algo... ¿Conservas?
6: Sí, no, yo te digo que admiro a la gente que es capaz de ser tan detallista, de conocer de cuándo es la moneda, de wow. No sé qué. Tengo un amigo que se dedica a esto y le está faltando lugar en la casa para guardar todo lo que tiene. Le va a crear un problema serio con familiar, conyugal. No sé si a vos te va a pasar lo mismo, pero cuidado. Cuidado, porque siempre los problemas conyugales tienen el dinero por motivo. Así que cuidado.
2: Juanga,
8: aquest
2: amic d'en Gustavo,
8: allò ja s'ha d'anar. Ha d'anar a Numiduran, si havia d'anar a Numiduran, perquè deu tenir una... Deu tenir dos vells allà guardats, eh?
2: Sí, sí, sí. Això li donarà...
8: No, és que tu vas demanant, tu veus gent i tal, tens monedes antigues, tothom té alguna coseta. També tindran valor, no?
0: Sí.
8: Però tothom té monedes antigues guardades a llocs que ni sospitaries, eh? I si tu vols saber la taxació de les teves monedes, si tens una col·lecció o tens alguna que vols vendre, on has d'anar? A Numis Duran! Numis durant 1995, allà valoren i compren les teves monedes antigues i col·leccions completes. Abans de vendre les vostres monedes, consultau amb especialistes en numismàtica. Ens trobareu al carrer del Sindicat 67 de Palma. Numis durant 1995, les teves monedes, cling, cling, tenen valor!
9: Esports 3.

0: I quart de l'hora baixa, i en aquesta hora tenim males notícies perquè el somni de la Copa del Rei s'ha acabat per al Sant Rafael, Marta Sampas.
1: Sí, el Sant Rafael a Eivissa, que anaven ser il·lusió de per què no remuntar aquell 1-5 advers, però l'Associació Esportiva del Prat està contundent també en aquest partit de tornada i ha guanyat 5-0, per tant, res a fer al Sant Rafael, que en bono i ha acabat el partit, i bé, es queda a les portes d'haver jugat ni més ni menys que amb l'Atlètic Club de Bilbao, ho farà el Prat en aquest cas. Mm-hmm. Però bé, res, millor aniran les coses de ben segur aquesta hora baixa amb el Mallorca. Res, ja ho sabeu, 14 minuts perquè comenci aquest partit, i volen saber més, i qui en sap més, de rival, de tot el que envolta aquest Mallorca a Las Palmas, i don José Sellés.

0: José Sellés, qui és l'entrenador de Las Palmas?
1: És el gallec Rubén de la Barrera, de 41 anys, conegut per ascendir a la Cultural Leonesa i a l'Albacete segona divisió, també per ser l'assistent de Sir Garitano a la Real Societat el 2018.
0: I qui és l'estrella?
1: I del jugador més nom és Jesse Rodríguez, però està lesionat. Avui, molt atents, el jove canari Valentín Pezzolesi, de 19 anys i internacional sub-20 amb Espanya, i també el japonès Taisei Miyashiro, que du 2 gols en aquest inici de Lliga.
0: I què hem de saber d'aquest Mallorca Las Palmas?
1: I veu que els antecedents d'aquest partit al Manco segona divisió no són molt prometedors recentment. De les darreres 4 visites dels canaris a Son Moix a segona, el Mallorca només ha guanyat en una ocasió. Això sí, si agafam tot l'històric, entre primera i segona divisió, Las Palmas només ha guanyat en 5 dels 22 enfrontaments a l'illa. A més, els 2 darrers partits entre els 2 equips a primera divisió varen acabar amb victòria per al Mallorca per 3-1 i 1-0. El duel a les banquetes només trobam un enfrontament entre Luis García i Rubén de la Barrera. Va ser la temporada passada i el tècnic asturià va derrotar el gallec per 0-3. A més, Luis García mai s'ha enfrontat el que va ser el seu equip la temporada passada, a Las Palmas. Rubén de la Barrera tampoc mai s'ha enfrontat al Mallorca. I dues dades més curioses de dos noms propis. Adri Fuentes, el davanter del Mallorca, la temporada passada va marcar a Las Palmas en els 2 partits de la Lliga amb el Córdoba, és a dir, tant a la primera com a la segona volta, i Antonio Raillo sap el que es marcar a l'equip canari, en concret ha marcat 2 gols a Las Palmas, va ser la temporada 2008-2009 a segona i fa 3 temporades a primera. Si hem de parlar de l'àrbitre del partit, ho dèiem a l'inici, és el basc Gorka Etayo Herrera, de 30 anys, mai ha xiulat un partit al Mallorca, sí que ho va fer a Las Palmas, va ser la temporada passada, en concret, va dirigir 2 partits amb un balanç d'una victòria i un empat per Las Palmas, o el que és el mateix, Luis García, l'entrenador del Mallorca, que la temporada passada, entrenava a Las Palmas, no ha perdut amb aquest col·legiat. El VAR i serà el valencià Ivan Caparrós Hernández.
2: Interessantíssimes les dades. Sí. Maqueta en la d'Adri Fuentes, que l'any passat sí. Li va fer 2 gols en els 2 partits que va jugar contra Las Palmas. Segurament si avui a Son Moix repeteix i com a mínim ja el Mallorca tindrà un gol assegurat, recordant que el Mallorca no ha marcat cap gol en els 2 darrers partits. Marta Sampas, han donat 3 pistes fins ara del jugador misteriós que cercam avui a Esports 3 en Joc. Ja tenim encertant,
0: sí,
2: encertant, en tenim un, en Bernat, però encara hi ha gent molt despistada.
0: Sí.
2: Hem promès que abans del partit donaríem la quarta pista. Quina és la quarta pista, Marta Sampas?
0: La quarta pista és que aquest jugador misteriós va jugar en 2 equips que vesteixen com el Mallorca aquesta temporada.
2: Com el Mallorca aquesta temporada.
0: Sí.
2: Uf, molt bé, eh?
3: No fàcil, eh?
2: No.
3: No és fàcil, però...
0: Ah, oh, sí.
3: Pues sí,
0: pensar,
3: perquè ja tenim
2: cercar.
3: Un encertant.
2: Bé, on 6, 4, enviem 6. Les nostres respostes, que jo crec que ja ho sé, també.
0: 646-93-45-01.
2: I què diuen els nostres oients, Marta?
0: Ho intenten, però de moment ja, com dèiem ara, un encertant tan sols, però a banda de tractar de resoldre quin és el jugador misteriós, també ens envien molts missatges, com el d'en Jaume de Felanits, que ens diu, bones, au, vinga, que avui guanyareu. Diu, bé, tampoc importa tanta eufòria, que serà 1-0 i de penal.
3: Va bé, va bé.
0: Som molt prases, és igual, és emocionant.

0: impresionante.
1: Ah, és una victòria, és una victòria.
0: Sí, molt va, ja està. Jaume, molt va beníssim. I ja ho sabeu, també mos podeu veure als Esports IB3, això ho de posar al cercador de YouTube, sí. I aquí mos veureu i també mos podreu escriure missatges, com feien David Martos, que deia que ell trauria tota la qualitat. I si fos entrenador del Mallorca, diu un Paco Gémez, amb alineació de 1-3-5-2 o 1-3-4-3, diu que ell li va demanar Sia i que li va dir que això seria l'ideal.
2: Buf,
0: no sé.
2: Gustavo Sivera, ja el que faltava, que els aficionats ara ja són entrenadors ajudant-se en intel·ligència artificial.
0: Sí.
3: Bueno, pero eso va en contra de nuestros intereses, porque
0: sí.
3: No va a haber entrenador. Nos van a quitar. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la...
1: Quedarán un robot. Que l'alineació te lo faci el ChatGPT o Gemini o
4: no ha d'arribar aquí
1: alguna cosa d'aquesta.
3: Però, clar, no podem perdre ese folclore. Clar, per un lado, estamos coleccionando moneda antigua y por otro lado... Pongámonos de acuerdo.
0: No, en aquest programa, Gustavo, anant d'una banda a l'altra de molta facilitat.
3: Ah,
2: sí. Toni o Miqui, quins actes hi ha previstos avui per Binissalem? Ballen damunt la gespa, no ballen... Què feien?
1: Què està passant? Fan una...
5: Un
1: fideu de Parma, ara mateix?
6: No, ja hem vist el ball del tall de Vermadors, sí. I res, supos que també és el que es veurà un poquet abans a la prèvia, un poquet més de ball del tall de Vermadors i poqueta cosa més, eh? Ja després de l'exhibició d'aquest ball tradicional, del ball de Bot, poca cosa més al camp.
1: Com el definiries, Miqui Verger, aquest ball tradicional? Perquè la gent que ens està escoltant, no, li hauríem de fer una descripció de com és aquest ball tradicional.
6: Ball de bots.
1: Sí, però...
6: Ja els coneix tothom, no?
1: Quines figures... De dansa.
2: No. Sí. Clar, descriu per als nostres oients. Miqui, tu ets els seus ulls.
1: Clar.
6: Sí. Són gent vestida de ball de bot, que fa ball de bot.
0: Molt bé.
2: De pagesos.
6: Exacte, de pagesos.
1: Miqui, pagesos. Modificant un fregat important, no, ara.
2: Això ho hem de saber.
1: Alerta.
2: I Toni Fuster, a falta de 7 minuts perquè comenci el partit, quin aspecte presenta Son Moix?
5: Jo espero un poc més, esperava que en aquesta hora hi hagués més gent, però bé, jo crec que també va arribant, a poc a poc veig les boques ara mateix plenes d'aficionats. Per tant, jo crec que entre 16 i 17.000 són els que avui seran a l'estadi Son Moix, com hem comentat abans. Ara encara se mouen moltes cadires vermelles. Jo avui li comentava també ara en Gustavo Sivero que m'havia sorprès moltíssim la quantitat de cadires buides avui a l'estadi Balear.
3: Sí, per
5: un derbi com aquest, no? O sigui... No.
2: Cridaves atenció, sí. A la imatge televisiva cridaves atenció.
3: Sí, jo esperava... una convocatoria un poquito mayor. Bueno, yo siempre trato de encontrar la justificación y digo, bueno, esto está recién empezando, el comienzo de ambos equipos no ha sido quizás el que más llama la atención y bueno, la gente está un poquito testeando a sus equipos y está viendo a ver qué va a pasar de aquí a unas cuantas jornadas, pero es cierto que un partido de esta característica debería haber llevado muchísimo más convocatoria.
1: Mira, un Mallorca... Les Palmes, que és a punt de començar i que el viurem en Juanera Hospital. Perquè de la mateixa manera que en el futbol cuidar-se cada dia és el primer pas per aconseguir la victòria. A Juanera Hospital compten amb la tecnologia més avançada de les Balears i amb un equip de professionals que no baixa mai els braços, compromès a oferir-te la millor atenció i el tractament que necessites. Perquè quan es tracta de salut, jugar bé també és cuidar-se. Perquè curar empieza en cuidar Juanera Hospitales.
2: A punt d'arribar a les 6:25 de l'hora baixa. Això significa que falten 5 minuts perquè comenci el partit a Son Moix. De moment, l'altre Son Moix, en el pavelló tenim partit en directe de bàsquet, la Lliga Femenina, i de moment, bones notícies, Marta Sampas.
0: I de comença guanyant l'Azul Marino, recordant que han guanyat els dos primers partits, i en aquest tercer partit, que s'està jugant, com bé deia Sara Son Moix, contra el Cadí La Seu, de moment 22-16 al segon quart, a l'inici d'aquest segon quart. Per tant, és que, bé, a veure si avui també poden celebrar la que seria la tercera victòria consecutiva de l'Azul Marino, la màxima categoria del bàsquet, on ja estan prenent nota dels rivals de com està sent aquest inici espectacular de les jugadores que dirigeix Albert Antunes.
2: Creuam els dits perquè sigui una nova victòria i serà un debut immillorable de l'Azul Marino, que sumaria tres victòries, com diu una Marta, i se situaria líder juntament amb el Saragossa, que de moment és l'únic equip que ha guanyat els tres partits que ha disputat en aquesta lliga. Sona la música a l'estadi de Son Moix, es retiren els pagesos de Binissalem, pagesos i pageses, i tot a punt per viure un duel interinsular entre el Mallorca i la Unió Deportiva Las Palmas. Dos clàssics del futbol espanyol cara a cara en aquesta novena jornada de segona divisió. Comenta el partit en Gustavo Siviero, pendent de tot en Miquel Verger, i narra aquest Mallorca Las Palmas, la veu del Mallorca, Antoni Fuster, Dali Toni.
4: Igual Mediterrani Atlàntic entre Mallorca i Unió Deportiva. Surten els futbolistes suplents d'un i altre equip. De moment, l'ambient ho fan ara mateix aquests joves amb banderes a l'aire enmig del terreny de joc, l'afició mallorquinista, el més cridaners, els supporters i tot el que l'infern també han agafat posicions per avui també escridassar i poder donar aquest suport a l'equip mallorquinista després de dos partits que encara no ha guanyat, recordant la derrota aquí a cara contra l'Almeria i l'empat a Montilivi contra el Girona al Mallorca. En les novetats en aquest 11 titular, la tornada de Martin Valdien a l'eix de la defensa, amb, recordava Arnau a la porteria, en John Chetau i Adonal, Valdien, Raillo i Alberto Moreno en defensa, Antonio Sánchez i Alex Sala al mig del camp, en Liso i Lloret Cerdà a les bandes, Pablo Torres al mig de punta i Adri Fuentes com a referent a l'atac del Real Mallorca. A Las Palmas sortirà en José Antonio Caro, en Valentín, Alex Suárez, Juan Merzog i Enzo Loidice en defensa, el capità Kirian, Iñaki González al mig del camp, en Miyashiro a la mitja punta, Adrián Iván Jaime a les bandes i Jefté Betancor com a futbolista més avançat en l'arbitratge, recordem, del col·legiat del Comitè Basc, Gorka Etayo Herrera, a punt de sortir el terreny de joc ja els protagonistes d'un i altre equip, quan el partit, imaginem que és impossible que en aquest moment comenci puntual. Falta minut i mig perquè siguin les 6 i mitja del capvespre i encara de moment no han sortit al terreny de joc els protagonistes. Ara ho fan, ara mateix ho fan. Surten els jugadors del Real Mallorca i de la Unió Deportiva Las Palmas. El Mallorca, que vestirà camiseta vermella, que els són negres, com era habitual, Las Palmas ho farà de groc.
6: Així ja surten els protagonistes amb el porter totalment de blanc, eh? José Antonio Caro, Churripi, més conegut com Churripi, el porter de Las Palmas. I bé, encara continua entrant gent, ja veurem més a manco. Jo crec que ens veurem una altra vegada, al voltant dels 16.000 aficionats aquí a l'estadi de Son Moix, però veurem com acaba, perquè encara és prest, tot i que, com diu en Toni, segurament aquest partit començarà amb un parell de minuts de retard.
5: Era una hora un poc complicada en sentit d'embossos, eh? Per ser d'entrada, per ser vies que duen a l'estadi de Son Moix. I també per aparcament, eh? Perquè hem de recordar que abans s'està jugant també l'Azul Marino i si ha la bona entrada al Palau d'Esport de Somoix, també hi ha molta gent que sol aparcar també en el Palau d'Esport, doncs ho ha trobat que juga el bàsquet i que no hi ha lloc. O sigui que estan cercant a ben segur lloc per poder aparcar. Se fan la fotografia el futbolista del Real Mallorca en la Fundació, en l'Escolata, i ara també ho faran el jugador de la Unió Deportiva després de que s'estan llevant la suadora, i ara mateix se faran la fotografia l'equip canari, el conjunt Pio Pio, el Grots i Blaus, la Unió Deportiva Las Palmas, un partit que ja varen viure en el seu moment, Miqui Verger, a primera divisió, i que ara comptava segona.
6: Sí, moltes vegades, també a segona divisió, el moment que Raillo saluda els col·legiats, ara anirà cap allà Kirian Rodríguez, el capità de la Unió Deportiva Las Palmas. Sí, són dos clàssics del futbol espanyol i un partit que han vist a primera, han vist a segona, han vist a la Copa del Rei, així que un partit molt especial el d'avui entre aquests dos conjunts illencs.
5: i en coneguts com Valerón, no? Sí. El germà Valerón, Aritane també, que va estar a la Unió Deportiva, sí, sí. Bé, en definitiva que...
3: Ha habido conexión,
5: conexió.
3: Siempre.
6: Tur Flores.
5: La Unión Deportiva, el Tur.
3: Tur.
5: Raio, Juani. Amb Juani, que ja ho he quedat un poc més enrere.
6: Sí,
5: de
6: a tots,
5: Gustavo,
6: sí.
5: Siviero.
6: A tots, sí, sí, a tots.
5: Que esto van viure en el Lluís Sitjà, un Mallorca, Màlaga, un gol que va fer de poc sí, més sí, de, sí. Del mig del camp, eh? Sí. Sempre el recordam, en aquest Mallorca, Unió Deportiva, Las Palmas. Don Weyman, Kirian, el capità, Kirian Rodríguez i Raio han fet el sorteig de camp, es dirige l'àrbitre fins del centre del terreny de joc. El Mallorca quedarà a la nostra esquerra, a la dreta ho farà la Unió Deportiva i l'equip que treurà, que mourà la pilota en principi del Mallorca. S'apropa Pablo Torre a l'esfèrica i nosaltres posarem el cronòmetre en marxa quan el col·legiat Gorka Etayo doni la senyal.
6: I pel dibuix, Gustavo, dona el part, sembla que més lateral, no? O sigui, de moment sembla un 4-1-4-1, però bé, ja veurà.
3: Sí, 4-1-4-1, 4-3-3. Sí. Va a defender en esa posición, posiblemente ataque un poquito más central.
5: Comença el partit, mou la pilota Pablo Torre, juga enrere amb el porter Arnau, envia una pilotada llarga a l'àrea de la Unió Deportiva, la pilota acabarà a l'hermano del porter José Antonio Caro.
6: I Toni, xerrava en Arnau Tenas de l'altre dia que anava de Morat també, que és molt supersticiós i totes aquestes coses, però sí. Després del gran partit que va fer contra el Girona, no repeteix color, no juga de Morat, ho fa de negre.
5: Mm-hmm. Alerta d'aquesta pilota dividida. Entra Ivan Jaime i el porter Arnau ha pogut arribar finalment. Arnau en aquesta pilota per enviar un servei al llarg. La pilota en joc aeri intenta baixar. Josep Serrà controla la pilota de vora d'ell. John Chetau i Donald. Avui en aquest lateral dret juga amb Antonio Sánchez, que ja va ser titular, recordem, a Montilivi, a Girona.
6: I Serrà banda dreta, Lissa banda esquerra. Sí, un 4-3-3, clar.
3: Sí.
5: Pilota per Alberto Moreno, juga amb Martin Valget. La pilota en el centre del camp. La mou a l'esquerra per al capità Antonio Raillo. Obre el joc a l'esquerra, ferrada pràcticament en banda. Alberto Moreno. Ara ja sembla que Alberto Moreno ha agafat la titularitat, Gustavo.
3: Sí, sí, bueno, era lo que esperábamos. Un jugador con muchísima experiencia, muchísima trayectoria. Que no llegó en las mejores condiciones y que con el correr del tiempo, de los días, de la semana, tendría que estar mejor y aportar lo que sabemos que le puede dar el equipo.
5: Raillo de nuevo en la pilota, obre de nuevo a la izquierda amb Alberto Moreno, intenten tapar per aquest costat al futbolista Adri també, Iñaki, la pilota per Martin Valiant. Començam a sentir l'afició, començam a sentir ja... Aquesta graderia jove, animant el Vermais. Quan puja Raillo, traspassa la línia al mig del camp, cercant de nou a Alberto Moreno, a banda esquerra. A Mallorca intenta superar línies, però no pot, de moment, davant una defensa tant avançada, també, intentant no deixar espais per poder fer mal.
3: No és un bloque bajo, García Fernández. Sí, no és un bloque bajo el de Las Palmas. Atención.
5: Ara el superat. Una línia, venga, a veure la centrada de Liso, la pilota la rebutja, la defensa, torna Alberto Moreno, passa per dins amb Alberto Torre, intenta fintar Alberto Torre, volia fer jugada personal, la pilota li arriba enrere, el xut d'Alessala, la pilota l'atura, el porter José Antonio Caro, el manco, hem pogut veure el primer llançament entre el traspals al 2 minuts i mig de partit.
3: Decíamos que no és un bloque bajo como tal, un bloque medio-bajo, cediéndole la iniciativa al Mallorca. Estamos viendo casi un comienzo calcado al del último partido en casa, donde el Mallorca también empezó de la misma manera, jugando mucho tiempo en campo rival. Ojalá hoy pueda encontrar todos aquellos caminos que le permitan empezar a mandar, no solo en el partido, sino también en el marcador.
5: Juga Antonio Sánchez desde la zona de arquitecto, desde el mid del camp. La pilota per Moreno, juga amb Pablo Torre, abre el joc a l'esquerra per Adrián Lisso, talla Pezzolesi finalment. Valentín Pezzolesi enviant la pilota, mos torna a l'esfèrica de nou cap a territori del conjunt balear. Raillo de nou a la pilota, la deixa per Martin Valient, encant de Las Palmas. Minut 3 i mig de moment, amb empat a 0 del marcador. Això és Esport 3 en joc i Betre Ràdio, el futbol de la segona divisió A, la Lliga Hypermotion, novena jornada. A Somoll, el Mallorca ha d'intentar aprofitar avui la treballada del Castelló per reduir distàncies en aquesta classificació, guanyar aquest partit. I quin partit que viurem aquesta setmana que ve a Ipurua contra l'Eibar. La pilota la juga Pablo Torre. Pablo Torre obre el joc, bona diagonal a l'esquerra per Adrián Liso. Encara Liso a Valentín. Intenta fer la centrada. La pilota la torna a arribar de nou al peus de Pablo Torre. Pablo Torre de la zona ampla. Cercava la passada amb Adrián Liso. No hi havia fora de joc. Sí, ara sí. Sí, hi havia fora de joc. Aixeca la bandera, deixa seguir. L'àrbitre, ben fet, pilota per les palmes, el qui puja a l'esfèrica. Miyashiro, pilota per banda dreta, alerta que pot perill, ja s'incorpora a l'atac. L'esfèrica arriba per al japonès, el xuta tímid i Arnau que se fa la pilota. Quina errada, quina errada ara mateix del Mallorca en defensa. O quina poca, quina fragilitat, volen dir així.
3: Lo que pasa es que cuando tenés que defender tantos metros a tus espaldas, o que el rival, quizás desde un plan previsto, ceder la iniciativa para luego robar y aprovechar para atacar en un espacio más grande, te obliga a ser muy efectivo a la hora de defender, a estar muy bien ajustado, a tratar que el rival no corra, y ese es el riesgo que tenés que asumir o que sabés que podés correr cuando tu idea es jugar mucho tiempo en campo contrario.
5: La pilota pel Mallorca, Alberto Moreno fica una pilota en llarg, corre Liso, a veure si pot arribar en aquesta pilota dividida, lluita en el jugador de la Palma, la pilota deixa enrere, no arriba Fuentes.
6: Jo crec que ha sudat mans de Liso.
2: No veiem res aquí des de l'estudi. No veiem res des d'aquí a l'estudi perquè avui ens agrada una miqueta més. Sembla que ha sortit una mica més activat el Mallorca respecte als dos darrers partits. Gustavo.
3: Sí, sí. Quizá la intención es la misma que el último partido en casa. Llevar la iniciativa y tratar de llevar el juego más a campo rival que al propio. Vamos a ver si además a esas buenas intenciones le suma claridad para encontrar los caminos para preocupar, ir sumando acciones que te acerquen al gol y que pueda marcar, obviamente.
5: Hi ha falta, la primera falta del Real Mallorca.
6: Segona.
5: Sí. Traurà Kirian. Mourà la pilota el capità de les Palmes. Juga enrere. Cap a Juan Maerzog. Alex Suárez. La pilota cap al mig. Juga Loyodice. Cap al porter de nou, sabatada, llarga la pilota de Caro. Intercepta Valle, no arriba Adri Fuentes. Darrere tocar la pilota ha estat Juan Marzoc. Pilota serà per al Real Mallorca. Posició de mig volandret. Traurà John Donal. John Chetaulla, que agafa carrera per treure. Li demana els peus a l'Essada. L'envia el migcampista del Real Mallorca. Li torna la pilota a Donal. Donal Valle per Reillo. La demana de nou el Lovac. La pilota, juguen tot dos. Teva meva, a la dreta, Juret Cerdà, a punt de perdre la pilota. Ha interceptada finalment en aquesta acció Ivan Jaime. Joc a l'esquerra, bon canvi, cap a Adrián Liso. Lluita amb Valentín Pezzolesi. A veure aquesta centrada molt tancada. Primer pal, atura i bloca José Antonio Caro la pilota. Pilota per la Unió Deportiva, juga ràpid, a punt de robar Pablo Torre. Aquesta pilota, la pilota a peu als... al peu d'Àlex Suárez, cau al peu d'Àlex Suárez. Ara està Raillo, el qui s'avança, Jefté Betancor. La pilota acaba fora, en servei de banda lateral, treu les Palmes.
3: No quiere ceder terreno el Mallorca, una vez instalado en campo contrario, y si no tiene la pelota, la pierde, la tiene el rival, se muestra un poco más agresivo. No quiere ceder terreno, quiere seguir jugando allí. Y si bien ambos equipos tienen un dibujo bastante parecido, las intenciones son distintas, al menos sin el balón. Las Palmas presenta un esquema un poquito más conservador, solamente intenta ir a la presión tras un mal pase, un mal control. En cambio, el Mallorca trata de presionar al poseedor o a los posibles poseedores para tratar de no ceder terreno.
5: 8 minuts d'aquesta primera part a l'estadi de Somos. Mallorca 0, Les Palmes 0. La pilota és per Pablo Torre. La deixa per Antonio Sánchez, pilota horitzontal cap al mig del camp. La recull Valient, la juga de nou en Donald. Valient una altra vegada, cercant a Raillo, intentant fer bascular la Unió Deportiva d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra. Antonio Sánchez fica una pilota a l'esquerra per aquí, per Liso. Liso toca de cara amb Alberto Moreno, que la penja de primera, molt tancada la pilota. Directa a l'armant del porter de les Palmes.
3: Bueno, quizás esto es lo que demandábamos el último partido contra el Girona, que la pelota fuese muchísimo tiempo más al área rival, pero en este caso, claro, al tener tan poco poblada el área,
2: claro,
3: o estar solamente con un centro delantero, se hace más difícil rematar.
4: ¡Uy, uy, uy, uy! La presión de Adrián Fuentes y obliga al portero José Antonio Caro a desviar la pilota, capó un lateral, aquí está la presión y aquí este chico en vol sortir. No, las palmas, prácticamente ya la mayoría de aquí que van a jugar de darrera es que, y el risc que condueix això.
6: Gustavo, la setmana passada amb Buxa i Fuentes no penges cap pilota i avui només amb el Fuentes el Liso ja ha fet tres intents.
4: Banda de vora, el banderó de corna, treurà John Chetao ja al 15 a l'esquena. Cercarà ficar la pilota a l'àrea amb Adri Fuentes, red de cara, li torna la pilota, la penja John, a veure amb qui 4. Ha per rematar. Estava Pablo Torres, estava Liso, tampoc futbolista de gran altura. La pilota acabarà finalment per Alberto Moreno, juga enrere, cap a Arnau, cap al porter, funció pràcticament de lliure. Sortint de l'àrea, juga amb Alex Salas. Està ficant la pilota cap a Adrián Fuentes. Recupera les palmes, la pilota, se'n va Ivan Jaime. Per banda esquerra, posició d'extrem. Intenta tapar en aquest costat Josep Cerdà. Obliga a enviar la pilota enrere per Iñaki. Allà va Iñaki, Iñaki en la pilota. Obri per Ares Suárez per al central dretà. Canvi d'orientació, banda esquerra. Bona centrada. Pilota per Ivan Jaime. Intenta anar-se'n de John Donald. Continua en la pilota. S'intenta apropar cap a la línia de fons. De moment retalla. La deixa per de dins. Cercant ara a Jefté. La pilota per Iñaki González. De nou per Adrián. Toca les palmes de moment. No se cansa en tenir aquesta possessió. Iñaki González intenta pujar la pilota. A 20 metres de la porteria. Avança Iñaki. Aquí, talla! Bé, Àlex Sala recupera Jurat Cerdà la pilota, la jugarà enrere, Valdi no val problemes i envia una sabatada a la derbia cap a Camp de la Unió Deportiva, lluita Adrián Fuentes. Una pilota que acaba, però finalment guanyant-li la partida Herzog.
3: Esto hay que reconocerle a Adrián siempre. Esa capacidad que tiene para luchar, para pelear, para fajarse con los centrales, para hacer alternativa de salida cuando el equipo está en bloque bajo y necesita salir de esa presión rival. Él hace este trabajo que bueno, que es gris, un trabajo gris que muy pocas veces reconocido, pero que es tan importante para el equipo.
4: Un xut de l'Sala de moment i poques coses més en aquests primers 11 minuts que duim de la primera part d'estadi de Somolla. L'altre que s'equivoca Alberto Moreno, intentava aprofitar Miyashiro aquesta pilota, però no ha sabut finalment acabar la jugada. La pilota acaba als peus de Valentín Pezzolesi, juga amb el porter José Antonio Caro. Xiula de l'estadi de Somos, de moment en aquesta posició del porter de la Unió Deportiva. I va poquet a poc Pablo Torre per intentar pressionar i obligar el porter a llançar en llarg. Juga amb Adrián.
6: Adrián, que debuta avui com a titular, va debutar l'altre dia, és de les Palmas C, del tercer equip, i és el sisè jugador que es titula al lateral esquerr en aquesta temporada amb les Palmas. 6 en 9 jornades. Buah.
7: ¿Hay un virus ahí o qué?
6: Enrique Clemente, que és el titular, ha tingut molt de problemes i a partir d'aquí s'han començat, o estan fent proves i sembla que aquest lot de les Palmas té, després va tenir un bon debut l'altre dia contra el Valladolid, li va agradar en Rubén de la Barrera, que li ha donat avui l'alternativa.
4: Ha perdut la pilota el Real Mallorca i dona les Palmas en un servei de banda lateral davant la tribuna est, aquella antiga que seguiu ara tribuna de sol de l'estadi de Somos. Treu en banda, Valentín. Envia la pilota cap al mig del camp. Ha recuperat bé Alex Sala. La pilota, bona feina del migcampista. Avui ajudant a Antonio Sánchez en aquest centre del camp.
6: I gustava la posició d'en Cerdà, que moltes vegades pot jugar per la dreta, però se fica cap al mig. Però està molt obert, l'inici de jugada.
4: Mira, ara se'n va d'Adrián. Se'n va d'un segon, li ha hagut de fer falta.
7: Però, clar, va tenir esta tendència d'ir hacia adentro. Porque siempre lo ha hecho.
4: Solo yo dice.
6: Però com que en Donald segurament no puja tant, ell s'obre per començar ja després.
7: Sí, sí. Cuando juega en banda izquierda es muy habitual este movimiento en él. Él intenta enfilar portería enseguida, ir hacia adentro, tratar de asociarse. Bueno, puede ser también variar una variabilidad en el ataque, no solamente centros desde el área, sino que tener jugadores con capacidad para ir hacia adentro y finalizar también por los pasillos interiores.
4: Están fuera 30 metros aproximadamente de la portería. Que defensa Caro, el porter de la Unión Deportiva Las Palmas, de l'equip canari. Àlex Sala i Pablo Torre de la pilota. Mini barrera dels futbolistes. Àlex Sala
5: li pega a porta, crec jo, no crec que, no sé si volia centrar, no, li han pujat
7: sí.
5: Rai
6: no,
5: o
6: no, no li ha sortit la rosca, jo crec.
7: Sí, jo crec que
6: centrava, sí.
7: Su intención era que la pelota se fuese abriendo y que el portero sí. No tuviese opciones, pero...
6: Perquè a part no ha mirat...
5: Ja, ha recuperat una pilota al Mallorca, juga Jurat Serrà, en té tres per damunt, obligat a mollar la pilota, malament recupera l'Espalma, ara va tornar a recuperar, bona acció ara de Liso, Liso toca amb Valet Sala, juga de cara, juga amb Antonio Sánchez, tornem a tenir la possessió de la pilota.
7: Sí, sí, recupera ràpido el Mallorca, impide que el rival pueda correr, está otra vez en campo contrario. Lo dicho, ahora hay que ser capaz de encontrar las vías para preocupar bastante más, para que esa posesión, que es un aspecto importante en el juego, también te permita arribar a portería contraria o al menos a las inmediaciones del área.
5: Ha fallat la Palma Torre, intenta recuperar aquesta pilota, la passada no està bona cap a Alex Sala, ho havia fet bé de principi, però després a l'hora de passar la pilota l'ha entregat a un contrari. I així arribarem als primers 15 minuts de la primera part a l'estadi de Salmó i Boracontam es porta en un joc i metrà ràdio. Futbol de segona. De moment, amb aquest empat a 0, quan ara l'Espalma fa un contratat, se'n va l'Oyodice, continua en la pilota, espera Jefté per un costat, torna a endarrerir i el que era un contraatac acaba amb una possessió, amb un atac, amb una possessió de pilota, però ara recuperada per part del Real Mallorca. Juga Antonio Sánchez, de moment 0-0 Son Moix.
1: I segur perquè les Palmes té tantes baixes, no?
6: No.
1: Perquè allà no hi ha Juanes d'Hospitals.
6: Què dius?
1: Si hi hagués Juanes d'Hospitals allà, no tindrien tantes baixes, no baixes, saps què te vull dir? Perquè quan tu tens Juanes d'Hospitals, és impossible que te posis malalta, i si te poses malalt, tot d'una te poses bé. I recorda que amb l'aplicació Juaneda amb tu demana cites mèdiques i consulta analítiques sense esperes. Juaneda Hospitals, tecnologia i proximitat, perquè curar empieza a cuidar Juaneda Hospitales.
2: Des d'aquí enviem una ferrada forta a en Raúl Pareja, que ens sí. Escolta després d'unes minivacances merescudes i més després del 0-3 del derbi de Calvià. I des d'aquí també enviem molta sort a en Pau Cendrós, que d'aquí 13 minuts comença el seu partit contra el Ferriolense.
5: I Alex Sala, que s'entrava, no però Fuenter estava en fora de joc. Havia deixat de cara una pilota per Pablo Torre, quedava curtat aquesta pilota, però... L'assistent havia aixecat la bandera. Per tant, fora de joc, jugada que havia quedat anul·lada, com diu Miquel Berger.
2: És que Gustavo Siviero, a Divisió d'Ona Mallorca tenim el codi dividit, perquè, sí. Clar, hi ha en Raúl Pareja entrenant en el Calvià, que va com un tir, que està allà a les primeres posicions de la taula, i després en Pau, que no acaba d'arrencar amb el Campos, que ara a les 7 juguen al camp del Ferriolense i que necessita una mica d'ajuda de tots, d'energia sí. Positiva, per veure si treu endavant el projecte.
7: No sé qué podemos hacer de aquí, pero bueno, intentaremos mandarle buena energía al bueno de Pau, que bueno, seguramente lo va a enderezar y va a empezar a andar bien, seguro.
2: Claro que sí, claro que sí. Bé, estem en el minut 16 camí del D7, a Son Moix, continua l'empat a 0 entre Mallorca i Las Palmas, Toni.
5: La pilota per Antonio Sánchez. Avui un dels arquitectes, quan dic en aquest centre del camp de l'equip de Luis García Fernández. El Dormister, donant instruccions.
2: Què tal, Antonio sí. Sánchez, Gustavo, Miqui?
6: Gustavo.
7: Bueno, bien, bien. Antonio Sánchez está haciendo la función que, por la que seguramente está jugando el equipo. Es el equilibrio, es el jugador que se intenta encontrar cuando se procura girar del lado a lado. Lo que pasa es que el bloque de Las Palmas está muy compacto y te impide... girar por dentro de su bloque.
5: A veure Liso, bueno. Un segon Liso, línia de fons, intenta fer la centrada, talla. Iñaki González, la pilota acaba un lateral, la traurà finalment Las Palmas.
7: Pero sí, está dando ese equilibrio al equipo con la intención de, ante la pérdida, presionar rápidamente hacia adelante y acortar el espacio, reducir el espacio al rival para que no pueda jugar con claridad. Yo creo que está haciendo bien su tarea. Nosotros, está claro que siempre en esta posición queremos ver muchísimo más, pero bueno, ha habido pocos futbolistas que han destacado en su posición más que por la faceta defensiva. Uh-huh. Recuerdo un tal Redondo, pero bueno,
6: sí,
7: no sé si mucha gente lo...
6: Sí, sí, sí.
7: Que además de recuperar, de estar bien posicionado, jugava realmente, realmente bien. Uh-huh.
2: Tenim bones notícies a l'altre costat de l'estadi de Somos.
0: Sí, sí, a prop del Palau Municipal d'Esports, ja ho ha dit també abans en Toni, i han repassat com havia començat el partit, i ara mateix ja se'l descansa aquest partit entre Azul Marino i Cadí i la Seu, i bones notícies perquè el conjunt mallorquí guanya d'11 punts, 36 a 25 en aquest de descans, per tant, molt bé el conjunt d'Alberto Antuña, que està signant un inici espectacular, i avui també té a la gent que ha anat a veure la Somos ben il·lusionada amb aquest primer i segon quart en el que ha anat per davant el conjunt mallorquí.
2: Sí, sí, de moment la màxima anotadora de l'Azul Marino és Blanca Millán, que ha anotat 13 punts. Tornem a l'estadi, en aquest cas de Somos, allà continua l'empat a 0 entre el Mallorca i les Palmes.
4: I la possessió torna a ser per l'equip mallorquinista, poquet li dura. De moment la pilota en sortida de darrere per part del conjunt canari, l'equip de Rubén de la Barrera, quan la pilota era per Adrián Fuentes. Atea finalment en contundència Herzog.
6: Sembla que s'ha fet mal Adrián Fuentes.
7: Yo creo que le ha golpeado el balón, sí. Y le ha torcido un poco el tobillo.
6: Sí, porque da Facos en tierra a el punt, pero no necesitará atención, puede continuar, sembla el davanter.
7: Ah, es duro, va a seguir, va a estar.
5: Això t'agafa en fred i... Sí. Però jo m'imagino que ja, de moment, en pràcticament 20 minuts que duim de joc, més d'escalfament, sí. Esperen que pugui aguantar Adri Fuentes.
6: Sí, que també tenia problemes Herzog, el central.
5: Treu Adrián, la pilota arriba cap a Herzog. Una altra vegada juga amb el porter, amb José Antonio Caro, pilotada llarga davant la pressió d'Adri Fuentes, pilota al mig del camp, cop de cap de Martin Valient, la torna a pentinar Alex Sala, no hi ha ningú de moment per agafar aquesta pilota, cau els peus ara de Juret Cerdà, volia fer una filigrana, de moment no li ha sortida, Antonio Sánchez, farà falta. Deixa seguir l'àrbitre, perquè la pilota i la possessió és per l'equip groc i blau, l'equip groguet, la Unión Deportiva. Deixa la pilota Kylian Rodríguez amb el seu company Loyo, dice Enzo, un altre home de les Palmes a terra.
7: Un claro ejemplo de lo que decíamos, que el Mallorca intenta recuperar lo más rápido posible, poniendo en práctica incluso el emparejamiento. Fijaros dónde ha recuperado una pelota Antonio Moreno, que cruzando el eje central, viniéndose casi como un jugador número 8.
5: Alerta Liso, que té problemes ara en funció de defensa, ha hagut de fer falta. En línia, l'assistent aixeca la bandera, la falta que indica el col·legiat Gorka Etayo. Falta de zona ampla.
6: Són 4 les faltes que ha fet el Mallorca, no són moltes, però el 75% són del Liso.
5: I ha tret en curt la pilota endarrerida cap a la posició de Valentín cap al porter, juga Caro. Cap a un costat, Herzog, a la banda esquerra, pel mig, voldrà rebre la pilota Iñaki González, un dels homes, un dels pivots, acompanyant a Kylian González, del capità, un altre futbolista.
7: Un altre més.
5: Crec que és Adrián Mapariques.
6: Pujam el 80%, perquè és la cinquena falta del Mallorca, la quarta del Liso. I a partir d'aquí, si hi ha una sisena i la fa el Liso, ja de percentatge no sé com anirà. Som molt dolent amb aquest tema, però aquest és el meu límit.
5: Poden recordar la temporada passada en Samu Costa, que feia 7-8 faltes i no veia targeta.
6: Sí, sí, sí.
5: I havia de fer 12, no?, per veure...
6: El Madrid li va fer 12 i crec que no va veure targeta.
5: No? Groga, Samu, no sé com ho feia, però sempre en sortia bé, no?
7: És un don, això també, sí. És un don.
5: Han de saber d'això.
7: Claro.
5: Va fer un bon gol l'altre dia, per cert, en Samu.
7: Sí.
5: Sí.
7: Bien.
5: La pilota enrere, Donald juga amb el porter.
7: ¿Te miras todas las ligas o...?
5: Mir futbol.
7: Jo intento, però alguna se m'escapa,
5: Mir futbol. Saps què passa? Que també... A veure, no és que estiguis pendent de tots, però...
7: Tens xarxa social que han
5: i te donen imatge i dius, mira el gol que va fer en Samu, mira el gol que ha fet aquest, mira... I te n'adones i mira, i te fixes un poc, no? I va fer un bon gol. A veure, ara és Sala.
6: El que no has vist en 210 minuts és un gol del Mallorca, Fuster.
5: A veure, mira, se'n va ara. Alberto Moreno juga amb Pablo Torre. Pablo Torre enrere per Alex Sala. Alex Sala juga amb Alberto Moreno. Pilota de nou a camp del conjunt de la Unión Deportiva. Alex Sala de nou envia la pilota per Martin Valle. Controla la pilota a l'interior del peu. Cercant ara, jugar amb Donald per... Juret Cerdà, per enmig, Alex Sala,
6: el primer,
5: li pega, porta fora! En el segon xut d'Alex Sala,
4: i aquest que anava enverinat a l'esquerra de la porteria de José Antonio Caro davant el d'ull dels aficionats mallorquinistes. Això passa el 23 de la primera part, ja superant l'Equador, l'estall de Somoix. Segon xut a porteria, entre tres pals. Alex Sala ho ha provat.
7: Ya lo ha intentado, la segunda vez que lo intenta. Es una de sus características, sus cualidades, el golpeo de afuera del área. Una buena vía para intentar crear peligro cuando te encontrás un rival que trabaja tan compacto defensivamente y te impide entrar con muchísima claridad.
2: Ya ha passat sí, ben, a prop, ben a prop del pal esquerre de la porteria d'en Churripi. Aquesta rematada d'Àlex Sala, com deia en Gustavo, el segon llançament de porteria, el primer anat entre els tres pals i aquest segon molt a prop del migcampista català del Mallorca.
4: Churripi, Churripi Caro. Juga el Mallorca en Rayo. Puja l'atac, toca la pilota a l'esquerra. Per Liso, que Liso, bé. Que bona. A veure si la poran bé, aquesta pilota. Des de l'esquerra, Liso, no es corna.
8: Porta.
4: Protesten alguns aficionats que sembla que havien vist que la pilota del darrer toc havia estat d'un jugador de les Palmes, però l'àrbitre diu que no i dona servei de porteria.
6: Liso, no sé si li donaràs el motor o no, Fuster, però no és decisiu, però el més incisiu sí que ho és,
7: sí,
6: no?
7: Sí, era lo que estaba a punto de decir, que el Mallorca se está mostrando muchísimo más amenazante por banda izquierda de su ataque y quizás habría que alternar un poquito también con la banda derecha. Lo que pasa que por los perfiles de los futbolistas puede ser que no estemos viendo acciones de por este lado porque John me parece que no es un futbolista de ese corte y Josep está a pierna, si bien a pierna favorable, está a perfil poco habitual. No, cuando le toca jugar.
6: Sí. A la banda esquerra hi ha dos jugadors de banda, purs de banda, i a banda dreta cap dels dos són de banda.
4: Intenta aprofitar un poc, perquè per aventura flaqueja una mica més Pezzolesi per aquest costat, on Liso intenta aprofitar-se de les circumstàncies. En camí del minut 26 de la primera part, Son Moix, l'afició del Mallorca, que intenta, de moment, posar aquest crit d'ànim.
6: De moment...
4: Amb aquest empat, el 0 inicial, dos xuts de porta, tot dos d'Àlex Sala. Aquest darrer que duia verí, però de moment és...
6: El que fa l'afició sí. És el que fa un espectador, és a dir, està expectant.
2: Expectant, molt bé.
4: Expectant, i com nosaltres, que arribi el gol. Clar, el gol que, del Mallorca.
6: És a dir, el partit té matisos diferents a qualsevol altre, segurament, però és més de lo mateix. Fins ara és més de lo mateix.
4: Hi ha falta, aixeca la bandera a l'assistent. Falta favorable a les Palmes, zona ampla. De vora la banqueta de Luis García.
6: No l'ha fet el Liso.
2: Vos he de reconèixer que a l'inici, aquells 5 primers minuts, amb el xut d'Àlex Sala, m'havia il·lusionat una miqueta, però al veure que a poc a poc, la tendència, la corba de del meu gràfic se'n va per avall.
4: Sí, cau un poquet
2: sí, cau
4: joc.
2: Mica.
4: Mira que s'ha equivocat ara l'Espalma, l'entrega una pilota cap a Lloret Cerdà, cercant una parada, el xut, a porta, el torn, i gol! I gol! Aprofita Lloret Cerdà per cedir una pilota. Pablo Torre entra a l'àrea i aquest, amb un fort xut, acaba. Idò, ficant la pilota dins de porteria de Churripi Caro per a inaugurar el marcador. S'avança el Mallorca, l'estadi de Son Moix. El gol de Pablo Torre, que repiquin, clar que sí, les campades de la Seu. Val la pena i s'ho amarei Pablo Torre. Mallorca 1, Las Palmas 0.
2: Quin golarro de Pablo Torre. Ja vos deia jo, companys, que tenia el gràfic de la il·lusió al 100%. I ha arribat el golaç de Pablo Torre, Miqui.
6: No hi ha millor recepta per a la il·lusió que un gol en un partit de futbol, i acaba d'arribar aquest de Pablo Torre, que és el segon després de la segona assistència d'en Josep Cerdà, que ha robat la pilota en camp contrari i ha aprofitat per assistir al jugador càntabre, que, com deia, celebra la seva segona Diana. El Mallorca, efectivament, com dèiem, no estava fent un gran partit amb moltes ocasions de gols, però sí un partit molt correcte, i molt correcte també en la pressió, i aquesta és la que li ha donat el primer gol del partit i l'avantatge, i acabar més de 200 minuts de sequera contra la porteria rival.
2: Gustavo, gol important i gol molt guapo.
3: Sí, más allá de la resolución final, bueno, presionar alto te puede dar estos beneficios. Recuperar cerca del área rival, y si luego conseguís acelerar y poner a un futbolista en disposición de rematar, puede pasar esto, porque el Mallorca tiene muy buenos futbolistas en esos últimos metros. Pero bueno, sufrimos el mal del comentarista, del relator. Estábamos diciendo que no estaba pasando nada, y a renglón seguido estábamos disfrutando el gol, así que bueno, intentaremos equivocarnos otra vez.
2: Sí, sí. L'alegria en aquest minut 29 de la primera part. Ha marcat el Mallorca, ja era hora, després de dos partits de sequera. Ho ha fet Pablo Torre amb un bon copeig que ha sorprès completament Churripi. Està comandant el marcador l'equip de Luis García. Guanya el Mallorca 1-0 a Las Palmas, Toni.
5: És que no ha passat res, fins que ha passat.
3: Sí, sí.
5: Fins que ha arribat Pablo Torre. Per aquesta vegada sí, el seu jugament enverinat que mai, acabar al fons de la porteria de Churri Picara, del porter de Las Palmas, i marcar aquest primer gol que puja en el marcador i que anima també a l'afició mallorquinista.
2: Recordem que a la mateixa hora que el Mallorca també ha començat a primera divisió un partit, està guanyant el Betis a la Cartuja per 1-0. El gol Disco, i també ha hagut dos partits més a primera divisió aquest diumenge, ja finalitzats, Marta Sampas.
0: Així és, a primera divisió ha acabat ja avui hora baixa el Real Societat 3, Deportivo 2. Abans s'havia jugat l'empat a 0 entre Elx i Celta, i quan dèiem ara el Betis que guanya 1-0 un gol de Disco al minut 10 de penal contra l'Osasuna.
2: I també dos partits finalitzats a segona divisió.
0: Sí, a segona divisió l'Andorra 1, Castelló 0 i l'Almeria 3, Leganés 0.
2: Tornem a Som Boix, Toni.
5: S'anima el Mallorca, s'anima de moment apretant, cercant la porteria de la Unió Deportiva Las Palmas. Juga Martín Valiente a l'esquerra, obre el joc a banda dreta per Alex Sala, el set del Mallorca, de moment retalla per deixar enrere a Ivan Jaime, jugant de nou amb el seu company Martín Valiente, aquest cap a Raillo, mou la pilota, juga Pablo Torre, l'autor del gol, cercava Antonio, li tornava la pilota a Torre, ara és a la dreta per John Donald, juga en Lloret Cerdà, centrada curta, no arriba Valiente, talla la defensa de Las Palmas, pressiona el Mallorca, vol tornar a recuperar i por intensitat, la pilota serà per Kirian Rodríguez, pilota que acaba fora, la llançada futbolista de Las Palmas, treu el Mallorca, fa via, vol aprofitar aquests moments. Adrián cau en terra, hi ha falta.
6: I la xulada d'en Herzog.
5: Hi ha falta favorable a Mallorca, en una falta lateral damunt d'Adrián Fuentes.
6: Només la segona de Las Palmas. Xerraves abans d'en Antonio Sánchez, també, en pilota. Ho està fent molt bé, en el sentit que no es complica gens, i el primer toc dona fluïdesa al futbol, sense complicar-se molt, però de vegades aquesta també és un poc la...
3: Está haciendo que, sí, que el juego fluya, que tenga continuidad. Y eso es importante para un futbolista que ocupa esa demarcación, sin duda.
5: Mm-hmm. No, a vegades no sempre agrada. A un entrenador, 31 minuts i dues faltes només.
7: No, eso es lo que iba a decir. Porque
5: es de dir...
7: o la capacidad de revelarse de Las Palmas está bajo mínimos o nos está escondiendo algo que va a mostrar en algún momento del partido.
5: A veure la falta, Alex Sala, cama dreta, per terra, per baix, jo no sé si era una estratègia, cercava o és que li ha pegat malament a la pilota. Però finalment Las Palmas se volen dur l'esfèrica, que ve Antonio Sánchez des del mig del camp per recuperar la pilota, ara en conducció, i de moment amb bones per tornar a tenir la possessió de pilota l'equip vermell i negre.
2: Idò, hi ha reaccions i moltes, Marta Sampas, en aquest gol del Mallorca, en aquest gol de Pablo Torre.
0: Sí, celebren amb exclamacions, amb majúscules, cantant gol, en Tomeu que diu ara sí, ara anam, i també també hi havia crítiques abans, però després tot d'una canvien, no?, i celebren el gol.
6: No serveixen.
0: Exacte, ja queden, sí, de fora. En Pedro deia que aquest Mallorca és el més avorrit de veure en molts anys, eh? Que pitjor que és d'anar a Aguirre i ni traiem els resultats, però clar, després amb aquest gol arriba la tranquil·litat. En Bernat deia tranquil·litat, això fa olor de 3-0.
2: Bé, de moment ja...
0: N'han dit molts, eh? Clar, aquest clar. Resultat avui de 3 golets. I ja bé, té temps el Mallorca de fer-los.
2: De moment 1-0 des del 27. Comanda l'equip de Luis García amb el gol de Pablo Torre. Falten 12 per arribar al descans, Toni.
4: La pilota per Alberto Moreno des del lateral esquerre, cercant l'autor del gol, Pablo Torre. Mou la pilota, gira a l'esquerra. De nou per Moreno, li torna la pilota Pablo Torre. Intentava de marcar-se Lloret Cerdà. 4-5 metres per davant d'ell. Adrián Fuentes mou la pilota perquè les Palmes també intentin bascular, girar de dreta a esquerra. John Chetau i Adonal cercava ara el Pollensí, a Safura Pollensí. No ha arribat la pilota cap a fora, l'ha llançat el jugador de les Palmes.
7: El partit Adrián... tiene la misma tónica, antes del gol y luego del gol también. Sí. La iniciativa del Mallorca intenta sumar pase, intenta encontrar el momento exacto para poder atacar. Si no consigue tener claridad, recupera rápido.
4: A veure Pablo Torre, deixa la pilota enrere per Alex Sala, el xuta d'Antonio fora.
6: Fora lloc, no valia res. Fora lloc, jo crec que d'en Pablo Torre.
4: Assenyala l'àrbitre Orsay, Pablo Torre. Al moment d'una passada de la pilota, per tant, serà...
6: Orsay, ets un clàssic,
7: Orsay.
6: Vostè. Orsay,
4: tota la
7: vida. Ah, sí, se dice. No.
4: Mister, tota la vida.
7: Correcte.
6: Jo tenia un cac, era un Yorkshire, i pensava que era... que Orsay era Yorkshire.
4: Ara té l'espada, falta.
6: I menys mal.
4: Hi ha falta...
6: No, però el col·legiat de la ciutat, clar.
4: La ciutat, sí, ara sí.
6: Clar, el col·legiat el que volia esperar era que acabés la jugada per veure després ja que el VAR assenyalà falta i després que el VAR digués si era falta o no. Però quan la jugada ha acabat en no res, ha assenyalat aquesta falta que no l'ha fet en l'ISO, perquè és de les Palmes, però sí que li han fet en el ISO.
7: Bueno, pero esto es algo que yo no entiendo. Si es falta, tenés que cortar. Una cosa distinta es un fuera de juego. Sí. Vos tenés que esperar que acabe la jugada porque vos no lo sabés. Hasta que no actúe el VAR o no entre el VAR, no sabés si acertaste o no, o en línea acertó o no. Pero aquí sí ha habido una falta, hay un jugador caído. Bueno, puede ser una simulación, pero si lo ves tan claro, no tenés que dejar seguir la jugada.
4: ¿Y quién iba a pensar que se anulara el gol de Vinicius?
7: Bueno.
4: ¿Quién iba a pensar?
7: Sí, ¿eh? Sí. Bueno, va a tomar más dimensión por precisamente por el jugador y el equipo que están inmersos, sí, en esa polémica. Però és curiós, eh?
6: És curiós. A la mateixa hora, el partit d'Espanya femení, Atenea del Castillo, expulsada per, sí, també agafar dels cabells, sí, no arribar. Sí, sí, sí, però a la mateixa hora, al mateix moment. Alerta ara.
4: Adliso que lluita amb el central. Alex Suárez canvia la pilota a corna.
6: Ara sí, el primer del partit.
4: Aquesta arrencada, velocitat, aquesta punta de Adrián Liso ha estat interceptada finalment per el central Alex Suárez. I el corna el picarà Pablo Torre. A la dreta de la porteria... de Churri Picaro, José Antonio Caro, el porter de les Palmes, tot el conjunt canari tancat dintre de l'àrea, pugen a rematar els porters, pugen a rematar el millor en el joc aeri per part de l'equip mallorquinista. Mentre Torre es concentra, aixeca el braç, cerca l'estratègia, pilota molt tancada, primer pal, i passa el porter, la pilota caurà fora.
6: Corna
4: de nou perquè diu l'àrbitre que ha estat un jugador canari, el darrer en tocar la pilota, ara veurem.
6: Jo no sé si ha estat una escena d'un jugador de les Palmes, però sí, sí, ha estat a prou de segon, això.
7: Sí, a tanta gent.
4: Dirigeix Àlex Sala, sí, sí, a treure aquest servei de cantonada a l'altre costat del terreny de joc, a la part esquerra de la porteria de les Palmes. Àlex Sala agafa carrera en cama dreta, aixeca el braç esquerre, anem a veure qui rematarà aquesta pilota a mitja altura. La rematada de Raillo fora!
7: Tiene un imán, Antonio.
4: Sí, sí.
7: Tiene un imán porque lo remata todo ahí. Fíjate que este no era un buen envío.
4: No era fácil de rematar.
7: No era un buen envío. Tenía que pasar por un montón de peajes antes de llegar a él.
4: Y se ha hagut de cotar, sí, fins i tot, per rematar. Sí,
6: sí. L'altre dia a Girona va ser qui va rematar més vegades.
7: Sí.
4: Fins i tot així com venia, era per rematar pràcticament en Sojonoi, més que en Socap. No. Pràcticament. Però bé, la pilota acaba fora, servei de banda, treu les Palmes i Monant ja al minut 37 de la primera part. 1-0 guanya el Mallorca amb el gol de Pablo Torre al 26, el golaç de Pablo Torre.
5: Després de que s'afura, recuperàs una pilota, una pèrdua de pilota de la Unió Deportiva. Seré la pilota Pablo Torre. I aquest, amb un bon xut, marca un bon gol.
6: Ai.
5: Ha perdut la pilota Antonio Sánchez. No sé si se queixa que ha hagut una possible falta. De moment deixa seguir l'àrbitre del partit. Iñaki recupera la pilota per les palmes, cerca una paret. Cau un jugador de la Unió Deportiva. L'àrbitre deixa seguir. Diu que no hi ha falta, deixa seguir el joc. La pilota és pel Mallorca. Mentrestant, crec que el Miyashiro, el japoner, el qui es troba en terra.
6: Jo crec que ha estat Alberto Moreno qui l'ha copetjat, però el col·legiat no ha sigut la falta. Continua el futbol.
5: Toni. Alberto Moreno, ja en camp de les palmes. Li demana la pilota a Adrián Liso. Toca per Pablo Torre. De nou l'esfèrica per el lateral esquerrà. Raillo. Pivota llarga, bon canvi de joc, cercant Juret Cerdà, i també bon control del Pollensí, en cama dreta, intenta entrar, se'n va dintre de l'àrea, Juret Cerdà, entre dos, cau en terra, no passa res, el porter recull la pilota, s'ha equivocat Juret Cerdà.
6: Perquè no pots dubtar, i ha dubtat mig segon.
7: Nos había hecho levantar del asiento, la butaca, pero no pudo finalizarlo bien, yo creo que le sobró un contacto.
2: Ah, sí.
7: Dudó entre pasar o quedársela unas décimas más para ver si podía rematar. Y ahí estuvo
5: el... Aquí no pot dubtar, o remates o centres, però quan arriba ja a la darrera acció, després de bé que ho havia fet, Lloret Cerdà.
6: I escolta, el Mallorca és de tota la segona divisió, o havia estat fa un parell de setmanes al banco, l'equip que menys canvis de lloc ha fet. Jo suposo que quan un equip no ho fa és perquè hi ha també una
2: directriu de nou.
6: Una directriu. I mira, és que jo, no, és una cosa que mai he entès, i aquest canvi de lloc d'en Rayo ha acabat quasi amb una de les ocasions més clares del Mallorca.
2: I recordeu també l'inici del partit, hi ha hagut una espectacular de Martin Valiant cap a Adrián Liso,
7: sí.
2: Que també ha estat perfecte.
7: No, si el Mallorca està haciendo el partido que tiene que hacer, e incluso utilizando todas las herramientas que tiene a su alcance, ha rematado fuera del área, ha cambiado de orientación, ha intentado poner un jugador mano a mano con otro en las bandas, ha centrado. Bueno, nosotros, es cierto que todos esperamos brillantez en el juego, pero si hasta el momento hay un solo color en lo que va del partido, eso está clarísimo.
5: Rebasos contrari, te punta de velocidad. Avui, el motor del Mallorca juga a la banda esquerra i nom... Adrián Liso,
1: un futbolista en potència i força, com els cotxes d'Inca Centro Auto. I atenció, professionals i autònoms, aquest octubre és el moment de donar un nou impuls al vostre negoci. A Inca Centro Auto continuen els Lion Days de Peugeot. Descobriu les ofertes en vehicles comercials i professionals i aprofiteu les millors condicions per renovar la vostra flota, perquè el vostre negoci no s'atura i el vostre vehicle tampoc. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança.
2: A punt d'arribar al descans, falten 4 minutets, està guanyant el Mallorca en aquesta novena jornada de Lliga per 1-0 les Palmes a l'estadi de Son Moix, Toni.
5: Treure de banda Valentín Pezzolesi, servei de banda lateral dret, de vora el banderó de corna, juga amb Alex Suárez, pilotada llarga, no pot agafar la pilota Jefté Betancor, i l'esfer que acabarà als peus de Liso. Liso toca de cara, juga amb Alberto Moreno. Tot això a banda esquerra. Ara cap al centre del camp, la pilota, on rebrà Raillo. S'ajuda en John Donald. De nou Raillo. Raillo d'esquerra. Era Valien, Raillo. Raillo per Alberto Moreno. En camí del 42, 1-0, guanya el Mallorca amb el gol de Pablo Torre des del minut 26. Juret Cerdà. A la pilota, li pressiona a Adrián, molla la pilota, puja Raillo, anem a veure si pot anar superant poc a poc línies l'equip de Luis García Fernández. Juga Antonio Sánchez, bona passada, boníssima cap a Liso. A veure Liso, aixeca el cap, la passada brillant per Adrián, que culmina i gol. Gol, Alex Sala, gol! S'ha dit entre Puentes Lís i Alex Sala, deixa passar Puentes, Sala arriba i davant la porteria de Xurripi acaba marcant el segon caput.
4: Turull al marcador, són Bosch, el 42 de la primera part, torna a agafar distància del Real Mallorca, marca l'Esala, Mallorca 2, Les Palmes 0.
1: Ha marcat el segon al Mallorca, un gol patrocinat per Juaneda Hospitals, que compta amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb els millors tractaments, perquè curar, empiezan a cuidar Juaneda Hospitales.
2: És una autèntica obra d'art, la passada d'Antonio Sánchez en l'exterior. La entrada de Riliso i havia fora de joc. Sí.
6: Oh,
5: quina llàstima, quina sensació!
2: Era el gol de la temporada.
7: Que pena.
6: La millor acció de la temporada del Mallorca.
2: Sí. I és per res, per la punta de la bota, Adri Liso, sí, quan li fa la centrada d'Antonio Sánchez, Adri Liso està a res, centímetres avançant. I, clar, per la perspectiva al principi no volia dir res, perquè és el que està més al fons, hi havia quatre defensors de Les Palmes, sí que semblava que estava una mica més avançat, però sempre el dubte que te genera el VAR de dir, bé, com que és el darrer, per ventura, per perspectiva, no estàvem fora de joc, però finalment sí que ho ha estat. Una llàstima, perquè Gustavo Siviero era la millor acció del Mallorca ofensiva de la temporada. Ha estat un golarro.
7: Muy bueno. Participación de Antonio Sánchez haciendo lo que tenía que hacer, sumándole además un muy buen último pase, buena progresión por banda, buena profundidad, buen pase que no centro al área y buena ocupación para rematar. Una pena que bueno, que incluso en los festejos habíamos estado bien, pero se quedó en eso, ¿no?

0: Àrbitre?
1: S'ho vols convenir, perquè fins i tot el gol ha estat... El gol anul·lat ha estat una cosa molt ràpid, 2 minuts.
2: Bueno, oh, mira, ahora estamos viendo las imágenes del fuera de juego, casi por
3: sí,
2: nada,
3: centímetres, sí. Centímetres, Gustavo, sí.
1: I ara, mira, la primera vegada que li passa al Mallorca, ha esgotat els 5 segons per treure John Donald, treurà de banda les palmes.
3: De fet, el fora de joc, per la gent que no estava mirant el partit, és per la punta del genoll i el front.
2: I el cap.
3: Sí, res, mínim.
1: Quina llàstia, perquè ha estat la millor acció de tota la temporada, sí, sí, el millor gol de la temporada, la celebració també a la banqueta havia estat excepcional. Per Antonio Sánchez, que dèiem que està fent un bon partit, segurament hauria estat ja la... Bé...
3: Sí, la cirereta en aquest
1: la
3: bon partit.
1: La cirereta una bona primera part.
3: I consolidar-se en els esquemes, sí, de Luis García, clar.
1: Sí. I pel Lissó també, que necessita. S'ha fet un fart aquesta primera part a centrar. La majoria de centrades han estat obstruïdes. Uh-huh. I aquesta ha estat bona per anar a l'Exara. Però,
3: No, i en Toni Fuster també ho havia fet molt bé. Eh?
2: Sí.
1: I en Toni Fuster que ho havia fet molt bé, però clar. Sí, això ja no és notícia.
4: Ja queda...
2: un gol d'aquell que s'ha si s'ho poguessin emmarcar,
3: sí,
2: els emmarques, sí, sí, sí, i el poses allà a un lloc, sí, destacat.
0: Però... De, sí, però
1: del món.
0: Si després...
1: Del món, el Taj Mahal. Així...
0: No haurem de cercar un altre. Clar, jo crec que en farem un altre, Gustavo.
2: Sí. Jo crec que totes aquestes accions te deberían dar puntos.
0: Puntos.
2: I al final del partit, si és empate,
0: el motor,
2: bueno, si sumaste más puntos con respecto, no sé, a goles anulado,
0: el motor de festejo,
2: claro, algo. Sí. Algo te tendría que valer. Mira, otro buen cambio de
0: orientación. Una altra pilota llarga a bord de la banda esquerra, Moreno per Lissó, Lissó la por al punt de penal. La treu la defensa, Pablo Torre agafa la pilota, intenta el xut, refura Kylian Rodríguez i la pilota acabarà als peus de Raillo.
3: Toni, per aclarir, en Gustavo se referia que li donés punts en el Mallorca, sí, sí, com a equip, no, sí, a tu com a membre d'Esports en Joc.
1: Descans.
2: Bueno, també.
0: S'acaba la primera part a l'estadi de Sant Moix amb el gol marcat per Pablo Torre. El 26 de partit, Mallorca 1, Les Palmes 0.
1: I segurament molts de jugadors, més que celebrar aquesta victòria momentània, el que fan encara és lamentar el gol anul·lat a Àlex Sala després d'aquesta bona triangulació entre Antonio Sánchez Lissó i el mateix Sala. Però bé, el Mallorca acaba la primera part amb avantatge i ja pràcticament tots els protagonistes arribant al túnel de vestidors, també el col·legiat que estava xerrant amb Churripi, el porter de Les Palmes. Serà per qualque acció molt anecdòtica, perquè més enllà del gol anul·lat, que es tirà a línies, no hi ha hagut res més polèmic. Així que ja tots els protagonistes dins el túnel de vestidors.
3: Gustavo Siviero, per als nostres oients, per als oients d'Ivetra Ràdio, quina valoració fas d'aquest Mallorca 1, Les Palmes 0 al descans?
2: Que el Mallorca està ganando con justicia. Ha llevado el peso de estos primeros 45 minutos. Ha jugado para merecer el resultado, incluso por algún gol más. No es cierto que no por las situaciones creadas, sí por el dominio del juego. Yo decía durante la transmisión de que hasta el momento había un solo color, que era el del Mallorca. Llamativamente pobre lo de Las Palmas. Yo sé que vamos a decir que vamos a hacer hincapié más en esto que en el buen trabajo del equipo. Pero aquí también hay que reconocer un buen equilibrio a la hora de recuperar, un buen equilibrio para evitar que el rival corra, buen equilibrio para recuperar muchos balones en campo contrario que te dé la posibilidad de atacar como ha habido un par de casos. Entonces, yo creo que tenemos que centrarnos más en el trabajo bastante solvente del equipo en estos primeros 45 minutos y apenarnos por no tener algún gol más en el casillero.
0: Que bé se mou el futbol des d'aquí d'alta.
2: Molt bé, fantàstic.
0: Millor que mai, no?
2: Sí, abajo a veces ni lo veíamos, imagínate. Claro.
3: Gustavo, per aventura l'estadística més cridanera d'aquest primer acte és el 70% de possessió que ha tingut el Mallorca respecte a Les Palmes i també les arribades a porteria. El Mallorca ha tingut 6 rematades en total per dues del conjunt canari.
2: Claro, y cómo han sido las del equipo canario. Demasiado aisladas en el juego y en el tiempo. Además, el rival, si sabe que no está bien o se siente que no está bien y tiene, por ejemplo, como en los últimos minutos, una acción a balón parado, hasta muy mal ejecutada, la pelota termina saliendo por el otro lado. Por eso digo que llamativamente pobre lo del rival.

0: Quizás llevado por esta racha negativa en la que está inmerso y todos los comentarios que hay en torno a ello, pero es cierto que el Mallorca también ha jugado el partido hasta ahora que tenía que jugar, va por delante en el marcador de manera justa y ojalá siga de la misma manera para tener las opciones y la capacidad de poner al final el marcador, porque me parece que sería incluso más justicia.
1: El que està clar és que el Mallorca domina el marcador i ho fa, com diuen Gustavo, en justícia per aquest 1-0. No sabem si és poca renda o no, però és el que ha deixat el partit. Llàstima que no hagi pujat al marcador un golaç global, de tots, coral del Mallorca. Aquella passada en Antonio Sánchez, després també passada a l'interior de l'àrea en Adrián Lisso i la rematada d'Àlex Sala, però hi havia fora de joc per res, per centímetres d'en Adrián Lisso. Tot d'un escoltam que diuen els nostres oients amb els seus missatges, però abans en Joan Gabriel Bausà demana pas.
2: Clar, sempre deim que si tenim monedes antigues... I...
1: Sí.
2: Però també és important tenir monedes noves.
3: Sí.
2: Home,
3: sí. Més, molt més.
2: Molt antiga, tot res. Hem de fer, saps què t'ho vull dir? Que t'entri monedes noves, també. Però si tens monedes antigues, a lo millor te poden entrar monedes noves.
1: Clar.
2: Figura quina...
1: És que imagina't que tens una moneda de plata.
2: O d'or, que n'hi ha.
1: O d'or,
2: clar. Jo n'he vistes a la pàgina web.
1: A part ara... L'oi i la plata estan disparats.
2: Estan disparats. Una moneda d'or i 2.000 i 3.000 euros, que jo els he vist a la pàgina web. Entreu a la pàgina web de Numis Durant i les veureu, però si tens monedes antigues i les vols vendre, o tens una col·lecció i les vols vendre i sabre què costa, on heu d'anar? A Numis Durant. Clar que sí, perquè Numis Durant 1995 les valoren de manera professional i us ofereixen una proposta de compra. Numis Durant 1995, especialistes en monedes antigues i col·leccions a Mallorca. Numis Durant 1995, les teves monedes, cling, cling, tenen valor.
1: Marta Sampas, què diuen els nostres oients després d'aquest 1-0 al descans a Somos?
3: M'ha fet gràcia perquè amb el gol anul·lat hi ha hagut dos oients que havien escrit després missatge eliminat. No passa res, el podeu deixar, no falta eliminar, clar, però l'alegria també i després la decepció de que fos anul·lat s'ha vist reflectida també en el nostre WhatsApp, però més enllà d'això, en Bernat diu qualque moment tenien que despertar. En Joan Jussell, on part, que ja sabeu que sempre mos xerra també d'arbitratge,
1: sí.
3: Diu, realment no ho pensau per la línia que hem vist, no? La repetició i com fan la línia tan, sí, tan precisa per veure que quina part de les coses estan per allò, perquè és que sí, ja miren mil·limètricament. I realment no pensau que aquestes coses i línies que fan digitalment són fàcilment manipulables? No ho sé, mos haurem de fiar, ha dit jo.
1: Sí,
3: però en la meva humil opinió, troc que és fora de joc, el significat és que influeix, no? En que tu estàs més adelantat, però sí, de veres que per mil·límetres s'hauria d'establir
1: a qualque moment s'ha de posar els límits.
3: Jo faria, si sobrepassa del tot el cos, que a partir d'aquí sé que estàs més endavant. Però bé,
1: tu pensa, Marta, que quan eres un bebè, si estaves en la mateixa
3: així
1: posició, és a dir, si ara estàs en línia, el gol és vàlid.
3: Sí.
1: Idò, a la nostra època jove, si tu estaves en línia amb el defensa, era fora de joc. Havies d'estar una mica més endarrerit que el defensa.
3: Mai ha estat a son revés.
1: No.
3: Que es conja voldria que
1: sí,
3: fos.
1: Clar,
3: sobretot
1: clar,
3: un
1: no,
3: dia com avui,
1: però
3: saps?
1: Ja, però
3: i en
1: no,
3: una situació com sa d'avui.
1: No pot ser.
3: Bé, més enllà d'això, també mos diuen, amb aquests partits han de demostrar el que no varen demostrar amb el Maria Girona, contundents i tres punts indiscutibles. Això ho diuen en Nassin. Andreu Mateu diu, sa millor primera part en molt de temps. Antonio Sánchez, si es viu i no té errades greus, es pot fer amb sa titularitat. I en sí, Bernat està d'acord amb el que estaven dient, diu, jo crec que això del VAR està manipulat. Bé, d'acord amb el que plantejaven aquest cas, sí, però bé, ens hem de fiar de sa tecnologia tan
1: sí,
3: precisa, no?, que sempre
1: sí,
3: hi ha. En aquests casos...
1: I en aquest estudi d'IB3 Ràdio tenim en Tòfol i en Jaume, que també volen saber què pensen després d'aquest primer acte del Mallorca.
3: Mentre en Juan agafa aquesta caminadeta que li agrada que el mirin per YouTube, l'Azul Marino, intractable, 58-41, en el darrer quart ja, que di la seu, recordam, partit de la màxima categoria del bàsquet nacional femení, tercera jornada, i l'Azul Marino guanya 58-41. Juan, què? Has arribat.
2: Els clàssics... A l'època Terrades, un servidor...
1: Antòfol.
3: Ho feia sentir tan jove amb aquests comentaris, m'encanta.
2: Sí, perquè tu l'1-2-3 no te va agafar... No. I clar, hi havia, quan concursaven, hi havia la figura dels patidors, no? Que estaven dins una gavi, que se tenien allà...
3: Literal.
2: I que perquè s'enduien el mateix

0: premi que s'endurien els concursants, els que concursaven. Un cotxe, a vegades una... I a vegades la Ruperta, que era una carabassa, així de grossa. No?
1: I habitualment un apartament a Torrevieja.
0: I, efectivament, figura't.
2: Ostres, i ells són, és un premi gros.
0: Són com els patidors, que s'han posat aquí i estan patint amb nosaltres i amb el Mallorca, en aquest cas, estan gaudint, o no?
3: Sí, però bueno, ha fet una bona primera part. M'ha agradat.
0: Quina llàstima que s'hagi anul·lat el segon gol.
3: Sí, però bueno, per lo que diu, per res. Per un dit despeus.
0: Això és que no pot ser. En qualsevol cas, per ara bones sensacions. Ara no m'ho han de dormir la segona part.
3: 1-0 no alerta. 1-0 magre. Magre.
0: El que diuen alguns entrenadors, no? Allò que pot ser un resultat pitjor, trampa, no?
4: Bueno, però és que pinta bé. A veure si són capaços de mantenir el nivell la segona part.
0: Però per ara, gaudint d'aquest resultat, quina llàstima, que deien, no, el del segon gol.
4: Llàstima, perquè era un golarro, també, dos golarros. Sí. Llàstima que per un genoll o per una punta de dit...
2: Per un ungle,
4: el gol anul·lat.
0: Com valoram per ara la narració d'Antoni Fuster i els comentaris d'en Gustavo Civil?
4: Bien, Toni Fuster un crack i en Siviero tots el coneixem ja. Sí.
0: Crack i mig, o sigui, molt millor que en Pau Sandrós i que en Pareja.
4: Bueno.
2: En Siviero riu. El veïm de l'imatge que riu.
4: També són bons.
0: Diplomàcia per damunt de tot. Que és important.
2: Cerca competició per tot. Moltes gràcies. Ell ha de fer triar, ha de dir qui és millor.
1: Moltes gràcies a en Jaume, en Antofoll i a tots els oients que sintonitzen cada setmana més i vos estan molt agraïts aquestes postres en joc a IB3 Ràdio, que com cada setmana també Marta Sampas cercam un jugador misteriós del Mallorca. Fins ara havien donat 4 pistes, és el moment de donar la cinquena, però si t'apareix repassam les que havien donat fins ara, les 4.
2: I tant, vinga, va, jugador misteriós que cercam avui va jugar el seu de repartir com a jugador professional a Còrdoba, a la màxima categoria. Què més? Va arribar al Mallorca després d'una temporada amb 7 gols al seu equip, però amb el Mallorca només va fer un gol en 125 partits jugats. El partit del seu debut a Espanya,
1: sí.
2: Xavi va fer el primer gol del partit.
1: Xavi del Barça, Xavi Hernández. Xavi,
2: sí. El partit d'escomiat d'aquest jugador misteriós, el seu partit d'escomiat a Espanya,
1: sí.
2: En Xavi va fer el darrer gol d'aquell partit.
1: Uau.
2: Què més? Hem afegit que va també jugar en dos equips que... Què dius, Miqui Urger?
5: Que també del Barça, clar.
2: Que va jugar en dos equips que vesteixen com el Mallorca aquesta temporada.
1: Sí. Cinquena pista, nova pista,
2: i
1: atenció.
2: I la cinquena, a veure si surten més encertants amb aquesta pista, penúltima ja. Va compartir vestidor amb ni més ni menys que Diego Armando Maradona.
1: Uf.
2: Fins aquí poden llegir.
1: No sé.
6: Té molt de pos, això, eh?
1: Clar.
6: Compartir vestidor amb Diego Armando Maradona.
1: Amb Pedro del Campo. Ai, no puc dir coses, jo. En Pedro del Campo... No, hi ha gent que coneixen, que ha compartit.
2: Va, 6-4-6-93-45...
5: Que sí, molta.
1: Clar.
2: 6-4-6-93-45-01. Podeu seguir intentant, endevinant ja, i venir aquí a veure en directe com fem el programa.
1: Sona un clàssic a l'estadi de Son Moix, un clàssic musical. Què ens has de dir, Juanga?
0: I doncs que ara mateix hem de fer la nostra gran secció... Que sonava!

0: Ja sabeu que la nostra secció que sonava, triam una data clau, cridanera, que estigui relacionada amb el partit que s'està jugant, sí. En aquest cas, aquesta Mallorca-Les Palmes. I avui, Terrades, hem triat sí. el 26 d'agost del 2001.
1: Per què?
0: Per què hem triat aquesta data?
2: Conta-m'ho.
0: Jo t'ho conta. Va ser, perquè es va disputar un Mallorca-Les Palmes.
2: Sí.
0: Malauradament va perdre el Real Mallorca per 0-3, però era la primera jornada d'aquella temporada, la 2001-2002, en la que jugava la Champions.
2: Uf, el Mallorca va jugar a la Champions, sí, aquella temporada.
0: Per tant, va ser una temporada important amb Bert Kraus com a entrenador del Mallorca a la banqueta, amb Fernando Vázquez com a tècnic de Les Palmes, però sobretot hem triat aquell partit i aquella data perquè, a més, passarà a la història, ja ha passat a la història, perquè en aquell partit va debutar professionalment a la Lliga Miqui Berenguer.
1: Que diu,
0: Miqui Ambergi nostre va ser i era la cadena ser en aquell moment, com a micròfon inalàmbric, a peu de gespa. I atenció, perquè el narrador d'aquell partit era una altra llegenda, sí. també d'IV3 Ràdio, després d'Antoni Fuster, en Gavi Fortesa. Per tant, a quina data, no?
2: Quina 25 anys.
0: Això
1: demostra els joves que sou, en Gavi. Sí.
0: Per tant, què s'escoltava?
2: Què escoltava en Miquel Berger?
0: Què ballava en Miqui Berger aquell 26 d'agost, aquell
1: Gavi,
0: estiu?
1: En Gavi's Beatles, és igual, l'època que sigui. Sí, en Berger, sí.
0: Què ballava en Miqui Berger l'agost del 2001? Què sonava? Quins van ser els grans èxits d'aquell estiu en el número 3? Uau! Tu i jo ho sabíem. David Civera.
1: Mare meva.
0: Dile que l'estim.
3: Que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería.
1: Una
3: tontería. Que
1: ahora no l'accent total.
0: Oh, en el número 2, Sonia y Selena, Yo quiero bailar.
1: Jo tenia el disc Caribe Mix d'aquesta.
4: Quin estiu, Estiuarro.
0: Arriba, dímelo.
2: Dale, Juanga.
0: I en el número 1, Tamacla, Mayonesa de Chocolata. Sí, Mayonesa, un tema que ballava en Gustavo, si vieron que se sabía la coreografía.
5: ¿Sí? ¿Qué va? ¿Te acuerdas?
6: Sí, no.
4: Escolta, Juanga.
6: Una facilidad para el ridículo en aquella época teníamos. Claro.
4: Juanga, el meu
6: debut. Cosa que nos hacían hacer en esa época, Dios santo.
4: El meu debut. Sí. Me demana Gavi Forteza alineació del Mallorca i com ets Fernando Niño en la porteria.
6: Així vas,
4: a partir d'aquí no ves tot cap a dalt, clar.
0: Molt bé, Miqui Berger. Ja s'ha acabat i vendrà quan no podies ser d'altra manera. Ho adjuntam aquí els millors.
1: Estava nerviós.
6: Havia estat bailant estos éxitos hacía escasas horas.
1: El dia antes.
6: I havia llegado...
4: I escolta, aquí fa estona que està al Mallorca, fa estona que està al col·legiat, però qui no surt, qui no apareix en Les Palmes.
2: Sí, veiem les imatges, de televisió que en Adrián Lisso i en Pablo Torre anaven parlant l'àrbitre de dir, escolta, què passa que nosaltres fa 5 minuts que estem
1: aquí. Incompareixença, hi ha altres punts.
0: Sí.
4: Ah, sí. De fet, ja xulets, l'estadi.
1: Sí, home,
0: han de pensar que a Les Palmes és una hora manco.
1: Sí,
4: Marta, Marta.
0: El tema del temps,
1: demana això, que sol haver un temps.
4: Sí, no, hi ha un temps, Marta, tindrà una multa a Les Palmes, segur.
0: 15 minuts, no?
2: Sí, ara està també el col·legiat parlant amb el segon entrenador de... assistent, el quart àrbitre, perdó, amb el segon entrenador de Mallorca i els xiulets...
4: Mira, escolta, Toni, escolta. En Pablo Torre... Braço en creu, sí, està ja...
1: Menys si ha passat alguna cosa en el vestidor
0: visitant. Menys si els han tancat. En Clau i no poden sortir?
4: No, perquè els suplents hi són. Els suplents sí que hi són.
2: Sí, han de dir que en aquest estudi de Tres Ràdio a en Juanga li ha passat una cosa semblant a la primera part.
1: Sí, no sabia on era, ja ha desaparegut i ha estat una bona estona.
0: Que en algun moment...
1: Ha hagut d'anar a José Sellés a comprovar on era.
2: Sí, no sé si vos heu fixat que quan ha marcat el Mallorca en Juanga no era.
1: No, ha estat una bona estona.
0: És que s'ha comprovat, no
4: m'acabo. Mira. Escolta, són bons,
1: Sí, és que no surten,
4: No.
2: Són les 7:35.
5: No entenc què pot passar.
2: Sí, jo, si no m'equivoc, estem al voltant de 7 minuts d'ençà que ha acabat la primera part.
4: Mira. I sense canvis,
5: Xerraran sol capità, s'àrbit. Se'n va xerrant sol capità.
4: I en Pablo Torre també, però vaja.
5: Amb en Kirian Rodríguez.
4: Res, no passarà res. Bé, tampoc ha de passar, però vaja.
6: No, llama la atención porque según para qué cuestiones van al detalle, los minutos, la presentación, y en este caso para el inicio del partido.
2: Clar,
6: poco llama la atención.
2: El que no sé, Gustavo, Miqui i Toni, és si això és responsabilitat arbitral, és a dir, d'estar en el vestidor i dir, vinga, el lot s'heu de sortir, del director de partit, aquesta figura que hi ha també a la Liga, però no és normal que hagin tardat 5 minuts més que el Mallorca en sortir les gespes futbolistes.
4: El col·legiat avisa, Toni.
5: Ha començat la segona part.
4: El col·legiat avisa i ell surt, clar. Ell també ha de complir amb el temps.
6: El delegado del equipo tiene cosas que decir también. Sí. Está para eso. Hay mucha gente, no sé si responsable al 100%, pero capaz de apurar este inicio.
4: El director de la Lliga, el que farà el director del partit, serà un informe i hi haurà multa segurament per les Palmes. Bé, pel Mallorca, ja hi ha 5 jugadors escalfant, Lubumbo, Darder, Guille Fernández i els laterals Calatayud i Toni Lato.
5: La pilota Rayo per al porter Arnau. Arnau Tenas. Amb el peu a l'altura del punt de penal, jugant camp esquerra, cercant a Martin Valgen, i aquest cap a Raillo. Primer minut d'aquest segon temps, 1-0, guanya el Mallorca. A la Unió Deportiva Les Palmes, recordem el gol anul·lat a Àlex Sala, la de cavalla de la primera part, per un fora de joc. Hi ha gent que sembla que encara no sabia què passava. És a dir, me demanava enamorament perquè havia anul·lat el gol, fora de joc. Pablo Torres en camp esquerra, falta. Es falta damunt l'autor del primer gol del Mallorca. Pablo Torres, falta escorada a la part dreta de la porteria de Churripi, del porter José Antonio Caro. Falta el lateral i cap a la pilota el dirigeix Àlex Sala.
4: Messi l'ha tret un poquet millor, que les dues que ha tingut han quedat un poquet curtes. A veure aquesta.
5: Agafa carrera. Per llançar amb el peu dret. Àlex Sala, a veure l'altura, com dic, més o manco, un poc avançat a vora l'àrea. A veure amb aquest llançament. Pugen Valgen, puja Raillo, puja també John Chetau Lladona. El pilota penjada, la rematada.
4: De Fuentes, no?
5: Adrián Fuentes. La pilota acaba l'armant del porter.
4: La treta bé, ara.
5: Que ve Alberto Moreno, ara retalla, deixant enrere a Jefté. Juga amb Pablo Torre. La pilota de nou per Moreno, cap Antonio Sánchez.
4: Moreno crec que va bé de qualitat i de nervis, també.
6: Sí.
5: Des del centre del camp. Jugant amb Valgen, d'aquest cap a Raillo. Raillo toca en curt, cercant a Pablo Torre, deixa-se passar la pilota, cercava Liso, taia el lateral Valentín. Pezzo, Lesi, la pilota per al Real Mallorca.
6: Da la sensació de que Las Palmas ha adelantat un poc sus líneas i intenta subir un poco el nivel de intensidad a la hora de presionar, sin siquiera ser todavía lo que se espera de un rival que quiere ir a por el partido. Fijaros que ahora el Mallorca está circulando un poco más bajo que lo que hacía en la primera parte, y ellos intentan subir un poco la intensidad a la hora de la presión, pero bueno, el Mallorca está consiguiendo salir bien, y esto le puede favorecer porque quizás con espacio a la espalda de la última línea rival haya una muy buena opción también de explotar las cualidades de Adrián, de Fuentes, de incluso de Josep Cerdà también. Veremos.
5: Raillo cap al porter Arnau. En curt, Arnau juga al Lovac, en Valiant.
7: aquesta a l'esquerra, Puya Raillo, Puya la pilota al central del Real Mallorca, s'ajuda en Fuente, Fuente dona la volta, gira a la dreta, bona l'assistència cap a Lloret Cerdà, encararà Adrián, continua la pilota, que la bé. Passada bona per davant cap a Adri Fuentes, trepitja àrea, la deixa per Lloret Cerdà, pilota dintre de l'àrea, a veure, surt Lloret Cerdà de l'àrea, s'ha d'ajudar en qualcú, troba l'ajuda de John Donald, cap a Antonio Sánchez, torna enrere la pilota, cercant l'espai a Martin Badgett. Tornem a començar a jugar des del centre del camp, poc d'avançatge, cercant territori del equip canàric. Bona la parada, quina assistència de Pablo Torre cap a Adrián Fuentes, a la dreta té Alex Sala tot sol, queda dividida la pilota, la traurà finalment Enzo Loyodice. Se'n va a les palmes, alerta la contra, ho fa el japonès Taisei Miyashiro. Obre el joc, banda esquerra. Alerta, està del mercat Jefté per un costat, arriba Jaime per l'altre, Ivan Jaime. Jaime juga enrere, cap a Iñaki, torna a jugar per l'esquerra. Davant Donald, no perd de vista pràcticament el futbolista japonès de la Unió Deportiva.
4: És que no m'ha esmentat pràcticament el davant de l'Espanya, Jefté. Jefté és el jugador que li va fer dos gols amb l'Albacete al Real Madrid de la Copa del Rei. La temporada passada, quan van eliminar l'equip d'Arbeloa.
7: Aplaudiments, animar la gent al Mallorca. Victòria per la mínima de moment, quan es complirà els 5 minuts de la segona part, 1-0. Llançament al llarg, Alberto Moreno talla aquesta pilota amb el cap. Arriba als peus d'Àlex Sala, cercava Pablo Torre. La pilota ara és per Liso. Triangulació bona amb Antonio i Alberto Moreno. De nou cap a l'eix de la defensa, on troba jugant des de darrere el capità del Real Mallorca. A veure, mou la pilota cap a Alberto Moreno, cap esquerra, de nou cap a Lloret Cerdà, cap a Pablo Torre, vull dir. Pablo Torre, a veure, entre dos contraris, Pablo Torre no troba a ningú per davant que pugui ajudar de moment amb una assistència de pilota i, per tant, torna a endarrerir l'esfèrica. Ara el canviem el joc a la dreta per Lloret Cerdà, porta la directa. Cerca Antonio Sánchez, obre el joc a la dreta, massa llarga la pilota, evitarà que surti per banda Martin Valien, que bé seguirà John Donald. John Donald cap a línia de fons, cercarà el corna i ho treu, consegueix corna. Favorable al Real Mallorca, corna a l'esquerra de la porteria de la Unió Deportiva.
4: El tercer a favor del Mallorca i el tercer del partit, perquè la Unió Deportiva de l'Espanya no ha tret cap.
6: Entre muchas de las cosas que está haciendo bien Antonio, ahora me estaba fijando que siempre el primer apoyo cuando la pelota está en una banda para pasar por él y girar y terminar en la otra. Entonces es fundamental esa posición, que él se acerque para hacer la alternativa de sumar uno o dos pases que te permitan acabar por el otro lado. Eso lo está haciendo muy bien.
7: Treu el corna, Alex Sala, ningú ha rematat, quina llàstima. Havia ficat el cap, crec que era Adri Fuentes. La pilota acaba en Liso amb Alberto Moreno. Ajuda amb el porter Arnau des del mig del camp. Quina passada llarga cap a Adri Liso. Fa un control, se li escapa un pol de pilota. Al darrer en tocar està Valentín Pezzolesi. Per tant, servei de banda per l'equip mallorquinista.
4: I targeta groga per Pezzolesi. Entenem que protestar, clar. Mm-hmm. És la segona del partit, la primera per les Palmes.
7: Que no sé què demanava.
4: No sé.
7: Aquesta... Control de Lloret, no sé si és que... Sí.
4: Aquesta era clara
6: favor. Que el saque de banda fos a favor de... Sí. De las Palmas, yo creo que no tenía razón.
4: No, yo creo que tenía razón un altre anterior, sí. Y posiblemente l'acumulat, però aquesta jo crec que era clarament pel Mallorca.
7: Banda que traurà Alberto Moreno. Fica la pilota cercant Adri, Alex Sala remata. Qué gol! Quin gol d'Alex Sala! Alex Sala, aquesta vegada sí! La passada per Alex Sala de fora l'àrea, pola lui, pica la pilota, la clava a l'esquerra del pal de la porteria de Churri Picaro i la pilota dins la porteria de la Unió Deportiva Las Palmas en un toc impecable, en un llançament que no arriba el porter canari per fer el 2-0, puja el marcador, gran gol del Mallorca, gran gol de Sala, que puja el marcador, 8 de la segona part, a Estadi Sant Moix, Mallorca 2, Las Palmas 0.
0: Torna a marcar el Mallorca un gol patrocinat per Juanet Hospitals, que compta amb la tecnologia més moderna a les Balears i amb els millors tractaments, perquè curar empieza a cuidar Juanet Hospitales.
2: Ara sí, sabia Àlex Sala que aquesta el podia celebrar les totes perquè és completament legal i és un golarro que ha fet esclatar Sant Moix, Miqui.
4: Així és, aquest sí que val, el lloc ja en marxa, sí que el que ha celebrat el Mallorca és el segon gol del partit, el segon gol aquesta temporada d'Àlex Sala, que ha fet una autèntica passada a la xarxa, i també la primera assistència de Fuentes, que segurament una de la, del retrets que se li podien fer en el davanter era que no donava continuïtat al lloc, que no tenia un bon lloc d'esquenes, i aquesta jugada ho ha fet perfecta i ha assistit Sala per fer el segon i alerta.
7: Pablo Torres per Adil Fuente entra a l'àrea, s'escora un poquet, el xuc acaba a corna.
4: Jo crec que sí.
7: Servei de cantonada en la lluita amb Alex Suárez i ha estat el jugador canari el darrer en tocar la pilota. Será corna de nou favorable a l'equip mallorquinista.
6: Ara, totalmente de acuerdo con Miki que, sí, que ha sido un pase a la red.
2: Sí, sí, sin duda.
6: Los dos anteriores habían sido remate a puerta, pero este fue un pase. La quiso poner ahí. Se lo merecía, lo estaba intentando y lo merecía el equipo también.
7: Corda que traurà de nou Àlex Sala. La pilota a mitja altura, Valle no arriba i serà corna de nou.
4: El cinquè. Ja n'ha tret més aquesta segona part que la primera. I entrarà Elia Romero per Las Palmas.
6: Sí, Las Palmas algo tiene que hacer. Sí. Tiene que agitar de alguna manera, sacarse lo hecho hasta ahora en este partido, que repito, ha sido realmente muy pobre. Y algo tendría que hacer. Eso también puede ofrecer más posibilidades. Si el rival se estira, empieza a querer acercarse como poco al área del Mallorca, eso te puede ofrecer muchísimos espacios aprovechables, por supuesto, y podemos ver otro tipo de partido del que hemos visto hasta ahora.
7: Traurà Àlex Sala, l'àrbitre que ha creat la tensió. A dos jugadors, pilota penjada, molt tancada, primer pal, vola l'esfèrica a l'altura del punt de penal, la treu de defensa de Las Palmas, queda dividida, Moreno fica el cap, uf, se l'ha jugada.
4: No sé si era lloc perillós, això.
7: La pilota surt, ha sortit per banda. Diu l'àrbitre que ha sortit, justeta, però no ha pogut evitar, finalment, que la pilota Ivan Jaime surti per línia lateral de vora la banqueta de la Unió Deportiva.
2: Guanya el Mallorca des de fa 3 minuts per 2-0 i el que deia en Gustavo, el que deia en Miqui, la tranquil·litat, Gustavo, de quan li ha arribat la pilota, sabre què volia fer, mirar on estava el porter, mirar que podia ajustar la pilota al pal, ho ha fet tot bé, Àlex Sala.
6: Sí, precedido d'una acció que simple, un saque de banda, aguanta la pilota Adri Fuentes, le da continuïtat i un passe que clarifica la opció del jugador que puede rematar. Y luego la ejecución fue realmente muy, muy bonita.
4: Canvi, primer canvi del partit. Se'n va el capità Kirian Rodríguez i entra l'Elia Romero, un jugador molt més ofensiu que jugarà a banda dreta, d'extrem dretà, o de segon davanter fins i tot. És un jove jugador del planter que la setmana passada va aconseguir el seu primer gol amb la Unió Deportiva de Las Palmas contra el Valladolid.
2: Primer canvi a Las Palmas i alegria per
4: partida
2: doble a Sant Moix. Alegria a l'estadi i alegria al pavelló, Marta Sant Pas.
1: Sí, quasi coincidint al final del Palau Municipal d'Esports amb el segon gol del Mallorca, per tant, haurà esclatat aquella zona. El Palau d'Esports Municipal ho deim perquè l'Azul Marino ha sumat la seva tercera victòria consecutiva, 72-50. Ha guanyat avui el Cadí i la Seu. Per tant, partidàs altra vegada del conjunt mallorquí, que està debutant a la màxima categoria de
7: l'Estat. Ara està Pablo Torres, segon entrar a l'àrea. Pablo Torres prepara per xutar, remata Pablo Torres. Ferit un jugador de Las Palmas quan ja estava batut el porter. Churripi, caro. Quina llàstima, perquè Pablo Torres ha tingut el tercer al 12 minut de la segona part. Està amb un control total i absolut del Real Mallorca.
2: Està superat.
6: Era Cerdà.
7: Cerdà, perdoneu.
4: I ara sí, la primera part, i el Mallorca ofensivament, durant tota la temporada ha estat com si volguessin posar un esquelet a una mariposa, però avui sí que ja s'han llançat ells i sí que es veu molt més d'atreviment, molt més de tenir la intuïció de voler jugar a futbol, la intenció de voler jugar a futbol i de deixar-se anar també ofensivament l'equip.
7: Per atar entre Jefté, Elias, pilota per dalt de l'atac japonès, talla bé. Martin Ballen, i serà corna, acaba la pilota.
6: No, no.
7: No, no, no, ha donat servei de porteria.
6: Porta.
4: Sí, sí.
7: Sembla que ha rebutjat finalment la pilota en el futbolista de la Unió Deportiva Les Palmes. Per tant, serà servei de porta per Arnau Tenas. 13 minuts de la segona part. Estadi de Son Moix guanya el Mallorca per 2-0 a l'Ardiana de Pablo Torre a la primera part i d'Àlex Sala en aquesta segona meitat.
2: Gustavo Siviero, si els 5 minuts de retard que ha tingut Les Palmes per sortir el terreny de joc a la segona part era perquè Rubén de la Barrera els hi ha fet un sermó de 5 minuts més llarg que el de Luis García, no ha servit de res, eh?
6: Ja. No, no, de momento la verdad que no. Está obligado Las Palmas a intentar hacer algo distinto a lo que venía haciendo. Yo creo que ahora está siendo un equipo un poco más largo, tanto en ataque como en defensa, y eso puede favorecer los intereses del Mallorca. También puede ocurrir que en ese tipo de transiciones, en alguna te pueda pasar como esta anterior, de que lleguen con ciertas posibilidades acercarse a las inmediaciones de tu portería. Pero yo creo que en un transcurso de partido tal como ese, puede salir beneficiado incluso muchísimo más el Mallorca.
1: Deia que mos comentava una aficionada, un oient, que a la televisió havien dit que el motiu del retard, explicava el capità de Las Palmas, és que havia perdut el braçalet. I, de fet, sortia la imatge que sortia posant-se. Però el que se demana a l'oient, diu, només n'hi ha un. Sí, com a
6: no és motiu. No és motiu.
1: No,
6: no,
1: no. No, que sortís sense braçalet i ja després ho arreglaran.
0: I que a més hagués pogut sortir la resta de la plantilla exacte, mentre ella estava cercant el braçalet.
1: No, i un altre, i com mos ha dit, un altre mos ha dit a YouTube que ha estat el dimoni, que els ha tancat.
6: Que hubieses perdido la llave i no podia abrir per salir, bueno, és eso.
1: Però sí,
6: sí. El braçalet, el braçalet no.
4: Els suplents havien sortit.
1: Sí. Clar. Els llavis del capità quan ho deia sí, sí, sí.
2: No és excusa, no és excusa. La multa li cau segur.
1: La multa li caurà, sí, això no. Que tingui reducció, no? Ja ho negociaran.
6: Porque incluso si pasa eso, Las Palmas puede empezar con 10 y luego sumarse
1: exacto,
6: el jugador que le falta, el brazalete.
1: Exacto, ya de Don Juan, así, sí.
6: Buen intento, però no cuela.
2: Acabant de superar l'hora de partida, Son Moix i està guanyant el Mallorca 2-0. Recordem la primera part. El minut 27 ha marcat Pablo Torre i en aquesta segona, minut 52, Àlex Sala ha fet el segon, Toni.
7: Concretament i precisament el futbolista que ara mateix du la pilota i la juga de cara a Martin Valient. A la dreta, Lloret Cerdà. Lloret Cerdà lluita per aquesta pilota amb Ivan Jaime, a punt de perdre. Pilota que acaba fora i és banda favorable al Reial Mallorca. Traurà de banda John Chetau i Adonal. Bé, de moment un Mallorca que du el control total del sí. partit. També d'aquest resultat, 2-0.
4: I molt més desinvolt. És que en Pablo Torre està jugant.
6: Sí. Se está sintiendo muy cómodo, está haciendo muchísimas cosas bien.
7: Torna a atacar Mallorca, se torna Pablo Torre, se'n va dur, li fan
4: falta.
7: Claríssima la falta que li acaba de fer Elia Romero.
4: No és targeta, això?
6: Sí.
4: Sí, sí, la segona. Per Les Palmes, per Elias, que acaba de sortir i ha agafat a Pablo Torre en una jugada de perill i, per tant, l'ha agafat, targeta groga, la segona del partit per Les Palmes. Recordàvem, el Mallorca té una pel liso.
7: El propi Pablo Torre col·loca la pilota. A veure si cercarà el xuta directe o cercarà centrar. De moment pugen els centrals. A intentar rematar Rayo Valgen. També puja avui el lateral John Donald, un home que va jugar de central l'altre dia. Avui convertit en lateral dretà. Jo crec que s'entrarà.
6: Sí.
7: Me fas sí, impressió. Tan fora,
6: está
7: però...
6: Està demasiado lejos como para sorprender. Se puede dar, pero yo creo que va a ser centro.
7: De 10 minuts. Segona part, Pablo Torres centra. I serà corna, perquè està conduïda a Les Palmes. Al darrer en tocar la pilota està Pezzolesi, de cap, qui ha derviat aquesta, la trajectòria de la pilota, directament cap a la graderia. I serà servei de cantonada a la dreta del porter José Antonio Caro.
6: Si al menos no consigue rematar, poder encadenar otra acción a balón parado favorable.
7: Que bé. Torre para la sala.
4: Que bé.
7: Torre para la sala, entra a l'àrea, xuta a la sala. Oh! I la pilota no entra, la miracle!
4: Quina aturada.
7: La miraculositat de la José Antonio Caro Churripe ha evitat el gol d'Àlex Sala d'un llançament creuat on el dits del porter evita ara mateix el 3-0.
2: Perquè se facin corre idea els nostres oients, és com l'aturada d'Arnau Tenas de l'altre dia a Girona amb el peu.
4: Amb el peu, sí.
7: Traurà el corna, un autèntic cremull de futbolistes a l'altura del punt de penal. D'un i altre aquí, la pilota que vola, intenta la rematada Fuente, no arriba, Lisso en aquesta pilota, intentarà controlar, protegir-se el manco, arriba Pablo Torre, quin partidàs, Pablo Torre, segueix a la pilota, cor cap un costat, intentarà centrar, ho aconsegueix, la pilota entra a l'àrea, Lloret Cerdà, la pilota se passejarà per una línia, no marca la miracle de nou, i crec que s'ha pogut fer mal, no sí. sé si és Sala...
4: O Fuentes.
7: Fuentes.
4: Sí. Li ha faltat un poquet de fer dos segons abans en Fuentes perquè hauria arribat millor.
2: Sí, oh,
6: sí però fue, eh? Fue sí, sí, va, se jugó, sí. Se jugó la salut, eh?
1: S'ha
6: sí.
1: estavellat el pal ben fort, i amb sí. les coses.
2: Vaya cop.
4: La recupera. Mira, sí, sí. aplaudiments.
1: Bon cop.
0: Sí, ja estava a Juaneta preparats. Però se sí. recupera, i recorda que en l'aplicació Juaneda amb tu demana cita des d'on siguis i rep recordatoris automàtics. Juaneda, hospitals, tecnologia i proximitat. Quin cop. Perquè curar, empiezan a cuidar. Juaneda, hospital, fa mal.
2: Escarrufa.
0: Vull la repetició.
1: Està fort,
0: sí, sí, això.
1: Li ha fet mal els pals. Sí. Li ha fet mal ell els pals.
0: Sí, sí, ha doblegat el pal, quasi.
1: Sí, sí, sí.
4: Juaneda pot atendre el pal?
1: Ja, sí, segur.
0: Enviarà el pal de la porteria Juaneda.
2: Sí, sí, sí. Té. Sí.
4: Farà un altre canvi d'espalades.
0: Pal teràpia, li faran pal teràpia.
4: Alerta d'Atenas.
7: Arnau Antonio, sortida de pilota, s'equivoca. Pilota que acabarà fora, servei de banda, i haurà canvi a les palmes de Rubén de la Barrera.
4: Entra un lot de 16 anys, Rafa Cruz, i se'n va el japonès Miyashiro.
2: Diu en Mario Ormaechea, el nostre tècnic, el nostre doctor, que cada cap de setmana obrim teràpia amb ell, diu, si el Mallorca es pitja, avui n'hi fa 4.
1: Sí. Sí. Bé, recordem a l'inici del partit, com la gent avui apostava molt per un 3-0, 3-1, encara encertaran.
4: I el Mallorca farà doble canvi, entrarà Toni Lato per Alberto Moreno, que arriba més o menys quan 65-70 minuts, i l'altre és en Zito Lubumbo.
2: Home, ara sí.
4: Jo crec que avui pot ser el dia. Sí. Pot ser el dia del seu primer sí. gol.
6: Un jugador capaç de agitar el partit. Sí.
2: Clar.
6: Jo crec que sí.
4: No escoltis, si xerrant de Zito Lubumbo, no escoltis en Juan Gai Enterrades, perquè no són objectius.
1: Són Lubumbers.
4: Són Lubumbers.
6: Bien.
4: El tema és per què.
6: Lubumber, me gusta.
1: No, perquè li cau bé.
0: Fa afició.
4: Però tu me caus bé, Sampas. Sampas, tu me caus bé, però no surtis a jugar, per favor.
1: No ets Samper.
4: Som Sampers, però no futbolísticament.
1: No, alerta si hagués jugat. Seria una elecció.
0: No ets Bergier.
1: Ja som Bergier.
7: Darrera instrucció de Luis García.
0: Tot som.
7: Lubumbo, també amb el segon entrenador, i del Mallorca, que intentarà pressionar i recuperar una pilota que ara mateix és del peu de les palmes.
4: Uf!
7: D'Ivan Jaime.
4: Quina entrada, Ivan Jaime. Allà. Jo crec que des d'aquí ja no la puc veure, òbviament, però semblava que amb la planxa, pel mal que s'ha fet Antonio, que podria ser de targeta, però no l'ha vista.
7: Canvis.
4: Se'n va el número 9, Josep Cerdà, i entrarà Lubumbo. Oh. Cerdà, ràpid, que tens 10 segons. Ara. I se'n va Alberto Moreno, i entrarà Toni Lato. L'altre dia va tenir bons minuts, també, en un partit complicat com el de Girona, també.
2: Aplaudiments d'en Juanga per centrada d'en Zito Lubumbo.
0: Zito.
4: Mira, el peu coix entra en Toni Lato, també.
6: Ahora sí, en banda derecha vamos a tener un jugador con capacidad de progresar y profundizar por ahí, a pierna favorable, pero con perfil de ir a su pierna favorable. Y bueno, y el otro cambio poco lógico también, teniendo en cuenta que bueno, que se lo está cuidando Alberto, se está intentando que vaya mejorando su forma y vaya sumando minutos. Y bueno, hoy ha tenido muy buenos minutos, la verdad.
7: 66 minuts.
6: Però ja, bien, ha rendido bien, ha estado bien.
7: I més amb un resultat favorable, 2-0, que ha d'anar també a forçar un jugador amb un resultat favorable. I tens el Lato, a més, no?
6: També un jugador de garantia, sí.
7: Juga Valgent, La pilota per a l'equip mallorquinista, superant l'Equador. Segon temps. De moment, amb aquest 2-0, guanya el Mallorca. Vull comptar amb Esport 3 en joc i Vitra Ràdio. Victòria del conjunt mallorquinista. Per pujar al Manco, qualque escaló, no, Miquel? La classificació, perquè són 3 punts importants.
4: Sí, continuo...
7: I reduir distàncies, també, respecte a la part de capdavantera.
4: Clar. Sí, sobretot amb el Castelló, que recordem que ha perdut a Andorra.
6: Andorra.
4: I bé, l'Almeria ha guanyat, però el Mallorca continuaria en zona de play-off i arribaria fins a la quarta plaça de moment.
2: Sí, ara mateix el Mallorca seria quart i quedaria a 4 punts de l'Almeria i de l'Eibar, que són qui marquen l'ascens directe. A 3 estaria el Castelló, que actualment és el tercer classificat.
7: Ja parlarem després del partit de la setmana que ve, que hi haurà un partidàs. A veure la pilota ara pel Mallorca, juga l'Ubumbo, cita l'Ubumbo, fica per mig una pilota per Pablo Torre, li fan falta de nou a Pablo Torre.
4: Jo no sé si el d'avui és el millor partit de Pablo motor, Torre.
6: Sí, en cuanto al sentido, al sentido que le ha dado el juego, sin duda. Porque si no ha podido progresar, algo ha sacado. Fue objeto de varias faltas ya.
7: I si el canvien, volen de nou manar. De sí. Totes formes, sí, perquè ha estat un gran motor. En el minut 24...
4: I m'ha agradat especialment la segona part, allò, de Pablo Torre.
7: A pilota fou del Mallorca, estan fora 40, sí, 35-40 metres.
2: En Gustavo, ara estan mirant i jo crec que m'entendrà. Gustavo, per nosaltres, per en Juanga i per jo, en l'Ubumbo és com en Carlitos vostre.
6: Sí. Bueno, sí.
4: A diferència que en Carlitos feia gols, aquest no, però vaja. No.
2: Perquè no li han donat l'oportunitat de jugar de davanter centre. Però en Carlitos mai el varen veure jugar d'extrem. Posen el Lubumbo davant de centre.
5: Sí, centre.
7: Vius que té pinta de que cerca de Raillo, rematada, i serà...
4: Fora de lloc.
7: Fora de lloc d'Antonio. La falta en un toc sutil, la pilota anava al segon pal a l'altura del capità, però hi havia fora de joc del central del Real Mallorca.
4: Antonio Raillo, que crec que no li ha fet a cap equip 3 gols a la seva carrera, a Les Palmas li ha fet 2.
7: Se'n va Les Palmas a l'atac. La pilota per Elia Romero. Se'n va de 2. Continua la pilota entre l'àrea. Passada enrere. Traurà Pablo Torre. És per tot. El davant, és en mig i el darrere.
4: Sí, sí. Aplaudiments de Luis García per en Pablo Torre per aquest esforç defensiu que també els està fent avui en Pablo Torre, ja sigui en el seu camp o en el camp, o el camp contrari.
7: Lollo dice, pilota enrere, posició de centrals, on toca Alex Suárez. Torna la pilota per Enzo Lero.
4: Que bé.
7: Lollo dice, lluitar Adrián Fuentes per la pilota per recuperar aquesta pilota. Talla, recupera Liso, li fan falta i serà targeta.
4: El carreïdor.
7: Serà la segona, no?
4: Ah, no ha xiu la falta, no ha xiu la falta.
7: No ha xiu la falta, no. Mare meva.
4: No la demana molt el Liso.
7: Estava... Valentín Pezzolesi.
6: Estava molt cerca l'àrbitre.
4: Sí, sí, i el Liso jo crec que...
6: Ja ha entendido que ha simulado, sí.
4: Tampoc ha tornat boig, així que... Deu haver tocat pilota.
7: I ara Les Palmas que ho prova amb una tímida acció d'atac i fa falta Antonio, se posa les mans a la cara.
4: I bé, també podria ser targeta.
2: Me recorda... Que el cole...
7: No la veurà.
4: No, que el col·legiat amb qui parles amb en Liso, no, i no amb sí. Antonio, però bé. Farà canvis el Mallorca, vist en Darder, però crec que hi haurà qualque jugador més que sortirà.
6: Bueno, ara... hay que tener cuidado con Adrián, que está amonestado. Ha sumado muchos minutos, el partido se puede convertir en una ida y vuelta, puede haber riesgo de que en alguna jugada entres más fuerte de lo que se pueda pensar para ello y bueno, te quedas con un hombre bueno y sería una pena.
7: Enzo Lollo dice, pilota penjada, la treu de l'altura del semicercle de l'àrea, la defensa de Mallorca, quina jugada se'n va individual de Cito Lubumbo, continua per l'esquerra, con posició d'estrem, deixa la pilota bona per Adrián Liso, intenta encarar Liso, Adrián, li prenen neta una pilota que recupera Les Palmas.
4: Sí, el Liso potser ja està cansat. També.
6: Sí, jo crec que ha perdut frescura ja.
4: Però tenia forat per fer mal.
7: Pilota... Cercava a Valentín Pezzolesi, intentava tirar l'ato d'aquesta jugada, torna a insistir, alerta, puja Les Palmas, pilota a la dreta, i gol! I gol, gol, gol, gol, Ivan Jaime, quin golaç! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, per tot l'escaire! Gol de Les Palmas, en una internada dintre l'àrea, i anava molt creuada aquesta pilota i l'ha entrada per tot l'escaire de la dreta de la porteria d'Arnau Tena. Marca Les Palmes al minut 28 de la segona part. Mallorca 2, Les Palmes d'Ivan Jaime 1.
0: Ha marcat Les Palmes, però si tu te vols marcar un gran gol, vés a Inca Centro Auto, perquè si cerques un cotxe pràctic, modern i amb tota la tecnologia que necessites, aquest octubre el tens a Inca Centro Auto. Vés i estrena el nou Citroën C3 per una quota increïble de només 89 euros al mes. Si ho has sentit bé, 89 euros mensuals. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança.
2: És un golàs, i deia Miquel Verger, qui podia haver mans o reclamar en mans els futbolistes del Mallorca?
4: Sí, sí, tota la banqueta especialment, però de moment el que fa és el canvi, se'n va Pablo Torre i entra Sergi Derdé. I jo crec que el gol és gol ja, perquè...
2: Nosaltres no hem vist res, eh? A la senyal televisiva no ens han mostrat cap situació.
4: Ja està bàsicament la banqueta, eh? En Luis García, Mossa, Abdón... No, ja trobo el Mallorca. Golarro d'Ivan Jaime, que són dels jugadors destacats d'aquest conjunt també, pertany a l'Oporto. I tot i que li havia costat entrar, ja és una de les grans estrelles, juntament amb Villasiro, d'aquest Les Palmes.
2: I d'alerta ara Gustavo Siguero, perquè aquest gol canvia el panorama.
8: Sí, que acorta el resultado muchísimo. Esa misma capacidad que tuvo el Mallorca para controlar el partido, hasta incluso haber marcado el segundo, tendrá que tener ahora para no entrar en psicosis, tratar de controlar este tipo de momento emocional del partido y ser capaces de seguir preocupando para incluso tener posibilidad de marcar otro gol.
7: La falta de Iñaki González, falta del mig del camp, damunt Antonio Sánchez.
4: Sí.
7: Falta que traurà Antonio Raillo, és qui col·loca la pilota. Demana distància Raillo, 2-1. El golàs que ha marcat Ivan Jaime per reduir distància del marcador i tornant l'emoció a Sant Boix.
8: Van a ser importantísimos los cambios porque se va a ver mucho más repliegue del equipo y ahí es cuando hay que tener piernas frescas para tratar de no partir el bloque y que se defienda con al menos la misma cantidad de jugadores con la que ataca el rival.
7: Hi ha falta damunt Lubumbo, falta en camp de Les Palmes, zona ampla, treu ja John Donal.
4: Els que escalfen pel Mallorca ara mateix són Calatayud i Guille Fernández, Arnau Puigmal i Adam Buxa.
7: A sortir de la pilota.
4: Sí. El Mallorca té una finestra i dos canvis.
7: Ha arriscat el lateral tractar avui del Reial Mallorca. A veure aquesta pilota per Martin Valgen. Valgen envia un servei llarg, a veure si pot arribar Adri Fuentes, no ho aconsegueix. Traurà la pilota Adrián, recupera del centre del camp Antonio Sánchez. Bon partit també el del futbolista mallorquí. Arnau, cercant espai, està tot sol. Antonio, rebrà Antonio, el 6 de l'esquena. Avui, un del canalitzador, damunt Sergi Dardé, pilota llarga, passada, cor Lubumbo, veuran si no va fora de joc. Lubumbo
4: sí.
7: Controla la pilota, evita que surti, li fan falta a Lubumbo.
4: Fora de joc.
8: Sí, però fora.
4: Ha sigut fora de joc, després de la falta.
8: Bé, esto es lo que no tiene sentido, porque si en esa falta lesiona a Lubumbo, claro. Era una acción que había que haberla evitado. Sí. Si era claramente fuera de juego, habría que evitarlo y ya está.
7: O si se falta fora d'una targeta. Tampoc volia targeta.
8: Claro.
7: No, perquè quedaria anul·lada ja, no? Sessió sí.
4: Això ja no ho sé, eh?
7: No.
8: Salvo que hagi sigut agressió. Si és agressió...
4: Sí.
7: Pilota de Lato. Cau a Liso, toca de cara. Juga amb Antonio Sánchez. 32 minuts de la segona part a l'estadi de Sant Boi. Guanya el Mallorca per 2-1 a la Unió Deportiva Les Palmes. El porter Arnau. Cama dreta, obri el joc per Raillo. Aquest veu a Lato, i Lato la torna la pilota de nou Arnau per canviar l'orientació del joc ara a l'altre costat amb Martin Valgent. Demana la pilota Sergi Dardé. Dardé toca de cara, juga amb Valient i així van passant de moment els segons amb aquesta possessió llarga del Real Mallorca.
4: Alerta!
7: No t'equivoquis! Elia Romero que recupera la pilota però amb la torna ràpida. Raillo. Raillo, Puyol Raillo. A veure... aquesta pilota que cercarà de dreta per John Donald. Toca de cara, juga Lubumbo, bona triangulació. Darder, rebrà Darder, seguida Darder, toca de cara en Donald, aquest cap a Valls, se comença a mosquetjar l'afició.
4: Amb Darder que no li passen una, en Lluís García demana ànims, eh? A la graderia que recolzi un poc el d'equip.
7: Raillo, bona passada llarga, cap a Lubumbo, corre Lubumbo, 4 contra 3, entra l'àrea Lubumbo, fa una bicicleta, se'n fica cap a la línia de fons, fa la centrada, queda curta, l'arriba Fuentes, i la pilota que se passeja per damunt la ratxa de la línia de fons, pressiona Lubumbo per intentar recuperar aquesta pilota, força la sortida llarga, l'esfèrica per Ivan Jaime contra la pilota amb el Pila, recupera el Mallorca. Bona l'acció ara d'Àlex Sala jugant al Lato. Lato que se fa una conducció llarga, pràcticament de costat a costat. Juga en Donald. Donald a l'esquerra. Rebrà Àlex Sala, l'autor del segon gol. Li ha anul·lat un a la primera part. Tardent l'esfèrica.
4: Sí, ha fet el segon dues vegades, en Sala.
7: És Antonio Sánchez, en la pilota del mig del camp. L'ajuda és Valgent.
6: Yo creo que la clave está en no dejar de mirar hacia adelante. En no creer solamente que la posesión, el control de balón, te va a dar el control del partido. Porque si vos dejás de preocupar al rival, el rival se va a animar. Vas a estar expuesto a una pérdida, a un robo y a mermar un poco tu confianza. Y eso va a hacer al rival pensar que tiene opciones de acortar el marcador, de empatar. Y bueno, el Mallorca no tiene que dejar de mirar hacia arriba.
7: A veure aquesta passada llarga de Fuentes. A veure, deixarà seguir la jugada. Hi havia possibilitat
4: que no fora de joc. Jo crec que no. Crec que no ho era ara.
7: El porter canvia llarga. Xurri, pilota cap al mig del camp. Hi ha falta de Lato. Diu que hi ha hagut una empanta de Lato.
4: Sí, abans de votar. I en Antonio crec que no pot més.
7: Damunt Ivan Jaime, l'autor del gol de la Unió Deportiva Las Palmas.
4: Antonio s'està estirant, però de moment no...
6: Bueno, aquí sí que vamos a empezar a hacer quinielas a ver quién va a ocupar esa posición, si es que Antonio no puede.
7: Som al minut 35 de la segona part.
4: És un problema.
7: Minut 80.
2: Qui creus, Gustavo?
6: Bueno, una de las opciones podría ser poner a John ahí y poner a Calatayú en el lateral. Podría ser porque es un jugador que tiene piernas, un jugador que te podría dar. Poner a Puigmal, no sé, por dentro y hacer un doble pivote junto con Sala, que ha jugado en esa posición. No veo muchas más opciones porque me parece que retrasar la posición de Jersey ahí, cosa que ha hecho en algún momento, sobre todo la temporada pasada, me parece que dada la circunstancia va a ser asumir demasiado riesgo.
4: De moment, líquid miraculós per l'Antonio. Li han donat, no sé si vinagre, no? De dient que... Vinagre de poma, no ho sé.
2: Vinagre de poma.
9: Vinagre de poma.
4: Sí, jo crec que sí, que per problemes musculars sí. Li donaven això als jugadors. No sé si l'han donat això ara concretament, però vaja.
9: Chumar i Berger. Chumar i Berger.
7: Tu has donat vinagre de poma qualque jugador teu, qualque vegada?
6: No, per a l'ensalada, solo. Ah. Per a l'ensalada.
4: Entrarà Calatayud i Guille Fernández, eh? És a dir, no. És molt possible que no estigui molt allunyat el que farà Luis García del que deia en Gustavo.
7: Oh, falta Antonio sí. Sánchez, una potada.
6: Jo crec que Antonio...
7: No tenia cap ni peure, aquesta.
6: Estan sobrando estos minutos. Falta... Están sobrando. Sí, no podem... Bueno.
4: No, crec que el vinagre o lo que sigui no...
7: No la veu. Loyo dice...
4: Escolta, debutarà Son Mos Guille Fernández, eh? Perquè les dues estones que ha tingut han estat a Elda i Girona.
7: Un jugador que de moment té pocs minuts.
4: I mira, recupera Antonio.
7: Antonio, tres per darrere, bona assistència darrere per Fuentes. Adri, Fuentes! Pichichi, golejador! Una passada en profunditat, Darder fica una pilota cap aquí, cap Adrián Fuentes, i amb un toc, subtil, amb un toc esperançador i lo suficientment punteria per enviar la pilota ferrat al pal esquerre de la portalla de Las Palmas per convertir el tercer que puja el marcador. A Son Moix, el 37 de la segona part, marca el Pichichi, marca Adri Fuentes, Mallorca 3, Las Palmas 1!
0: Marca el tercer Mallorca, ho fa de la mà d'Inca Centroauto. Allà t'esperen els nous models de l'Inmotor. Descobreix el tecnològic B03X des de 17.500 euros i el sorprenent B10 des de 22.500 euros. Tecnologia, disseny i mobilitat elèctrica a preus que et sorprendran. Inca Centroauto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança.
2: La recuperació d'Antonio Sánchez és excel·lent. La passada de Sergi Darder, matrícula o no, i la definició d'Adri Fuentes, senzillament perfecta per posar el 3-1, Miquel Berger.
4: Són 5 gols ja de Adri Fuentes, alerta amb les palmes,
7: Ivan,
4: que ataca.
7: Valentín, pilota de línia de fons, fa la centrada, queda curta, i fàcil, a l'alemany del porter, Arnau Tenas.
4: Sempre s'ha esmentat moltes vegades en la història del futbol el gol del cos. Avui hem de parlar de la recuperació del cos que ha acabat amb el gol d'Adri Fuentes. Gran recuperació d'Antonio Sánchez, gran assistència de Sergi Darder, que segurament la necessitava, sí. I la resposta que ja tenia planejat segurament el Mallorca és exactament el que havia dit Gustavo Siviero. Ha entrat Miguel Calatayud i Guille Fernández i s'han anat Àlex Sala i Antonio Sánchez. John Chetau ja acabarà el partit de pivot.
7: Mm-hmm. Que esquipull aquesta pilota, lluva per l'esquerra, Liso, xuta Liso fora! El xut de Liso que ha volgut sorprendre. Vamos, pensaven que faria una centrada, esperaven per rematar Adri Fuentes i John Chetaulla, però el xut surt del viat.
2: Gustavo Siviero, el tercer gol del Mallorca, també boníssim. Des de la recuperació d'en Antonio Sánchez a la definició perfecta d'en Adri Fuentes després d'una gran passada, una gran assistència d'en Sergi Darder.
8: Sí, una buena interceptación, casi cayéndose de Antonio. El último gran servicio a la corona antes de abandonar el campo. Sí. Luego un gran pase de Sergi y una muy buena definición de Adri. Haciendo, creo que, justicia a, a,

0: I els oients...
1: Lavar i guardar la ropa, com se diu.
0: Clar, ara toca això. I els oients d'Espostres en joc, Marta Sampas, que ja assaboreixen una nova victòria del seu equip.
2: Sí, en Xiscomas, com us diu, el Mallorca ha ressuscitat, tothom ja ho donava per perdut tot i tenim un equipasso, com us dona encara alegries. Visca el Mallorca, el xat de YouTube, Esports i Betres. Me fa gràcia perquè... Bé, diu...
3: Que ha estat. Una falta... Targeta groga pel jugador de les Palmes, que crec que és Herzog, o Herzog?
1: Herzog,
3: sí, per falta de mut en Guille Fernández. Ha estat una doble falta, però la més dura ha estat per Guille Fernández, sí, que definitivament ha estat la que ha xiulat al col·legiat.
4: L'Ava, que era 16, però les 15...
3: Sí, perdona, se'n passa.
0: Marta.
2: No, no passa res. Deien en el xat de YouTube, Antonio MVP, i me fa gràcia perquè hi ha una picabaralla saludable, no és dolenta, sí. Però perquè hi ha hagut un usuari aficionat de les Palmes que deia, guanyarà les Palmes 3-1, una 3 en aquest sí. cas, i ara li diu en Santiago, eres un crac, 3-1, eh? Se'n revés.
0: Moderació, serenó.
2: He de dir que Antoni Pallera, si això acaba així, ha encertat de ple resultat. A les 4 i mitja hora baixa, havia dit que la seva porra d'avui és un Mallorca 3, les Palmes 1.
0: Res, 3 minuts i mig per arribar al 90, Toni. 3-1 guanya el Mallorca.
4: Un Mallorca que pràcticament ja té fermada aquesta victòria. Es retroba una altra vegada amb una victòria aquí a l'estadi de Son Moix. Recordant que seria la quarta, se va guanyar el
3: Sabadell. Ah, per cert, sí.
4: El Sabadell, el Ceuta, el Valladolid...
3: Sí, per cert, que m'ha oblidat. La millor entrada de la temporada, sí. Per quarta vegada. Perquè cada vegada ja ve un poquet més de gent.
0: Una miqueta més.
3: 16.000... Sí, 16.229 persones estan gaudint d'aquest Mallorca 3, Las Palmas 1.
0: Molt
3: bé. Bé, hi ha 50 de Las Palmas que no gaudiran, però vaja, ja m'ha d'haver...
1: Sí. I con el baloncesto aquí detrás, ¿eh?
0: Sí, cuidado, sí. Està molt bé, Gustavo.
1: Sí, así el equipo, de baloncesto, vamos a tener que cambiar el horario, por lo menos coordinarlo.
0: Clar.
4: Nosotros no crec que ho puguem canviar.
0: No. La llàstima són
4: que és... Tant tocar durant de canviar el bàsquet. No crec que la Liga canviï res.
0: La llàstima són els 9.000 seients buits que hi conteniu a venda a Son Moix. Amb 20 i pico mil socis, per això ho deim. Però bé, corna favorable a les Palmes, esperem que no tingui conseqüències per la porteria d'Arnau Tenas, Toni.
4: Quan es compleix ja el minut 88 de partit, 43 de la segona part, corna, pilota penjada a l'altura del punt de penal. No arriba en aquesta pilota Mateo Acimovic, lluita en Sergi Darder, pilota dividida, pilota penjada. Anem a veure Iñaki, llarga a l'altura del segon pal, on recull Ivan Jaime, pilota que cercarà de nou ara el seu company Manu Fuster. Pilota per l'esquerra, línia de fons, a sortida. I és corna.
3: Corna, el segon, sí. Són...
4: Corna favorable a les Palmes.
3: Són dos consecutius i són els dos primers.
4: Corna a la dreta de la porteria d'Arnau Tenas, del porter del Real Mallorca. Treuen en curt, alerta, Ivan. Ivan Jaime deixa la pilota per Manu, pilota penjada, llarga, passa, directament fora. Servei de porteria per l'equip mallorquinista. 89. Darrer minut. Per arribar al 90, veurem que afegirà l'àrbitre. S'han produït 3 gols en aquesta segona part, tots els canvis, per tant, damunt 6 minuts.
1: 5 i 6.
3: Sí.
4: Haurem d'esperar un poquet més per cantar aquesta victòria del Real Mallorca.
0: Ara faràs gol en Cito Lubumbo, és que fa 4 i
4: ja rebentarà
0: som menja perfecte.
5: Anem a la fonda les tortugues.
0: Sí. Tu i jo, sí.
5: Sí, marca el Lubumbo, tu i jo, allà.
3: Sí, anau, perquè jo no sé si arribarà molt més si fa gol avui.
4: Ale Suárez cap a Raillo. Raillo cap al porter Arnau. I en camp esquerra, pilota llarga. A veure si pot arribar el Disson, aquesta pilota. Mitja volta de Pezzolesi. Falta de Donald. Jonche Taulla Donald. La falta damunt Rafa Cruz. A tres quarts de camp. Un poc descorat a la part dreta. Posició d'interior dret.
3: Idò seran ni més ni manco que...
4: Exactament.
3: 5 minuts.
5: 5 minuts perquè marqui Lubumbo.
4: Aquesta falta. Anem a veure. Traurà Acimovic, pilota penjada, llarga, pilota al segon pal, la treu Martin Valien. Recull la pilota de la defensa de la Unió Deportiva. Ha de sortir un poquet al Mallorca. Veurem.
1: Sí.
4: Un poquet de darrere, perquè les Palmes ja se llançarà al

0: con eso también. Así que, bueno, lo importante es ir sacando los partidos adelante con solvencia, como se hizo hoy, cuando se puede, y cuando no se puede, bueno, competir y tratar de estar lo más cerca de tu mejor versión. Esa es un poco el resumen.
1: Està clar. Tenim en Toni Fuster, en Gustavo Sivero i en Miquel Verger, i també tenim en Marta Sampas. Marta, és el moment ara que tothom està amb aquesta alegria que han sentit en Luis García i en Adri Fuentes parlar de resoldre el nostre jugador misteriós del dia d'avui.
2: Sí, un jugador...
1: Miquel Verger, mos escoltes, no?
3: molta atenció, vos escolt, sí.
1: Bé, més que res, perquè hauràs de resoldre. Jo crec que avui, a part, avui necessitam més gent. A part de Marta Sampas i en Miquel Verger, necessitam a tothom per resoldre aquest enigma.
2: Sí, perquè el jugador misteriós sempre du bons records, no sé, sempre és algo especial, però avui, més que més.
4: Sí.
2: Més que més. Doncs la darrera pista, i amb això ja tots sabrem qui és. La darrera, recordaran tots els anteriors, però la darrera que donam avui és que ha entrenat a dos equips balears que ara mateix estan a segona federació.
1: A dos equips balears. N'ha entrenat més. N'ha entrenat més de que estan en aquell grup, però a dos balears. Sí, sí, sí, el grup 3.
2: Exacte.
1: Quan vulguis.
2: Pot dir mateix. Records els anteriors o no fa falta?
1: Sí, clar. Sí, sí, sí. I així va desgranant. En Miquel Verger crec que hi haurà una tercera veu
2: que dirà
1: que té que veure aquella pista amb ells.
2: I abans de dir-ho podem afegir una setena pista,
1: sí.
2: que serà més
1: gran.
2: Vinga, va. El seu darrer partit com a jugador professional va ser a Còrdoba, la màxima categoria, Miquel Verger.
3: Sí, però sí. No a Còrdoba, Andalusia. Va ser Córdoba, Argentina. Instituto de Córdoba 2, Colón 0.
2: Molt bé. Va arribar al Mallorca després d'una temporada on havia fet 7 gols en el seu anterior equip, però amb el Mallorca només en va fer un en els 125 partits que va jugar, que no són pocs.
3: Aquí la dada sorprenent és la dels 7 gols i no la d'un gol, perquè només va fer un gol aquí, precisament a Somos, precisament contra les Palmes, en una victòria del Mallorca.
2: Idò. El partit del seu debut a Espanya, Xavi.
1: Xavi Hernández.
4: Xavi Hernández, sí. No en Xavi Oliver, en Xavi Hernández.
2: No en Xavi de Xiu-Xiu, ni en Xavi Alonso, en B alta.
4: Sí.
2: Fa el primer gol del partit, i en el partit de comiat del jugador misteriós, en el partit del seu comiat a Espanya, en Xavi també va fer, en aquest cas, el darrer gol d'aquell partit. Com va ser això?
3: Va ser en el debut de Xavi també al futbol professional. Va ser el partit d'anada de la Supercopa amb el Mallorca 2, Barcelona 1, i el seu darrer partit va ser el Carlos Belmonte amb l'Albacete, una victòria del Barça per un gol o dos. Al minut 85 va fer l'1-2 en Xavi Hernández.
2: Idò, mira. Va jugar en dos equips que vesteixen com el Mallorca aquesta temporada.
3: Sí, perquè aquesta temporada el Mallorca juga com el Càller o com el Genoa italians, però també com el Colón o el Newell's, que és on va jugar ell.
2: Molt bé, va compartir vestidor amb Maradona. Viste.
3: Ja ho ha dit en qualque podcast d'aquesta setmana.
2: I aquesta darrera pista que han donat, que va entrenar dos equips balears que ara mateix estan a segona federació.
3: I que han jugat avui entre ells.
2: Ha hagut un derbi, avui.
1: I una setena pista, vinga, Marta, dali.
2: És que és un dels fitxatges estrella dels postres en joc, en aquest cas, d'aquesta mateixa temporada, un dels comentaristes top de la casa, ja ha estat el comentarista avui mateix.
1: Per tant, el jugador misteriós és Marta Sampas.
2: És Gustavo Sivera.
1: Gustavo!
2: Lo sabías, Gustavo.
4: Me fui dando cuenta.
5: Hablaban de mí.
4: A partir de las pistas me fui dando cuenta un poco.
1: Molt bé.
3: És possible que el tema del set gols t'hagi sorprès a tu també?
0: Sí, sí. Yo al acabar esa temporada digo, algo me va a pasar a mí. Yo no puede ser que haya metido 7 goles esta campaña.
1: Sí, sí, sí.
0: Lo más normal era que yo intentara evitarlo. Algunas veces podía, otras veces no. Y cada tanto me equivocaba y metía un gol, como el que me equivoqué aquí en Somos y marqué esa tarde-noche frente a Las Palmas. Pero tengo que decir que a pesar de haber hecho un solo gol, Tony, vos me estás mirando acá también, te lo digo, el valor de ese gol, ojo, cuidado, porque ese gol...
3: Era el 2-1, ¿no?
0: Claro, y además que eso nos encaminaba a la tercera posición para jugar Champions el año siguiente.
2: Sí. Wow.
0: Cuidado, no fue cualquier cosa. Así que bueno.
5: I una vuitena pista, també, podríem dir.
1: Quina?
5: Ha jugat contra en Toni Fuster.
2: Què vol dir?
5: En un partit de Navidad.
0: En un partit de Nadal.
5: Sí. El partit de Nadal. Sí. Sí.

0: como si viera siempre gullugado a partir de la nada.
1: Se dejó ver poco, pero bueno. Sí, sí, estoy bien, nos enfrentamos.
2: El que passa que tinc una... No sé com considerar aquesta notícia, però ho he de dir, Gustavo, perquè crec que no li caurà molt bé ni en Juanga, ni en Marta, ni en Toni, ni en Miqui Verger. La setmana que ve, el Mallorca visita el camp del líder, Eibar-Mallorca. Sí. Partit que se jugarà dissabte a les 4 i quart de l'hora baixa.
1: Sí.
2: Partit que es veurà per IB3 Televisió.
1: Sí.
2: I partit en el qual en Gustavo Cibero ens abandona.
3: Ja comença.
4: A deixar la ràdio per la tele.
3: Mare de Déu, senyor.
1: Ja estamos con la chaqueta, que nos ponemos una, nos quitamos, nos ponemos la otra. Soy un mandado.
4: Va a ser un tránsfuga.
1: No sé decir que no. No sé decir que no.
0: Se te va a recordar toda la temporada, Brian.
1: Ya veo, te lo recordará.
0: Juanga te lo recordará.
5: Sí. Todos
0: la temporada.
5: Ya veo.
1: Yo pensé que en esta casa había una comunión distinta, pero se ve que hay este frente.
2: Bueno, ahora hay frentes.
1: No quiero saber.
2: También tengo una buena noticia, y es que se prepara una semana de Copa del Rey molt especial a IB3 Radio. Molt especial. Creo que también para IB3 Televisió. Ojito. Pero... en Gustavo també participarà nosaltres d'aquesta setmana especial.
4: Perfecte, serà gran aquesta setmana.
2: Per tant, és a dir, no es borra una cosa a l'altra, és a dir, és molt greu el que passarà la setmana que ve, però ja està bé.
4: Veïn les preferències i actuarem en conseqüència.
1: Escolta'm, un palo i un caramelo.
2: Gustavo Cibero i Toni Fuster, que vine de transmissió d'IB3 Televisió, que ha estat un autèntic plaer tenir-vos avui, contar aquesta victòria, i heu fet un treball, com sempre, meravellós, companys.
0: Moltes gràcies. Ha anat bé, han repicat. Tres vegades han repicat.
2: Sí, senyor.
1: El mejor el triunfo, sin duda.
2: Bé, idò, Toni, a tu t'escoltam dissabte i Purua. Gustavo, ja no te coneixem a partir d'avui i ja veurem si te faim a mi. Gràcies, Gustavo. Una ferrada forta. Adéu, companys. Adéu. Miquel Verger, zona mixta, qualque cosa per allà?
5: Res, poca cosa més. Quedem, com sempre, els caçautògrafs de la sortida. No són molts, a la sortida dels jugadors que van abandonant l'estadi en els seus cotxes particulars i que ja ha fet o ja ha sortit les Palmes cap a l'aeroport de Sant Joan per anar a casa seva, ja el bus oficial ja ha partit d'aquí.
2: Molt bé. Miquel Verger, també, extraordinària feina, company. Una ferrada. Tu sí que te quedes a la ràdio, no?
5: Perdona?
2: Si te quedes a la ràdio. Si te quedes a la ràdio. Qui te xerra en directe?
3: Més important que no.
4: Fes el favor.
5: M'he xerrat, però sí. És que el problema és que callava perquè no sé qui era. Però bé, ja està.
3: Un fan.
2: Demà si seràs a Ipurua dissabte. En IB3 Ràdio.
5: En
2: IB3 Ràdio,
4: no? IB3 Ràdio.
2: Perfecte.
4: Què t'agrada més? Et deus a ràdio?
5: L'adjectiu qualificatiu de trànsfuga crec que no me'l poden posar en aquesta emissora.
2: Molt bé.
3: De moment.
2: Miquel Basia, mil gràcies per sa feina. Adéu, company. Adéu.
5: A vosaltres, adéu.
2: Així vos han contat, IB3 Ràdio, la victòria del Mallorca per 3-1 davant la Unió Deportiva Les Palmes.
0: Comença el partit, mou la pilota Pablo Torre, juga enrere amb el porter Arnau, envia una pilotada llarga a l'àrea de la Unió Deportiva, la pilota acabarà a l'hermand del porter José Antonio Caro. Mira que s'ha equivocat a les Palmes, l'entrega una pilota cap a Lloret Cerdà, cercant una parada, el xut a porta de Torre, gol! Pablo Torre! S'avança el Mallorca, l'estadi de Son Moix, el gol de Pablo Torre! Piquin, clar que sí, l'escampada de la Seu. Fica la pilota cercant Adri, Alessala remata. Gol! Quin gol d'Alessala! Gol! Alessala, aquesta vegada sí! En un toc impecable, en un llançament que no arriba el porter Canari per fer el 2-0, puja el marcador, gran gol del Mallorca. Intentarà centrar, ho aconsegueix, entra a l'àrea, Lloret Cerdà, la pilota se passa, entrarà per una línia, no marca de miracle de nou, i crec que s'ha pogut fer mal. Sí. No sé si és Sala.
6: O Fuentes.
0: Fuentes.
1: Sí. Se jugó la salut, eh?
2: Sí. Buah. Vaya cop.
5: Lo recupera. Juaneda pot atendre el pal?
7: Sí. Segur.
4: Enviarà el pal de la porteria Juaneda.
0: Torna a insistir, alerta, puja les palmes, pilota a la dreta i gol. I gol, gol, gol, gol d'Ivan Jaime. Quin golaç. Marca les palmes al minut 28 de la segona part. Mallorca 2, Las Palmas de Ivan Jaime 1.
5: Mira, recupera Antonio.
0: Antonio, tres para Darder, buena asistencia de Darder, Fuentes.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Adri, Fuentes. Marca el Pichichi, marca Adri Fuentes. Mallorca 3, Las Palmas 1.
2: La recuperació d'Antonio Sánchez és excel·lent. La passada de Sergi Darder, matrícula o no, i la definició d'Adri Fuentes, senzillament perfecta.
0: Mira el rellotge, l'àrbitre, i final! S'acaba el partit de Somos! Victòria del Real Mallorca! Aplaudant l'afició! Mallorca 3, Pablo Torre, Alex Sala i Adrián Fuentes, Las Palmas, Ivan Jaime, 1. Família, som
2: germans. Fins aquí aquestes postres en joc. Juan Gans, ha quedat un programa rodó, avui.
4: Impressionant, eh? Com el partit del Mallorca.
2: Sí, sí.
4: De victòria absoluta.
7: Sempre.
2: Hi ha hagut festa grossa avui a Somos, perquè s'ha guanyat a l'estadi i s'ha guanyat al Palau Municipal d'Esports.
7: Primera divisió de bàsquet, en l'Azul Marino, sí. Nosaltres guanyant sempre, res.
2: L'Azul Marino, que ha guanyat 72-50 al Cadí-Laseu i que va líder de la Lliga Femenina. Això és tot per part nostra. Tornem dissabte que ve. Adéu!
8: Inca Centro Auto, el teu concessionari oficial d'Opel, Citroën i Peugeot, patrocina Esports 3 en joc.

0: Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
1: Aviseu l'equip de guàrdia!
0: S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
2: Aquesta temporada, entre avui i demà, s'emet de 8 a 10 del vespre. Ha augmentat la durada i també ha canviat continguts.
3: Revisió d'arxius.
2: Un d'ells és parlar d'un tema que ens apassiona, la ràdio.
3: Revisant catàleg.
2: Així, a la secció Dies de Ràdio, Araceli Bosch i qui te parla, explicam històries que intentam, si més no, siguin entretingudes i originals.
3: Arxius per l'ancià.

0: I si xerrem de radio, de ràdio en aquestes illes, vol dir que parlant d'en Pep Díaz, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Com va? Productor d'Ivetres Ràdio, una persona que passarà pels micròfons entre avui i demà per xerrar d'un tema que mos apassiona a tots dos, que és la ràdio. Jo volia fer un programa amb en Pep i no sabia com fer-ho i mira, podem començar així, parlant de ràdio.
1: Sí, la idea és explicar històries de ràdio, moments, anècdotes, com per exemple que aquesta secció que ara que fa molt de temps que en Araceli deia que duia dins el cap i que moltes vegades hem xerrat de ràdio i ens hem explicat batalletes propis i que com molt bones idees d'aquesta emissora, aquesta col·laboració neix dins Sofis mentre dinàvem.
0: Tal qual, és així. Ho confessam. Feia temps que volia fer una secció similar a aquesta i el que volem és recollir vivències i històries per als oients. Entre avui i demà.
1: Una cosa que ha de quedar clara, això sí, des d'un principi, és que manco per part meva. No voldria ser portador de la veritat absoluta. Els meus coneixements se basen en la meva memòria.
0: Que en
1: tens molta, eh? Sí, bé, però la memòria és el que és. Amb allò que he llegit, que he cercat, però que així tot, com hi ha diverses fonts, i hi haurà vegades en què vosaltres podreu dir jo conec una versió distinta, i en aquest cas estarem més encantats de que mos ho expliqueu i així ampliem els nostres coneixements.
0: Vinga, entre avui i demà, robivetresradio.com, és el nostre telèfon, però en Pep Díaz, molt modest, i l'estava escoltant, en sap molt, que de veres que en sap molt. Ara que ja podem donar per inaugurada aquesta secció, és el moment d'aprofundir en el tema d'avui. M'encanta el tema que has proposat, Estidon, que has proposat, que és la ràdio amb rodes. I per la ràdio amb rodes entenc que no ens referim únicament a les unitats mòbils, no?
1: No, no només són les unitats mòbils, encara que en alguns casos se podria dir que són una evolució de les unitats mòbils convencionals.
0: Uh-huh. Val, dels casos que avui xerrarem, tots tenen en comú l'estiu, excepte en el cas d'Ivetres Ràdio, que el que mos contaràs va passar el mes de novembre.
1: Exacte. Si te sembla, anem per feina. Mos poden situar les dècades dels anys 80-90. En aquell moment, Cadena Ser apostava per una ruta per diverses platges del país amb un camió que se convertiria en un gran estudi i escenari mòbil amb el que varen batir com el Super 1 de la Ser. El nom era fantàstic. Un tràiler que se va comprar en el grup de la radiotelevisió de Luxemburg i que tenia un estudi mòbil abatible, un control de so, un escenari i fins i tot una sala d'espera.
0: Buah, te'l vas trobar mai?
1: No.
0: Val. T'hagués encantat.
1: M'hagués encantat.
0: T'hagués encantat. Val, però aquest tràiler no just sortia a la carretera durant l'estiu perquè també el podíem veure a diversos esdeveniments d'aquests grans, com per exemple la Vuelta Ciclista a Espanya o també altres curses ciclistes d'arreu del país.
1: Sí, encara que l'estiu era el moment més àlgid perquè amb un grup de cantants se feia una gira de concerts.
0: M'encanta perquè com a campanya publicitària ho té tot, no? Per una banda, quan l'estudi mòbil arriba a un lloc, m'imagino que tots els programes locals s'emetien des d'allà,
1: no?
0: I se començava a fer boca. Uh-huh. I, a més, es ve expressau, dali música.
1: Dali música. I no vos penseu que hi anava qualsevol, eh? Per aquest escenari del Super 1 hi passaren músics com Alejandro Sanz, l'estiu de l'any 1991, però també Presuntos Implicados. I no hem d'oblidar que la SER té com a emissores germanes 40 principales, i això va fer que el Super 1 arribés a transformar-se en les gires de Los 40 principales.
0: I de Madrid anant fins a Catalunya, Pep Díaz, i allà mos trobam en dues propostes de cadena catalana.
1: La primera, la que parlam, és Ràdio Verano, que no hem de confondre amb la Ràdio al Sol. La Ràdio al Sol era de Ràdio Barcelona. Uh-huh. I Ràdio Verano era un programa que se desplaçava durant els mesos d'estiu dels anys 80. Hi havia un equip itinerant que era amb el que se connectava des dels estudis. I allà què feien? Proposaven jocs, concursos, entrevistes.
0: Molt bé, això és el Solsolet d'Ivetres Televisió, sí. Més a manco. M'imagino que així s'aconseguia reforçar aquella sensació d'estiu i refrescar, per dir-ho d'alguna forma, la programació de la ràdio.
1: Sí, i a tot això has d'afegir que se produïa una cançó per promocionar-ho.
0: I segur que en tenim una mostra, no?
1: Sí, senyor. Any 1987. Així sonava Toma la ràdio en la playa.

0: Per cert, que si la vols, la pots comprar. Hi ha un vinil en format single per uns 2,5 euros a una pàgina de col·leccionisme.
1: M'encanta, toma la ràdio. Hem parlat d'un tràiler amb un escenari, estudi mòbil, de les unitats mòbils convencionals, però compte perquè Cadena Catalana va anar una passa més enllà l'any... ja ha passat temps, 1984.
0: Efectivament, els mesos de juliol i agost de 1984 varen tenir la gran idea de fer una innovadora campanya promocional amb Radio Tren, que, com indica el seu nom, era un estudi de ràdio itinerant instal·lat en un vagó de tren i que va recórrer 1.400 quilòmetres. Eren dos vagons de tren de Renfe pintats amb el verd corporatiu de Cadena Catalana. Un era el furgó estudi, que estava equipat per fer les transmissions radiofòniques, i l'altre era un cotxe discoteca.
1: M'encanta. I el sistema va ser el mateix que en altres ocasions, és a dir, fes programes des de les distintes localitats.
0: Talment. Els presentadors més destacats de l'emissora varen fer una gira per promocionar la cadena i guanyar oients.
1: I de Pep Díaz, si t'assembla, fem una nova estació i ara mos podríem aturar, jo crec que a casa, no? Aquí a Balears, amb una iniciativa que va sorprendre no just en els oients, sinó que també se'n varen fer ressò altres mitjans de comunicació.
0: Sí, senyora, emetre un programa en directe des d'un autobús en marxa.
1: Molt bé, això me sona, però sí. Espera, si t'assembla, abans de seguir, anem escoltant Xema Font, director de Font de Misteris, que mos parla del programa d'aquesta casa IB3 Ràdio fet des d'un autobús de línia.
2: I bé, la idea era contar coses relacionades amb el que es veia per les finestres i per on anava passant l'autobús. És a dir, successos interessants que haguessin pogut ocórrer allà, anècdotes, història amagada, misteris. I en aquesta ocasió, i bé, perquè en Pep Díaz li va ser marxa, i del que varen fer va ser fer-ho directament en ràdio. Sembla que va ser la primera vegada a Europa que qualcú feia una cosa d'aquest tipus. I realment va ser tota una experiència, perquè a més la tecnologia, i d'això va ser també del que se va encarregar en Pep, i doncs la tecnologia encara no estava tan evolucionada com la tenim ara. Va ser tot un desafiament, però realment ho vàrem disfrutar moltíssim.
1: Pep Díaz, estima la ràdio i te vas a marxa.
0: Sí, segur que sí. He de dir que aquesta idea de fer un programa des d'un autobús i tot això feia molts anys que me rondava pel cap i també li passava el mateix a en Xema Font. Quin problema hi havia? I doncs l'enviament de la senyal cap a l'emissora. Pensau que mos hem de col·locar en el novembre de l'any 2018, és a dir, fa uns 8 anys. Una emissió per ones es podia fer-se amb una unitat mòbil, però necessitàvem pujar l'antena. Això vol dir que l'emissora, la unitat mòbil, havia d'estar aturada. No pot circular pels carrers amb l'antena extensa perquè és perillós, i no ho he comprovat, però estic segur que deu estar prohibit.
1: Sí, sí.
0: El sistema d'antenes i micròfons sense fils o amb walkies se feia servir les voltes ciclistes. Per això, que implicava? Tenir un helicòpter que rebet les senyals des de la carretera i les rebotàs cap a l'emissora.
1: I nosaltres, que ja recordin, no han tingut mai un helicòpter, no?
0: Ja t'he dit jo que no n'han tingut cap mai. Una alternativa per la missió des del bus era fer-ho amb telèfons mòbils, però aquí teníem el hàndicap de la qualitat de so, de cobertura, i que en el cas de tenir tres locutors, com va ser en el cas de Font de Misteris, significava tres telefonades simultànies amb mòbils, amb una complicació de retards que havien d'estar separats per no mesclar-se el so amb un d'en l'altre.
1: Clar, perquè per sortir en escarrer necessitaves una línia digital, física, per tenir bona transmissió.
0: Ah, sí, i en l'aparició dels quàntums portàtils arriba una solució interessant, que és fer connexions amb una molt bona qualitat de so sense necessitar una línia física, tot fent servir ones com les que tenen els telèfons mòbils. Comentant amb en Xema Font, ens va engrescar allò i varen començar i varen posar fil a l'agulla. Aconseguirem que CMT encedís un autobús amb xofer per fer la línia circular. Per confirmar la bona recepció, vaig anar amb un cotxe, amb en Facundo Tenaglia, darrere el bus durant tot el recorregut, emetent un programa des del cotxe i comprovant el percentatge de cobertura. En el control central, en Pere Sureda, que aleshores era el cap tècnic escoltant la recepció. I com que tot va anar bé, ja simplement era tirar-nos a la piscina. I vàrem instal·lar un Quantum a dins el bus i que va operar a Miqui Fiol.
1: Quin equipàs, per favor. En Font de Misteris no hi ha problema amb això quan proposes un exterior en qüestió de minuts. A més, és que jo record que se van esgotar les invitacions i en aquell cas no va ser una excepció.
0: No, tot d'un bus ja tenia tots els passatgers i el 3 de novembre de 2018 passava això.
3: Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo a la producció, en Sergio Rigo posant-se uns auriculars, en Miqui Fiol, en Pep Díaz i en Facu Tenaglia en els comandaments tècnics i en José Gordillo en el volant, vos donant-se benvinguda a l'edició 239 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. I sí, he dit en el volant en José Gordillo. José Gordillo és el conductor de l'empresa municipal de transports que li ha tocat, espero que per gràcia, li ha tocat compartir amb nosaltres una estona. Borja Rigo, bon vespre de ràdio.
4: Bon vespre en aquest vespre estrany i desconcertant.
3: I diferent, eh?
4: I diferent.
3: Estem drets, estem dins d'un autobús de CMT, de la línia 29, estem a la porta de la ràdio, estem retransmitint un programa en directe des d'un autobús que d'aquí res, d'aquí un parell de segons, arrencarà i farà la línia 29.
1: Que va, Pep Díaz, a tu se te va proposar tot, també. I m'imagino que xano-xano, no?, durant una horeta de ràdios, us va anar fent el seu recorregut habitual, mentre l'equip del programa feia el que s'ha fet molt bé, que és explicar misteris i llegendes. Imagina que des llocs per on anaven passant,
0: sí,
1: no? Aquesta era la gràcia, també.
0: Exacte, i va ser en temps real. Mm. Se va partir de saturada, que hi ha davant l'emissora, just després del butlletí informatiu, que és el que hem pogut escoltar ara, i va acabar a la mateixa aturada amb els senyals horàries.
1: Ha estat una experiència, això.
0: Imagina't, era fer realitat un somni que feia molt d'anys que duíem entre Saia i Saia i veure el ressò posterior a la premsa, que va ser també molt emocionant.
1: Que bé, Pep Díaz. I si t'apareix, podem acabar aquí avui, aquest capítol de la ràdio en roda.
0: Sí, però abans d'acabar m'agradaria dir que per fer aquesta secció he bussejat en pàgines web, grups de Facebook, en els que estic inscrit, o audios que he pogut recopilar durant anys i que moltes vegades allò que et cerques i no et trobes. Però vos recomano cercar les pàgines de Guillermo Orduña, de Sant Ràdio Escuchante, o el blog d'Antoni Mascaró, l'arxiu de sonó de la ràdio, de la Ràdio Catalunya, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquestes serien algunes d'elles. I també agraïs, com no pot ser d'altra manera, la feina de Napoleon Iwet, que també ha bussejat a dins l'arxiu de la ràdio.
1: El que deia, un equipàs. I què he dit, Pep Díaz? Ens tornem a trobar en el següent capítol?
0: Molt bé.
1: Que bé, quina il·lusió. Gràcies.
0: A tu.

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Equip de guàrdia, Pep Díaz.
1: Com ja sabeu, entre avui i demà cerca estirar desfil d'una paraula polisèmica.
2: Consultant base de dades.
1: Així que ara vos convidem a estirar una paraula apareguda en el programa i relacionar-la amb la ràdio.
2: Inici de recerca d'àudio.
1: La paraula triada és crim.
2: Play.
3: Pep Díaz, benvingut a Catego, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
3: Encantat. Si t'he dit crim, que la paraula d'avui que te ve en el cap primer de tot.
1: La resposta és ben fàcil, això. The Buggles, Video Kill the Radio Star. Moltes vegades se posa aquesta cançó per reivindicar la quantitat de vegades que s'ha pronosticat la mort de la ràdio com a mitjà de comunicació. En l'arribada de la televisió, del vídeo, d'internet, i en tot ens han fet encara més forts i ho hem incorporat tot. La ràdio se pot veure per televisió, algú fa servir encara el vídeo com a reproductor. No ho crec. I per les xarxes socials podem distribuir la nostra programació per augmentar l'audiència. I una vegada fet l'acte reivindicatiu, anem a la paraula del dia.
3: Anem a la paraula del dia, que és crim i molt killer has vengut tu avui, eh?
1: Sí, però abans jugam amb els oients. La pregunta és, quina relació hi pot haver entre la pel·lícula El Verdugo de Berlanga, Mallorca i IB3 Ràdio?
3: A veure, situem-nos, de quin any és la pel·li?
1: 1964.
3: Val, això són 41 anys abans que s'inauguràs IB3 Ràdio. No mos ho dius ara, no?
1: No.
3: Esperam, bé, esperarem que d'aquí una estoneta no desconnecteu, que en Pep Díaz mos donarà la solució. I de vinga, seguim, paraula crim. Com la relacionam amb la ràdio?
1: He de dir que aquesta vegada està tot un repte, el manco a priori. Llavors la cosa ha anat més o manco fluida. Si juguem amb la paraula crim, malament hauria d'haver anat la cosa que cap emissora no hagués adaptat el clàssic de Fyodor Dostoyevsky.
4: Crimen y castigo. Una adaptación para radio de la novela psicológica del autor ruso Fyodor Dostoyevsky, publicada originalmente por primera vez en 1866 y considerada como una de sus obras maestras.

0: Una tarde extremadamente calurosa de principios de julio, salió el joven Nicolás Riascos de la reducida habitación que tiene alquilada en una callejuela del barrio.
1: Aquest és l'àudio de l'emissora comunitària de Bogotà, Suba a l'aire. És una adaptació un tant especial, sobretot en l'ambientació musical.
2: Sí, sí, no és molt clàssica aquesta.
1: No ben bé, és com la que segurament va fer servir en el seu moment Ràdio Nacional d'Espanya o la cadena SER en els anys 50 i 60.
2: El problema segurament es troba en arxiu sonor d'aquella època. En aquell moment, a més, les cintes se reciclaven, no?
1: Sí, però he trobat un enregistrament de l'any 1953, però en aquest cas de la Radiodifusora Nacional de Colòmbia, i la particularitat és que sona com si l'enregistrament fos un disc més que amb una cinta. De fet, fins i tot l'àudio pareix que de vegades bota la guia.
3: De Fedor Dostoyevsky. Adaptación de Fernando Gálvez Salazar. Hacen la interpretación los siguientes miembros del grupo radioteatral de la emisora: Ana del Val en Aliona, Esther Sarmiento de Correa en La Madre, Alicia de Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky.

0: los quiere. Le presté un rublo y medio sobre un reloj de plata. ¿No es así? Entra, pues.
1: A veure, és que se nota com bota i tot s'agulla, és fantàstic.
2: Sí, mira, de les 8 van ser les 9 i 4.
1: Total, que bo, això com es diu. Història de la ràdio en el món, s'ha de dir que les adaptacions teatrals són molt agraïdes i un dia podríem xerrar dels quadres d'actors que hi havia, no?, les diferents emissores.
2: I apuntat està, de la mateixa manera que tenc apuntat parlar un dia de concursos o de participacions dels oients. I si relacionem la participació de l'oient en la paraula crim, ens dona com a resultat El juego de los detectives, del programa Si amanece nos vamos, de la SER.
3: Creo que se ha quedado buena noche para dedicar un ratito al juego de los detectives, porque tenemos abierto el caso de Antonio Machado, que es un oyente que nos envió este caso, esta historia, que se titula Un crimen sin resolver.
4: En el capítulo anterior...
5: ¿Puede ser alguna pieza de algo? Por ejemplo, dos guantes, ¿no? Y le faltaba uno. ¿Complemento de algo?
3: ¿Un complemento de algo? No.
5: Tiene que ser algo pues más o menos pequeño.
3: Sí. Eso sí,
2: un crimen sin resolver. Així es titulava la història on havien de trobar l'assassí.
1: Molt bé. I tot a base de preguntes on només se pot respondre si... No o no té importància. No és senzill. Més ràdio veure relacionada amb el crim.
2: Ràdio Crimen.
1: És una emissora dedicada només en el true crime, en els processos judicials d'assassins, o què?
2: No, és musical.
6: Y nada, poco más que añadir, así que con esto ya comenzamos. Ràdio Crimen emitiendo.
2: Aquest és un fragment del programa Ràdio Crimen del 27 de setembre de 2026. El programa s'emet per emissores lliures i també està disponible en format podcast. És un temàtic musical d'estil punk.
1: Molt bé, sorprenent. Per cert, jo fa moments esmentaves True Crime.
2: Que és una altra manera de tenir crims a la ràdio. Per exemple, en seccions de Crònica Negra on es parla de successos truculents i aquí també se pot il·lustrar amb àudios de podcast o pel·lícules. Aquest seria el cas de El crimen de Cuenca.
1: Aquella pel·li d'Ana Pilar Miró, dirigida per Pilar Miró, que va ser molt polèmica quan se va estrenar.
2: Sí, i va ser polèmica perquè, si ho recordeu, va ser el cas de la desaparició d'un pastor que nomia José María Grimaldos i dos amics del poble varen ser acusats d'haver-lo matat.
7: El crimen de Cuenca o caso Grimaldos fue un error judicial sobre un supuesto caso de asesinato que nunca tuvo lugar y que por la relevancia de la negligencia judicial y policial comentada ha pasado a la historia del derecho español.
8: Le digo a usted, señor juez, que no han asesinado a mi José María.
9: Vamos, vamos, señora, limítese usted a lo que ha venido, a denunciar la desaparición de su hijo, ¿no es así? No es así. Dijo que se iba a tomar los baños y no ha vuelto.
2: Així ho explicava en la secció Una història de cine de Ràdio Nacional d'Espanya en fragments de la pel·lícula.
1: I com han sentit es bessó la polèmica és que no hi havia proves de l'assassinat i que els acusats, a més, varen ser torturats fins que varen dir que sí, que l'ha matat nosaltres, no? Varen confessar el crim.
2: Sí, exacte, però el crim no va passar perquè anys més tard el pastor va reaparèixer en el poble i la polèmica i de com va anar la investigació se'n feren ressò a la secció Tiempo de Matar del programa Más de Uno d'Onda Cero.
10: Nos situamos en Osa de la Vega al atardecer del 21 de agosto de 1910 entre las 8:30 y las 9 de la noche. Todo ocurrirá en esa media hora y el protagonista de esta historia, que todo hay que decirlo, es un pastor de 28 años llamado José María Grimaldos López.
1: Es que s'ha de dir que és un gènere aquest que fascina molta gent, molts d'oients, i que hi ha, no sé, com una part atàvica en el fet que mos expliquin històries i si se saben explicar bé, com aquestes que sentim, és que quedem en sa boca oberta escoltant encara que siguin casos que preferirien no mirar, casos cruents.
2: Sí, d'això en sap molt en Carles Porta, que du moltes temporades a Catalunya Ràdio amb el programa Crims, tant en format de ràdio com després en versions en vídeo per TV3 o per plataformes.
1: Sí, sí, n'han parlat amb la seva responsable i coordinadora de guions, o en el cas d'IV3 també, amb Laboratori de Crims o Memòria Negra.
2: Sí, Laboratori de Crims és una sèrie documental de Virginia Galliano on se reconstrueixen alguns dels casos més estremidors del panorama criminal recent, on se destapen detalls ocults de l'escena del crim i se li dona importància en el procés meticulós que va des de l'autòpsia i fins al judici.
1: Uh-huh. I tenim Memòria Negra, que deia, encara que aquí no aparegui la paraula crim.
2: No en el nom del programa, que va començar a la televisió i que llavors se va adaptar a ràdio, però sí que surt en alguns dels seus episodis. Encara que en aquest cas es fragment d'àudio que he triat és l'episodi titulat Tudurí.
1: Ara sí que me despistes.
2: El cas Tudurí és la història del darrer justiciat a mort amb garrot a Mallorca l'any 1951, un cas que va trasbalsar la societat illenca i que va inspirar a Luis García Berlanga per fer la pel·lícula El Verdugo l'any 1964.
1: Ah, ara ja sé per on vas. Poden recordar un poc aquesta història?
2: Sí.
11: El compte enrere per a l'execució ha començat. I és en aquest moment quan comença la inspiració que el cas va tenir per a la pel·lícula El Verdugo, de Luis García Berlanga.
12: A la pel·lícula estrenada l'any 1963, José Luis, l'empleat d'una funerària, accepta relevar el seu sogre com a botxí perquè està a punt de jubilar-se i és l'única manera que es pugui casar amb la seva filla i no perdin un pis al qual han d'anar a viure i del que ja han pagat una entrada.
11: La pel·lícula es disfressa de comèdia negra per amagar una autèntica...
1: Molt bé, jo ara me quedaria a escoltar-ho tot. Així que la relació entre El Verdugo, Mallorca i IV3 Ràdios, que se va dedicar a un programa a xerrar d'aquest darrer justiciat?
2: Sí, però si seguim escoltant el programa, descobrireu que no és el so de la pel·lícula i que no són les veus de José Isbert, Nina Manfredi o Emma Penella.
1: Sí, que eren esprotes, i ara sí que me tens intrigada.
11: A José Luis la carta no li fa cap gràcia, però per a la seva dona i el seu sogre, de sobte, la idea d'aquest viatge a Palma els hi sona com l'oportunitat perfecta per passar unes vacances a Mallorca. I, fins i tot, per fer el viatge de noces que la parella no ha tingut.
13: Por lo menos conoces Palma.
14: No. Yo solo no voy. Si vinieras tú...
13: ¿Yo? Hombre, yo voy contigo si tú quieres, pero el viaje costará mucho dinero.
14: ¿Y qué hacemos con el niño?
13: La verdad es que el aire del mar le sentaría estupendamente.
14: Bueno, ¿qué sucede?
13: Pues nada, que me voy con él a Palma. Al fin y al cabo no hemos hecho viaje de novios. ¿Qué te parece? ¿Me compro un traje de baño nuevo o me pongo este mismo?
14: ¿Pero cómo puedes pensar ahora en bañarte?
13: Uy, hijo, ¿para una vez que voy a conocer el mar?
14: Yo no conozco Palma en Mallorca.
1: Jo sí conozco estas voces, Pep Díaz. Aquestes voces són d'IV3 Ràdio.
2: Sí, senyora, per recrear les escenes, les veus que heu sentit són les d'Antoni Escanelles fent de botxí retirat, Aina Morales d'informatius com Sofia i jo. Fent de botxí jove.
1: I en Pep Díaz fent de botxí jove. Mira que t'agrada en Revolta sa Figuera, Pep.
2: Sí, ultra divertit.
1: Idò, si t'apareix, ho deixem aquí, Pep Díaz. Gràcies, torna, per favor, que tu ets pura història de sa ràdio i ens encanta jugar amb tu, amb ses paraules i sa ràdio.
2: I fins aquí l'equip de guàrdia d'avui.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El sector de la pesca a les Balears assegura que la situació és insostenible a causa de la pujada del preu del combustible i les exigències de la Unió Europea, especialment al Canal de Menorca. Alguns professionals ja es plantegen vendre les barques. Miquel Àngel Mercantes, patró major de la Confraria de Pescadors de Cala Rajada.
2: De més o manco, a principi d'any, estem pagant el gasoil a 65-70 cèntims, més o manco, que ja era bastant alt en comparació a altres anys. Però ara, fa dues setmanes, el van pagar 1,40 €. Estem xerrant d'un increment de més de 100%. I, clar, això suposa les barques, les grosses, quasi setmanals, uns 2.000 euros de diferència de despeses.
1: Precisament a Cala Rajada s'ha celebrat avui la mostra gastronòmica de la llampuga amb més de 1.500 quilos d'un dels peixos més preuats d'aquesta temporada. Per cert, hem de dir que demà s'obre la veda general de caça que s'estendrà fins al 10 de febrer a Mallorca, segons l'espècie i la modalitat. Emergències de l'U2 ha activat l'alerta groga del Pla Meteoval a Mallorca i Menorca. És l'IG0, que suposa perill baix i en el marc dels ruixats que es preveuen durant la matinada en aquestes illes, que poden descarregar fins a 20 litres per metre quadrat. L'Agència Estatal de Meteorologia activarà a partir de les 3 de la matinada també l'avís groc a Menorca i el nord i nord-est de Mallorca. Per l'hora baixa de dilluns, la pluja es podria desplaçar cap a l'interior i el sud mallorquí. I en successos, efectius del Parc d'Artà, amb el suport de l'helicòpter Samilana dels Bombers, han intervingut avui a hora baixa en el rescat d'una persona a Calena Clara, que ha patit una lesió al turmell. Ha estat en una zona de difícil accés i ha estat necessari el seu trasllat fins a un punt de trobada amb l'ambulància. El govern central dona per desmantellats els grans campaments de migrants de Ceuta, ho ha assegurat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després d'un dispositiu conjunt dels militars i la Policia Nacional a l'assentament de El Guano, que ha fet pujar els busos de més 300 migrants per dur-los a la frontera. Els que eren menors els han dut a la prefectura per identificar-los i, si escau, dur-los a centres d'internament. Aquí, a les Illes, 30 adolescents resideixen a dia d'avui al Centre d'Atenció Immediata de Sant Tous de Palma. La capacitat inicial, quan es va posar en marxa a principis d'any, era per a 16 joves. L'espai, alerten, queda petit i toca adequar-lo, diu Guillermo Sánchez, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
3: Hemos abierto un expediente administrativo de reforma para poder adecuar lo que es la sala, el ala paralela a la que tenemos actualmente y poder duplicar la capacidad que tenemos. Habida cuenta, ya estamos duplicando, digamos, las plazas, pero repito, no podemos crecer hacia el infinito porque no solo es ampliar, sino que eso implica también mayor personal y mayores costes que desconocemos ahora mismo si las entidades van a poder asumir.
1: En els esports, el Mallorca es retroba amb la victòria davant Les Palmes. Els vermells s'han imposat per 3-1 en un partit que el tècnic Luis García ha definit així.
4: Lo que hemos visto hoy sí que se acerca a lo que buscamos, a lo que proponemos, a lo que queremos. Es un momento para disfrutarlo. Hemos generado buen juego, la gente se ha divertido, se lo ha pasado bien, hemos hecho goles, hemos progresado en el juego, pero ya sabéis que no es suficiente. Hay que seguir jornada 9. Tenemos que seguir mejorando y este es el camino.
1: L'Azulmarino continua la seva trajectòria triomfal a la Lliga amb la tercera victòria de la temporada. Les mallorquines firmen el 3-3 després de superar el Cadí la Seu a Son Moix per 72-50. És tot. Actualitzarem les notícies demà a les 8 a l'informatiu matí perquè recordem demà és dia festiu nacional. Ara IB3 Ràdio, aire.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Hola a tots i totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire. A Eivissa atreu tota mena de personatges, alguns més histriònics que d'altres, alguns més discrets. I entremig atreu el que es podrien anomenar eivissencs vocacionals, persones que han fet de ser eivissenc, d'implantar-se en aquella terra una manera de viure. Diria que Carles Fabregat és d'aquesta mena de gent. Nascut a Barcelona, però instal·lat a l'illa des de mitjans dels anys 80, és artista plàstic, escriptor i, sobretot, un cul inquiet. Ha estat involucrat durant dècades en la gestió cultural, aquella etiqueta nebulosa on s'inclou tant ser el director de Can Ventosa com els diferents festivals de poesia que ha coordinat fins fa ben poc. I tot això ha passat perquè, en cert moment, va decidir fugir d'un negoci que començava a anar-li massa bé i a Eivissa va pensar es podria dedicar a l'escultura, quasi el que manco a Conrad. Avui coneixerem la seva història. Estau escoltant Aire a IB3 Ràdio, vos parla Joan Cabot. Començam. I ho feim al seu pis, amb unes vistes privilegiades de vila, a costat i costat. Carles Fabregat seu a la taula de la sala on iniciem la conversa i ell mateix es presenta.
1: Doncs el meu nom complet és Carles Fabregat Sans i vaig néixer el 21 de maig de 1951 a Barcelona, al barri del Guinardó. El meu pare va treballar tota la vida a la Companyia de la Llum, llavors era FECSA, a les Forces Elèctriques de Catalunya, Societat Anònima, i la meva mare, mestressa de casa. A veure, la meva mare és d'aquelles de era, d'aquelles de 8 cognoms catalans, si podem dir-ho així, i llavors venia d'una família entre, com diríem, petits industrials o, no? Vull dir, una fàbrica de persianes, una fàbrica de no sé què. Clar, venien també de llocs de la província, generalment de Barcelona. Hi havia un besavi o algo així de Tremp, però generalment Igualada, Canet de Mar, coses d'aquestes, no? I llavors, doncs, bueno, era una família de la petita burgesia i el meu avi era escultor. Aquesta rosa, per exemple, en marbre, és seva. I llavors, a casa jo sempre havia viscut, quan era petit, perquè ella es va morir, que jo era bastant petit, sempre hi havia per allà escultures o trossos de motllos i aquestes coses, no? Per tant, és un tema que el vaig viure, lògicament, de prop, perquè els meus pares ja vivíem amb els meus avis materns, i als 16 anys ja me'n vaig anar a l'Escola Massana de Barcelona doncs, a fer un curs d'art i després vaig estar a Belles Arts, etc etc. Això pel que fa a la família de la meva mare. El meu pare, el seu cognom Fabregat, clar, és català, però venia del seu avi, crec jo, sembla que era el meu besavi, era de la província de Castelló, de la Plana, d'un poble, l'Alcora, i va anar a parar a Barcelona, com tanta gent, no?, de pobles petits. Bueno, l'Alcora potser no és tan petit, però és molt conegut per la ceràmica, etc. I va anar a parar a Barcelona. I la família del meu pare, em sembla que el seu pare i el seu avi ja estaven a la FECSA, que llavors els primers moments no es deia la FECSA, sinó que es deia la Canadiense, seria ara, diríem, la canadenca, però era la Canadiense, que és una de les primeres, si no la primera, de Barcelona empresa en què es va fer una vaga general a principis del segle XX de l'hòstia. O sigui que va ser una vaga en aquells moments que va impactar, era molt, molt forta, no? Allò de treballadors acostumats doncs, no? A reivindicar, etc etc. No puc dir exactament l'any en què va ser la vaga, però jo m'imagino que devia ser els anys 30, potser, una cosa així. I bé, o sigui que ells sempre van estar. El meu pare va ser els darrers anys de la seva vida, bastants, estava al càrrec de l'economat laboral de la FECSA. Perquè en aquella època franquista, no descobriré res a molta gent, no, dient això, però era tremendament, el règim era tremendament paternalista i proteccionista, perquè el que no pagaven amb dobbers, no, ho pagaven, llavors tenia els... Per exemple, hi havia unes colònies al Pirineu, que jo vaig anar-hi, en aquella època es deia para hijos de los productores. No? Para hijos de los productores, hi havia unes colònies al Pirineu, amb una casa, amb una, no una casa, un edifici al mig al costat d'un bosc, que era molt guapo. I llavors, això, per exemple, o economat laboral. No? Podies anar a comprar en aquest economat, llavors com, era com un supermercat gros i allà podien anar els treballadors i llavors allò estava més bé de preu, etc etc. I el meu pare va dirigir això durant temps. Va entrar d'oficinista, però al cap dels anys va anar per allà.
2: Com eren de caràcter els vostres pares?
1: A veure, jo he estudiat, a part d'estudiar Belles Arts, ja de gran, amb 40, al voltant dels 40 vaig començar a estudiar psicoanàlisi i vaig estar-hi 10 anys. Què vull dir amb això? Que jo ja portava un interès per la qüestió i després allà, doncs, clar, el pensament psicoanalític em va tenyir molt, diguéssim, tot el meu pensament. Vol dir que si em preguntes com era el meu pare i la meva mare, en comptes de dir-te, doncs el meu pare tenia un caràcter fort i la meva mare no, doncs ho enllestiríem, no? Però, clar, jo és possible que m'enrotlli una mica més. A veure, el meu pare, ho he dit i és veritat, tenia aparentment un caràcter molt fort, d'aquells de donar un cop de puny sobre la taula, i quan s'enfadava, que era bastant sovint, però en el fons era un tipus... Això ho vaig descobrir molts anys més tard. Era un tipus, molt bon tipus. El que passa és que de petits, no, és allò, tens un pare fort i sembla que t'espanti. A més, la mare feia aquelles coses que feien les mares llavors, de dir, quan vingui el teu pare t'entararàs, no? Etc. I la meva mare era una persona aparentment... No, era molt afable, no era aparentment, però molt afable, però aparentment, diguéssim, de caràcter dòcil, a més a més era així, jo que sóc tan moreno com el meu pare, era rosset amb els ulls blaus, no? I donava aquesta imatge de persona una mica lànguida, però després, no? La gent a vegades em deia, ai, la teva mare... quina persona més bona, més no sé què. Però després, per dins, era d'aquelles que sabia fer que les coses li vinguessin cap al seu cantó, entrant per aquesta part més suau, no? Vol dir que eren dues persones que, d'alguna manera, tots dos podríem dir que eren uns fingidors, inconscientment, segurament, però vull dir que el meu pare aparentava un caràcter fort i dur, que en realitat no tenia, i la meva mare aparentava un caràcter dèbil, que tampoc era exactament així.
2: Com va ser la infància allà a Barcelona? Com recordeu aquells anys? Perquè ara vau viure a Barcelona...
1: Dels 50. Dels
2: 50.
1: Els 50 van ser molt grisos. El progrés incipient va venir cap als anys 63, 64, 65. Els anys 50 a Barcelona eren grisos. Tremendament grisos. Les cases eren grises, els carrers eren grisos i la ciutat, encara que en realitat devia fer tan sol com ara, com a ciutat mediterrània, jo la recordo sempre amb un cel gris i com si plogués permanentment. I no era Galícia, però vull dir que... No, era una època molt gris. Però, en canvi, així com hi ha molta gent que la infància la recorda malament, com una època... Que no recorden amb massa... Jo vaig tenir una infància molt bona. Jo no sé si era tan bona, però jo la vaig viure com a tal, no? I a última hora és com ho viu un. I jo recordo... Tinc un record de la infància molt bo. Molt bo.
2: Teniu com a mínim una germana, si m'heu xerrat?
1: Tinc una germana, sí.
2: Em podríeu parlar un poc de la vostra educació, del barri, com era aquell el de Barcelona?
1: Sí, a veure, el barri és un barri, com si diguéssim, del nord de Barcelona, però no és, evidentment, no és ni Sarrià, ni, ni, ni la Bona Nova, etcètera, etcètera, sinó que és ja tirant cap, a, cap al nord, per entendre'ns, i llavors és un barri de menestrals, casetes baixes amb jardinet, no? A casa, com que el meu avi era escultor, doncs el jardí el va dissenyar ell, i encara que no era massa gran, doncs era agradable, i inclús hi havia una escultura que havia fet ell al mig, i etcètera, no? Però eren casetes que inclús al principi havien sigut per anar a estiuejar a vegades gent del centre de la ciutat. El meu barri era d'aquells que quan ens anàvem al centre dèiem anem a Barcelona, eh? Perquè al principi allò era com les afores. Lògicament es va quedar arrabassat, no?, amb el moment del creixement dels 60s, etc., sobretot, no? Doncs un barri de classe mitja treballadora, bàsicament. Hi havia cases de passados esplendores, sí. Hi havia de cop, de tant en tant, trobaves una mansió d'aquelles de quan la burgesia de Barcelona s'havia anat allà a fer cases per anar d'estiuets, no? I, però el de més, ja dic, eren casetes baixes, però sense cap tipus de pretensió ni cap tipus d'arquitectura especial, etc. Amb jardinet, ja dic, i aquestes coses. Quasi no passaven cotxes quan jo era petit. Quasi bé no passaven cotxes pel meu carrer.
2: I on vas anar a escola?
1: Vaig anar a escola en un institut de... Això ja quedava una mica més avall, era el límit del Guinardó, i ja entrava en una altra zona, que era el passeig de Maragall, feia com de límit, no? Vull dir, arribava fins a Horta, el barri en realitat ara se'n diu Horta-Guinardó. Jo vivia al carrer que feia de límit entre Horta i Guinardó, el carrer Amílcar, que després penso, ostres, he acabat anant allà on sembla la llegenda diu que va néixer Aníbal, no? A Sa Conillera, sembla. Vull dir, una llegenda, evidentment. I jo vaig néixer al carrer de Milcar, no? O sigui que havia d'acabar amb els cartagineses, no? Bé, el cas és que vaig anar a escola en un institut de... Ja entrava, era per sota de Maragall, per tant ja estava en una zona que ara no recordo quina zona. Seria a prop de la plaça de les Naves de Tolosa o per allà... I llavors es deia Institut Ramon Llull. De petit, fins als 7 o 8 anys, vaig anar a les monges perquè hi anava la meva germana i admetien nens fins... 2 anys, no? Allò, fins als 7 o 8 admetien nens. Bueno, també és un record, no?, l'època de les monges.
2: La família era religiosa, ara que ho comentava.
1: Com tantes famílies que complien amb els preceptes, però no eren de missa, no. O sigui que, bé, com tantes famílies, no? Allò, els preceptes religiosos, anar a missa, però ni tan sols era cada diumenge. El que sí que, un altre detall que segurament és important, és que la banda de la meva mare, el cantó de la meva mare, ha sigut sempre molt catalanista. Els meus avis eren independentistes, per dir-ho així. En aquella època no es feia servir el terme, es deia separatista. No? I llavors,

0: absolutament transversalment la història de les famílies, no? A més, amb aquelles admonicions de «ai, si haguéssiu viscut una guerra», no? Per exemple, aquest tipus de qüestions. I jo sé, no vaig viure-ho, però jo sé que els meus avis, el meu avi i la meva àvia, materns, que són amb els que vam viure, estaven el famós 6 d'octubre, aquell desgraciat 6 d'octubre mal muntat i que va resultar un desastre estrepitós, més que el dia del procés en què la República va durar 10 segons, no? Però allò va ser pitjor perquè estava molt, molt mal muntat i una part dels que van intentar el cop d'estat, bueno, no el cop d'estat, no? Allò, proclamar la independència, se'n van anar per les clavegueres, etc. I m'havien explicat que els meus avis estaven amb l'orella al costat de la ràdio esperant que triomfessin, no? Que la cosa sortís bé. Va, allò va ser un pitafi horrorós, mal muntat i fins i tot, no? En fi. Però, bueno, per dir-te una mica aquestes filiacions. Per tant, jo he nascut, vaig néixer en el marc d'una família, tot i que la postguerra va fer que la gent hagués de callar molt i que hi haguessin moltes coses que s'havien d'amagar, no? Era el franquisme dur, no? L'any 51 que vaig néixer jo. Llavors, tampoc es podien dir les coses obertament i tot quedava una mica com soterrat, eh? Però, vull dir, a casa sempre s'havia viscut un pensament més aviat d'esquerres i catalanista, no? Diguéssim. A mi, ara et diré, em va marcar una cosa, i és que jo, els pares em van posar en els Boy Scouts, que a Barcelona es deia escoltes, no? L'escoltisme. Llavors, l'escoltisme va ser una font, era al voltant de les parròquies, i encara que fos les parròquies catòliques, va ser una font generadora de gent antifranquista. Llavors, jo vaig anar-hi amb 11 o 12 anys, i cap als 16 o així, de cop ja vaig començar a llegir llibres marxistes i després vaig acabar militant amb 17 o 18 anys en un partit que ja no existeix, es va acabar amb un estat d'excepció l'any 1968, que van eliminar tota la qüestió aquesta. Era un partit que va néixer al País Basc i es deia Frente de Liberación Popular, i se li deia el Felipe. Res que veure amb el Felipe González, no? Felipe. Però això a Catalunya es va dir Foc, Front Obrer de Catalunya, i Hora de les Joventuts Foc. Em va durar poquet. Jo vaig estar pues, molt jove, dels 18 als 21 o una cosa així. I després ja la meva vida va anar per altres cantons. Però clar, vol dir que sí, que jo mateix també vaig tenir una militància molt precoç, però vaig tenir una militància, sí.
1: Per edat ho es tocava.
0: Sí, i a més, el moviment antifranquista, no et diré que tothom hi fos, evidentment, però era una cosa que va anar arrelant molt, com és lògic. Els últims anys, sobretot, quan ja el règim declinava, tot i declinar, a l'any 72, em sembla recordar, 71 o 72, encara, i 73 encara es va encarregar el Puig Antic. No? I abans havien hagut el Xiqui, etc., diverses morts d'estat, diguem-ne, no? Vull dir, per tant, es va allargar molt, no? Inclús era un règim que anava caient, però va fer les seves malvestats, diguéssim, fins a l'últim dia, no? Però sí, en aquella època, que vulguis que no, alguna cosa s'havia amollat, hi havia molt moviment antifranquista.
2: Era Carles Fabregat, escriptor, artista plàstic i dinamitzador cultural nascut a Barcelona el 1951. En uns segons parlam de la segona part de la seva vida, la més extensa, de fet, que té com a escenari l'illa d'Eivissa. Abans, però, feim una breu pausa.
3: IB3 Ràdio és cultura.

0: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
2: En Joan de Fogi, i doncs, se va acostar allò fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: Hola de nou, som en Joan Cabot i això és Aire, i en el programa d'avui estem escoltant el testimoni de Carles Fabregat, poeta, artista i dinamitzador cultural nascut a Barcelona, però que ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria personal i professional a l'illa d'Eivissa. Una illa a la qual, en cert sentit, el va arrossegar una vocació artística que s'havia despertat de petit i que va afinar estudiant a la Massana, on va entrar-hi amb 16 anys.
6: A la Massana vaig anar per provar-me una mica a mi mateix, que és un absurd, però en aquella època, amb 16 anys, doncs, jo volia provar si realment jo servia per això, si era el meu futur, etc. I vaig fer un curs a la Massana, però després també tenia aquesta cosa de la militància que et deia. Llavors jo volia fer econòmiques, que res a veure amb la meva manera de ser ni de pensar, vull dir, o de moure'm, però era el que feia en aquella època la gent que estava militant en partits, no? El PSUC, etc, etc. Tots els meus amics feien econòmiques, que sembla que era el que estava vinculat amb l'estudi del marxisme, vull dir, tota aquella cosa de estructural del materialisme històric i totes aquelles coses. I llavors vaig anar d'oient amb un curs que nada menys era el professor en Soletura. I llavors la gent s'hi apuntava, que va ser el fundador de Bandera Roja. I llavors anàvem allà d'oients i allò estava ple, ple. I vaig coquetejar amb el fet, però clar, no tenia res a veure. I un cunyat meu, artista, em va dir: però què fas? Que no ho veus, que tu, lo teu és l'art, etc. Total, que vaig acabar a Belles Arts. A veure, jo me'n recordo molt, anava sovint a la Sala Gaspar. Recordo l'olor. Tenia una olor peculiaríssima, que no era només de les teles, no sé. Era l'olor de la tela barrejada amb la pintura, però hi havia alguna cosa més. No sé si tiraven algun tipus de cosa. Però encara em sembla recordar-la. Jo anava a la Sala Gaspar, allà al carrer Consell de Cent, i anava molt, molt, molt sovint. I llavors allà, clar, vaig veure Tàpies, Guinovart, tota la colla de Dau al Set, no? I també alguns catalans que havien estat a París, ara no em vindrà el nom, i Clavé. Bé, etcètera, tota aquesta cosa. També en aquella època era l'època que, així com a Barcelona hi havia el Dau al Set, a Madrid hi havia el grup El Paso, Canogar, Millares, etc. I també m'interessava molt, llavors mirava amb llibres, etc. Sí, que sí, estava molt interessat, evidentment, amb els moviments artístics. Però, en realitat, el que a mi em va frapar moltíssim era el cine. Fins al punt que després he estat 20 anys col·laborant, escrivint de cine, comentarista cinematogràfic, més que crític, perquè a Eivissa no tenia massa sentit fer crítica. Llavors, durant 20 anys vaig estar, i ja vaig començar a fer alguna crítica a la Guia de l'Ocio de Barcelona, on jo treballava de dissenyador de la revista. Però, com que veien que jo de cine en tenia i m'interessava molt, vaig fer algunes crítiques. Ells tenien dos crítics oficials, però jo vaig poder col·locar allà algunes coses. I el que sempre m'ha interessat moltíssim, a més de la lectura i de l'escriptura, no? Escric poesia, etc., ha sigut el cine, fins al punt que a vegades quan em pregunten dic: jo de lo que veritablement sé és de cine. No? Allò de dir, tu, no? Allò que diu, escolta'm, tu fas pintura, escultura, poesia, gestió cultural, no sé què més, i tu Llavors, què ets o què fas, no? La gent en seguida volem etiquetar, situar les persones, no? I llavors jo a vegades quasi a tall de broma, no del tot, però quasi tall de broma, dic, jo en realitat del que entenc és de cine.
7: Que és l'únic que no heu fet, perquè tota la resta...
6: Exacte. Bueno, com a crític o com a comentarista cinematogràfic ja és una manera d'estar allà, no? També.
7: Parlau d'aquest temps de Seguià de l'Ocio de Barcelona Esquimint. Eren pocs anys abans que venguéssiu aquí.
6: Quasi, mira, va ser entre el 83 i el 85. I el 85 ja vaig venir a Eivissa. Vaig sortir de la Guia de l'Ocio i vaig venir a Eivissa.
7: Explicau-me les circumstàncies de la vostra arribada aquí a Eivissa.
6: Bé, hi ha una cosa molt curiosa que sembla com un contrasentit. Jo vaig venir a Eivissa perquè m'anava molt bé com a dissenyador gràfic. Dissenyador més que gràfic, dissenyador de revistes, el que també es deia maquetista o diagramador, etc. Té molts noms. I llavors vaig posar un estudi, vam posar un estudi amb un amic meu, que es deia, es diu, suposo, com l'escriptor, Josep Pla, i vam començar a tenir clients i la cosa funcionava. Llavors jo vaig pensar, ostres, com que el meu futur que jo tenia previst era fer escultura, vaig pensar, no faràs mai escultura. Si això et va bé, ja, qui ho deixa si les coses et van bé, no? I llavors jo relativament feia poc que m'havia casat i res, aquí vivia la meva germana i vaig agafar i amb aquella aura romàntica que en realitat penso que no té res a veure amb la realitat, allò de que a Eivissa i a altres llocs del Mediterrani, per exemple, o altres llocs del món, és un lloc per anar a fer art, perquè, vull dir, és a propici i tal. Ara, més aviat, penso que, vull dir, que pots fer art a qualsevol puesto i que llavors, no, vull dir, aquella aureola de lloc d'artistes, etc. d'Eivissa, bueno, és una veritat per mi, eh? Per mi hi ha molta gent que encara ho defensa. Per mi és una veritat relativa, no? Vull dir que tenim grans artistes que no han sortit de casa seva, no? com el cas del Modigliani, no? No, perdó, no el Modigliani. Aquell que feia aquelles escultures tan llargues que era de la estava amb la galeria Macht, on no ho pronuncio bé, és alemany, Macht o Macht. El cas és que anava el senyor Macht i li agafava les escultures i aquell no tenia ni que sortir Giacometti. El Giacometti. No tenia ni que sortir de casa, ell feia en el seu taller, vull dir que això és molt, molt relatiu. Però vaja, agafant-me en aquesta aureola i aquesta mística d'Eivissa com a terra d'artistes, doncs vaig pensar, allà podràs fer escultura a la mar de bé, i aquell sol, i aquell cel, i aquell ambient, etc etc, i vaig venir cap aquí.
7: Doncs acabàveu de casar.
6: Bueno, en realitat feia 5 anys, em vaig casar al 80. A veure, la meva dona va venir una mica més a contracor. Eh? Jo va ser un projecte meu, per dir-ho d'alguna manera, d'agafar i de dir, bueno, allà... No, fujo d'això on estic una mica enxampat perquè estic fent unes coses amb un soci que no va estar massa content de que venés, no? I allà, canvi de tot, em serà més fàcil canviar si, a més, canvio de territori, encara que sigui tan proper que a sobre tenim el mateix idioma, no? Però tot i així hi ha mar pel mig, no? Llavors, i bé, mira, 41 anys de moment. I aquí vaig estar 7 anys fent escultura. 7 anys que vull dir que vaig poder treballar fent murals per cases d'aquestes que s'estaven fent milionàries i aquestes coses, vaig tenir molta sort. I després, això va ser del 85 al 92, i a partir del 92-93 vaig entrar a la gestió cultural.
7: Com era Eivissa quan vareu arribar? Perquè també m'interessa que em va parlar com va arribar a la vostra germana.
6: Sí, ella va posar el peu primer perquè el meu cunyat, aquest que... Ara estan separats, eh? Però, vull dir, som amics, evidentment. El meu cunyat, que és aquell que em va dir què fas intentant fer econòmiques si el teu va per un altre camí, Ell és pintor, però també allò per guanyar-se les garrofes feia decoració, decoració de locals, etc, etc. I de cop van venir, va començar a venir a través d'una empresa per la que treballava, va començar a venir a fer coses a Eivissa, i això era en els anys 70, per tant estàvem en un moment d'efervescència, ell venia aquí, tenia molta feina, i llavors, a més, una vegada li van fer allò, una oferta que no podrà rechazar, no? Parafrasejant el padrino, no? I era bona, i llavors va venir aquí. Després ja el va seguir la meva germana i els fills, els meus nebots, i quan estaven instal·lats aquí, al cap d'uns anys, doncs per mi també va ser fàcil tenir aquest pont, no? I com va ser, com era Eivissa? A veure, jo penso que parlar d'això és caure en tots els tòpics, que a mi comencen a fer-se'm pesats, t'ho juro. O sigui, a vegades em sembla que som uns ploraners. Vull dir, allò plorant per aquell passat perdut, i això sí que fa 40 o 50 anys era l'hòstia i ara ens ho hem carregat, i la massificació, i la turistificació, i la construcció. I és veritat, tot és veritat. El que passa és que jo penso, no és que vulgui que dic això, no, perquè si algú escolta això em fotran fora d'Eivissa, no? Vull dir que estic d'acord absolutament. Evidentment. I jo també he participat en campanyes, diguéssim, de protesta en contra de l'ampliació de l'autopista o del port, etc. Però el que no m'agrada quan dic plorar és que sembla que sigui l'únic, com no em surt ara el concepte, no? La història personal viscuda, com seria això dit amb un concepte? No és itinerari, estic buscant una altra paraula, no? Però sembla que sigui l'única trajectòria que has tingut, l'únic passat, no? Que és allò de dir, quan vaig arribar aquí, això era un paradís i ho hem convertit en un femer. Sí, és veritat, en part, no un femer, però vull dir, hi ha parts molt malmeses, etc, etc. Però no pot ser l'únic discurs, l'única, no? Perquè acabes aprofitant aquest discurs per justificar una part de la teva vida o per... No? Sí, Eivissa era preciosa i en certa mida continua sent-ho. No es pot matar tot el que és gras, no? O sigui que hi ha zones encara que són verges, etc, etc, i després altres molt, molt massificades, no?
7: Com va ser aquells primers anys d'adaptació aquí a Silla? Ja teniu la família i la vostra germana. Suposo que això vos hagués facilitat molt l'arribada.
6: Sí, però estava massa refugiat en ells, en el sentit de dir els diumenges ens trobàvem tots, tal. Llavors era com no viure a Silla, no? A mi em va ajudar molt, em va venir molt bé que 3 anys després d'arribar aquí vaig entrar a col·laborar en el diari d'Eivissa, concretament el dominical, que llavors en aquell moment estava separat, es deia La Voz d'Eivissa, i vaig començar a escriure de televisió, després de cine i de vídeo, que en aquella època era l'època del vídeo, i això em va permetre conèixer molta gent i, a més, situar-me en un espai on la gent va començar a conèixer-me, perquè, a més, resulta que en aquella època es va posar de moda i cada articulista sortia amb la foto. Per tant, la gent em coneixia per la foto, de hola, tu ets aquell, i a més, doncs, escriure setmanalment, perquè, clar, no era el diari, era el setmanal, no? Llavors, la gent em va començar a conèixer, però és que, a més, després jo ja vaig començar amb la gestió cultural i vaig fer 100 coses.
7: Clar, aquí ve quan diversificar, per dir-ho d'alguna manera. Sí. La gestió cultural sí que ho estàs com
6: a... 30, 35 anys fent... gestió cultural des de molts àmbits i des de molts punts de vista, sí, molt. He fet coses, a veure, d'ordre privat, sempre amb un petit, a vegades petit o gros, suport institucional, però, per exemple, vam començar amb gent amb la que he fet moltes coses, concretament el Joan Marí Moreno, Julio Ranf i Toni Roca, vam fer diverses coses. Crear 2 festivals de poesia que van durar molts anys. Un d'ells ha durat 32 anys i va acabar ara en fa 1 o 2. Llavors, per exemple. I això era privat, teníem com el, com la cobertura de l'Ajuntament d'Eivissa, però bàsicament ho muntàvem nosaltres. I com això, doncs, jo què sé, vaig iniciar, ara el novembre fa 35 anys, vaig iniciar el cicle Anem al Cine amb el meu company Toni Roca, que era un cicle auspiciat i generat des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. Ells van tenir la idea, ens ho van dir, encargueu-vos valtros, que sou els que en sabeu, diguem, no? No? I llavors en Roca i jo vam estar i al cap d'uns anys, doncs, bueno, la institució encara continua sent un cicle municipal, però vull dir, va ser un fill que finalment ha sigut una mica autònom, no? Per exemple. Moltes coses. Vaig ser el dissenyador de l'enciclopèdia d'Eivissa i Formentera. Vaig portar a Eivissa una activitat que després va ser un fenomen durant uns anys, que va començar un francès, el Jean-Pierre Guillemot, que ho va portar a Barcelona, i d'allà es va estendre i al final es feia a tot arreu, que es deia el supermercat de l'art. I llavors això vaig estar 20 anys fent-ho, i després ho va passar a altres mans, jo col·laborava al principi, i encara n'hi ha de supermercats de l'art, eh? O sigui que és una cosa que ja porta també molts anys, no?
7: Ho posen com un ordre, però moltes d'aquestes coses van coincidir en els temps i estàveu diverses coses sempre...
6: Mira, ara m'ho poses també molt... De cop se m'acudeix una cosa que va ser important per mi. Un bon dia vaig aparèixer, jo em vaig despertar al llit fent bots, i llavors me'n vaig anar al metge de capçalera i em va dir, bueno, escolta, tu tens un estrès brutal, no?, absolut. Llavors, bueno, em va medicar, etcètera, etcètera, i llavors jo vaig fer el càlcul i en aquell moment estava fent 13 feines. No totes cada dia. Unes eren de cap de setmana, les altres eren 3 mesos de l'any, les altres eren alguna diària, però no totes. Però amb coses que jo, si extenies un mes o dos, les havia tocat totes, eren 13, llavors. Pues imagina't.
7: I això també inclou escriure poesia?
6: Això inclou escriure poesia.
7: La poesia era refugi.
6: Mira, la poesia... Jo sempre he tingut la creença, també altres m'ho han fet creure, que el meu camí era l'escultura. Però en realitat no li he dedicat poc per lo que havia de ser. Li he dedicat poc. Després vaig passar a la pintura, també. I això era com el que jo creia que hi havia de posar els 5 sentits, tot, i que era allò que, jo què sé, allò que entre cometes, perquè... En realitat, fem servir les paraules d'una manera molt lleugera moltes vegades. Però era la meva vocació, diguem-ho així, entre cometes. I la poesia, sí, és una mica, com tu dius, un reducte. Per què? Perquè la poesia, com que és una cosa que no dona sous, que no dona dobbers, en aquest sentit té alguna cosa de positiu. Primer, pots fer el que vulguis. Perquè és igual, encara que facis alguna cosa que estigui més del gust del públic, tampoc t'hi guanyaràs la vida, no? Llavors, una mica això et permet una llibertat claríssima. I després la poesia és una cosa, una mica, eh? Tot s'ha de treballar en aquesta vida, eh? Però una mica que ve quan ve. Vull dir que no sempre estàs amb l'estat d'ànim o no sempre estàs a punt. Pots escriure contes o pots escriure una novel·la. No? Allò de dir 5 hores cada dia o 3, me dedico a la novel·la. Però la poesia no és exactament així, no? Vull dir, aquelles coses que totes són sempre, aquells misticismes que tot s'ha de posar en quarantena, eh? Però hi ha aquella famosa frase de el primer vers te'l regalen els déus, no? Vull dir que dius, bueno, quan ho penses, a vegades quasi cauen amb la cursileria aquestes coses. Però... Hi ha alguna cosa en el sentit de dir, a vegades sí que és veritat, no sé si ho donen els déus, però sí que és veritat que potser vas amb autobús o vas passejant i de cop, pum, et ve un vers. No saps com, et ve i dic que comença a rondar pel teu cap, arribes a casa i l'escrius. No? I llavors, després d'aquell vers, doncs ja venen tots els versos per acabar fent un poema, no? A vegades l'has de treballar moltíssim, no? Malgrat els déus t'hagin regalat el primer vers, però vull dir que és una cosa que una mica també, a vegades, segons una mica l'estat d'ànim, el moment en el que vius, el... perquè hi ha moments per observar i hi ha moments per fer, no? Vull dir, hi ha temps de reflexió i temps d'actuar, no? I, bueno, la poesia... Finalment, a poc i sense presses i sense que m'hagi obsessionat mai, doncs bé, jo tinc 4 o 5 llibres de poesia, després he fet relats curts i he fet... Ara està per publicar-se un llibre de, diguem-ne, de viatges, una crònica de viatges, un llibre petit, i també tinc un llibre d'aforismes, que és proper a la poesia, però, vull dir, en total, em sembla que ja són 8 o 9 llibres, no? A poc...
7: Que aquesta ha estat una terra prolífica per als poetes. N'ha donat uns quants.
6: Sí, sí. Sí, sí, evidentment. Inclús hi havia un moment, ara ja no es pot dir això, però hi havia un moment, fa 15 o 20 anys, que es deia que els escriptors i escriptores d'Eivissa es comptaven per poetes, no? Volguem dir, no hi ha masses novel·listes, no hi ha massa d'altre tipus, no? Assaig o el que sigui. Ara ja no és així, ara hi ha novel·listes, hi ha gent que fa contes, relats i assaig científic, vull dir, hi ha de tot. Però, històricament, no?, o tradicionalment, hi havia molts poetes. Hi ha el mestratge del gran Marià Villengómez, que també ha sigut un referent per, no?, per diverses generacions. I bé, i després hi ha poetes molt bons. No diré noms per no deixar-ne d'altres.
7: Parlem un poc de la comunitat internacional i de gent fora d'Eivissa. Fins a quin punt aquesta comunitat d'artistes venguts de tot el món conflueixen aquí i hi ha una comunicació entre ells?
6: A veure, és un tema complicat. Vull dir, jo penso que cadascú de la gent que ens dediquem més o menys a les coses al voltant de l'escriptura o de l'art o de la cultura, cadascú donaria una mica la seva versió. A veure... En la meva opinió, penso que aquesta seria comuna i compartida, fins als anys 50 hi ha viatgers cultes que escolleixen a Eivissa per aquella cosa tan primigènia que té, que quan arriben aquests viatgers erudits a Eivissa i veuen el que era això, queden espaterrats, no? I de cop una illa que s'ha mantingut igual a si mateixa durant segles amb aquella puresa, aquella bellesa, no? Aquella sobrietat, no? Perquè els eivissencs continuen sent, però vull dir, eren sobris, no? Allò, aquell caràcter que dona el fet d'estar en una illa que tampoc és una illa generosa des del punt de vista de la terra, no? Vull dir que una mica, diguéssim, el cultiu era més aviat de secar, no? Llavors, pescadors, etc. No? Però, clar, és fantàstic, no? Les construccions aquestes heredades, doncs, de tot el Mediterrani, d'alguna manera, l'estructura, no? I magnífica, no? S'han escrit llibres boníssims d'arquitectes sobre això. Llavors, clar, quedaven espaterrats, com és lògic. A partir dels 50 es comença a venir a poc el turisme... I llavors aquests primers viatgers erudits, cultes, interessats, etc., a poc es va convertint, doncs, en una amalgama de gent molt diversa. No vol dir que no continuïn venint, que encara hi són bons artistes d'arreu, no? D'arreu, vull dir, de molts diversos països, etc. Després hi ha el fenomen a la meitat dels 60 del hipisme, que vull dir, ja és tot un altre fenomen. A vegades el que fem és barrejar-ho, no? Vull dir, els artistes barrejats en un moment determinat amb els hippies, en el parlar, vull dir, amb l'estructura que fem de diàleg, doncs de discurs, es barreja una mica, hippies, artistes, segur, hi havia de tota mena. Hi havia hippies que eren artistes i artistes que no eren hippies, o sigui. Però vull dir que després ve tot això i llavors, mira, jo no sé si hi ha hagut veritable col·laboració en el sentit de connexió que tu dius. Però això és una cosa que jo, és una idea personal, que potser estic molt equivocat i me la rebatrien molt. Tampoc asseguro res, eh? Però dic, a vegades hi ha mites, no? Llavors, vull dir, perquè els artistes també són gent a vegades molt individual, molt individualista. Llavors, una mica cadascú a vegades és el seu món, i també saps que els artistes també, a tu t'agrada els que fan el mateix que fan una mica com tu, i hi ha altres corrents o estils que diuen aquells, no? També passa amb la literatura. Vull dir que això també fa que a vegades tampoc hi hagi tanta comunitat. Sí, sí, que jo tinc amics que han viscut a Formentera, sobretot, etc, a les èpoques glorioses de l'obertura dels hippies, etc, de la llibertat, de l'incipient, etc, que vivien tots junts i que tenien una molt bona relació, etc. Però en quant als artistes, doncs, bueno, moltes vegades també ha sigut per capelletes o... A veure, també és un lloc petit i ens coneixem tots, vull dir que també... I fa 50 anys encara més, no? Llavors, bé... Seria molt, molt complicat, en realitat.
7: En quin punt vital estàu ara? Estàu escrivint?
6: Sí.
7: La gestió cultural ho deixava?
6: No. Bueno, jo sí, però ella no em deixa a mi.
7: Insisteix.
6: Insisteix, sí. A veure, continuo fent una mica tot el que feia. Vull dir que ara ja sóc pensionista, diguéssim, però continuo... La paraula jubilat no m'agrada gens, perquè a més no m'he jubilat. Vull dir, continuo fent les mateixes coses. Vaig dirigir el Festival de Poesia fins l'any passat i van ser 33 anys. A veure, al principi, sobretot, amb els meus companys, ja he dit, ho vam iniciar doncs, amb en Roc, el Julio Ranz i el Joan Moreno. I vam estar molts anys així. Els últims anys me'n vaig encarregar jo per raons diverses. Però vull dir que... continuo, escric, ara estic fent més pintura i escultura que abans perquè he volgut anar desfent-me de llast per poder de gestió cultural, per poder dedicar-me al taller, per exemple, però això no vol dir que com que sóc ara mateix el vocal de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana d'Eivissa, el vocal per a Eivissa, jo tinc un compromís amb l'EL que fa moltes coses i, lògicament, això m'ocupa bona part de, també, aquesta gestió cultural de l'Associació d'Escriptors. Tinc feina amb això, no?, per exemple. I després, són molts anys de sembrar. Llavors, afortunadament, tinc molts amics, molts d'ells escriuen, i llavors... És sovint que presento llibres, no? O faig recitals poètics, o em conviden, etc. No? Per tant, el món de la gestió i de la cultura continua sent present, a més escric i a més faig pintura i escultura. Ara mateix hi ha una exposició que es va inaugurar, que s'acaba aquest diumenge, que es va inaugurar el dia 23, amb un altre pintor, en Josep Bellrivera, un pintor... un artista boníssim, i a Sa Nostra, a Sala de Cultura Sa Nostra, i també, això va ser el dia 23, i el 2, ara, participo fins al dia no sé què, finals de mes, amb una exposició col·lectiva, que això no tinc res a veure amb l'organització, em van convidar i vaig dir, pues sí, vull ser-hi, sobre la intel·ligència artificial i l'art. I això és a Sant Antoni, Sa Punta d'Esmolí, un espai cultural. També és Sa Punta d'Esmolí, Walter Benjamin, a l'espai Walter Benjamin. I també estic en allà, o sigui que continuo fent moltes coses, la veritat.
7: Per segon línia que estàs retirat.
6: no vull retirar-me.
7: Una darrera pregunta. Què en queda d'aquella Eivissa que vareu trobar als 80?
6: Mira, a mi em passa una cosa, no sé si li passa a tothom, suposo que no. A mi em passa una cosa. Jo he viscut Eivissa com un continu. Una mica, saps allò de que tu et veus al mirall cada dia i en certa manera no notes els canvis? Després t'ensenyen una foto de fa 30 anys i dius, hòstia, no? El mateix em passa amb Eivissa, de com m'ensenyen una foto dels anys 80, quan jo vaig arribar aquí, i dius, hòstia, no? Vull dir, però quasi que és que no ho recordo amb el sentit de que com que el procés ha estat dia a dia, dia a dia, dia a dia, no... Evidentment que hi ha hagut uns canvis brutals, no? Perquè si els 60 van ser el començament, l'arrencada forta, finals dels 50, 60, del turisme i de la transformació d'Eivissa, d'una illa rural a aquesta illa turística, no? Etcètera, els 70 més, els 80, que és quan vaig venir jo, més, i bueno, dels 80 ara, 90, 2000, no hi ha punt de comparació. Però, en canvi, jo ho he anat veient, és una cosa que em passa a mi. A poc, i tampoc, jo he estat molt involucrat, afortunadament, amb el teixit eivissenc, tinc un amic que m'estima molt, i llavors em diu una cosa que no és veritat, però ell me la diu. Diu, tu ets el que ha vingut de fora el més ben acceptat a Eivissa. Bé, però sí que he de dir que jo m'he sentit absolutament acollit. De fet, jo sóc a eivissenc, a veure si ens entenem. Jo ja porto més anys aquí que a Barcelona. Llavors, clar, tinc les arrels a Barcelona i m'estimo Barcelona. Però jo, per exemple, com a poeta que vaig començar a publicar a Eivissa, jo em sento un poeta eivissenc. Vull dir, no, no em sento un poeta català. És igual, és el mateix. Per mi, cadascú pensa com vol. Per mi, Catalunya i Eivissa i les Balears són el mateix. Jo no dic mai Catalunya, en realitat acaba de dir-ho, però dic el Principat. Llavors, però sí, m'he trobat sempre molt ben acollit. Per tant, això també ha fet que l'estar integrat, o almenys això penso, en el teixit, i haver participat de tantes coses, no? Dissenyar l'enciclopèdia d'Eivissa i Formentera és posar-me directe dintre d'una peça cultural important d'Eivissa i Formentera. I jo hi he estat involucrat, d'alguna manera. Per tant, he tingut aquesta oportunitat d'estar imbrincat amb coses que han tingut molt eivissenques, no? Molt arrelades a la terra, al país. Jo he conegut el Millán Gómez. És més, em va escollir quan l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, l'any 93, li van fer homenatge en el Millán Gómez. Ell em va escollir com a lector. O sigui, jo vaig recitar poemes amb el seu germà. A la taula estava amb el seu germà, l'Alexandre, i després el Marià Millán Gómez, evidentment, i jo estava també, i això per mi és un honor i em fa molta gràcia haver participat en això, i després, jo què sé, he conegut gent molt anomenada ara ja fora de l'illa, com l'Isidor Marí o el Toni Marí, etcètera, etcètera, no? He tingut la sort, evidentment, de conèixer-los i de tractar amb ells, amb uns més, amb els altres menys, perquè, a més, aquests que dic han estat molt a fora, no? I després ja n'he citat uns quants, no? Toni Roca, Julio Raz, però ara començaria a dir noms, me'n deixaria molts, etcètera, etcètera, no? Però sí, sí.
5: I fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies a Carles Fabregat pel seu temps i amabilitat. Sempre estem cercant testimonis interessants, així que si teniu alguna idea o suggeriment ens podeu escriure a aire@ivetresradio.com, aire@ivetresradio.com. Podeu accedir a tot el nostre arxiu i vos podeu subscriure al nostre podcast a qualsevol de les plataformes disponibles i a ivetres.rg/carta. La música que fan servir és de Joshua Abrams, Natural Information Society, Playtime, Marissa Anderson amb Jim White, Brennan Barsi amb Johan Berling i Andreas Berling i Charles Rumbach. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, us ha parlat Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.

Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual, Irene Font amb els seus contes i rondalles, i en Andrea Sánchez en el controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 679 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.

0: Bon vespre, Borja Rigo.
1: Bon vespre.
0: Sergio Rigo, bon vespre.
2: Bon vespre, Xemà.
0: Bé, diumenge 11 d'octubre de 2026 i anant carregant de, carregats de coses per contar. Així que, Andrea, per favor, cinto sumari i començant.
2: Començarem aquesta edició 679 de Font de Misteris amb Mont Diversos i viatjant a Menorca per conèixer la llegenda de la núvia del Llendar, unes noces interrompudes pels pirates i una misteriosa cançó que anunciava la desgràcia. Qui era aquella dona que advertien els convidats? El Contes i Rondalles de Irene Font seguirem amb històries relacionades amb les pomes. I a la darrera part del programa, amb en Borja, entrarem a les sessions d'espiritisme del mèdium Daniel Douglas Home, a Londres del segle XIX. Mans que apareixen del no-res, taules que s'alçaven i un acordió que sonava sense que ningú el tocàs les tecles. Qui s'amaga darrere d'aquell nom i que assegurava haver viscut? I recordem als oients totes les formes de contacte amb Font de Misteris. Podeu fer-nos arribar tot allò que vulgueu per WhatsApp i Telegram en el 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. Si ho preferiu, també mos podeu escriure a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A xatxes ens trobareu cercant Font de Misteris a Facebook i a X i Font de Misteris i Vetres a Instagram i a TikTok. I per escoltar el programa ho podeu fer de diferents formes. Ens podeu escoltar en directe a SFM a través de DAB+, a ivetres.org o a l'aplicació d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I podeu recuperar tots els programes de ràdio d'aquesta temporada i de les 14 anteriors i del programa d'Ivetres Televisió a totivetres.org i també a les principals plataformes de podcast i a la nostra web fontdemisteris.com.

0: La núvia del Gendà, avui a Santterra, demà serà en mar. Avui menja capons i gallines, demà menjarà sardines a la vora de la mà. Aquesta estrofeta mos serveix de pista de la meravellosa història que mos vols contar avui, Sergio Rigo, a Mont Diversos, quan vulguis.
1: I de podrien dir, Xema, que la núvia del Gendà és una d'aquelles llegendes que, a més de contar-se, també se canten. És una de les històries més conegudes de Menorca. I aquests versos han passat de boca en boca durant generacions. Darrere allò que anuncien hi ha una por que durant segles va ser ben real per als menorquins, que arribassin per la mà enemics disposats a saquejar les cases i endur-se'n els habitants. Per trobar l'escenari d'aquesta llegenda hem d'anar fins al sud de Menorca, en el barranc del Gendà, que s'estén des del prop de Ferreries cap a Cala Galdana. Entre les seves parets escarpades hi trobam horts, coves i antics jocs de pagès, amb el torrent que cor pels fons en direcció a la mà. Per allà també passava el camí reial, l'antiga via que comunicava Mahó i Ciutadella, i és en aquest entorn on se situa la història de la núvia del Gendà. Conten que els gendars se celebraven les noces de Sarau. La casa tenia fama d'esplèndida i generosa, i aquell dia s'havien esmenat especialment. Se casava a Sarau, i la lota era, segons deien, una de les joves més velles de Menorca. A mig del dinar, però, va entrar una d'ella mendicant i despentinada, i amb fama de bruixa. La dona començà a voltar la taula repetint aquella estranya cançó. La novia del gendar avui és en terra, demà serà en mà. Avui menja capons i gallines, demà menjarà sardines a la vora de la mà. Els convidats s'ho prengueren com una ocurrència d'aquella dona i alguns fins i tot rigueren. Sarou li va oferir un cadàver de vi, però ella no en va voler. Beveu voltros, beveu ara que hi sou, va respondre abans d'anar-se'n sense deixar de repetir la cançó. La festa va continuar. El vi corria i com més bevien els convidats, més creixia la bulla i menys cas feien de la vis. Fins que, quan bona part dels presents ja estaven més per jeure que per beure, un grup de pirates va irrompre sa casa i, enmig de sa confusió, s'endugué a sa núvia. La conduïren fins a sa costa i la pujaren a una nau. L'endemà, aquella jove, que unes hores abans celebrava ses seves noces, navegava captiva per sa Mediterrània. La profecia de sa vella s'havia complert, però encara li quedava molt per patir. Prop de les costes de Barberia, un temporal va fer naufragar l'embarcació. Un pescador la va rescatar i aconseguir salvar sa vida. Per aleshores començà un llarg captiveri que sa tradició descriu com 10 voltes pitjor que una bona mort. Passaren els anys fins que un dia va aconseguir fugir, embarcant una nau que la duia cap a Menorca. Però quan cercaven refugi a Cala Galdana, una altra tempesta va fer naufragar l'embarcació. Ella se tornà a salvar i des de la costa començà a caminar terra endins fins que arribà a unes cases de pagès on demanà ajuda. Eren les cases del Gendà. Després de tants anys de captiveri, havia tornat allà on se l'havien enduit el dia de les noces. Però, segons la llegenda, tot el que havia viscut acabava per trastocar-li el seny. Començava a voltar pels camins, espaiçada i demanant almoina, mentre repetia una vegada i una altra la novia del Gendà, avui és en terra, demà serà en mà. La jove havia acabat convertida en una mendicant que cantava la mateixa cançó que aquella vella de ses noces, un desenllaç que se'm va fer tornar al principi, no?, i demanar-nos si s'avís que ningú no havia escoltat era, d'alguna manera, el relat de la seva pròpia desgràcia. I darrere aquesta història hi ha una experiència que els menorquins coneixen bé. Durant els segles XVI i XVII, Menorca, com la resta de les Balears, va patir l'amenaça de les incursions corsàries, procedents del nord d'Àfrica i dels atacs otomans. Els saquejos i els captiveris eren un perill ben present, sobretot per als qui vivia més a prop de la costa. va estar acordat aquests de Ciutadella del 1558, l'any de sa desgràcia, quan una gran flota otomana atacà la ciutat i molts dels seus habitants moriren o van ser captius. Per això, el rapte de sa novia i el seu captiveri a Barberia devien resultar ben familiars en els que escoltaven sa llegenda. Eren desgràcies que havien afectat a moltes famílies de Silla. I aquesta por també apareix en altres llegendes menorquines, com la de Moro Choroi. Segons la tradició, havia arribat de la mà, s'amagava en una cova dels penya-segats i raptà una jove de Silla. I tornàvem a trobar una dona secrestada i un desconegut arribat per la costa, dos elements que també formen part de la història de la novia del gendant. I si aquesta llegenda mos ha arribat per escrites, en bona part gràcies a Francesc Camps i Mercadal, més conegut pel pseudònim de Francesc de Blanca. Nascut el 1852, va ser metge, erudit i un dels grans recopiladors del folclore menorquí. I durant aquells anys recollí rondalles, costums, creences i cançons que es conservaven entre la poesia. I bona part d'aquell material acabaria formant la seva obra Folclore Menorquí, publicada entre 1918 i 1921 i premiada anys abans per l'Ateneu de Mahó. Què vos pareix?

I de, me pareix que és una història que ja vaig mirar d'aprofundir en ella en el seu dia, perquè, a part del que has dit ara dels pirates berberès i tot això, que sí, que, per exemple, has parlat de l'any de la desgràcia, 1558, que diuen que aquell dia corria la sang com un dia de tormenta del mes d'agost pels carrers, no? Però dins la història de la núvia del Gendà hi ha un parell de detalls que crec que són interessants. Per una banda, tenim que ella mateixa, la núvia, que en aquella versió, aquella versió que tu has contat no ho diu, però pot ser ella volgués, entre cometes, ser segrestada, també entre cometes, perquè coneixia en el cap dels pirates. Però una sèrie de desgràcies li van dur la fatalitat. Però, clar, una vea entra a la celebració de les noces, dient la cançoneta, i ella acaba, en el final, fent exactament el mateix que feia la veieta aquesta. I, clar, una es demana, i si fos ella mateixa la vea? És inquietant, no?

I, per altra banda, aquesta història és molt antiga, a part de que jo no crec que se l'hagués inventada en Francesc Camps i Mercadal, però vull dir que està fixada en una època molt antiga. De fet, hi ha el document oficial del Consell de Menorca defensant el seu patrimoni llegendari. Diu que aquesta llegenda estaria ubicada en el barranc del Gendà, a Menorca, però en el temps del començament de la conquesta del rei en Fos. I ho dic perquè allà mateix, en aquest barranc del Gendà, hi ha coves que varen ser emprades per éssers humans. I damunt d'això, d'allà mateix, hi ha un altre fet que crec que és digne de ser comentat i ampliat també en una altra ocasió a Font de Misteris, perquè estic parlant de trepanacions. Les trepanacions són el resultat de trepanar, i trepanar és fer ús del trepar. I sabeu què és? Idò, el Diccionari Català Valencià Balear ho deixa ben clar. Estrapar és instrument usat per a foradar el crani, consistent en un cilindre buit de vora dentada que es fa girar com la broca d'un filaberquí o una barrina. En castellà, trepano. És a dir, que trepanar és foradar el crani o un alt tros amb estrapar. I d'això vull comentar una mica perquè m'ha resultat curiós. Perquè en el DIEC te diu això, foradar i ja està. Però, en canvi, en el diccionari en castellà, per exemple, diu que és horadar el cráneo u otro hueso con fin curativo o diagnóstico. I és que, clar, no hauria de ser el mateix. O si ho és.

En qualsevol cas, la realitat del barranc del Gendà sembla que va ser una altra. Estem en el temps, vull dir, en fa de més 2.500 anys. A un jove, de màxim 25 anys, es veu que li varen fora d'escap, es crani, li varen fer 5 forats. I en aquest cas sembla que va ser postmortem, és a dir, que li feren un pic que ja era mort. Això és el que es creu. Així com també es creu que es degueren fer aquests forats per motius màgics religiosos. Estan fets a la part superior del crani i tenen la forma, estan disposats com si fos la cara de cinc, d'un dau. Però, també per allà trobam una altra història que em va cridar molt l'atenció. De Història de les Baleares, del volum primer, editat pel Diari de Mallorca, diu referit a una trepanació feta a una persona de, diu, 30 anys a 35 anys d'edat, que al parecer sufria un tumor cerebral maligno. Ninguna altra afecció podria ocasionar una lesió tan destructiva com ho presenta. I clar, un pensa, com és possible que aquella mena de troglodites fossin capaces de fer això? Perquè, clar, és que hi ha trepanacions que un pit fetes, el pacient, o com ho vulgueu anomenar, però no s'hi tenia molta paciència, hauria sobreviscut. Perquè això se sap perquè es va regenerant sos després d'haver-li fet el forat. Que, clar, un ho pensa i escarrufa, pensaró. I encara més, atesa l'explicació. A la luz de la pobreza de los ajuares, de tumbas y viviendas, observando la rudeza de sus construcciones de piedra, considerando que aquellas gentes no tenían alfabeto ni moneda, ho diu pues des barranc de Gendà, podemos llegar equivocadamente a la conclusión de que los indígenas baleares de la prehistoria tenían un nivel cultural y técnico muy primitivo, casi salvaje. Pero la presencia de cirujanos trepanadores de cráneos, capaces de realizar esta delicada intervención quirúrgica con éxito, nos obliga a reconsiderar esta primera impresión. Para poder realizar una trepanación craneal, se necesita primero inmovilizar totalmente al enfermo y disponer de un coagulante eficaz para contener la hemorragia craneal en el momento de la intervención. Y fase pregunta, ¿cómo lo conseguía el galeno de la prehistoria balear?

0: nostre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
1: Amb olivetes, els festius, a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
0: I recorda, avui és festa.

0: Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música.
1: Misteriosa.
2: No, ella... fila.
1: No, misteriosa.
3: Misteriosa.
1: Ella fila, però Miquel Àngel fila.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
2: Molt bon dia a tothom, bon dia, Juanmi, com estàs?
1: Molt bon dia, Miquel Àngel.
0: Amb Miquel Àngel Ariza i Juanmi Mas.
1: Han passat moltes coses aquesta setmana. Hi ha una triatló.
2: Què és una triatló?
1: Una triatló és una prova esportiva on se neda, se cor i se va en bicicleta.
0: Dissabte i diumenge, a partir de les 9 del matí, viu la gran vida.
1: Però per nedar no hi ha manera.
2: No.
0: La gran vida.
2: És moment de xerrar amb Julio Bastida, especialista en successos, tribunals i emergències, i a més està d'enhorabona, bé pletòric. Supos que també un poc cansat, perquè han estat setmanes de preparació d'aquest event, d'aquesta celebració del 5è aniversari. Atenció, senyores i senyors, que això ja no passa a les Illes Balears, i de fet he de confessar que jo no, Julio Bastida, li deia, Julio, mobilitzar gent és molt mal de fer les Illes Balears i jo en tinc un pot d'experiència i OK Diario, OK Baleares ho ha aconseguit. 2.500 persones ompliren l'auditori del Palau de Congressos divendres passat amb una convocatòria sense precedents amb la Carmen Porter, en Níquer Jiménez, amb en Eduardo Inda. Julio, un èxit rotund i que passarà a la història perquè els grans mitjans per antonomàcia de les Illes Balears fan actes de promoció, de concentració, i no aconsegueixen aquesta moguda que heu aconseguit vosaltres. En què atribueixes aquest èxit de convocatori? 2.500 persones, que se diu aviat.
4: En primer lloc, moltes gràcies. Han de dir que sí, se van fer dos fets històrics aquest dia. Un d'ells és la major concentració de gent a la mateixa sala organitzada per un medi de comunicació, aquí a Illes Balears, de tota la història. Se van juntar 2.500 persones. Basta veure les fotos i com està, en aquest cas, la sala la sala gran del Palau de Congressos, que se va haver d'habilitar la més petita per seguir en streaming, perquè no hi havia la gent. I després van anar, els conferenciants van anar saludant aquesta gent, i la veritat és que va ser un dia molt, molt especial. I a què se deu? Pues jo crec que, primer, que els dos conferenciants són persones que ara mateix Horizonte és el programa estrella de la televisió nacional, i aquí a Balears van dos punts per damunt de la mitja de tota Espanya, o sigui que aquí a Balears Horizonte agrada moltíssim, està marcant 14% de xarxa d'audiència, que això avui en dia és una barbaritat. Ha superat a l'Hormiguero, ha superat a en Broncano, bueno, en Broncano ara ho supera qualsevol. O sigui, les televisions nacionals, els programes més històrics, els estan superant ara a Horizonte i està tenint molta acceptació. I segona, que nosaltres també és cert que venim un moment molt important. És a dir, hem arribat en aquest event siguent el segon medi més vist de totes les Balears.
2: Que ho remputes, duopoli.
4: Després de 30 anys. O sigui, després de 30 anys, que sempre era diari última hora, Diari Mallorca, nosaltres vam arribar i ens vam ficar dins els 5 primers. I acte seguit, el mes d'agost, que és el darrer GM que hi havia tal, vam fer 1.400.000...
2: OJD, perdó.
4: Ens vam ficar dins el que és els segons. O sigui, ja, última hora, i després ja hi són nosaltres.
2: I això vos un de... Bueno, n'Eduardo Inda deu estar pletòric.
4: Està content, està
2: perquè
4: content.
2: Perquè Balears és la seva niña bonita,
4: sí,
2: està. I deu estar pletòric.
4: Però nosaltres estem més content que ell, encara, perquè això molt l'hem currat aquí a Balears, i jo sempre dic que és com David contra Goliat, perquè nosaltres, en el final, són 6 persones, i el Diari Mallorca, última hora i tal, són 100. O sigui, estem lluitant amb una inferioritat numèrica impressionant, Però, bueno, jo crec que no era allò d'Alcoyano o l'Alcorcón, que li guanyen el Madrid o el Barça, pues, així estem de contents.
2: Julio, anem a la nostra secció de Codi Vermell aquí a IB3 Ràdio, La Gran Vida, i anem a els principals successos i tribunals que ens acosta cada setmana. Però antes anem a saber què ha passat amb aquest accident que ha tingut lloc a la Serra de Tramuntana, allà on ha mort el conductor i ha resultat ferida molt greu el copilot.
4: Correcte. Això ha estat un home de, t'ho diré, de 63 anys. Pues ha mort quan està fent participant a la prova de rally 550 Challenge Mallorca i sobretot ha estat a la alçada de Mortits, a la MA10, direcció Lluc Pollença, en aquest tram. Estem fent unes proves, anava, evidentment, a una gran velocitat i el cotxe li va follir, i el que a una carretera normal o a un circuit fuig i pegues contra una paret i te pots salvar, aquí no. Aquí va caure per un penya-segat i, clar, imagina't, i el copilot, que és una lota de 39 anys, està en estat crític, té lesions medulars importants, està a l'hospital, de moment no ha mort, veurem a bonament les pròximes hores
2: com
4: evoluciona aquesta dona, però té lesions medulars molt importants, està crítica, eh? O sigui, en qualsevol moment mos poden donar aquesta notícia que no sigui bona. Eh? I l'home, pues, aquest home, pues, de 63 anys, ha mort, i això és un accident.
2: I hem d'aclarir que no estàvem fent res il·legal.
4: No, eren carreres oficials.
2: Carreres oficials.
4: Sí, és a dir, moltes vegades ja a Serra Tramuntana se fan carreres, curses aquestes il·legals, aquí no, era una prova oficial, la Challenge Mallorca, estem fent les proves que se fan...
2: Els entrenos,
4: per dir-ho de certa manera, i en un moment donat, amb un circuit tancat, o sigui, està tot controlat, amb ambulància i de tot, però la mala sort va ser que va sortir, se va anar a penya-segat per avall i van ser els bombers que van haver de rescatar el cos que està a molt de metres. Han vist les imatges, les tenim a qualsevol medi de comunicació, són les imatges, i les veus que està fatal, la caiguda va ser molt grossa i no va aconseguir salvar.
2: Més coses. Un jurado declara culpable al hombre que en Palma asesinó de 66 puñaladas a una mujer en presencia de su bebé.
4: Va ser en Escoll d'en Rabassa, tots en recordareu, molt a prop de Cana Paulina, de lo que és Gesa, que està per allà, en Gesa, pues allà en aquella recta, que és un Mercadona, pues allà mateix aquest home va agafar la seva exparella sentimental, li va donar 66 punyalades davant un dels seus fills petits i després va intentar follir, ho van detenir i ara en un jurat popular l'ha declarat culpable, ara si ja jutge és que li posarà la pena. Han de dir que se li demanava evidentment un delicte d'assassinat i lo més li poden demanar tot el que vulguin, però lo més segur és que siguin 25 anys de compliment obligatori.
2: Quantes que s'aplica la presó permanent revisable?
4: Quan no tens cap possibilitat de defensar-te, que a més és molt vulnerable, és a dir, per exemple, si un home o una dona mata el seu nadó de 4 mesos, el nadó no té cap possibilitat de salvar-se, no té cap possibilitat de sobreviure, doncs aquí seria una presó permanent revisable.
2: Vale, no ho deia perquè...
4: O, per exemple, lo de Manacor, que va ser a Porto Cristo, que van tirar a un nadó, un fet de la basura, tal, no té cap possibilitat de salvar-se, presó permanent revisable.
2: Que normalment la presó permanent revisable se revisa en el 20 i pico d'any, no?
4: Sí, lo que passa és que, com que no s'ha produït mai aquest fet, és a dir, se va aplicar la llei presó permanent revisable, però no ha arribat mai.
2: Encara,
4: en aquest moment, fins a 25 anys, no sabrem què passarà. Lo més segur, o el que diuen, és que una presó permanent revisable ve a ser, per dir-ho de certa manera, i com col·loquialment, una cadena perpètua. És a dir, que te passaràs tota la vida a presó, el que passa és que aquí a Espanya, això de tota la vida cadena perpètua és molt fort i l'han camuflat un poc, diguem que és una presó permanent revisable, i que d'aquí 25 anys ho revisaran. Però
2: el més segur és que continuï la presó. És que...
4: Correcte.
2: Més coses. La
4: això
2: policia...
4: és adjectiu.
2: Atenció en aquesta notícia, perquè jo no sabia que un patinet pogués volar. Que un policia local de Palma intercepta un patinet elèctric truquat que pas capaç d'arribar a la velocitat de 103 km per hora. Jo, sí, en sèrio...
4: Hem de reconèixer les coses que gairebé el 95% dels patinets estan trucats. O sigui, no, també no hem de fer ara... Hem de fer creu que la Verge Maria no en Joan. O sigui, aquí ho tenim molt clar. El 95% dels patinets estan trucats. Un patinet pot anar a 25 com a màxim, i no ha cap patinet que vagi a 25, com a màxim.
2: No, no el conec encara.
4: No, va molt ràpid. Què passa? Que si tu vas a una velocitat més o manco normal, no te diran res. Però ja, ara la policia local té unes furgonetes que tenen unes màquines preparades que ho posen allà damunt i controlen la velocitat que dona l'aparato. I saps si està trucat o no està trucat. La sorpresa és que aquest patinet no és un patinet normal i corrent. Si se veu la foto que va facilitar la policia local, és com a molt de motocross, així un patinet molt grossot, i té molt de motor, i tot d'una vàrem veure que aquest patinet corria molt. Què passa? Que vàrem veure que anava més ràpid que els cotxes, ho van aturar, i quan vàrem fer la prova, 103 km per hora. També hem de dir que moltes vegades els ha botat el radar a la policia i eres patinat. No té matrícula, però ho han trobat i al final ho han interceptat. És a dir, que és molt important perquè te recordo una cosa. Si te dona un cop un patinat i no té assegurança, és cert que tu el que pot passar és que tu aniràs a l'hospital i la seguretat social te curarà, però tu no cobraràs. O sigui, no hi ha assegurança,
2: però
4: no cobra.
2: Però no hi ha una llei nova de patinets...
4: Ara sí, ara és obligatori tenir assegurança. I si no tens assegurança, te llevaran, se duen el patinet. Però encara estem en aquest limbo, que això és una llei que s'ha aplicat ara des de fa uns mesos, i què és el que passa? Que hi ha molta gent que encara no té assegurança. I hi ha aquest limbo que, si tens sort i té assegurança, cobraràs, però si no tens assegurança, ja t'has d'anar per la via civil, anar per aquella persona... I la gran majoria, perquè això és així, de gent que té cops tals, o són insolvents, o són nins, o són menors, i és molt complicat després cobrar. Que sí que pots anar a son pare i sa mare, que sí que pots anar a reclamar civilment, però te tiraràs 3-4 anys per cobrar.
2: He deixat els darrers minuts per xerrar del cant del Pablo, perquè és
4: millor.
2: Flipant.
4: És
2: flipant. El palacete del Pablo en Palma escondia una piscina con cascada, un bar privado y un túnel de casi 75 metros para escapar.
4: Correcte.
2: Mem.
4: No per pas.
2: Posa'm en borde.
4: Qui és el Pablo?
2: Qui és el Pablo?
4: Pablo Campos Maya.
2: Que per ser l'han mullat, l'han deixat lliure.
4: Ara t'explico. Pablo Campos Maya és un dels millors narcotraficants que hi ha a les Illes Balears, històric, de tota sa vida. Fins fa dos dies ha estat a presó.
2: Més que la Paca.
4: És que eren a més, són de sa mateixa edat, i la Paca se repartia, era el que era, controlava son banya, i ell controlava la Soledat. I sempre han tingut una bona relació. És a dir, tu que teva, i jo que teva. A que meva.
2: I tots els amics.
4: Sí, jo no me fico en son banya, tu no te fiques a la Soledat. I tots dos són clans gitanos. És a dir, se respetaven moltíssim. I sempre s'han respetat. I se duen bé, eh? Què passa? Que el Pablo ha controlat la Soledat, carreteix tot allò, de tota sa barriada et seva. Pràcticament tot el que és carreteix, fornaris, tot això et seu. Què és el que passa?
2: Seu en propietat.
4: En propietat, amb testaferros i tal.
2: Bueno, sí.
4: Què és el que ha passat? Que el Pablo, de tota sa vida, ha controlat sa droga d'allà. Ha estat a presó moltes vegades per tràfic de drogues, és fill també, etcètera, etcètera. I ara havia sortit, estava en llibertat en càrrecs, en llibertat provisional, perquè estava en llibertat perquè ja havia complit sa condena. Pensa que té 70 i pico d'anys, el Pablo. Què és el que passa? Que en aquesta operació no és una operació de droga, no l'ha duit el tema d'Udico, que són les de drogues. L'ha duit Vigilància Duanera, que és agenda, i l'ha duit la Policia Nacional, Grup de Delinqüència Econòmica. I no anaven a cercar droga. Varen fer una gran operació i no anaven per la droga. Per això estan en llibertat. Perquè el que anaven era la línia de flotació, les vivendes, els dobbers, les cases. I ara sí que hi ha una operació molt important per llevar-li tot el que són totes les cases que són il·legalment, que no pot demostrar que siguin seves. I per això ara comença, està cercant el Pablo, els millors advocats, per cert, va telefonar a en Jaime Campaner, li ha dit que no. Li ha dit que no és una... Jo he xerrat amb Jaume, m'ha dit que de cap de les maneres, que ell no vol saber res d'aquests temes, però està cercant advocats molt bons perquè veu clarament, quan té la vigilància duanera i hisenda, que la cosa se li pot complicar.
2: I han trobat dins aquestes cases lutxes.
4: Correcte. I han trobat dins tot el que és la Soledat, que és una zona, aquesta part de la Soledat, que és una zona molt deficient, per dir-ho de certa manera.
2: Degradada.
4: Sí, tot tipus de lutxes i un túnel subterrani a l'estipo Chapo Guzmán de 75 metres, però ben fet, eh? Ni és túnel de soia, eh? O sigui, però ben fet, il·luminat, molt correcte per por a follir de ses cases. I han trobat també que la seva casa era un autèntic búnquer. Eren quatre plantes, per dir-ho de certa manera, amb tot tipus de luxes, amb bar... bé, és que piscina. Tenia absolutament de tot, una piscina en cascada.
2: Julio Bastida, moltíssimes gràcies.
4: Molt bé, i la setmana que ve.
2: Fé bon,
4: eh?
2: Vinga.
4: Vas que els són curts, eh?
2: Jo encara vaig aquí els són curts i m'he arrepentit avui de matí a primera hora, eh? Però la setmana que ve ho parlarem.
4: Adéu, vaig bé.
2: Bon, anem a les serveis informatius de IB3 Ràdio i a les 10:04 continua la gran vida aquí, en tot voltros. Vinga, fins ara.

0: te has currado tu chopa?
1: Aquí habría que tener una buena comunicación, ¿no? Porque si no, como a veces digo, ¿no? Puede haber esa frase de hola tú, pues anda que tú. Sí. Es, ostras, claro, no tengo ganas. Entonces, cuando nos dicen algo que nos genera malestar, claro, como te has comido dos donuts, ¿no? El otro se puede sentir...
0: No tengo hambre, claro, como te has comido sería una...
1: Y sería un poco hiriente, ¿no? Entonces, sí. Si el otro nos salta, ¿y a ti qué te importa lo que yo estoy comiendo? Aquí ya la hemos liado. Sin
0: claro,
1: embargo...
0: Aquí ya la trama me importa porque he hecho la compra y tal, no sé qué... I aquí entram i comencem a bricalaixos de merda...
1: No, no, no. Aquí haríamos la subida de la curva de hostilidad, ¿no? Entonces es mejor... Bueno, luego, ahora no me apetece comer, no comeré tanto, estoy aquí contigo, luego lo hablaremos en otro momento.
0: Uf, si te charran així va bé, però és que no, normalment
1: claro.
0: No és així.
1: Entonces ahí es cuando desde la tranquilidad puedes decir, mira, lamento que no haya probado tanto tu comida, guárdamela porque sí que me la quiero comer.
0: Si me dius això, vamos, ya...
1: Que esas son las habilidades de la comunicación, va, en pareja.
0: 90% de vegades no funciona así. No tengo hambre, comeré cuando me dé la gana, te digo.
1: Por eso hay que intentar ver dónde está ese malestar, ¿no? Y poderlo hablar desde la tranquilidad. Si lo hablamos, intentamos hablarlo desde el conflicto, ahí en ese momento seguramente saldrá de todo, hasta la última factura de la luz, que no lo que nos está pasando.
0: Es más habitual
1: ¿no?
0: que hay una discusión que no, así como planteges, ¿no? No pasa nada, es que he comido, he picoteado, pero seguro que está buenísimo y si no me lo como hoy, mañana me lo comeré para comer. Es que opciones por quedar bien, pero a veces un no te interesa en quedar bien.
1: Y no solo quedar bien, hay opciones para tener una buena comunicación.
0: Això, sí.
1: ¿No?
0: Yo cuando digo quedar bien me refiero sí. A que precisamente en això, que hay una buena comunicación amb bones paraules.
1: Y con estas muletillas que decía antes, ¿no? De te estás comiendo demasiado o estás picoteando, hay que ir con mucho cuidado y poderlo hablar tranquilamente porque puede ser que lleguemos, son momentos, y sobre todo con el tema de la comida, que pueden ser batallas campales que haga que la relación no vaya tan bien, ¿no? Y entonces ahí pues no tengo ganas de estar contigo, ya te evito, y si no tengo ganas de estar contigo en la comida, que es muy íntimo, que hay una persona que yo conozco de mi entorno que dice yo no como con cualquier persona, ¿no? Porque es una parte muy íntima.
0: Muy buena que está, sí.
1: Entonces hay que... se pueden empezar a evitar otras cosas, ¿no? Como pasar tiempo juntos, la amatoria, la intimidad, etcétera. Entonces, hay que intentar siempre ver qué hay detrás de todo eso, ese
0: perquè
1: cansancio.
0: Porque hipótesis, el momento que no discuteixes, pero tú ya tanques, ¿no? Tanques y dius, molt bé, no li diré res. Y en escat de dues hores, aquella persona se n'adona que tú estás com a més sec o més ausent. Clar, estás ausent porque no has volgut discutir, però hi ha unes conseqüències. No, no es només no diré res, es que esta persona queda en silenci ferida.
1: Lo que está claro es que el tema de la alimentación es mucho más íntimo y mucho más personal de lo que imaginamos.
0: Dona
1: ¿no?
0: por molt, sí.
1: Y de todo esto, pues un divorcio gastronómico bien planteado, ¿no? O también puede significar darnos permiso para no coincidir en todo, ¿no? Es decir, no es el todo nada, como decíamos, ¿no? Que no es necesario hacer absolutamente todo en pareja. Puedo disfrutar yo solo, yo sola en la cocina, ¿no? Y puedo cenar a las 6 de la tarde y no esperar a las 9 de la noche, ¿no? Y no hace falta convertir automáticamente todo en un problema de pareja. Aquí nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué necesitamos realmente compartir? ¿Necesito comer todas las horas del día con mi pareja? ¿Podemos decidir a lo mejor comer solo dos o tres días juntos? O cenar juntos, ¿no? Y en ese momento dejar los móviles y tener realmente una comunicación, ¿no? Tal vez es más importante la calidad, ¿no? Que la cantidad de veces que se esté haciendo, ¿no? Porque lo hagamos como por inercia, ¿no? Lo importante yo creo que es conectarse con la honestidad, ¿no? ¿Qué significa para mí realmente comer juntos, ¿no? Porque quizá en una persona es un momento de conexión, pero la otra es simplemente una necesidad fisiológica, ¿no? Como tú comentabas al principio, ¿no? Es que a mí me gustaría que comiéramos todos los días juntos porque es un momento de estar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos valorar ahí? Pues, ¿cuántas comidas queremos o podemos compartir? ¿Cuáles son nuestros horarios reales? Porque a lo mejor si yo ceno a las 9 porque te espero, pero me acuesto a las 9:30, no puedo tener ese ritmo, ¿no?
0: Claro.
1: ¿Y qué comidas son importantes para cada persona? Para algunas es importantísimo desayunar juntos o juntas, ese desayuno del domingo o esa comida del sábado, esa cena del sábado. Entonces, realmente, ¿cuáles son importantes? Esas sí que no me las quiero botar, ¿no? ¿Y qué momentos queremos proteger como espacios de pareja? Pues vamos a cenar los viernes fuera de casa, que ninguno esté estresado, estresada con el quehacer, ¿no? Y también ahí podemos negociar, ¿no? pues entre semana cada persona come cuando puede, pero los domingos, como he dicho, pues desayunamos juntos, ¿no? Hoy tú haces sushi, yo como tortilla, pero vamos a estar ese espacio, aunque sean comidas distintas, vamos a estar aquí hablando, no sé, la una a la otra, ¿no? Entonces, lo más importante, el objetivo no sea comer lo mismo, ¿no? Ese plato que tú has preparado con tanto cariño, ¿no? Ni a la misma hora, ni siquiera que las dos personas coman a la vez, ¿no? Seguir encontrándonos, ¿no? Y para acabar, pues podemos decir que no tenemos que coincidir, lo hemos dicho muchas veces, lo reitero, para construir una buena relación, no importa hacerlo absolutamente todo en el mismo momento, ¿no? Y porque tenemos gustos diferentes y podemos plantearnos situaciones diferentes, ¿no? Puedo ahora pues dedicarme a eso que es de la dieta paleo, ¿no? Y me sienta bien. O puedo ahora decidir cenar antes de las 6. Es que antes no lo hacía, sí, pero estoy en otro momento, ¿no? Porque una pareja sana pues no es necesariamente aquella que hace toda junta, aunque el modelo del amor romántico nos lo haya dicho, ¿no? Es aquella pareja que puede decir, oye, pues me gusta compartir esto contigo, pero también necesito hacerlo a mi manera, ¿no? Y aquí podemos decir que los divorcios gastronómicos no son necesariamente negativos, ¿no? Porque a veces pueden ser simplemente pues, una manera de dejar de discutir por la comida y volver a disfrutar de la compañía, que eso es realmente lo importante.
0: Teresa Ramos, jo disfruto molt de la teva companyia també, aquí als estudis d'IB3 Ràdio. Gràcies per estar amb nosaltres un altre cap de setmana.
1: Moltíssimes gràcies, feliç dia.
2: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat.
3: Els dies no feiners comencen amb un altre ritme. Per això, a IB3 Ràdio tenim temps d'entrar amb olivetes en tu. En tota l'actualitat i moltes curiositats.
4: Amb olivetes, els festius a IB3 Ràdio, a les 9 del matí, amb Inés Mateu.
3: I recorda, avui és festa.
2: Ja has escoltat la nova IB3 Música? Connecta amb el canal digital on les cançons protagonitzen cada segon de l'emissió. Cerca'ns al DAB Plus del teu sintonitzador i troba les millors propostes sonores de Balears i del món. I si vols completar l'experiència musical, visita ib3.org/música. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Vale, va bé, i continuem endavant quan són les 10 del matí, 38 minuts. Esteu escoltant La Gran Vida, programa que dura fins a les 12 diumenges, i que a continuació anem a fer una volteta per Mallorca amb en Raül Valls. Avui anem a la fira de les rondalles de Buja, però a més llavors esperem un bot gros cap a Calonge, perquè són les festes de Sant Miquel. No perdem temps i anem a fer aquesta volteta per Mallorca.
2: Una passejada per Mallorca amb Raül Valls.
6: I doncs sí, avui, si vos pareix, m'on anam de fira, perquè, bueno, ja n'hi ha moltes, de fires a totes les Illes Balears, però de festa i una fira tan especial com aquesta que ara vos xerrarem, no n'hi ha tantes, perquè, bé, ja sabeu que demà serà festa i hem de cercar qualque cosa per de fer, hem de saber on en podem anar. I nosaltres vos proposam que anigueu fins a Buja, perquè allà hi fan la fira de les rondalles. Per això tenim en el nostre, en el balla d'aquest municipi de Mallorca. Bon dia, com anam?
7: Què tal, com estàs? Va bé, beníssim.
6: Bueno, Pere, balla de Buja, ja fa uns dies que estàu en Truia.
7: Bueno, sempre clar, quan hi ha una fira ja comences a construir sempre, no el mateix dia, no és demà, sinó que ja ve d'un poc enrere, sobretot el que és preparació i totes aquestes històries, no?
6: Clar.
7: Ah, sí, Quan no té el que tu dius, quan no tens res que fer, és perquè és feina.
6: Exacte. Mem, conta-m'ho-vos, quin temps fa que feis aquesta fira de la ronda a Buja?
7: Bueno, aquesta fira ha tingut esdevenir una mica particular, perquè aquesta fira se va començar fa molts anys i després se va deixar de fer, no me facis dir exactament per què. Després nosaltres l'hem intentat recuperar també un parell de vegades, algun any ha anat bé, algun any no ha anat tan bé, i no l'hem fet cada any, i això, però enguany sí que varen dir, home, enguany sí, i bueno, crec que de moment on sortim, i també la previsió de firaires, que al final una fira sense firaires queda bastant deslluïda, la previsió de firaires és bona, i per això han decidit tirar-lo endavant.
6: Que bé. Bé, perquè, clar, és això, és una fira no només pot ser actuacions i de més, que ara mos contareu, sinó que, a més, hi ha d'haver això, firaires, no? A més, ho feis un dia peculiar, perquè, a més, és festa, per tant, no és que sigui un diumenge qualsevol, sinó que, en aquest cas, és un dilluns, però és festiu. Per tant, no hi ha excusa per no anar-hi. Ningú fa feina.
7: Efectivament. Bueno, sempre hi ha qualcú que fa feina
6: bé,
7: per tot.
6: Això és vera.
7: Jo, per exemple, no hauria de fer feina dia 12 i potser m'hagués anat de viatge. Però, bueno, no. És cert, és una excusa que, de fet, tota la gent que vulgui venir demà aquí a la fira està convidada a fer-ho. I sí, que és vera, que és una fira un poc especial, perquè, al final, també el que cercam no és com la fira de jai que tenim aquí, no? Que deixam venir tot tipus de paradetes, sinó que cercam una fira més artesanal, més d'oficis, i procuram oficis, evidentment, relacionats amb la ruralia mallorquina, no? La idiosincràsia pròpia nostra, i per això, clar, cercant aquest perfil de gent que faci aquest tipus de feines, no? Que dugui aquest tipus d'activitats. I la veritat és que ja fa dies que ho preparam i, clar, i tothom que vulgui venir, per suposat, està convidat a fer-ho.
6: Clar que sí. Men, conta-mos un poc, per si gent que mos està escoltant ara, de qualsevol racó, i diu, mira, ja tenim un pla per demà, anem fins a Buja i anirem a gaudir d'aquesta fira de ses rondalles. Conta-mos què és allò que més destacaries o quin és un poquet aquest programa d'actes des de primera hora, des de matí.
7: Bé, el programa d'actes tampoc no és un programa que surti de lo normal en relació a lo que ha de ser una fira habitual, no? O sigui que té aquest, intentant donar-li aquest matís, com he explicat abans, d'oficis, de paradetes d'oficis artesanals, no? I, bueno, té, per exemple, lo que feim, hi ha dues activitats que són molt guapes. Una és el nis de l'escola que han preparat les lectures de les rondalles i ho fan allà al carrer Major i demà ho podrem veure. I també una teatralització de rondalles, no? A quatre llocs diferents del poble, davant de l'Iglesi, davant de l'Ajuntament, de la Placeta de la Glòria i del carrer Major, se fan quatre petites actuacions representant quatre rondalles. I això, els anys que l'hem fet, la veritat és que ha anat molt bé. La gent s'engresca molt, no? Perquè és una teatralització molt divertida. Bé, les rondalles tenen drama, comèdia, tenen una mica de tot, però el caire que se li dona és aquest, molt lúdic, molt, molt divertit. I la veritat és que la gent passa hagut de fer-ho. I també sempre hi ha coses per nit petits, no? Vull dir, demà a hora baixa tenim una activitat de construïm una rondalla a través de peces de Lego. A partir d'aquí, la primera és el nis que fan és s'imaginen una rondalla, no? I després la van visualitzant en la construcció d'aquesta rondalla amb peces de Lego.
6: Ah, molt bé.
7: I és una activitat molt, molt nova, que aquí no l'han fet mai, sembla que funciona molt bé, una activitat diferent, divertida, vull dir que, bueno, crec que el lot també hi passaran gust, de veritat.
6: Clar que sí, i de, bueno, això vol dir també que és una fira que, bé, és per tothom, però vol dir que també els lots, o les famílies, en aquest cas, és una bona opció per passar aquest dilluns de festa veient una cosa diferent i gaudint, i també, per què no, aprofitar per visitar Buja, que bueno, que sempre quan hem d'anar a visitar qualque poble tothom pensa en la Serra de Tramuntana, allò Mallorca, però també els pobles de Reiguer o d'Esplà de Mallorca també són molt guapos de visitar. Idò, Vala de Buja, moltes gràcies per acompanyar-nos i que tingueu bona festa i bona fira.
7: Perfecte, moltes gràcies, i així ja ho sabeu. Si voleu venir, si voleu pegar un vot, esteu convidats.
6: Molt bé, idò, moltes gràcies, que vagi bé.
7: Beníssim, d'acord, vinga, adéu.

0: Vingui d'hora, anem en aquesta passejada per Mallorca, pegam un bot des de Buja fins a Calonja, fins en aquest punt de les nostres illes, on estan gaudint del seu darrer dia de les festes de Sant Miquel. I és que ja duen, com dèiem, molt de dies, des de final de setembre, des d'aquest dia de Sant Miquel, celebrant multitud d'activitats, de festes, sopars, concursos de coques i pastissos, sopar a la fresca... Bueno, un poquet de tot, perquè els Calonge jove han anat a una diada a Mondragó en sos carros i carretons. Bueno, un poquet de tot en aquestes festes. També han tingut a Don Jordi Escamoia, en Agustín Alcasta, en Amarga Pocoví. Bueno, un poquet de tot, però encara queda el dia d'avui. Per això volem saludar en el regidor Ibal Lapadani, en aquest cas de Calonge, en Sebastià. Bon dia, com anam?
1: Bon dia, com anem?
0: Molt bé, Sebastià. Escolta, heu fet Sant Miquel i un poc més,
1: eh? Sí, com cada any. Cada any, festa de Sant Miquel, feim festa grossa.
0: Festa grossa.
1: Tenim un poble petit, però... Bona festa.
0: Això passa, eh? Perquè vosaltres, Calonge és un poble de Santanyí, no? D'estat municipal.
1: Sí, nosaltres som un nucli que pertanyem al municipi de Santanyí.
0: Bueno, jo aquí tenc a mig, per exemple, Viniamà, que és un llogaret de Sauva, també és un poble molt petit, però, escolta, fa molta festa. Així que, vosaltres, contem-nos, aquestes festes de Sant Miquel, que suposen per vosaltres, per la gent de Calonge?
1: Bueno, jo, és el que dic sempre, les festes no són només actes que hem d'anar, perquè sí, nosaltres, enfocant-se les festes, com un moment d'unió del poble, per reviure les tradicions, per reunir-nos amb els veïnats. És un moment, jo crec que bastant especial, no només és un moment d'estar allà i anar a actes, que és una cosa molt més especial que, i més transcendental, també per les noves generacions i per tothom.
0: Bueno, fer comunitat, no? Fer aquest poble, fer aquest sentiment de pertenença a algun lloc i aprofitar per gaudir-ho, clar que sí. Bueno, avui, diumenge 11 d'octubre, teniu els Legend Cars a la plaça de Sant Miquel, precisament, i en els voltants, des d'ara fa res, uns minuts, que acaba de començar aquesta quarta exposició de Legend Cars, que se podrà visitar fins a les 4 del capvespre. Per tant, tothom que mos estigui escoltant, si no teniu pla per avui, bon diumenge, teniu una bona passejada per Mallorca, en aquest cas, a Calonge. Conta-mos, Sebastià, què és això de Legend Cars?
1: Mireu, pues això és, bé, com tu ho has dit, avui és el darrer dia de tractes de la festa patronal, de la festa de Sant Miquel, i com cada any ja fa un any, des de 3 anys, que fem aquesta quedada de cotxes, és una quedada de cotxes antics, i convidem a tothom que vulgui passar per aquí, que tenim aquí un DJ, també tenim castells inflables per més petits, i convidem a tothom que vengui a aquesta exposició, que un any tenim sobre un 60 i pico de cotxos per mostrar.
0: Mare meva, 60 i pico de cotxos amb exposició en aquesta quarta exposició, quan dèiem de Legend Cars, que cotxos de llegenda, cotxos històrics, entenc, que participen en aquesta exposició a Calonge i precisament en aquesta plaça de Sant Miquel. Aquest és el darrer acte i ja esperam a Nadal, no? Ja no hi haurà més festa fins a Nadal, o hi ha qualque cosa?
1: Bueno, nosaltres a Calonge també, com bé hem dit, és un poble que fem molta festa.
0: Sí.
1: I també a finals de novembre tenim una festa pagesa que fa moltíssims anys que es va deixar de fer,
0: sí?
1: Però fa 2 anys que ja venim retomant aquesta festa i fem un pot de diada pagesa. Fem una exposició d'arades antigues i exposició de cavalls, un poc de festa pagesa.
0: Molt bé, sí. Molt bé. La qüestió és tenir trull, ja? No hi ha res que dir.
1: Exacte. Sí.
0: Molt bé. Idò, Sebastià, que vagi molt bé aquesta exposició, te deixam que segurament estaràs entretingut avui tot el dia, i animar a tothom que mos escolta que pegui un bot fins a Calonge, que encara hi són a temps.
1: Efectivament.
0: Vinga.
1: Moltíssimes gràcies per aquesta convidada i convido a tothom que mos senti que vengui en aquest poble i descobrir-ho.
0: Clar que sí, gràcies, que vagi bé.
1: A vosaltres.
0: Idò, nosaltres ho deixem aquí per avui, en aquesta passejada per Mallorca. La setmana que ve, encara no ho sé, no sé on anirem, però vaja, no passeu pena, que diumenge que ve tornarem amb aquesta passejada per Mallorca. Miquel Àngel, no ho sé jo, si avui cap vespre encara ets atents a anar fins a Calonge i veure aquesta exposició, perquè els castells inflables no t'hi veig, no t'hi veig.
2: No,
0: vinga,
2: no, no,
0: que vagi bé.
2: Moltes gràcies, Raül.
3: I ningú el pot negar, com el cel per mi és tenir-te al meu costat.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és participació. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. La gran vida. Del rebost al plat, el gust per la cuina a l'abast de tothom. Tradició i creativitat servides cada setmana a taula.
2: Així és, això és del rebost al plat. Cada diumenge un restaurant convidat comparteix una recepta especial perquè el puguis preparar a casa, una cita setmanal de gastronomia amb productes creatius i plens de gust. Avui entram a la cuina de La Vallarcada, un restaurant italià emblemàtic de la platja de Palma, pioner a Mallorca en l'ús d'un autèntic forn de llenya duit des de Nàpols en els anys 70. Amb en Xisco Plàñez, xef del restaurant, prepararem avui uns escalopins en salsa de sobrassada i mel, una recepta que combina la cuina italiana amb els sabors de la nostra terra. Xisco Plàñez, muy buenos días, chef del restaurante La de La Vallarcada. Muy buenos días.
5: Muy buenos días.
2: ¿Cómo te encuentras?
5: Muy bien, muy bien.
2: ¿Cómo estáis por el restaurante? ¿Todavía se ha notado ya el bajón de turistas o todavía estáis trabajando mucho?
5: Bueno, se está manteniendo la cosa. Parece muy bien, la verdad.
2: Bueno, eso es bueno entonces, eso es bueno. Vamos a preparar este plato de escalopines en salsa de sobrasada y miel. ¿Por dónde empezamos y cómo empezamos? Vamos a hacer un recuento de ingredientes primero.
5: Bueno, tenemos que tener un poquito de solomillo de cerdo, okay, ¿vale?
2: Okay.
5: Que los vamos a hacer, bueno, si quieres te los voy explicando.
2: Sí.
5: Primero ponemos los escalopines, un poquito en la parrilla, bien caliente, ¿vale? Y se oye ese chispoterreo que ya nos abre ese apetito.
2: Ok.
5: Le damos un tiempo justo para que se dore un poco por fuera, ¿vale? Y queden jugosos por dentro. El truco es sencillo, la verdad. Es no darles demasiadas vueltas.
2: No marearlos mucho.
5: Efectivamente. ¿Vale?
2: Ok.
5: Y después, una vez que los tenemos en la parrilla, después vamos a proceder a la salsa, que es el toque mallorquín.
2: Oh, ok, la sobrasada.
5: Sí. ¿Vale? Y en el restaurante La, calentamos suavemente la sobrasada para que se funda y se desprenda todo su aroma.
2: Ok.
5: ¿Vale? Añadimos la miel un poco a poco y después incorporamos un poco de nata. Y removemos a fuego suave hasta conseguir una salsa cremosa y sedosa, que envuelva bien la carne después.
2: Ok. ¿Cuál sería el secreto de este plato?
5: Hacerlo poquito a poco y con amor.
2: Importante.
5: Importante, siempre. Todos nuestros platos se hacen con amor.
2: Repasemos los platos, los pasos. Cogemos los escalopines, los ponemos, ¿sí?, encima de la parrilla a fuego suave, ¿sí?, y, ¿sí?, sin marearlos mucho.
5: No, dos vueltas, lo justo y necesario.
2: Exacto, pero que no queden crudos tampoco.
5: Efectivamente.
2: Luego vamos a la salsa y repetimos cómo preparamos esa salsa.
5: Repetimos la salsa, pues nada, la salsa es, ponemos la sobrasada, que suelte su jugo, una vez que se haya disuelto bien la sobrasada, añadimos un chorrito de miel, hacemos que la miel se suelta también con la sobrasada y después añadimos un poquito de nata y buscamos esa cremosidad que le damos al plato.
2: ¿Ponemos la salsa sobre los escalopines o aparte?
5: No, yo lo pongo sobre los escalopines, que se envuelva bien la salsa con los escalopines.
2: ¿Y qué guarnición le pondríamos a este plato?
5: Pues la verdad es que nosotros tenemos una patata asada que le ponemos con una salsa tártara casera.
2: Pues podrías darnos la receta de la salsa tártara.
5: Ah, mira. Pues bueno, nosotros lo que le echamos es una buena mayonesa casera que hacemos nosotros.
2: Ok.
5: Le echamos cebolla morada, pepino, perejil y le damos un toquito de mostaza. Le damos nuestro toque.
2: Muy bien.
5: Vale. Y esa sería nuestra guarnición.
2: Perfecto. Yo necesito ahora que te voy a pillar un poquito. Te voy a hacer un atraco. Es que nos recomiendes un postre casero que hagáis en la Vallarcada para completar este plato.
5: Bueno, el postre para mí el tiramisú casero, buenísimo. Yo llevo 20 años en la empresa,
2: okay.
5: Llevo 18 años en la Arcada, y siempre lo hemos hecho de la misma manera, o sea, seguimos la misma línea, casero, auténtico, italiano.
2: Ok. ¿Ese tiramisú cómo lo haríamos?
5: Bueno, este tiramisú es de huevo. Separamos las yemas de las claras, montamos las claras, okay. Mezclamos la yema del huevo, la ponemos su azúcar, la ponemos a que llegue a su porcentaje fuerte de cremosidad con el azúcar y la yema, bien trabajado,
2: okay.
5: Y después ligeramente con las claras montadas hacemos movimientos envolventes juntándolo todo pero antes con el mascarpone, ¿eh?
2: Ok.
5: Y después lo vamos a procediendo a montar. Y con nuestro café, todo perfecto. Yo os invito a que vengáis a probarlo, Ala.
2: Yo te cojo la invitación y creo que me acercaré a veros y a catarlo porque me he quedado con el regusto en la boca de ganas de probarlo.
5: Me parece perfecto.
2: Pues chef, Xisco Plañez, muchísimas gracias desde la Vallarcada. Un abrazo muy fuerte.
5: Un abrazo muy fuerte.
2: Les 10 i 57 minuts, uns minuts musicals, serveis informatius i llavors és l'entre tu i jo, amb en Juan Mimas.

Tercera hora de programa d'aquest diumenge i la veritat que és que tenim ara moltes ganes de fer aquesta entrevista que ja sabeu que feim cada diumenge a partir de les 11. Avui és un dia especial perquè tindrem molta gent aquí a l'estudi, en el carrer Manuel Azaña,